0: ja que està al costat, que també queda repercutida. Con lo qual, si no funcionen bé, ens posem malalts. I si és en el sistema digestiu, doncs afecta encara a una funció, com diríem, més general, perquè és la que ens ajuda a funcionar tot el cos si fem bé les digestions. I en aquest context, per exemple, aprofito per introduir una de les qüestions que volia fer èmfasi, i és en que un dels elements primordials en les malalties no és només el fàrmac o el tractament tècnic, quirúrgic, radiològic, etc., sinó també l'alimentació i també l'exercici físic, perquè aquestes estructures que ara poden estar afectades, que no funcionen correctament, a part, quan una persona està malalta, es tendeix a fer menys activitat física, es tendeix a fer unes dietes diferents, i hem de buscar la manera de que aquestes dietes siguin lo suficientment nutritives perquè funcioni el nostre organisme, sàpiga d'alguna manera mantenir el que encara està en bones condicions i ajudi a que allò que s'ha de millorar, aquelles funcions que s'han de preservar i a lo millor recuperar, sigui més ràpida i més eficient, diríem. Per tant, una de les qüestions importants, torno a dir, seria què tipus d'alimentació hauríem de fer.
1: Exacte.
0: I això en el sistema digestiu és molt important, i crec que ara també ens podrà ajudar tot el que ens vinguin a partir d'aquestes sessions, d'aquesta activitat, que, com ho deia, només la està fent associacions, en aquest cas l'associació A Tu Vivi, que, com has dit, és novedosa. I...
1: Sí, que ara doncs, ens ho explicarem.
0: Vull dir. I jo passaria la paraula doncs, a aquestes qüestions.
1: Sí, perquè jo, primer és això, què és A Tu Vivi i per què és una entitat única a Espanya, a l'Estat. A veure, Sònia.
2: Hola, bon dia, Conchi. Gràcies per convidar-nos i per donar-nos l'altaveu d'explicar què som i què fem.
1: I sempre que vulgueu podeu venir, eh?
2: Gràcies.
1: Això està, aquest programa està obert, totalment.
2: Bueno, A Tu Vivi és una associació que es va formar sobretot per, jo crec que pel compromís d'oncòlegs de referència en tumors de via biliar d'aquí d'Espanya, que veien la necessitat de que un grup molt reduït de malalts, perquè realment aquesta malaltia del càncer de vies biliars afecta a un grup reduït de persones, no és una malaltia amb molta prevalença. I jo com a malalta puc dir que et sents molt sola, no? Perquè no pots compartir allò que passes amb ningú perquè no coneixes ningú. I gràcies a aquest compromís d'oncòlegs de Madrid, de Barcelona i de Navarra, ens van reunir en una reunió online i ens van proposar començar a fer una associació per donar suport a les necessitats de malalts amb tumors de via biliar. A partir d'aquí ens vam posar en marxa i jo crec que des de l'experiència, no, de tots els malalts que formàvem la reunió, vam anar construint què era prioritari, què ens feia el camí una mica més fàcil. I per això d'alguna manera diem no sé si és únic, però sí que pretén marcar la diferència amb aquest tipus de processos i acompanyar malalts que senten doncs molts dubtes i molta desesperança pel tipus de pronòstic que genera aquest diagnòstic. Vam néixer al febrer del 2024, ens vam presentar, no, a Madrid com a associació per recolzar i per donar veu, per fer-nos sentir que també som importants en aspectes, com deia la Pilar, no, d'investigació, ja que hi ha molts càncers que evidentment tenen molt finançament i molta estructura per desenvolupar eines, i nosaltres ens sentíem una mica orfes d'això. I llavors vam voler fer una mica de truc a la porta, i a més defensant que la prevalença està augmentant molt i que a més és un tipus de càncer que moltes vegades s'està veient que afecta persones cada vegada més joves. I aquesta va ser com la llavor, el naixement i sobretot el sentit i l'objectiu de Tu Vivi. Més enllà d'això, vam anar creixent i aquesta mena d'estructura, no?, que a Tu Vivi havia començat a construir, que era fer d'altaveu i sobretot donar eines i acompanyament a malalts i familiars, que a vegades bueno, no, estàs molt perdut perquè no hi ha informació i perquè tampoc hi ha eines, a vegades ni curatives ni d'acompanyament, no? I llavors vam anar fent tota aquesta estructura, tant a nivell de pacients com de familiars, com d'altaveu, no? Ens han ajudat molt l'equip mèdic assessor que tenim al darrere, i d'aquí va sorgir la necessitat d'agrupar-nos amb altres associacions per crear, no?, espais on es pogués compartir i on es pogués crear un enriquiment del coneixement, tant que tenien els professionals, com els pacients, com els familiars, no? A vegades, dintre del sistema sanitari, com deia la Pilar, no?, es tracta la malaltia, però es deixen grans forats en l'acompanyament i que normalment no acostumen a cabre en els 10 minuts que hi ha de consulta, i això ho vivim cada dia els malalts que assistim a les consultes, no?, o al seguiment de la nostra malaltia. Aleshores, Convivir, no?, que és aquest simposi que hem dissenyat per fer aquest...
1: Que serà aquest demà,
2: exacte,
1: dia 23.
2: Demà, dia 23.
1: Tota la jornada del matí.
2: Exacte, al Palau Macaya. Doncs Convivir, precisament, el nom ja ho diu, no?, és un espai per aprendre a conviure amb aquest tipus de malalties. Malauradament, no tenim ara una bola màgica, una caixeta d'eines, no?, per poder ajustar la malaltia i que sigui un capítol de la nostra vida i oblidar-nos, sinó que hi ha molta gent que vivim i convivim amb la malaltia i tots els efectes secundaris que comporta. I Convivir respon a aquesta demanda de pacients, no? Moltes vegades, o jo crec que ara mateix estem en un moment en què el pacient no només volem saber què ens passa, que això t'ho pot explicar la consulta del metge quan hi vas, sinó que també volem saber què podem fer nosaltres, no? On podem actuar, on podem incidir per millorar les nostres condicions i qualitat de vida.
1: Mira, això és una pregunta que jo tenia, dic, com es viu el diagnòstic d'un tumor digestiu des del punt de vista emocional i pràctic?
2: Bueno, jo puc parlar del que he viscut i, evidentment, el diagnòstic d'un tumor de la via biliar és un diagnòstic que xoca, perquè la gran majoria de tumors no són operables, per tant, no són curables, i llavors entrem en el que el sistema diu tractament pal·liatiu, no?, i això sona molt fort.
1: Sí.
2: Pair això requereix temps i requereix aprenentatge. I bueno, no sé què dir-te, eh?
1: No, però és això que també comentaven, que justament, com a vegades es parlen de malalties rares, en aquest cas podrien dir que és càncer.
2: Sí,
1: no raro, sinó que a més no està tampoc investigat, no té la part econòmica justament.
2: Exactament.
1: Necessària per a la investigació, no?
2: Sí, bueno, suposo que els recursos es reparteixen en funció també de les necessitats i prevalences, no?, dintre del sistema, i quan desafortunadament doncs et diagnostiquen un tumor estrany, no?, minoritari, les possibilitats i les eines són menors. Això és una cosa que és real, no?, i que també és lògic. Mm-hmm. No anem a dir que sigui una superinjustícia.
1: Home, però se suposa, vull dir, és una, no deixa de ser un càncer que existeix, i per tant, no sé si hi ha moltes persones dins de lo que és tenir un càncer que siguin d'aquest tipus, o és que és precisament minoritari perquè no es dona tant.
2: Bueno, el tipus de càncer de via biliar sol afectar, em sembla, un 2% de cada 100.000 habitants. És molt poc.
1: És per això el motiu, que no es dona tant. Igual que si te detecten un càncer de, jo et diria, de fetge o de
2: pàncreas,
1: no? que també...
2: Desafortunadament és molt habitual.
1: Sí, o tot l'estómac, vull dir que és aquest, no? I aleshores, clar, en aquest cas és aquesta petita diferència, bueno, diferència que pot haver-hi, que en aquest cas no és, que, i que no és un tumor, són diversos tumors, no? El que poden...
2: També, sí que el càncer de vies biliars és un tipus de tumor molt heterogeni, no? Perquè pot afectar dintre del fetge, amb el que seria les vies biliars intrahepàtiques, fora del fetge, que seria de vies biliars extrahepàtiques, i pot afectar tant el ili hepàtic, com el colèdoc, com a la vesícula biliar, com a l'ampolla de vàter, no? L'última part d'aquest conducte de via biliar que desemboca al duodè. Llavors, com que té diferents localitzacions, també és molt heterogeni a nivell molecular i a nivell també d'evolució i eines de tractament. Llavors, no només és un càncer minoritari, sinó que dintre d'aquesta minoria presenta molta heterogeneïtat.
1: I també dificultat.
2: Efectivament, per perquè quan més divers és un tumor, doncs clar, també s'han d'utilitzar més eines per poder tractar.
1: Quines necessitats atenen els pacients que sovint queden cobertes o que no sovint, podríem dir, queden cobertes pel sistema sanitari? Podria ser, no sé si és en aquest cas.
2: Bueno, crec que la Pilar ho han marcat molt
1: també,
2: bé. No?
1: Sí que és cert, l'has marcat abans.
2: Ho ha explicat molt bé, que el benestar en un procés oncològic doncs no només depèn dels fàrmacs, del tractament, de les proves que et realitzen, sinó que va més enllà, no? I sobretot quan el tractament no és curatiu, crec que encara té més importància tot el que és relacionat amb la nutrició, amb l'exercici físic i amb la gestió emocional que es fa d'aquest procés. Moltes vegades, com he dit, el sistema sanitari no pot donar cabuda a aquestes necessitats i crec que les associacions de malalts ocupem, no?, aquest petit espai per donar suport. Bueno, el convivir, no?, neix d'aquesta necessitat.
1: Sí, és el que anava, no? Què és convivir i per què és un esdeveniment també pioner, podríem dir, en aquest simpòsium que es farà, que tot just té lloc demà.
2: Bueno, no sé si és pioner, si s'ha fet en altres llocs del país, el que
1: no,
2: sí,
1: no,
2: que, sí que crec que és singular, perquè som diferents associacions de tumors digestius que treballem, no?, per obrir un espai, un espai d'experiència i de compartir experiència des de diferents perspectives. És un espai on reuneix professionals, malalts i cuidadors. Per tant, podem compartir l'experiència professional, l'experiència del malalt i l'experiència també del cuidador, que és una peça fonamental. Aleshores, moltes vegades, el reunir això en un mateix espai, no?, amb diferents disciplines, fa que a vegades en el sistema sanitari aquestes disciplines doncs funcionen de forma fragmentada o descoordinada, perquè és una realitat a la que, bueno, no?, ens hem de preparar. Doncs aquest convivir és un espai precisament per unificar i per fer que aquests professionals que estan de forma doncs més descoordinada o disgregada puguin tenir espais de debat i d'enriquiment a nivell professional, però no només hi hagi aquest enriquiment professional, sinó que els malalts també dintre del seu procés acumulen molta experiència i vivències que crec que al llarg de les consultes es van perdent i això no es recull. Llavors aquests espais penso que generen l'oportunitat de recollir la perspectiva del malalt, la seva experiència, els seus trucs, el maneig que han fet en determinades situacions de malaltia i que poden enriquir tant l'experiència de professionals com l'experiència d'altres malalts que comencen en el moment o que comencen amb un diagnòstic. Llavors, no sé, per nosaltres és un espai que crec que està fet amb carinyo i amb molta il·lusió de que sigui un espai sobre això molt, molt, molt ric, no?, i que generi aquesta interrelació que és absolutament necessària, no?, aquesta comunicació que parlava la Pilar, que és necessària que des dels equips professionals es vetlli perquè hi hagi una bona comunicació, però també el malalt ha d'aprendre, no?, a escoltar, a definir preguntes concretes, no? Perquè no ens perdem en el bosc aquest a vegades, no? d'emocions molt abrumadores i que et fan perdre en el bosc del que és important.
1: De fet, és el que explicava Pilar també, la importància que té l'acompanyament, vull dir, en la malaltia, no? Vull dir que és tot.
2: Absolutament.
1: Què significa el lema "convivir és compartir"? O és comprendre i és cuidar-nos. Marta, quan vulguis també pots, que no sé si faig les preguntes a te.
2: Bueno, si vols
1: et
2: responc jo. Bueno, el lema vol dir això, no? És un espai on estem aprenent que la societat avança si cooperem, si compartim, no? I si som capaços de veure les coses des de diferents perspectives. No només des de la perspectiva mèdica, no només des de la perspectiva del malalt, perquè són diguem-ne, dues mirades molt diferents, i llavors jo crec que és una mica el veure que avançarem si entre tots construïm i cooperem des de diferents perspectives.
1: Mm-hmm. Quins temes, de fet, es tractaran amb les diferents taules rodones que hi haurà demà? I en aquest sentit jo crec, Marta, que aquí sí que pots intervenir, sí, perfectament.
3: Correctament. Hem preparat una agenda que englobi tots aquests temes que hem tractat, que han posat sobre la taula la Pilar i la Sònia. Llavors, hem tingut el recolzament institucional de quatre entitats molt solvents en la matèria, que és el grup de detectament de tumors digestius. Tenim l'aval de l'Associació Espanyola de Gastroenterologia, tenim l'aval de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica i de la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició. Llavors, amb això, amb aquesta agenda, hem intentat tractar els quatre pilars. La primera taula serà què passa amb el diagnòstic, o sigui, què fem després de que ens diuen el que passa. En aquesta taula hi participaran oncòlegs i sempre un pacient per tenir aquest tractament holístic de com afrontar aquestes diferents situacions. Llavors, a la taula 2 hem tractat un tema sensible, que és el recolzament integral i la qualitat de vida en cada etapa de la malaltia. I aquí també tenim el recolzament d'oncòlegs i pacients que ens donaran la seva visió en com afrontar, no? La paraula pal·liatiu és una paraula delicada, sensible, sí, i que no sempre té la connotació més efectiva. Llavors hem volgut posar molt èmfasis en això. Llavors tindrem una conferència magistral de la doctora Teresa Macarulla, que ens farà una visió des de l'assaig clínic als tractaments, sobretot amb els avanços més recents que hi ha hagut últimament amb la cura del càncer de pàncreas. I llavors, a la segona part del simposi, farem, a la taula 3, tractarem del tema de nutrició en els tumors digestius, on un endocrinòleg ens donarà la seva visió, juntament amb contrastant-ho també i complementant-lo amb la part del pacient. I finalment hem volgut incloure una taula on parlarem de l'exercici físic i dels hàbits saludables, perquè és la part final i la que engloba tota la qualitat de vida i com sobreviure o no sobreviure, com afrontar, doncs, tot aquest viatge que segurament ningú volia, però li ha tocat, quan, li ha tocat estar.
1: Quan arriba, no?
3: Oh, exacte.
1: Per què és tan important l'accés a la informació rigorosa per a pacients i per a cuidadors?
0: Home, jo crec que és bàsica, perquè és, en base a la informació és quan la persona es pot situar en quin moment està de la seva vida i també es pot plantejar què necessita, com ho necessitarà i anar progressant en aquest procés, perquè les malalties no són només un diagnòstic i un tractament, sinó és una forma de viure aquella condició, no? I per tant jo crec que és bàsic en aquest context. Una de les coses que també m'agradaria ressaltar és que els familiars, els cuidadors, les persones que estan a prop de les persones que estan amb aquesta malaltia també necessiten aquest suport, també necessiten saber, també necessiten adaptar-se. Per tant, poso l'èmfasi una altra vegada en que en aquestes activitats de A tu vivi, en concret en la que es farà demà,
1: la de convivir,
0: exacte, crec que també estan convidades i que tant està obert a que puguin participar, perquè els donarà eines en aquest sentit per entendre el que també està passant, el que els està passant als seus, a les seves persones que cuiden, i el que els està passant amb ells, no?
1: I també pot ser que està oberta a tothom, no? Perquè tothom pugui estar informat, perquè sí, a vegades hi ha un desconeixement total de, en aquest cas, d'aquesta malaltia concreta. Coneixes molt tipus de càncers, no? Com els més, malauradament dir, no? Comuns, però és una manera també, doncs, que arribi tota la informació, i si també totes les persones estan informades, d'aquí també pot arribar, doncs, que entrin també o que formin part de la entitat. No vol dir que la entitat només, que es podria ser una pregunta, si ha de ser les persones que es fan sòcies, no? Vull dir que no han de ser només persones que han viscut o que viuen la malaltia, sinó és obert a tothom, no?
2: Absolutament, és una associació en la que hi pot participar tothom que hi tingui la sensibilitat i que vulgui exercir aquest compromís amb la societat i que vulgui ajudar a que altres transitin aquesta malaltia, doncs, d'una forma més fàcil i més amable.
1: I ajudar a la vegada a que també hi hagi més aportacions econòmiques per la investigació.
2: Absolutament,
1: també.
2: Absolutament. Sí que haig de dir que A tu vivi està format per tot un grup de voluntaris, de gent que d'alguna manera ens ha tocat de prop aquesta malaltia, en major o menor mesura, i que, bueno, no, que estem super contents de participar en aquesta activitat i de poder, no, aportar el nostre granet de sorra a si podem fer que el camí sigui millor. Sí que voldria ressaltar que Convivir no és un simposi que organitzi només A tu vivi. Sí que és veritat que potser el lidera o la idea va sorgir des de A tu vivi, però evidentment també vam pensar que tindria més impacte i que podríem fer més feina si ens reuníem amb altres associacions, com l'Associació de Càncer de Pàncreas, l'Associació Peritoneum i la Federació Espanyola del Fetge aquest any. I llavors, bueno, és el segon any que realitzem aquest tipus de simposi. L'experiència de l'any passat va ser extraordinàriament satisfactòria i bueno, esperem que puguem repetir. Convidem a tothom que demà, si vol presencialment o en streaming, perquè es pot connectar online
1: es pot connectar en qualsevol altre moment que no sigui en directe.
3: Correcte.
1: No t'ho dic perquè jo particularment no puc estar allí perquè he de ser aquí, però sí que després hi ha la possibilitat, no, de poder connectar-se i estar present, o almenys que és el que s'ha fet aquí.
3: Serà el farem en streaming i a la mateixa vegada estarà disponible a la web de Convivir per qui no pugui assistir online, doncs
1: poder seguir-lo.
3: Correcte.
1: Així com parlaves, o sigui, en aquesta, vol dir que l'any passat hi va haver també una altra activitat o acte com aquest, no? Quina és la resposta dels pacients? Va ser la primera edició, la del 2025.
2: Sí,
1: quina ha estat la resposta dels pacients en aquesta primera edició per justament arribar ara a la del 2026?
2: Jo crec que la resposta de l'any passat va ser molt, molt bona per l'aforament que vam tenir. Es va realitzar a Madrid i va haver-hi un aforament potser més del que ens esperàvem, no? Sent tan petitons i sent la primera vegada. I la veritat és que crec que ha estat un petit altaveu perquè la gent que es va incorporant en aquest camí de malaltia l'hagi pogut veure, no? Com deia la Marta, està amb la web i hagi pogut aconseguir eines que en altre moment no teníem per compartir. I bueno, això ens ha animat a fer la segona edició, aquesta vegada aquí a Barcelona, i esperem que demà...
1: La espera, és la que està altra pregunta, què espereu d'aquesta jornada?

0: dada?
1: Sí, crec que sí.
0: I què ens diu aquesta dada?
2: Moltes coses que...
0: Per exemple, la metgessa.
2: Que hauríem d'aprendre, no? Moltes coses que tenim per aprendre, no? I, per tant, torno a dir, és una oportunitat aquesta activitat perquè dins de les que hem d'aprendre no és només què és el que no hem de fer, sinó també què podem fer. I aquí és, moltes vegades el que no hem de fer és difícil perquè ja sabem com funciona la nostra societat, no? I està bastant ben explicada com hem de menjar, què és el que més saludable, què és el no més saludable. Però visto des de la negativa, el que no hem de fer, jo prefereixo el què podem fer, no?
0: Clar.
2: I crec que això ens aporta més, no? I en aquesta activitat, sobretot en l'aspecte nutricional i en l'aspecte de la salut, que hi ha tanta informació en el sistema que ens pot confondre, que ens pot causar inclús ansietat, perquè no sabem si triar aquesta fórmula, aquella, com ho farem, què serà millor per mi, què no. Buscar un punt de fiabilitat, que per mi seria la paraula més apropada, seria aquest, no? Una activitat que està dirigida, molt dirigida a aquesta situació de malalties digestives, que a més es fa sense cap ànim de lucre ni sense cap interès econòmic o mercantil al darrere, per professionals ben experimentats i amb les eines necessàries. Crec que això és bàsic. És bàsic tenir un referent fiable, i aquesta ocasió crec que en Convivir és el que es pretén, donar un referent fiable, perquè ens puguem orientar en com hem de fer l'activitat física, com hem de fer aquesta manera d'alimentar-nos, i crec que és l'oportunitat per aprofitar-la.
0: Abans s'ha parlat de que justament és una malaltia, doncs, que està afectant a persones joves, no és que sigui precisament de persones grans, tot al contrari. Per què augmenten els diagnòstics justament en adults joves?
2: Bueno,
0: perquè són adults, vull dir, en aquest
2: sí,
0: sentit.
2: I poden haver moltes causes, com dic, no podria dir-ne només una, perquè cada cas pot ser singularment diferent, no? Però sí que és veritat que tenim una societat que vivim d'una determinada manera i no s'havien donat aquestes tensions en les que vivien actualment prèviament, per tant no teníem dades, no? Del per què. Ara s'estan començant a tenir dades, no? I aquestes dades s'aconsegueixen gràcies, doncs, també als estudis analítics de poblacionals i als assajos clínics que es puguin fer vinculats. Per tant, jo no m'atreveixo a dir una causa, sinó que hi ha una multicausa, i és en la forma en què vivim. I en la forma en què vivim hi ha moltes més coses. També tenim una condició basal genètica que també es veu repercutida en aquesta forma de viure. És a dir, és molt complexa dir qualsevol cosa. L'únic que m'atreviria a dir és que hem de tenir consciència d'això, consciència de que en la forma en què vivim acaba repercutint en la nostra salut. I en la nostra salut pot ser que apareixin no només aquestes, estan apareixent moltes condicions de vida que alteren la salut. Tenim unes xifres d'ansietat, unes xifres de...
0: L'estrès podria també influir.
2: Clar.
0: La manca, justament, quan parleu de l'exercici, és beneficiós perquè t'ajuda a treure l'estrès, no? I això, doncs, també és una manera de tirar bé.
2: Ja com deien els grecs, tot en la seva mesura. L'estrès l'exercici físic et pot ajudar a millorar alguns aspectes de l'estrès, i al mateix temps te'n pot produir. I al mateix temps et pot generar més problemes. Per què? Perquè és en la forma en què l'utilitzem. I torno a parlar de la fiabilitat, que hi ha tantes informacions, tantes, per exemple, això de les passes, tantes passes, tantes quals, i al cap d'un temps, ara que ja fa un temps que això, apareixen articles, apareixen estudis que diuen, home, això no és genèric, això és per cada persona, no ens fiem només del que sentim, sinó que ens fixem en el que necessitem i en quin moment el necessitem. Jo crec que falta una mica de cultura, de consciència de com a persones que necessitem,

0: però també falta que tinguem més dades fiables o referents fiables, per dir-ho.
1: Quins són els símptomes que sovint, just els símptomes d'aquesta malaltia, que sovint passen també desapercebuts?
2: Bona pregunta. La veritat és que és una malaltia molt silenciosa.
1: Quan... També diuen que el problema del càncer de pàncreas...
2: Sí, sí, sí.
1: T'adones que hi és quan ja està...
2: Quan està, sí, sí. Quan dona el primer símptoma, la gran majoria de vegades doncs el tumor ja està avançat i bueno, és quan oblitera, no?, aquest pas de la bilis, és quan ens n'adonem moltes vegades, no?, ens posem grocs i ens n'adonem que hi ha alguna cosa que està passant i quan es fan les proves doncs es veu que, bueno, no?, que hi ha una situació que no és de principi, no?, i que és una situació complexa. Jo et podria dir que s'acompanya de pèrdua de pes a vegades, no?, més del que habitualment, no?, comences a perdre pes sense cap mena de raó, que estàs més cansat de lo normal, però a vegades, com deia la Pilar, no?, amb aquesta vida i de tant estrès, pues està cansat qui no està cansat. I vas com normalitzant potser algo que és molt subtil, però que realment sí que està donant o que sí que està fent veu. Ara mateix no tenim cap paràmetre, ni cap screening, ni cap prova, com per exemple... Doncs,
1: no hi ha un diagnòstic precoç, per exemple, perquè això pot ser sempre un repte.
2: Sí, això és una de les línies d'investigació que es vol impulsar, no? Així com, no sé, si en el càncer de pròstata tenen uns marcadors o en el càncer de mama, no? Doncs es pot fer la mamografia i anar com anticipant que pugui haver-hi un problema gros, doncs en el càncer de vies biliars.
1: Això també,
2: això no existeix.
1: En el de pàncreas també me l'havien comentat.
2: Ah, exacte.
1: Que no...
2: És una malaltia molt silenciosa i quan dona el primer símptoma a vegades bueno, s'ha arribat un pèl tard.
1: O sigui, no hi ha una prevenció precisament per dir...
2: No. Bueno, la prevenció entraria dintre del que diu la Pilar.
1: D'aquesta manera de viure, de cuidar-nos, no?
2: Exacte, i d'escoltar el nostre cos pensant que si està donant petites informacions, no?, o petits símptomes, bueno, és que alguna cosa no funciona correctament i bueno, pues això, no? Escoltar-nos i demanar ajuda als professionals perquè tinguin pues, la saviesa per poder-ho trobar abans i que tingui remei.
1: Mm-hmm. Com ha evolucionat el tractament de la malaltia en els últims anys? Justament el Tubibi està treballant en tot això, però com creus com creieu que ha evolucionat?
2: Bueno, jo haig de dir que afortunadament ha fet una evolució molt gran. Jo vaig ser diagnosticada en el 2021 i aleshores només hi havia dos tipus de quimioteràpia o dues línies de quimioteràpia i a part de la cirurgia, no?, que era l'opció amb més opcions curatives de la malaltia. Afortunadament, en aquests 5 anys hi ha hagut una revolució, com ha passat amb tot el tema del càncer. Cada vegada crec que, diguem-ne que traiem l'etiqueta de a on afecta, no? Si és de pàncreas, si és de via biliar, si és d'estómac o de pulmó, i anem més a enfocar-la o enfocar el tractament a nivell molecular, no? Es fan estudis genètics de cada tumor i segons els gens o les proteïnes que presenten aquest tipus de tumors, pues, es tracten amb uns fàrmacs que són específics i dirigits cap a aquests gens alterats o mutats. I això ha estat una revolució en aquests últims 5 anys, on també s'ha incorporat la immunoteràpia amb una alta, diguem-ne, efectivitat, no? Ja forma part de les guies clíniques de tractament i realment, bueno, jo dono gràcies d'haver pogut, no?, viure tot aquest despertar i tot aquest coneixement que ens aporta alguna eina més dintre de, bueno, no?, de la petita caixa d'eines que tenim per tractar tumors de la via biliar.
0: Sí, jo crec que la gran, us ha explicat molt bé, Sònia, la gran evolució. I des del punt de vista clínic diria que el que s'està assolint, com en moltes altres línies de càncer també, és acronífica. És a dir, són malalties que probablement no tenen cura coneguda avui, però que sí que tenen eines ja per poder-la cronificar, és a dir, apaivagar la seva evolució i fer-la compatible amb una...
1: Aturar-la, podríem dir.
0: Aturar-la o apaivagar-la, qualsevol de les dues opcions serien bones sempre i quan permeten que la vida continuï i que sigui d'alguna manera favorable a la seva, a l'existència de la persona.
1: Jo me'n vaig passant preguntes perquè el temps passa tan ràpid, ja us ja ho he dit abans que el temps ens passaria de ràpid. Què significa no estem sols en el context justament en el context d'aquest tumor, d'aquesta malaltia?
2: Bueno, jo crec que en aquesta malaltia i amb totes és importantíssim, o almenys a mi em sembla de moltíssima importància el no fer el camí sol. Hi ha una dita que diu, no? si vols anar ràpid, ves sol, i si vols arribar lluny, ves acompanyat. I crec que, bueno, el nostre objectiu és arribar lluny, no? És viure molts anys, amb molta qualitat de vida, i no ho hem de fer sols, ho hem de fer acompanyats.
1: Quines accions immediates té el tu Vivi justament després d'aquesta activitat del simposi de demà?
3: Sí, exacte. Demà tenim aquest simposi conjunt amb les associacions que hem dit, i llavors el febrer és el mes del colangiocarcinoma, i aquí tenim ja preparades diferents activitats, com pot ser unes taules rodones tant a Barcelona com a Madrid. També fem social runs per donar més visibilitat i per introduir la pràctica de l'esport, que no és una carrera competitiva, sinó simplement per disfrutar i posar l'exercici també en el radar de com guanyar qualitat de vida. I llavors doncs, tenim diverses actuacions per donar visibilitat als pacients i donar la veu al pacient tant al Parlament Europeu. Llavors, en el febrer també fem Il·lumina en Verd, una campanya on volem il·luminar els monuments o els principals icones de les ciutats, no només a nivell espanyol, sinó a nivell mundial. I bueno, aquestes són les campanyes més o les accions més immediates que tenim i per donar visibilitat.
1: Ja per acabar, perquè jo me quedo amb moltes preguntes per fer, però com ja us he dit, us espero molt aviat per continuar, no? Quin missatge voleu enviar a algú que a més acaba de rebre un diagnòstic d'aquesta malaltia?
2: Bueno, com a missatge és que no està sol.
1: Que ja ho hem dit, la importància que té, no?
2: Exacte, i que hi ha moltes entitats que el poden acompanyar, que a vegades el diagnòstic i el pronòstic és una cosa i la realitat i el conviure amb la malaltia n'és una altra, i que es quedi amb això.
1: No sé si també vosaltres podeu dir alguna altra cosa més, Pilar, Marta...
0: Sí, jo per mi que busquin sempre de suport, sempre en trobaran, d'alguna manera. Als professionals, a les entitats, que busquin, que no s'aturin aquí.
3: I jo volia recordar la pàgina web on demà, qui li hagi ressonat el missatge que hem tingut i vulgui saber molt més, la nostra pàgina web és www.convivirtd.org. I aquí ens podrà inscriure en el event de demà, que serà dimecres 23, a 9:45, a les 9:30, al Palau Macaia de Barcelona.
1: Molt bé. Doncs ara hi ha una música que jo havia posat cap al final, el Fixeu de la Coldplay, i doncs amb ella acabarem, però abans faig el vostre comiat. Pilar, Sònia, Marta, moltíssimes gràcies per ser avui aquí, per la feina que feu i per posar llum en un tema que sovint queda silenciat, no? Demà, Convivir 2026 serà un espai de coneixement, de comunitat i d'esperança. I des d'aquí, des del fòrum, només podem desitjar-vos una jornada plena de força, de connexions que ajudin a viure i conviure amb més serenitat. De veritat que moltes gràcies i molta sort.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: i amb aquesta conversa tan necessària, tan humana i tan reveladora, tanquem el programa d'avui. Gràcies per ser-hi, per escoltar, per compartir aquest matí amb nosaltres. Demà hi tornarem amb més paraules, més cultura, més debat i més vida. Que tingueu un molt bon dimarts.

0: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Tens ganes de festa major?
2: La veritat que l'etapa preferida diré que és aquesta, que encara no l'he provat. La tinc davant, és la millor, és d'aquí, del balneari de Caldes.
0: Vols saber quins seran els actes, els concerts i les activitats de la festa major d'aquest any?
3: El concurs va de guanyar les màximes pintes possibles a la festa major. Mira, sóc advocada, llavors intento persuadir.
0: Dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial la taquilla, per presentar tots els detalls del cartell i el programa de la festa major 2026 de Caldes de Montbui.
4: Els polítics calderins els encanta vendre fum. Com qui crema mil llumins, van gastant i pim-pam-pum.
5: Us esperem a la plaça de la Font del Lleó per descobrir, en directe, tot el programa de Festa Major.
6: Comencem a escalfar motors per viure la Festa Major. Ens acompanyeu?
7: Són tres horetes que venim aquí a fer puntes, a trobar-nos amb les amigues, a passar-nos-ho bé i a disfrutar de lo que és la capuitada.
0: Recorda, dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial la taquilla per presentar la Festa Major 2026. Perquè Ràdio Caldes viu la Festa Major en primera persona.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Hasta la fiesta muy maja.

0: Doncs sí, amics, amigues, torna al setembre, torna la rutina, torna les coses bones i, com no, un dissabte més a les 9 del matí, avui amb un assolellat dissabte, torna al balneari. Ja tornem a estar aquí. Oriol Lluc, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Uf, uf, costarà això, eh?
1: No!
0: Oriol Sanahuja, què tal?
2: Bon dia.
0: Bon dia, bon dia. No vulguis saber com estarà aquest tio el 20 i pico de juny, eh?
2: Exacte.
0: Estarà, l'haurem d'agafar
1: pala. No, perquè jo estava pensant, torna al setembre, el dia 19 de setembre ha tornat al setembre.
2: No? Aquí a la ràdio sí, aquí a la ràdio sí.
1: Vale.
0: La pregunta, és setembre?
1: Sí.
0: Ha tornat al setembre, des de l'any passat?
1: Sí.
2: Estem a la ràdio i ho estem explicant?
1: Sí.
2: Doncs per ara, tot quadra.
0: Jo el veig molt batallero en aquest tio,
2: No hi ha problema. Ara, però ara pregunta-li d'aquí, des de que ha començat el setembre fins avui, què ha fet?
1: Treballar.
2: Treballar molt.
1: Bueno, sí, clar.
0: Què has fet?
1: Treballar.
0: Bueno, a veure, has tornat a fer coses amb bicicleta.
1: Sí, home.
0: No tan lluny com aquella vegada que vas creuar-te un quart de planeta o més.
1: No.
0: Amb bici.
1: Però és...
0: Però has fet coses.
1: No sé per què estem parlant de mi.
0: Has anat a llocs inhòspits com el Ripollès, tio.
1: Jo...
0: I et valora, això.
1: El Ripollès, sí.
0: No... Bueno, en fi... Bueno, com esteu? Tot bé?
2: Sí, moltes ganes de tornar a estar aquí.
0: Sí, teníem ganes, sí. Teníem ganes de ràdio.
2: Per això...
0: El Lluc fot una cara
2: sí.
0: Jo vinc perquè m'obliguen
2: no,
0: al contracte...
2: No, saps què passa? Jo ho tinc clar. El Lluc el que volia era començar ja el primer cap de setmana de setembre, perquè tenia tantes ganes de tornar...
0: Per fer-ho rodó, no?
2: Clar.
0: A l'1.
2: Per això se li està fent llargs que sigui dia 19.
1: No, nosaltres, com que som l'últim...
0: Mono,
1: l'últim programa de...
2: Però que monos que som, eh?
1: Sí, molt.
0: Això és l'efecte via lliure, eh?
1: És l'efecte, sí, ho estava pensant.
0: Que tots fan, no, bueno, preparats per dilluns, tal, i veus que el Bundó dius, aquest encara li queda.
1: Exacte.
0: Un finde i una setmana, tu.
1: Exacte. Escolteu una cosa, parlant de via lliure...
0: No parlem de competència.
1: No, sí, perquè o sigui, està clar que és un programa infinitament millor que el nostre.
0: Bueno,
2: diferent.
1: Amb més recursos.
2: Això sí.
1: Amb més recursos.
2: Val, okay, aquí estem.
1: Okay, però de 9 a 10...
0: Què fan el dia lliure?
1: Tertúlia. O sigui, portem tota la setmana escoltant les tertúlies del passat d'en Basté, de totes les ràdios. Deixeu RAC1 i veniu una horeta de 9 a 10 a Ràdio Caldes.
0: Bueno, m'agrada que
2: triguis
1: la vida. A més, ja se sap, els tertulians de cap de setmana o de l'estiu són tertulians de segona.
0: Bueno,
1: de segona.
0: Segona regional.
1: Sí.
2: Va, deixem de fer tertúlia llavors nosaltres i que ens escoltin tot el que tenim.
0: Jo faria una cosa, perquè podem fer dues coses, que és, diguéssim, matar la gràcia ja al minut 3 de programa.
2: No.
0: O anar descobrint una mica què és el que farem aquest any, perquè aquest any, aquesta reunió que fem a la platja, allò que m'ha explicat, a les Braves, a Castelldefels, ha sigut molt fructífer.
2: Sí.
0: Tant que hem canviat el programa de la baix.
2: Sí, hi ha molts canvis.
1: No tant,
2: però hi ha bastants canvis.
0: Home.
2: Hi ha coses que no es poden canviar.
0: La gent s'identificarà amb les sintonies clàssiques, amb algunes d'elles.
1: Sempre.
0: Sobretot el piano, que aquest any ja ni se li ha passat pel cap de dir, hòstia, per què hem canviat? No.
2: Que cada any ho diu.
0: No, ho toquem. Però sí que és veritat que hi ha moltes novetats. Hi ha moltes novetats que anirem descobrint al llarg del programa. Va, sí, m'agrada més això de... allò... destapar, no? Bueno, mantenir una mica el...
1: Vale.
0: Sí,
1: no?
2: Clar. Em sembla bé.
0: Però bueno, quan són les 9 i 4 minuts...
1: Això que tot ha canviat tant, fem
2: el
1: mateix que fèiem l'any passat. Endavant, som-hi.
0: És que ens agrada molt, tio. És que ens agrada molt.
1: Ja.
0: Què vols fer? Som així.
1: Ja no diré que sóc el...
0: Som gent simple, tio.
1: Sí.
0: Bueno, aviam.
1: No, en la...
0: La descripció ha estat bé?
1: Sí, segur, bastant bàsics.
2: Són bàsics?
1: Sí.
0: Ens està dient tontos, però...
1: No,
2: ens està dient bàsics.
0: Sí.
2: No complicats.
0: Ah, bueno.
1: Exacte, simples.
0: Bueno, escolta, doncs anem a jugar això del so del dia.
2: I tant, què toca ara?
0: Perquè això ho seguim mantenint, eh?
1: Sí, això...
0: Ara cada secció...
1: És impossible que jo pugui plantejar...
2: Exacte, és impossible. En aquest cas, abans has dit que el Lluc sempre... Aquest any no ha passat, però... sempre intenta canviar la sintonia del piano, ja li hem dit que no.
0: No.
2: Però també és veritat que
0: ja
2: els
0: calor,
2: tres,
0: eh? Ja
2: els tres, sí,
0: ja
2: els tres vam estar d'acord des del minut 0
0: una
2: que
0: any?
2: el so del dia no es pot canviar, s'ha de mantenir.
0: Jo et vaig dir, potser cansa una mica, però clar, qualsevol et diu alguna cosa,
2: no.
0: No.
2: És el meu moment, és el meu moment zen de tancar els ulls de la setmana.
1: Té un fill.
0: Està molt bé la secció, m'agrada perquè és de les poques que no hem plagiat.
2: Correcte.
0: I que és molt susceptible que alguns plagiessin l'escoltés. Això ho escolta el Bundó.
1: Sí.
0: I a les 6 et fot, va, xocolata Jolong, va, avui el so del dia, envieu, què creieu que és?
2: Es veu que a les Espanyes algú ho fa, eh?
1: Es veu que fa molts anys, quan jo escoltava la...
0: La cadena Cope.
2: No,
1: la nit dels ignorants.
0: Ah.
1: Crec que de l'època de Xavier Solà ho feia.
0: Ho feien, això?
1: Sí. No sé si era la nit dels ignorants o el...
0: T'has inspirat amb això?
2: El suplement de Catalunya Ràdio. Sona més el suplement de Catalunya Ràdio, que quan tu i jo érem petits hi havia allò de... el concurs que també
0: que
2: feien,
0: són pesats, sí, són antics els dos.
2: Hi havia el concurs que s'havia d'adivinar un model de cotxe, un lloc.
1: Ara això exactament no ho recordo.
0: Ara diu que no recorda, però ha plagiat tota la seva secció, és això,
1: Sempre.
2: No, però és diferent. Aquí a Ràdio Caldes,
0: sí,
2: és diferent.
0: Vale. I únic. Bueno, va,
2: vinga,
0: fotem-li canya amb això del sol del dia. Va,
1: molt, molt fàcil avui.

0: perquè és molt continuat. Però jo diria algú que està provant una bicicleta amb el, però justament en el sentit contrari dels pedals, que llavors fa aquest sorollet. Però és massa continuant. Normalment, si això ho fan quan te l'estan arreglant la bicicleta o te l'estan ajustant, però no s'estan tant t'estonant. Fan una miqueta i ja està. Per tant, la meva primera idea la dono, però crec que no serà.
1: Sí, per tu és aquesta, eh?
0: Bueno. Passa que és massa continuat. Però ha de ser, evidentment, és una cosa mecànica.
2: Mhm.
1: Crec que és un martell, eh? Em tiraré a la piscina, va.
0: Crec que si no és això, clar, ha de ser alguna cosa que és com un sinfí, com una cadena, com una cosa circular.
1: És que què li vols colar, no, la sanabuja?
2: No? Res, ja està. Ja ho ha dit. Ell ha dit que creu que és això,
1: vale.
2: Però que li sembla que no. Doncs ja ho veurem al final.
1: Molt bé, doncs resolem al final, eh?
2: Sí.
1: Com l'any passat, això no canvia, eh?
2: No.
1: Això, fins ara...
2: Allò, els últims 30 segons trepitjats perquè se'ns acaba el temps del programa.
1: Va, sí, Dios.
2: Vinga, va. Molt bé, sí, endavant.
1: Molt bé, doncs gràcies, Lluc.
2: A vostès.
1: Per la teva primera intervenció en aquest programa de qualitat.
2: De res. Ojo, que ara ve un moment important, no? Perdó. Perdó, ja m'allunyo del micròfon perquè ja...
1: Hòstia, m'ha espantat i tot el tio, eh?
2: Perdó, a casa.
1: Ara ve què?
2: Ara ve una sintonia nova en aquest programa. No.
1: Justament la definició.
2: En aquest programa, no?
0: En aquest programa, sí.
2: Vale.
1: Em sembla bé.
2: Vinga.
1: Som-hi?
2: Sí.
0: Sí.
1: A veure. Sanahuja, això ha de ser cosa teva. Això, aquestes músiques, tornem... això ha de ser cosa teva.
2: Sí.
1: Si és Quico i és de la ràdio, és del Sanahuja.
0: Sí. Ok, el tema és que deu ser meu, però qui ha trobat la sintonia ets tu, Roger,
1: sí,
0: el més jove, bueno, de la plaça.
1: La sintonia aquesta que estem escoltant...
0: Aquesta no.
2: Aquesta és molt bona, també.
1: Aquesta està molt bé.
2: Ah, però això què és? Al fons?
0: Aquesta al fons, clar.
2: Mentre estan cuinant, a cuina.
0: Sí, clar, i mentre parlem, clar.
1: I està buscat, eh? Programa de cocina de los 80, tal, de ràdio, on t'explicaven receptes i...
2: Joder, molt bé.
1: A veure.
0: Digue'm.
1: Oriol Sanahuja.
0: Sí.
1: Què ens tens en aquesta hora? Perquè aquesta hora és perillosa, eh? Perquè jo gana en tinc.
0: Sí, doncs aquest any...
2: Sí, però ja que ens proposa avui, jo no sé si m'ho menjaria.
0: Bé, aquesta hora potser
1: ara
0: no,
1: veurem,
0: però...
1: Ara ho veurem.
0: Aquest any farem...
1: Ara s'ha ofert això, en aquesta hora, eh?
2: Segur, perquè tu ets un tio...
1: Raro.
2: Normal, que vull dir que ets jove, surts de festa...
1: No, home, no.
2: Vale.
0: Aquest any obrim una nova porta...
1: Sí.
0: I farem el plat de cap de setmana.
1: Oh, com m'agrada això.
0: Val? I el que volem és parlar... En cada programa d'algun plat de que o d'algun aliment, però que ens rememora el cap de setmana, que tu durant la setmana segurament no és una cosa habitual i que quan arriba el cap de setmana potser tens aquelles ganes,
1: aquell esperit de diumenge,
0: esperit de cap de setmana,
1: però,
0: sí,
1: saps allò
0: que et recorda o que a moltes famílies allò està destinat i està guardat a fer-se o a menjar-se al cap de setmana.
1: A reunir-se en una taula, sí. més pausat, més... No, per entendre'ns, eh?
0: No de tàper davant de l'ordinador amb el temps just.
1: No fotarem unes mongetes amb patates aquí, eh?
0: No.
1: Aquí parlarem
2: per
1: de coses...
0: No? Perquè...
2: Perquè ho decideix el Sanahuja.
1: Perquè
2: vale,
1: això
2: vale,
1: és...
2: Vale.
1: A... A veure, comencem assentant allò una mica les bases.
0: Uh-huh.
1: Un plat de cap de setmana
2: sí. Ha
1: de tenir un punt de guarro. De guarro...
0: No, depèn de com tu mires.
1: No, de guarro, vull dir... De... Perdoneu.
0: De no healthy.
1: Exacte.
0: De no healthy.
1: De greix de porc, llard de porc, crema de no sé què, salsa de no sé...
2: Vale,
1: ha de tenir
2: aquest punt
1: festiu,
0: sí.
1: No?
0: Sí, correcte. Jo crec que ho has clavat al punt festiu.
1: Sí, aquest punt...
0: Sí.
1: Bueno, m'agrada. I avui, per trencar el gel, què ens portes, a veure?
0: Avui comencem amb un vermut.
1: Bueno... Que, molt de cap de setmana.
0: Exacte. Que a mi em rememora a vermut de dissabte, val? Aquí cadascú
1: perquè
0: veurem.
1: Entenem-nos, eh? O sigui, per un gourmand com el Sanahuja hi ha vermut de dissabte i vermut de diumenge.
0: No.
1: Això estaria molt buscat, ja.
0: No, potser perquè... No, ho dic que és un vermut perquè quan se'm va ocórrer escriure'l em va recordar a vermut, o sigui, a migdia... d'hivern.
1: A l'hora que pleguem de la ràdio.
0: Sí, correcte.
1: Sí, sí. Estic amb tu que és bastant d'hivern, això.
0: D'hivern, amb aquella escalfor del sol que toca la cara...
1: Que treus una mica les ulleres de sol.
0: Exacte.
1: Treus la jaqueta, si fa...
0: Exacte. Doncs, escalfor d'hivern, val? I en aquest cas, jo si penso amb el que em vull prendre amb la tranquil·litat total, jo l'ubico el dissabte, perquè segurament és aquell punt en... Encara vas de baixada o d'intentar acabar-te de relaxar, de començar a relaxar-te de la setmana.
1: Està bé,
0: i és dissabte. Que te'l pots fer el diumenge també, evidentment. Però jo l'ubico el dissabte. Al final,
1: bé, m'agrada.
0: La secció és el plat de cap de setmana, no?
1: La secció és teva, sí, home.
0: A cadascú, no? Aquí, la pregunta serà...
2: Va. Però què és?
0: Ara.
2: Per favor.
0: Ara.
1: Tio més impacient, eh? Tio que no s'ha relaxat, eh?
0: Escupinyes, sembla que vinguin a treballar, tio. Escupinyes amb salsa pinaler. Espinaler,
1: Bé. No.
0: Us agrada o no us agrada?
2: No sóc un... Me les menjaria, però no és el que jo em demanaria per mi, però... M'agrada més la salsa que l'escupinya.
0: Sí, val, d'acord.
1: Això podem convergir.
0: Perquè la salsa té aquell punt picantó que li dona... que és diferent, clar, evidentment pots fotre unes escopinyes sense la salsa espinaler.
1: No és el mateix.
0: I no és el mateix. No. Però aquest punt precisament...
2: Xorro, amb un raig de llimona.
0: Raig de llimona i pebre, no. Però al final és una
2: no
0: miqueta...
2: No és el mateix, vale. Però a mi em sembla molt poca cosa l'escopinya, com per clar, disfrutar-la clar, amb boca.
0: Però clar, evidentment, segurament, quan tu demanes aquest plat de cap de setmana, van... Aquest vermut de cap de setmana l'acompanyes amb altres coses. El que passa és que hem dit que parlarem en aquesta secció d'un. Doncs avui escollim per començar un entremès, no? Un vermut, doncs, escopinyes. Perquè, a més, a mi, no sé tu, Lluc i Roger, però és un vermut... que el fas fora de casa. Normalment,
1: no.
0: Amb salsa espinaler, no... Val, em sembla... Val,
2: tu
0: no?
2: Tens una...
1: El
2: teu rebost...
1: Jo tinc el potet,
2: tens la llauna de...
1: Sí. I al rebost tinc la llauneta d'escopinyes o de... Sí. A mi m'agrada més fer-lo a casa que fora.
0: Veus, jo per això et deia de l'hivern, el sol d'hivern i tal, cadascú l'ubica en la seva manera. Jo, en canvi, l'ubico amb demanar-ho fora de casa, perquè a casa... faré un altre tipus de vermut, en canvi
1: en
0: això no.
1: En el meu cas, perquè ho trobo molt cara a casa i encara molt més cara fora.
0: Foten
1: 10 o 12 euros per una llauneta i una mica de salsa, foten 10 o 12 euros. Sí. A no ser que vagis a la zona del Maresme, d'on tens la salsa espinaler, la casa espinaler, o similars, perquè n'hi ha algun lloc on fer el vermut molt xulo per allà, per a l'ella i tot allò, que foten una salsa... igual de color, gust i aspecte que l'espinaler, que no
0: però...
1: és un espinaler... I en allà també ho fan molt bé, això, de les llaunes i tot això. És veritat que jo, potser no és el primer, quan penso en vermut, jo penso abans en un fuet, unes olivetes, unes patates, fins i tot.
0: Però torno al mateix. Estem fent... La idea de la secció és fer coses no tan habituals.
1: Exacte.
2: És un tio alternatiu, no li agrada el mainstream.
1: No li
2: parlis d'unes patates braves.
1: I ara us faré una pregunta, fins i tot, perquè a mi m'ha passat. O sigui, l'escopinya, des de petits o amb l'edat? És com la cervesa, com el vi? Perquè a mi se m'ha produït aquest efecte de... Quin fàstic, això, i després...
0: Jo des de petit, haig de dir.
1: Sí?
0: Sí. Tu, Lluc?
2: Jo és que mai les he apreciat. Val. Com a...
0: Com que no les has apreciat mai...
1: A mi m'agrada.
0: Entro una altra pregunta que segurament...
2: Podria fotre un xupito de salsa espinaler.
1: Avui segurament me les fotré.
2: Ah, sí?
1: Perquè ara m'han vingut d'algú.
2: Mira, veus?
1: És el perill d'aquesta secció.
0: Podem fer-ho quan sortim d'aquí.
2: Arribar a casa...
1: És el perill d'aquesta... No, fotarem aquí. Però és el perill d'aquesta secció.
2: Farà gira, nena. Nena, treu la llauna d'escopinyes, que avui vinc content.
0: Tens un problema, que no, quan arribi a casa no tindrà la nena a casa.
1: Sí, jo sí, avui sí.
2: Ah, veus?
1: Però, bueno, que vull dir que no... Ho puc fer jo, eh?
0: Ah, clar, aquí està.
2: Jo no volia dir que...
1: De ficar els peus sobre la taula i dir...
2: Sí, no.
1: Almejas, avui? Almejas.
2: Exacte. No,
1: avui
2: com
1: ens fotrem la llauneta.
2: Exacte,
1: no?
2: sí.
0: Avui ens fotrem la llauneta. Tinc dos preguntes aquí. Amb escuradents o amb forquilla?
1: Sempre amb palillo. Perfecte. No, escura, palillo.
0: Palillo.
1: Porteu amb els palillos.
0: Palillos.
1: Sí.
0: Que després es queden aquí a la boca, vas treballant-lo fins que es desmunta del tot, com si fossis un pagès d'aquests de tota la vida.
1: Sí, però perquè les escopinyes o barbareixos són tan poca cosa que al final t'acabes menjant el palillo. Amb això estic amb el lluc. O sigui, són tan poca cosa que t'acabes fotent el palillo. Sí.
0: Perquè, tan poca cosa perquè llavors intueixo que t'agraden les escopinyes petites, perquè n'hi han de més grans, hi ha de tamany
1: això
0: més gran.
1: Això fa molt fàstic.
0: Val.
1: Això fa molt fàstic.
0: Estem d'acord.
1: Allò que posa el mejón, allò fa, que et fots a la boca tot el...
2: Tu no menges musclos.
1: No m'agrada, no.
2: Ah,
1: no.
2: Ja sabia, que ell és que és especial, eh?
0: És ja molt.
2: Recorda't, que no, amb el menjar. Sí.
1: Musclos me'ls puc fotre amb una paella, però jo demanar-me uns musclos... No, perquè em fa fàstic allò, el bitxo gros de la boca, allò, allà fiscós, allò.
0: Ah, als musclos els hi passa una cosa no. Que també pot passar a les escopinyes.
1: Que no s'obrin.
0: Sí, i que t'hi puguis trobar una miqueta
1: de
0: sorra.
1: Bueno, això.
0: Això estàs d'acord.
1: Sí.
2: Però això és un defecte, no?
1: Exacte.
0: Bueno, sí, però bueno, per tu és un defecte. Jo crec que aquest tros de sorra i de gust de mar, aquest cruixent,
1: el cruixent, que no és de la platja de l'Escala, segurament és
0: no.
1: La piscifactoria que hi ha
0: exacte,
1: allà.
0: Exacte.
2: Sí, clar. Sí,
1: perquè
2: sí.
1: Clar, les almejas aquestes de llauna.
0: Però no estàs parlant d'almejas, eh?
1: Bueno, els barbareixos.
0: Val, escopinyes.
1: Són una mica tot igual, eh?
0: No.
1: Ja.
0: Tot surt de mol·lusc i de closca, però no és el mateix.
1: Hi ha uns, diguéssim, hi ha uns criaderos especials.
2: Va, anem a mirar-ho.
1: Sí, de on salen los berberechos?
0: Mentretant.
1: Va, aviam.
0: El Lluc, crec que aquesta pregunta no li serà gaire pertinent, perquè diu que no li agraden gaire. A part de casa, sí. Roger, recordes algun lloc on diguis aquí, aquelles escopinyes em van agradar especialment?
1: Sí. En la vermuteria aquesta de l'Ella, que ara mateix no sé com es diu, que te la vaig a buscar, que no és l'Espinaler, perquè està a l'Ella, no està a Vilassar, està a dalt del poble de l'Ella.
0: Sí,
1: hi heu anat o no?
0: No, conec una miqueta l'Ella, però imagino la zona que estàs dient.
1: De fet, és un celler, perquè és un celler de
0: l'Ella. Crec que sí que...
1: Tu, en més de taules, pujant... tenen les tines.
0: Sí, ja són més.
1: Que allà només fan coses d'aquesta. Entonces, si tu vas allà a fer el vermut, només fan escopinyes, olives, patates...
0: Sé on és, no hi he menjat unes escopinyes i he anat per feina, però sé on
1: és. I has estat, eh?
0: Sí.
1: Home, doncs et podien haver deixat catar...
0: De fet, vaig anar a mirar per moure... Catar el que tenen allà. Per moure les tines que deies tu.
1: Sí?
0: Vaig anar a mirar per moure-les.
1: Ah, veus? Aquí és. Això és la companyia de l'Ella, que és el celler, que és la companyia, que és com la cooperativa, que és un lloc que... Ja veieu, bueno, no ho veieu, ho veuen ells que estan aquí, però bueno, és un lloc que ens hem d'imaginar com un antic celler, és com un magatzem que fa fins i tot aquella olor a ranci de la fusta de les botes, que a mi m'agrada, i allà, jo recordo allà, a part d'allà, que es produeix aquest efecte quan te les menges fora, allà, en aquest concret, la ració és abundant. I ara jo us diré una cosa, que potser és una allò, opinió impopular i per a vosaltres és matxacar-ho tot i fotre-ho tota la bessura, però jo sí que em resulta molt difícil menjar-me unes escopinyes, molt difícil, si no és que dins del mateix plat o llauna hi ha quatre olivetes. Veus, aquest duet, jo si no hi ha aquest duet em costa molt.
0: No, veus, jo ho veig diferent aquí, saps?
1: Sí?
0: Jo, les olivetes per una banda sola. I escopinya sola, en aquest cas amb la salsa.
1: Jo amb la salsa, fet, les olives és del millor que hi ha.
0: De fet, fixeu-vos una cosa, la salsa Espinaler és de les poques salses que s'anomena pel nom del fabricant. Parles de l'allioli, de la maionesa, de la salsa rosa... Es diu així perquè la salsa Espinaler...
2: Sí.
0: De fet, l'Espinaler va començar el 1950... es va crear el 1950 a Vilassar, precisament.
1: Sí, que tenen el local original allà, a la Nacional. Digues.
2: Això com ho has fet, Anauja? Perquè jo m'he remarcat aquest apartat del guió...
0: Jo he fet de tot.
2: Perquè,
0: això fa molts mesos que està fet.
2: Diu, la salsa Espinaler
1: és
2: de les poques salses que es diuen pel seu nom, pel nom del fabricant. Dos punts. Espadinale.
1: Es diu així?
2: No.
0: Ho ha escrit així.
2: M'ha semblat molt curiós, no?
0: Com a
2: error de guió, no?
0: Descobrirem.
2: Atenció, perquè Espinaler és Espinaler perquè ve d'Espinaler. Dos punts, Espadinale.
0: Molt bé. Descobrirem una altra intimitat del balneari.
1: La salsa Espadaler, no?
2: Exacte.
1: Faria jo.
0: Descobrirem una altra intimitat del balneari.
2: Quin any?
0: Que jo, la part de, dels guions que faig,
2: sí.
0: Molta part està escrita
2: a màquina.
0: Meva, no, no, escrita a mà.
1: A bolígraf.
2: A mà,
1: a bolígraf, no, a pluma.
0: I després, quan us ho haig de passar a vosaltres,
1: sí.
0: Moltes vegades tinc aquests moments, no, i primera aquesta i segona amb el mòbil, del qual és molt probable que se m'escapi.
2: No, no, no, no, no passa res, no passa res, no passa res.
0: Bueno, i com està feta la salsa espinaler?
1: Bueno, va, sí, rematem això.
2: Amb vinagre, com està feta, aigua, vinagre.
1: Home, jo crec que...
0: Vinagre de vi...
1: No, no, no ho miro, eh? Jo crec recordar espècies tipus pebre...
2: Sí, vermell,
0: pebre, vermell segur. I negre.
1: Pebre, sí, vinagre, el pimentó, no?, que es diu.
0: Sí,
1: el color,
0: sí.
1: Vinagre, ser la base...
2: Sí.
0: I a les espècies que dius tu, però clar, aquí és on hi ha el quid de la qüestió, que no està especificat...
2: El toc secret.
0: El toc secret, que no està especificat quines i en quin tant percent.
2: És com la rebussat del KFC, que vale. Tiene una mezcla, sí, de no sé cuánto.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, 52 especies, no sé qué.
2: Ojo, salsa espinaler amb unes bones patates chips.
1: Oh, també molt vale. Bé. Però vale, es produeix vale, l'efecte remullat.
2: No, però sí, perquè...
1: Ha de ser el moment.
0: Però van a part,
2: va, clar, de ser...
1: Agafes xuc, patata xuc, i
2: xuc. Exacte, vale. I menjar. Xuc, xuc,
1: però
2: xuc,
1: a mi m'agrada molt. Això, sí, veus, tot el que té a veure amb el vermut, a mi, aquí m'hi trobareu. I ja no sé si voleu acabar de reblar el clau... Amb què ho reguem, això? Amb què ho acompanyem? Perquè la salsa espinaler no és fàcil, eh? Perquè amb una Coca-Cola em fa aquest contrast de el pebre amb el dolç...
0: I què? I tu no creus que a vegades amb això, quan tens una miqueta de picant amb el gas, no et fa una explosió a la boca?
2: Sí, això sí.
1: Me la fa el cul. No. Però...
2: Jo amb gasosa.
1: Veus? Això ja... Però també és dolça.
0: Però no té aquell punt, té,
2: sí,
0: aquell punt d'agulla,
1: no,
0: aquell
1: sifon,
0: punt,
1: amb sifon.
2: Sí, amb sifon, clar, amb
1: sifon. Clar, és que jo, tot això del vermut, hi ha un petit problema.
2: A
1: que s'acompanya amb una de les coses que més detesto de la planeta Terra, que és el vermut.
2: Uh-huh.
1: Ara aquí em matareu, però molt fàstic. O sigui, no el puc ni olorar.
0: Està molt bo.
1: Molt, no sé.
0: Bueno, molt, no, molt fresc, per això. Un parell de glaçons.
1: Secció patrocinada per Izaguirre, no ho sé, però molt dolent. No sé, no.
0: Està. No. De fet, no parlàvem d'això. Obviamente. Parlàvem de les escopinyes amb,
1: sí,
0: salsa espinaler.
1: Bueno, l'espinaler és complicat a vegades com regar-lo.
0: Ja t'entenc.
1: És aquest punt que no hi trobes. El que, si és molt dolç, l'espinaler, a mi això del vinagre que és àcid amb el dolç... Amb el... La cerveseta, això no et diria que no.
0: Ves? Però... Ves? Ja ho has resolt. Has posat la pregunta sobre la taula i ja tu mateix ho has resolt.
1: Sí.
0: Està bé, està molt bé.
1: Bueno, molt bé, doncs res, escolta, avui el plat del dia, les escopinyes, i veurem avui amb la setmana que ve què ens portes a aquesta hora del matí. Sí. Gràcies, Sanauja.
0: De res, eh?
1: Com li agrada això, eh? O sigui, només una persona al planeta pot ballar això enèrgicament, que és el Sanauja.
2: Sí, com un director d'orquestra, oh, no?
1: Bueno, és que això... Ah, això són molts records, eh?
2: Sí, per algunes generacions.
0: I algunes, més d'una, eh?
1: La senyora Thatcher, que es deia incorrectament. No. Això s'ha escrit un crim.
2: Sí,
0: correcte.
1: La Jessica Fletcher.
2: Sí.
1: Una senyora que va morir no fa gaire.
0: No fa gaire, amb 90 i pico, 100 anys.
2: Pobreta.
1: Sí.
2: Bueno, l'actriu que la interpreta.
1: Sí, Fletcher no morirà mai.
2: Exacte.
1: És imaginada,
2: sí.
1: Com
2: sí.
1: També és imaginat el que ve a continuació, que és una de les coses, una de les grans apostes, diria jo, del Sanauja i del programa.
2: I sí.
1: Perquè si una cosa li feia il·lusió al Sanauja era transmetre-us a l'antena, el Lluc aprofita per badallar. Era una cosa que li feia il·lusió era transmetre-us una radionovel·la.
0: Sí.
1: De veritat, fotarem una radionovel·la?
0: En farem més d'una, perquè com que som amateurs en aquest aspecte...
1: Bueno...
0: Amateurs en l'aspecte de radionovel·les.
1: Ah, això sí.
0: Clar, ens van plantejar una radionovel·la de 30 i pico capítols, com 30 i pico programes farem aquest any. Però clar...
2: Impossible. Bueno, difícil.
0: Difícil.
1: Complicat.
0: Difícil.
1: Complicat.
0: Difícil.
1: Complicat.
0: Llavors...
1: Per no saturar, tampoc.
0: Exacte. Aquesta era una altra. Farem mini radionovel·les. Algunes tindran més capítols, altres en tindran menys... Mm-hmm. I mirarem que siguin variades. Això ja veurem, perquè s'ha de dir a l'audiència que són de producció pròpia del programa.
1: Bueno, les escrius tu.
0: Per ara sí, esteu oberts a poder-ne escriure vosaltres, eh?
1: Bueno, les escriuràs tu fins al juny, la Ràdio Nobel. No, però, vull dir, és que quedi clar, eh? Una història que tindrà 3, 4, 5 o 2 capítols.
0: Sí.
1: Uns quants capítols. I que cada setmana en farem una part, un
0: correcte.
1: Tastet.
0: Mm-hmm.
2: Molt bé.
1: Un tastet, un petit capítol.
0: Sí.
2: Vale.
0: No? Sí.
1: I llavors cada setmana anirem pescant el fil perquè pugueu seguir-les, no?
0: Correcte.
1: I recordem-ho que, com tot, eh? Com tot el que estem fent i el que esteu escoltant, al web i a l'app de Ràdio Caldes ho podeu recuperar per si la voleu recuperar més sencera, diríem, avui com ha anat això, d'on veníem, no? Allà,
2: molt bé.
1: A l'apartat del balneari. Bueno, dit això, ens hi llancem o no?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí. Aviam com sortirà, eh? Jo, avui no. Haig de reconèixer que estic un pèl nerviós per això, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, sense més dilació, que comenci la radionovela.
0: El negre és el color. És una nit fosca i freda d'hivern i a la vegada surten tres homes de tres cases diferents de Caldes. Un surt del carrer Major, tot de negre. Sembla tranquil. Es diu Sergi. L'altre surt d'un portal al costat del pàrquing de l'estació d'autobusos. També va tot de negre, en Dani. I el tercer surt d'un portal del carrer Avalixa Laverter i es diu Albert. Al cap de poc es troben tots tres junts a la Font del Lleó i deixen tres bosses negres, totes negres, el negre és el color. Al matí següent, Caldes es desperta a poc, però no ha estat una nit qualsevol a la plaça del Carme. Davant del mural dels castellers hi ha un home assegut al banc, ulls tancats, i a la mà dreta hi aguanta un cafè. Ha passat la brigada de la neteja i no li han fet cas. I ha passat nens amb pares i mares cap a l'escola. Tampoc li han fet cas. Qui s'ha donat de la seva presència és la Felissa, des de casa seva. Ha estat jubilada, però es lleva ben d'hora i ja ha vist des de primera hora un home assegut al banc. Baixa de casa seva, alguna cosa sospita, i quan s'apropa a l'home i li diu bon dia, es troba bé, i al posar-li una mà al damunt, l'home perd l'equilibri i es cau a terra, i el cafè també cau a terra.
3: Ajuda! Truquin a la policia!
0: I així és com Caldes es desperta una nit qualsevol d'hivern.
1: Ara, perdó, que no ho sentíeu. No està mal, eh, l'inici?
0: Primer capítol?
1: No està mal l'inici, eh? Vull dir, ens has portat ja per tot el poble el primer capítol, eh?
2: Sí, déu-n'hi-do.
0: Això...
1: Hòstia.
0: Com continuarà?
1: Doncs, això sabrem dissabte vinent.
0: Dissabte vinent.
1: Dissabte vinent, per tant, reprendrem el fil.
0: Uh-huh.
1: No? Bueno, acabat amb aquest estruendo interpretat pel Lluc de la Felissa, que m'ha agradat molt. Ah, aquest, no? Reprendrem el fil d'això i continuarà, donarem continuïtat a la part central d'aquesta història.
0: Sí.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Hòstia, no, m'ha agradat. No... És xulo. Bueno, és una cosa que quedi clar, que serà, tindrà aquesta continuïtat quan acabem la història. Ho deixarem clar fins aquí.
0: Sí, i es veurà, eh?
1: Exacte.
0: Jo crec que es veurà, que s'ha acabat.
1: Tornarem a enviar els nostres fidels oients a radiocaldes.cat, on la poden trobar sencera.
0: Sí.
1: I començarem una nova història que no tindrà a veure amb aquesta.
0: No tindrà a veure amb aquesta.
1: A mi el que m'ha agradat, que la gent que es quedi, que l'ambientació és a Caldes i és real,
0: Aquesta és la idea. Aquesta és la idea.
1: Fent servir carrers i llocs que n'havíem parlat en altres temporades, en una secció molt bona que es feia.
2: Sí.
1: La cara ser de Caldes.
2: Sí, que m'han dit que m'han arribat veus de que te l'han copiat al magazín matinal, no?
1: Al final, les coses bones. Jo sabia que algun o altre me la fotria, no?
2: Sí.
1: però m'agrada molt que està ambientat a Caldes tot això.
2: Molt bé.
1: M'agrada molt, m'agrada.
0: Bé, ja que venim aquí,
2: sí, home,
0: i la idea era aquesta, no?
1: I és una història.
0: I fer-ho proper al poble, no? Al final, fer-ho proper al poble.
1: No, molt bé, aquesta història creada, impulsada i majorment locutada per Oriol de Sanaüja. Molt bé, Sanaüja. Doncs ah, això, no, dissabte que ve, atents a...
0: No en teniu ganes, ja, que sigui dissabte que ve?
1: Home, sí, sí, clar, ara sí, ara ens has deixat amb el peixet aquí.
2: Sí, sí, sí.
1: I
2: sí.
1: Ara, bueno, costarà de passar la setmana,
0: diguem-ho
1: així.
0: Una miqueta la idea aquesta, precisament...
1: És fer la vida més llarga a la gent, no?
0: I és recuperar la idea de la radionovel·la,
1: sí,
0: i recuperar la idea de has d'esperar sí o sí.
1: Bueno,
0: no pots anar a la plataforma, no.
1: I trobareu tot el... No.
0: No,
2: no,
0: no,
2: no.
1: Però
2: no existeix.
1: Haig de dir que això és una cosa que la gent de la meva edat
2: no ha escoltat.
1: Una mica més i una mica menys. Mm. No sap ni el que és la radionovel·la i nosaltres n'estem fent una amb dos collons, eh?
2: Sí, sí, home. Bueno,
1: abans es feia molt.
2: Amb els dos del Sanaüja.
1: Abans es feia molt, això.
2: Sí.
1: No?
0: Sí.
1: Bueno, vosaltres...
0: Era, va començar, o sigui...
2: Era com si fos ahir de...
1: Sí, eh?
0: Exacte, de l'època.
1: Un col·laborat de l'època, eh?
2: Sí.
1: Molt bé. No, ho dic per explicar una mica el concepte, eh?
0: Sí. Bueno, i d'on ve, no? La idea de fer-ho ve una miqueta d'aquí, d'agafar una miqueta els orígens... I que la gent li agradi i estigui atrapada amb les històries que expliquem.
1: Doncs aquí seguirem fins dissabte vinent, on, com dèiem, desllorigarem una mica més aquesta història. I ara el que fem és mantenir les tradicions. Bueno, ara ja et toca, Lluc, ja et toca.
2: Sí, això es diu la secció del dia.
1: Ah, sí?
2: Sí.
0: Això no ha canviat?
2: Sí, amics.
1: Com que no ha canviat això?
2: Va, us explico, aquesta temporada hi torno, amb la secció del dia.
1: Sí.
2: Però amb novetats, com diria aquell, que tot canviï perquè tot segueix igual.
1: Qui ho deia, això?
2: Qualsevol.
1: Bueno, tu tenies una secció que feies frases.
2: O com diria l'altre, que encara més intel·ligent, farem un gir de 360 graus.
0: Per arribar al mateix lloc.
2: Exacte. I no, com que efectivament no volem quedar-nos al mateix lloc, però a prop, farem un gir de 300 graus, et sembla bé?
0: Perfecte. No arribes allà on estaves, està molt bé.
2: Que a 300 graus ha estat la temperatura mitjana d'aquest estiu als principals observatoris de Catalunya.
1: Ara que ets el Mauri,
2: sí,
1: o què?
2: Sí,
1: amb aquesta veu pausada, eh?
2: Primer de tot, que això ho introdueixo aquesta temporada, informació de servei.
1: Ep.
2: Avui és 19 de setembre,
1: sí?
2: És el 262è dia de l'any.
1: Hòstia, això m'agrada molt, eh?
2: No, amb el calendari gregorià. I quants dies queden? No ho sé. Queden 103 dies per acabar l'any.
0: Pues aquesta informació m'agrada.
2: Us va bé?
0: M'agrada molt.
2: Podeu començar el compte enrere.
0: Exacte.
1: Això m'agrada molt perquè quan comencem l'any, sí que és allò, bueno, portem 31 dies, portem 30, però jo a partir del 1 de febrer ja.
2: Sí, clar.
1: Però clar, a mi fa gràcia, no? Dia 15, 168.
2: Dius, a partir del 1 de febrer, clar, és que durant el gener és molt fàcil comptar quins dies portem de l'any.
1: Pues per això, aquí està la gràcia.
2: Vale.
1: Aquí està la gràcia.
2: Vale.
1: Avui és l'has dit, eh?
2: El 262.
1: És que ho has escrit amb lletra.
2: Sí.
1: Jo estava buscant un número.
2: No. Els números s'escriuen en lletres.
1: El 262, clar.
2: Quan fas text. Sí. Aquesta temporada anireu veient, però farem efemèride calderina. Ens centrarem en Caldes, sempre que n'hi hagi, que de moment l'any comença bé.
1: Sí?
2: Farem la dona del dia, perquè ja us explicaré per què, i farem un altre espai que després us explicaré, que és l'any que ens vam conèixer. Però de moment comencem amb l'efemèride calderina i escoltarem aquesta tradicional cançó de mar. Habanera, que no em sortia.
0: I qui ho canta? La veu d'aquests tres personatges, qui és? Porbó.
2: Molt bé.
0: Sí.
1: Bueno, però això escolta una mica la cançó, home.
4: que m'ha dit, hi va alguna polèmica.
2: No és el que ens interessa. Aquí ens centrarem en els catalans anant a la guerra. Que moltes vegades ja han anat i, bueno, no sempre han tingut bons resultats. De vegades sí, ja, ja, temps. Encara érem temuts a tota Europa amb els almogàvers i aquesta gent. Però com a norma general, quan anem a la guerra, perdem. Va, segons consta als arxius del Museu Termàlia, on hi ha tot el que és important de Caldes, està al Termàlia. Sí. El dia 19 de setembre del 1705, per tant ens anem ubicant ja amb en Felip i tota aquesta gent, durant la guerra de successió, aquell dia 6 homes del poble van sortir de la vila en direcció a Montjuïc. Clar, pensem que no és sortir agafo per la carretera com agafo el cotxe, no, vull dir...
4: Tot una travessa, eh?
2: Anaven en direcció a Montjuïc, a Barcelona, per participar en les tasques de fortificació i preparació militar de la zona,
4: del castell de Montjuïc.
2: Del castell de Montjuïc. Eren els anomenats terrallons.
4: Com?
2: Doncs perquè...
4: Això em sona a torracollons.
2: Doncs perquè treballaven la terra amb dos collons. Eren els terrallons. Amb una aixada i dos collons, segurament.
4: Es deia així, eh?
2: No feien de pagès, sinó que acabaven trinxeres, feien obres de fortificació... Aquí ve la part trista. Ja us he dit que la cosa no acabava bé. O no sabem, no sabem res més dels nostres sis valents. Sabem que...
4: Sabem que van sortir.
2: Van sortir.
0: Però no sabem si van arribar.
2: Però... pot ser ben bé que com els tripulants del català morissin a coberta o al castell o morissin al peu del canó.
4: Van morir per Catalunya.
2: Sí, segur, això segur.
4: I per Caldes, que encara és millor.
2: Van marxar, però no està documentat que tornessin, per tant...
4: Podria ser que tornessin quan l'escrivà que relatava d'això estigués dormint.
2: Sí, home, clar.
4: Podria ser que haguessin tornat tan tranquils i dir, bueno, escolta...
2: Però va, passem ara a la part principal de la secció d'aquest any. Sabeu que, com us deia abans, bé, la temporada passada, quan jo buscava fets destacables, efemèrides, personatges importants d'aquell dia, del dia per fer la secció del dia d'avui, del dia actual, del dia important al que estem vivint, la majoria de la informació que trobava era sobre homes, homes fent coses, homes naixent, homes morint, Homes. Doncs aquesta temporada he volgut centrar l'espai exclusivament en les dones.
4: Ah,
2: i ho farem amb l'espai de la dona del dia. I de moment, com a música, ho farem amb un dels grups que més va sonar la temporada passada. I tot té un perquè.

0: Bueno, molt bé els Rolling Stones. Hòstia, com m'agrada començar amb els Beatles,
1: eh? Sí, home, anem forts ara, avui, eh? Ara. Us parlaré de la Kate Sheppard, una gran defensora dels drets de les dones i d'un dret fonamental, però anem a pams. Marxem cap a Liverpool, eh?
2: Val. Sí. Aquí ho lligues tot.
1: Sí, la senyoreta Sheppard va néixer a Liverpool, Anglaterra, el 10 de març de 1847. Per tant, no estem celebrant el dia en què va néixer. Uh-huh. Era la primera filla d'un matrimoni escocès. El tema. Va viure feliç fins als 21 anys, o tot el feliç que es pot ser una nena escocesa de cabells escocesos a la Liverpool de meitats del segle XIX. No estic acusant els anglesos, o sigui, de racistes, de
0: tenir problemes. Petit roja, diguem-ho clar.
1: Exacte,
0: no?
1: Exacte, vull dir. Bueno, vull dir, a les biografies trobo que la nena, la noia va viure feliç fins als 21 anys. Bueno,
0: als 21 ja no.
1: Ja. Als 21 anys ve, als 21 anys ve el primer gir a la seva vida, és la tràgica mort del seu pare. I la veritat, jo no sé si és típic d'aquella època, però mort el pare, la mare, clar, va agafar la família i es van traslladar.
0: La matriarca, no?
1: Clar, i vosaltres direu, home, clar, van retornar a la seva Escòcia natal, no? Uh-huh. On podien almenys criar ovelles i no morir-se de gana, que és el que fan encara avui dia d'avui els escocesos.
0: Morir-se de gana, no?
1: No.
0: Criar ovelles i whisky.
1: Sí, sí, sí. Vale. Van anar una mica més lluny. La dona li va agafar un rampell i va dir, mira, agafo la família i me'n vaig cap a Nova Zelanda. Hòstia, i la Mary, Valora. La Mary Sheppard, que era espavilada de mena, aviat va trobar l'amor, es

0: dones poc tenen a dir en el país on vivia. No tenien ni, ni veu ni vot. I això era a tots els països del món, eh? No us penseu. A...
1: Ja.
0: I ens anem acostant al kit de la cançó. El dret a vot.

0: Home, que fos un gir gros.
1: Quina cançó és aquesta, m'agrada molt.
2: Això és Stay Away,
0: Cançó aborígena. Sí, traduït aquí sí. Com cançó aborígena.
2: Clar, clar, home.
0: El Sanahuja, el tio, estàs prenent molts apunts avui, Sanahuja.
2: Stay Away, de Wanao Way. Bona música aborígena, bona home. Merda, us porto maori. Sí, sí. I amb la seva coreografia, tu busca el vídeo, Sanahuja, que sabeu els del rugby que fan la jaca, doncs sí, els aborígens canten. Igual. I també allò, no és tan agressiva. Però lo de les coreografies i els videoclips no ho va inventar Michael Jackson.
0: No,
2: ja era una mica abans. Va, Shepard es va convertir en una incansable activista pels drets de les dones, no només fent campanya, repartint... volants, el que diríem...
0: flyers.
2: Tríptics, flyers, fulletos.
1: Molt bé.
0: Fulletons informatius.
2: Sinó que reclutava més dones interessades en el vot, va recusar altres alliberaments com el dret a divorciar-se o fins i tot el dret a no portar corset.
0: Ah, que això era una obligació,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, en aquella època. Sí. I era una tia pesada i va començar a presentar projectes de llei que permetien a les dones... o que permetessin a les dones el sufragi, i va presentar petitoris al Parlament del seu país, i finalment Shepard va reunir més de 32.000 signatures.
0: Home, en aquella època...
2: Exacte, que no hi ha, havies d'anar casa per casa, que no era com...
1: La porta freda.
2: Que t'envien un e-mail i no,
0: i firma aquí. I vivia molta menys gent, encara.
2: I aquesta massiva petició va ser finalment aprovada el 19 de setembre de 1983 i es va convertir en llei. Per tant,
0: avui és el dia que es commemora això.
1: Des de 1847 que va néixer aquesta dona.
2: Sí.
1: La seva feina.
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: I avui, per tant, celebrem l'aprovació de la llei que va permetre que les dones votessin per primera vegada al món en unes eleccions en un dia 28 de novembre d'aquell mateix any. Després del seu gran èxit, la Kate va seguir treballant incansablement per les dones i va formar i liderar el Consell Nacional de Dones del seu país, des d'on va continuar lluitant pels drets de les dones. Bueno, només deixaria la feina per problemes de salut i als 87 anys moriria. I avui és recordada com una de les dones més importants de la història de Nova Zelanda.
0: Té
2: una estàtua por ahí i atenció, la seva cara... adorna els bitllets de $10 neozelandesos. Vull dir, algo que Trump ha aconseguit, però de la seva manera, tenir un bitllet o una manera de blaçar cara, doncs aquesta dona, per la seva lluita, apareix un bitllet que crec que és el màxim que podem aspirar a qualsevol ésser humà, que la nostra cara sortia en un bitllet.
0: Vull dir, aquí a Espanya no sé què porti.
1: Jo em retiro de voler aspirar això.
0: No m'agrada, no és una cosa que no m'agradaria. A tu sí, al Lluc li agradaria.
1: Al Lluc li agradaria.
0: $1 i al Lluc li agradaria. Això seria molt bo,
2: I la gent fregant-me la calva per tenir bona sort. Sí,
0: m'agradaria molt. Molts llucs. Quants llucs tens, tu? Bueno.
2: Va, tercera part d'aquesta secció.
0: Som-hi?
2: Sí.
1: Sí, i tant. Hosti, Lluc, m'agrada molt això.
2: Sí.
0: Però la pregunta, ara jo la pregunta que tinc ja, després de gairebé una hora fotent programa, és: Sanahuja, tu quan no hi ha hagut balneari, què fots, tio? Està prenent apunts. Ha donat molta il·lusió.
2: No,
0: el Sanahuja sempre a l'equip, no? Però vull dir, ha tornat molt, transmet aquesta il·lusió.
2: Me la transmet. Pensant a veure quina música els hi poso, no, per aquesta transició.
0: Sí, i a mi t'imagino.
2: Una mica de jazz de fons. Que això
0: el
2: sé, que
0: vols apuntar-te al Sanahuja. Criteri musical, perquè no el tinc.
1: Saps què passa, Roger?
0: Que
1: ens anem fent grans, tots.
0: No diguis amb aquesta música.
1: Tots. Doncs ho dic amb aquesta música, perquè evidentment el rock, el continuo escoltant, el rock m'agrada molt, però el jazz m'està acompanyant molt a la vida ara, en aquests moments, i el jazz

0: m'ha acompanyat per començar a obrir la secció de la radionovela d'aquesta.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Que maco.
1: Això, el truc és fàcil, eh?
2: Això amb unes escopinyes...
0: Oh! Oh.
2: Que bé, que bé.
1: El solet.
0: Oh! Oh.
2: Que bé, que bé. Yeah. Bueno, escolta, jo he perdut...
0: Aviam, el truc és fàcil.
1: No, no, ja
0: el truc és fàcil.
1: És fàcil, és anar a YouTube i posar...
0: Ja suave. Jazz
1: de, no, jazz de fons vaig posar.
0: Jazz de fons.
1: Sí. I això va sortir.
0: Tranquil, Lluc. A les meves llistes de Spotify tinc... tant una cosa com l'altra.
1: Vale, perfecte, ja està. I jo
0: o sigui, només... per fer aquesta secció hem escoltat la mateixa música.
1: Ma...
2: Ja és a fondo. Bueno, no. Jo no, eh?
0: No posa això, eh? T'ho dic en sèrio, no posa això.
2: No, ja és a fondo.
0: Ah, sí, sí, sí. I tu dius ja és a fondo.
2: Ja és a fondo.
0: Molt bé,
2: perfecte.
0: Bueno, era expliquis.
1: Simplement una mica de jazz de fons per introduir-vos amb la tranquil·litat i delicadesa que em caracteritza. Sí. L'últim espai d'aquesta renovada secció. Com ja sabeu, jo soc un tio que es complica poc i em dedico a plagiar i adaptar coses que han funcionat al món de les comunicacions.
0: Sí. Amb la gran sort que encara no t'han fotut cap demanda. Està
1: no,
0: molt bé.
1: Home, no,
0: fas...
1: no, no, no.
0: Això vol dir que ho fas molt bé. Això vol dir que ho fas molt bé.
2: Jo estic esperant cada any que ens encardin una, perquè així no. Això donaria molta notorietat. No. Sí, perquè... sí. Televisió Espanyola se querella contra programa de ràdio local.
1: No, no, no. Televisió Espanyola no. La 2CAT.
2: Uah,
1: perquè si hi ha un canal...
2: La 2CAT o la 2RAC, eh? Jo li diria, perquè... Ojo, eh? Basté, Clapés,
1: sí, sí,
2: Bundó...
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ja estan vetats a TV3, què han de fer?
0: Sí, sí.
1: Bueno, Basté no està vetat enlloc.
2: Anar a xupar algun altre públic.
1: Sí, exacte.
2: Pobrets.
0: Però no estarà vetat, però aquesta setmana ha tirat fort,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Amb raó.
1: Sí, amb raó, sí.
2: La pregunta de què has fet Sant Aujo quan no hi havia balneari, espero que no sigui mirar TV3, perquè com va dir aquella senyora que va trucar la
1: nit... És que ja no existeix TV3.
2: Bueno, el que fa...
1: Ah, vale, a l'altre escat.
2: No ho vau escoltar, això no. Ho han passat pel versió RAC1, han passat molts cops.
1: Ah, sí.
2: De la senyora aquesta, que TV3 ha quedat una puta merda, tu, la gent que no hem anat de vacances, ves quina culpa hi tenim de que es fotin el 3CAT tot el dia. Perquè clar, fotien el 324 quan s'acabava el TN i quan s'acabava lo de les senyores fins al pròxim TN. Això no feien res més. I la gent deia això, no, on t'estan, hòstia, alguna cosa? Doncs pues mira.
0: Pues això, mentre no hem tingut programa, això no ho he fet aquestes vegades.
2: No, eh?
0: No.
2: Millor.
0: No. He desconnectat bastant de la televisió i bastant de la ràdio, eh? Potser per això vinc amb tantes
2: bé,
0: ganes.
2: Bé, ben fet, per lo que hi ha que escoltar por ahí.
1: Ja
2: bueno, va.
1: Ja esteu?
0: Sí, perdó.
1: Reprenem el fil. Com dèiem, si ja, exacte, és el canal que ho va petar la temporada passada... Els ha fet molta ràbia els de la corporació, aquests que van transformar TV3 en aquesta merda de la 3CAT. Per tant, si el meu referent fins ara, fins ahir, fins abans d'ahir era TV3,
2: ara ja no,
1: d'on havia plagiat crims, el quanta guerra, l'on és la pasta.
2: Bueno, programes doncs, bons.
1: Ara, sí, bueno. Hem anat...
0: Sí, eren programes
1: sí,
0: bons.
1: Sí, vale.
0: Ah, doncs que, ara, ara... que ara no estiguin a l'alçada és una altra història.
1: El meu referent ara és la 2CAT i plagiaré el seu programa més transcendent,
2: sí, eh?
1: Sempre amb el permís de Basté i el seu pla seqüència. I estic parlant de l'any que vas néixer del gran Xavier Bundó.
2: Molt bé,
0: una salutació al Xavier que està fent programa ara mateix també. Però nosaltres som més bons. En aquesta hora nosaltres som més bons.
2: Li fotem el programa de ràdio al de tele, el Bundó, i que es fotrà anar a carell.
1: Però... per evitar querelles, jo no li he dit l'any que vas néixer, o l'any que vam néixer, o com estigui, sinó l'any que ens vam conèixer.
2: M'agrada molt.
1: I parlo
2: molt.
1: De nosaltres tres.
2: M'agrada molt.
0: Molt.
1: Els que fem aquesta secció, aquesta cosa de la ràdio.
0: Aquest programa, el balneari.
1: Estic parlant del director, productor, tècnic de so, realitzador i imprescindible, Roger Rams.
2: Oh, que maco, eh?
1: I estic parlant també del mai prou ben ponderat, la veu de l'experiència, conductor de cotxes i musicòleg aficionat. Crac, ho dic. Aquell tio que puja el cap de setmana a mullar en el seu mini amb jazz suau. Oriol Sanaviuja.
0: Gràcies,
1: Lluís. I estic parlant també, evidentment, de l'altre Oriol, el que us parla. Del que no
2: ara aquí t'hauríem de fer nosaltres,
1: exacte.
2: No?
1: No, no, no.
2: El que
1: no,
2: badalla entre seccions...
1: Ja m'ho he escrit, ja m'ho he escrit, ja m'ho he escrit. Del que no tinc una opinió que es pugui emetre en directe sense que hagi de rompre a l'estudi la policia amb els Mossos per clausurar la mesura. Per tant, aquest any ens submergirem, farem exclusivament efemèrides del 2018 del dia.
2: Que és l'any que ens vam conèixer. Va haver aquest dubte, no?
1: Què va passar?
2: Van treure fotos de la Maroteca.
1: Què va passar el 19 de setembre del 2018? Perquè, oh sí, la història romana, la història dels grecs, dels egipcis...
0: Ja,
1: de la...
0: Va del dia a dia.
1: No, exacte. Del nostre món.
2: Sí.
1: Vinga, posa'm la següent sintonia.

0: Això és Etíop?
1: Això és Etíop.
0: Hòstia.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Marxem cap a Etiòpia. Sabeu allò que diuen que dos no es barallen si un no vol?
2: Sí.
1: Doncs aquesta història de l'any que ens vam conèixer és un clar exemple. A veure, primer hem de marxar cap als finals dels 90, quan Eritrea i Etiòpia estaven en un conflicte fronterer que va costar la vida d'almenys 80.000 persones. 20 anyets de conflicte, d'aquests així, que s'enquisten una mica.
0: Sí.
1: Però què va passar? L'abril del 2018, Abiy Ahmed va ser escollit primer ministre d'Etiòpia i va acceptar sense condicions el pacte de la Comissió de Límits de l'ONU de l'any 2002, que otorgava la ciutat disputada de Batme a Eritrea. O sigui, el problema era, Eritrea deia Batme és meva i Etiòpia deia no, Batme és meva. Després d'un procés de pau, finalment el 19 de setembre de 2018 tots dos líders van ratificar aquest acord de pau de Jeddah, que s'havia establert a Jeddah, a l'Aràbia Saudita, en presència del rei Salman i del secretari general de l'ONU, Antonio Guterres.
2: Guterres, no Guterres.
1: Bueno, està mal escrit, però
2: ah,
1: sí, jo també escric malament.
2: Ah, va.
0: Ara aquests dos es tiraran
2: pollita tota
0: la temporada.
2: No.
1: No, només avui.
2: Només avui.
1: De moment. Va, es van reobrir les fronteres terrestres, es va restablir els vols comercials entre Addis Abeba i Asmara, es van reconnectar les línies telefòniques.
0: Hòstia, i es van empalmar els cables.
1: Exacte,
0: eh?
1: I Eritrea va tornar a obrir els seus ports marítims, Massawa i Assab, al comerç etíop. I per aquest lideratge en la resolució del conflicte, el primer ministre etíop, Abiy Ahmed, va ser guardonat amb el Premi Nobel de la Pau l'any 2019. Per tant, bueno, acostumats ara a mandataris d'aquests que el que fan és posar més llenya al foc, sense entrar en més detalls de vés a saber què hi havia darrere.
0: No.
1: Però, escolta, el tio va arribar a la presidència i va dir...
2: Però van resoldre un conflicte, no?
0: Al grano, no? S'ha fet el que es volia fer,
1: exacte.
0: Sí o no?
1: Exacte. Anem a deixar de barallar-nos... Ja està.
0: Ja els coets no volen.
1: Va,
0: no,
1: per tant, fa 8 anys es va firmar aquest acord de pau i ara hi ha altres conflictes a Àfrica dels que no es parla als nostres mitjans de comunicació perquè no interessa.
0: No interessa, això.
1: No interessa, ja està. Era la meva reflexió final. Per
2: també farem la reflexió del dia?
1: No. De moment no.
0: Molt bé, doncs res, escolta, secció del dia renovada.
1: Sí.
0: M'agrada molt aquest format.
2: Sí.
0: Entre coses perquè sortim nosaltres.
2: Sí.
0: Això sempre està bé.
2: És el millor,
1: clar,
2: eh?
1: Clar,
2: som els millors.
0: I ja està.
2: És així, el balneari és el millor.
0: Ja està.
1: Molt
0: ja
1: bé.
2: És el millor del cap de setmana.
0: Bueno, va, anem acotant. És el millor dels dissabtes de 9 a 10.
2: No, del cap de setmana.
0: És el millor.
2: A la que escoltes el cap de setmana al balneari... La vida et canvia.
1: És el millor dels casos dels dissabtes de 9 a 10 que es pugui escoltar sense internet.
0: Ah, exacte.
2: Sense internet.
0: Va.
2: Molt bé.
0: Molt bé, va, escolta, i el que farem és rematar-ho. Això hem de rematar, això.
1: Sí.
2: Bueno, Lluc, alguna pista del que jo he dit?
1: No té remat, era fàcil, era molt fàcil.
0: Avui és que ens estem com raros, no? Mirant tot el rato l'hora... tenim 3 minuts, que això per nosaltres...
1: Sí.
2: Ah, però que hem fet un format molt nou, amb moltes seccions noves, bueno, ens estem adaptant.
0: Bé, però ja estàveu aquí, aviam, recordem.
1: No, jo bàsicament, en lloc
0: això
1: de fer 85 pàgines de guió, he decidit fer-ne 5.
0: Això és el so del dia?
1: Llavors no anem amb
2: prou. Aviam.
0: Anem a resoldre el so del dia que hem tirat al principi, perquè avui hi ha tanta novetat que havíem d'explicar. Anem a tirar el so... I havien-se el sol, ja et sap, no el sol.

0: La nau ja. El tio tanca els ulls i es concentra. No, no,
1: què havíem
0: no.
1: dit? Havíem
0: s'ha equivocat només en una cosa, en què ha dit que era una... algú fent girar una, uns pedals d'una bicicleta. I no, simplement és una bicicleta anant endavant sense pedalar.
2: Vale.
0: És el soroll que fa el caset quan... Sí, mira, no, és
1: clar,
0: com que...
1: Però quan, si la bicicleta va endavant i tu no pedales...
0: Sí, fa aquest soroll.
2: Fa soroll i
0: és el, si és el... Com es diu aquelles coses rodones que van a dintre? Els coixinets. Són els coixinets.
1: Però, ah, són els coixinets,
0: sí,
1: això.
0: Sí, sí, sí, això són
1: els coixinets. No és el mateix moviment.
0: I atenció,
1: si
0: perquè
1: parat, tires enrere, sí.
0: Buscant el so d'una bicicleta, he descobert que cada marca té un so diferent.
2: Ah, sí. Això és com els motors dels cotxes.
0: Clar, clar, això és com els motors dels cotxes. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Té molt
0: sí, sí, sí, hi ha gent que és molt aficionada a la bicicleta.
2: Aviam si ara m'hauràs de portar 3 o 4 bicis per adivinar la
0: sí,
2: marca.
1: Eh? Això és una Orbea Super Special Turbo,
0: exacte,
1: del 92.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, molt bé, escolta, bueno... aproximat. Avui
0: no,
1: tu volies
0: no.
1: precisió perquè era fàcil.
0: Un punt. Sí, era fàcil.
2: Al final era una cadena de bicicleta que això
0: sí, home, sí.
2: Li ha donat
1: pedales
2: la...
1: i cadena.
0: Sí, sí, sí.
1: Pedales
0: sí,
1: i
0: sí.
1: cadena.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, doncs re, no era el martell que he dit jo. Llàstima, no. Perquè no m'he provat. Té algú mecànic, però un martell. Bueno.
2: M'agrada molt.
1: Aquest no balneari,
2: Sí. Espero que l'audiència
1: ara,
2: també.
1: Ara ja faria un altre jo.
0: Si li agrada algú més que no siguin nosaltres tres.
2: Acabo de dir que
0: si
2: espero que l'audiència n'hi agradi molt.
1: L'audiència...
2: Nosaltres ens ho estem passant bé?
1: L'audiència que els bombi,
2: sí.
1: No?
0: Com sí,
1: dir,
0: sí, sí.
1: Com
0: sí.
2: Nosaltres ens ho hem passat bé preparant el programa?
1: Sí, això sempre.
2: Doncs...
0: Jo ho he dit a casa, al grup de la família, i tothom m'ha dit, ah, molt bé, m'han posat un pulgar, així, no sé què, un dit polze, perdó.
1: Bueno, ara sí,
0: Vale, perdó, Roger. Tira.
1: Bueno, escolta... La setmana que ve més, i millor, com sempre aquí a les 9 del matí, al balneari. Per la resta, que vagi molt bé el cap de setmana. Adéu.
3: Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
4: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
5: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
6: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
7: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena de sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la tan... la ciutat.
3: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
8: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
9: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
10: Es maten a totes.
9: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
11: Ara pujarà el preu de la llet.
9: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
12: Queda un any, un mes i 13 dies.
13: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, Res, em fotria més mandra.
14: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
3: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
15: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Bones, tenim la il·lusió de presentar-vos un altre programa de l'Esport que avui.
1: Segon dia, segona setmana, no ens han fotut fora encara. Bueno, crec que s'ha de celebrar, no?
0: Això és bona notícia.
1: Senyal de que no ho hem fet tan malament, no? I avui portem un altre col·laborador, una de les persones que tenim darrere de l'Esport que avui, de les Esports de Caldes. Presenta't tu mateix.
2: Home, ostres, és difícil, sí. Això, eh?
1: No, nom, professió, grup
2: sanguini. Soc l'Albert Sant Andrés, soc periodista, em dedico a l'esport local tant aquí com a altres llocs, i grup sanguini o positiu, crec que és.
1: Aquest és el donant universal o el que rep universalment?
2: Ostres, no ho he sabut mai, això, eh?
1: Això vol dir que no dones sang, no?
2: Mai, no, jo sóc d'aquells que veu les agulles i, mira, precisament demà m'han de treure sang i no em fa gaire gràcia, eh? O sigui...
0: Bueno, esperem que avui ho passis bé almenys.
2: Sí, sí, sí,
1: ens ha vingut a portar informació perquè va ser l'encarregat d'anar doncs, a veure el Caldes, no? I a fer la crònica vas fer.
2: El partit que avui el van fer en directe a Ràdio Caldes.
0: Sí, el partit que avui, per qui no ho sàpiga, és com una extensió de l'Esport que avui, bueno, en general entre els dos som extensions.
2: Són companys.
0: Exacte, extensions uns dels altres, no? I bàsicament el que fa el partit que avui és retransmetre el partit de Caldes o altres partits importants que hi ha al cap de setmana.
2: Sí, partits dels equips, dels primers equips calderins principalment.
0: Aquest cap de setmana hi ha un altre partit, oi?
2: Sí, aquest cap de setmana ja comença la Lliga. O sigui, la segona jornada de Lliga, uh-huh. Aquesta va ser la primera jornada de Lliga, el Caldes-Sant Cugat, 1-0. Un partit molt complicat. Va ser un partit molt complicat amb el gol de la victòria en el minut 94.
1: Sí, ara després entrarem en detall.
2: Ara en parlarem.
1: Volem preguntar.
0: Ja té la.
1: Aleshores, aquest cap de setmana torna a haver-hi el partit que avui, no?
2: Sí, exacte. Farem un altre partit diumenge, crec que era a les 12, si no recordo malament.
0: Un altre cop, mateix horari, no?
2: Sí,
0: ja que ha funcionat.
2: Sí, ja coincideix. Sí, sí. Serà un altre esport.
1: Perquè ho sapigueu, que el tindreu a l'Albert per aquí el diumenge i doncs, per si esteu interessats en seguir el partit i el Caldes.
0: Perfecte, doncs...
1: Primer de tot, com estem? Com esteu? Perquè clar, hem vingut aquí en directe i...
0: Jo la veritat que estic bastant bé, bueno, han sigut uns dies una mica moguts, però bueno, estem aquí i és el que compta i amb moltes ganes de parlar una miqueta de futbol, d'esport en general... I això, molta il·lusió i ganes de trobar-nos un altre cop.
1: Molt bé, però m'has dit que t'havia passat alguna
0: cosa? Sí, m'ha passat alguna
1: cosa. No m'ho ni explicat. Aviam la tonteria que és, perquè pot ser una tonteria.
0: És que, sí, no, ho és. Però jo treballo en una autoescola, ¿vale? Que de fet és l'autoescola que patrocina el nostre equip de Chichinabo que tenim. Que de fet juguem aquest divendres, a les 10:30. ¿Vale?
1: De fet ja vam jugar, però tu no vas venir. Però
0: veritat,
1: bueno,
0: no vaig
1: ja vam jugar el primer mestre.
0: No vaig poder venir perquè jugava a l'Espanyol. Que no vegis, que d'això també parlarem.
2: Això no és excusa.
1: Ens va deixar plantats, és el capità, perquè ho sapigueu, del nostre equipet, i ens va deixar plantat el primer partit. Viam com va la temporada.
2: Seriositat davant de tot, eh?
0: Uah, poca. La veritat que en aquest equip poca.
1: Vam perdre, per cert, 2-1, ja ho podem dir. Que sí? Això no li interessa a ningú. I què doncs?
0: Sí, vale. L'autoscola és de Sant Feliu, vale? Que és Sant Feliu per qui, bueno, tothom ho coneix.
2: El barri del nord de Caldes, no?
0: Sí. I és un com un poble que és molt poble, vale? I la gent d'allà és molt molt de poble, molt d'estar per casa i la veritat que mola l'ambient que hi ha. I l'altre dia em ve un xaval a l'autoscola, jo estic allà com de secretari atenent a la gent que ve, no? I em ve un xaval allà que em vull apuntar tal, que té el teòric i ja només havia de començar les pràctiques. Vale? I així com molt d'estar per casa, un xaval amb 18 anys o 17 i tenia, i com molt d'estar per casa així,
1: molt d'estar per casa, per si els oients encara no ho saben, era molt d'estar per casa el tio.
0: Sí, sí. Però, va tio, va, no sé què, apunta, amb 17 anys saps, allà, jo flipant, bueno. I ma mare em diu, sí, aquest ha conduït i tot, ja amb 17 anys ja sap portar el cotxe. I avui baixant cap a Caldes, jo anava ràpid perquè baixava de Sant Feliu cap a venir a la ràdio directa, i baixant cap a Caldes em trobo ma mare, que és la professora, amb el noi aquest conduint el cotxe, i el tio aquest em fot llargues, bro.
1: A mitja pràctica.
0: Sí, el tio, la primera pràctica que fa, i em fot llargues quan em veu per saludar.
1: I vols dir que no l'he dit te mare?
0: No, jo crec que no.
2: Aquest tio és un crac.
0: Sí, és el típic que va a l'examen amb cotxe, saps?
2: Sí.
1: No, va pitant, es troba el gust a mig examen. Hòstia, i comença a pitar.
0: M'ha fet molta gràcia. I a sobre, després m'ha trucat ma mare i tot el rato l'escoltava. Adéu, no sé què, amb la finestra baixada saludant als seus col·legues.
1: Doncs aviam si aquest geni ens està escoltant.
2: Que té carna, que li retirin el carnet en 3-4 mesos.
0: Bueno, estaria guai portar gent així. Aquests personatges donen contingut, tio.
1: Bueno, doncs tenim bastants resultats a parlar.
0: Sí.
1: Encara estem de pretemporada, no hi ha titulars com a tal, ja portarem titulars, però hi ha hagut amistosos i tal que doncs podem repassar, no? I podem parlar-ne, no?
0: I tant.
1: Per tant, jo donaria entrada als esports d'aquest cap de setmana de Caldes, tio.
0: Som-hi.

0: Però abans de començar, aquesta sintonia serà la que hem decidit per quan parlem d'Esports de Caldes, que el programa passat...
1: És molt top, eh?
0: El programa passat no l'havíem portat perquè no vam fer seccions, però quan parlem de Caldes, doncs què millor que la música de l'Escaldarium, no?
1: I amb aquest remix.
0: Està molt
1: top.
0: I ens va recomanar el Xavi i ens
2: molt bona.
1: Ens vam quedar sense Escaldarium aquest any i ja tinc ganes, saps?
2: Sí.
0: Doncs comencem, si et sembla, amb el futsal. Sí. L'esport, recordem que nosaltres practicàvem en el seu moment, li tenim bastant carinyo. Què ha fet el masculí, tio?
1: El masculí ha quedat 6-1, guanyat, contra el Molins. I va jugar un altre partit també, 9-5, que va quedar contra el Parets, que és un equip de bona categoria. Crec que és la mateixa categoria que el Caldes, de fet.
0: Hòstia, doncs dos victòries al mateix dia a sobre van ser. Dos victòries contundents. Mala sort que el femení no va també va jugar a casa el femení, però no va tenir tanta sort. Van quedar 2-4 contra l'Eixample. No es pot tenir tot, no podem guanyar-ho tot. Però bueno, són amistosos encara, ja tens de millora. I ja veiem què fan. I la penya, què, tio?
1: La penya, doncs, va jugar aquest cap de setmana. Va guanyar, no? 5-4. Això tinc entès.
0: Això crec.
1: Tenim informadors que ens van dir que va guanyar, però no sabem el resultat exactament, perquè l'estàvem buscant i no sortia.
0: El problema és això, que si ja trobar els resultats de tots els esports de Caldes és difícil, pretemporada amb amistosos...
1: És un caos.
0: Benvinguts
3: a l'esport local.
0: Sí, no?
3: Llavors, aquí no hi ha gabinets de premsa i aquestes coses.
0: Vam tenir sort que el Cena Caldes, el de futsal, sí que van venjar els resultats, i també l'hoquei. L'hoquei masculí... Va guanyar 4-2 contra el Club Esportiu Noia. És un bon equip, no?
3: Campions de Lliga.
0: Campions de Lliga.
3: Sí. Va ser un partit una mica complicat, eh? Però,
0: sí, l'has veure?
3: No, me l'han explicat ara, perquè vinc d'allà. Van guanyar 4-2, hi va haver una targeta vermella, una expulsió, i arrel d'aquí, en la inferioritat del Noia, el Caldes va aprofitar. Anaven empatats a dos i van aprofitar per fer el 4-2. Molt bon partit, que és l'últim, a més, amistós, abans de que facin la Lliga Catalana, que comença
0: exacte,
3: ara.
0: Exacte.
3: Perquè la Lliga fins a finals d'octubre no comença.
1: La Lliga Catalana? Explica'm això, Albert, sisplau. Tu
3: bueno, és una Lliga entre... Al final, l'hoquei patins, hoquei Lliga, crec que són ara mateix tres equips, el Liceo, l'Alcoi i el Ribas, si no recordo malament, els únics equips no catalans. Aquí Catalunya és potència, l'hoquei. I llavors, clar, la potència en l'hoquei és a Catalunya i fan abans de la temporada, a moda de pretemporada, però que és un trofeu, juguen aquesta Lliga Catalana, que són unes eliminatòries.
1: No sabia. No.
3: És com fan el futbol, una mica com fan el futbol, però ho fan tot de cop en 2-3 setmanes a principis de la temporada, perquè al final la Lliga d'hoquei patins és de molt pocs equips, són, ostres, ara no sé si eren 14 o 16, de fet ho volen ampliar en una o dues temporades, ho volen ampliar més equips, perquè clar, una primera divisió amb tants pocs equips és complicat, i doncs, això és al final una mena de pretemporada que fan els equips catalans.
0: Bueno, doncs està bé, no? Un 4-2 contra un rival tan top, encara que sigui amb una expulsió i tal, a casa, demostrant que a casa podem ser forts. Qui no ha jugat és el femení, que no sé si us recordeu, ho vam comentar la setmana passada. Van jugar, ens ho va comentar la Meritxell, de fet,
1: sí.
0: Que van jugar la final de la Supercopa de Catalunya, malauradament la van perdre 3-1 contra el Mataró, i aquest cap de setmana no han jugat, la veritat, no han penjat res a xarxes, jo crec que no han jugat encara, i jo crec que també ja començaran amb la Lliga i deixaran els amistosos. I ara anem al futbol, tio.
1: El futbol...
0: Aquí a Teca.
1: Comencem pel femení.
0: Sí, el femení, que és amateur. Aquí és amateur. Dir, no és com en les altres categories d'esport.
1: Que són federats.
0: Exacte, aquí és més amateur.
1: És amateur, però bueno, la veritat que un rival de gran envergadura. Va jugar a la Dani Harke, va jugar contra l'Espanyol amateur.
0: Això, jo no sé, és una font, perquè el Caldes tampoc ha penjat res d'aquest partit.
1: No, però ens ho ha dit una jugadora.
0: Sí, no. Una jugadora.
1: Sí,
0: ens
1: ho ha dit una jugadora del femení amateur, que van anar a la Dani Harke, que, ostres, em sembla una experiència...
0: És la ciutat, perquè no sabies, la ciutat esportiva de l'Espanyol.
1: Em sembla una experiència espectacular per a les noies, i, bueno, malauradament van perdre 0-6, però, bueno, clar, aquestes noies poder de l'amateur de l'Espanyol han jugat a primera divisió, saps el que vull dir?
0: Clar, no.
1: Llavors, bueno poc a poc...
0: al també... final, l'experiència, no? Vull dir, és això el que dius, anar a la ciutat esportiva de l'Espanyol sent un equip amateur, hòstia, s'ha de fer il·lusió.
1: Em va comentar també la jugadora que es passarien per aquí quan volguéssim, que ens anirien informant durant tot l'any, així que perfecte, i tindrem bona informació del femení amateur.
0: Sí, ja us
1: vam dir que fos federat, però bueno, pas a pas.
0: Volem portar molts convidats, el problema és això, que ara estan de pretemporada i potser no hi ha tantes coses interessants a comentar, però quan comenci la temporada doncs volem tenir un...
1: hi haurà tega.
0: I finalment el masculí, tio.
1: El masculí, que aquest sí que ha començat la lliga,
0: sí, sí.
1: I l'ha començat de molt bona manera, guanyant 1-0
0: el 94, com ha dit l'Albert,
1: contra el Sant Cugat, que és un equip potent, no?
0: Sí, sí. Gol de Pedro Lino, jugador que ens agrada molt, que ja el tenim vist l'any passat, no és dels nous.
1: I cognom Lino és flow, sobre
0: Lino.
1: Samu Lino.
3: Home, hi havia un històric del Sabadell, el Lino del Sabadell, un històric. Jo el vaig conèixer en persona no fa gaire, més per casualitat, i sí, sí, un partidàs, com dieu, va ser brutal, brutal, brutal, o sigui...
0: El 94,
3: El 94-95, sí, el descompte, el temps de descompte, o sigui, un partit que va ser molt complicat. Sant Cugat, com dèieu ara, és un dels equips més complicats de la Primera Catalana. L'any passat va quedar en tercera posició al grup 3 de Primera Catalana. Aquest any l'han
1: canviat
3: el canvi. Bueno, Sant Cugat, tots sabem el que és, un dels històrics, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta Primera Catalana, un dels equips més ben considerats i dels més complicats de superar. Li va posar molt difícil les coses al Caldes. O sigui, el Caldes va ser un partit molt ràpid, de pilotes penjades. El Caldes no va poder mostrar el seu joc perquè no podia treure la pilota jugant. Tampoc van permetre que ho fes al Sant Cugat, que bueno, va aprofitar aquestes pilotes llargues. La sort que va tenir el Caldes, sort entre cometes, perquè... sempre dic que la sort a les pobres
1: es busca,
3: no, no existeix, es busca. I és que el Caldes va defensar molt bé, va saber tots els embats del Sant Cugat, no va deixar tampoc que traiessin la pilota jugada, les pilotes altes les acabaven guanyant gairebé totes, i però clar, la segona part el cansament feia molta calor també. O sigui, ja, va ser, clar, va fer fins i tot la pausa d'hidratació, que jo no sé si l'havia vist fer-la
1: a Primera Catalana.
3: No, sí, a Primera Catalana es fa, però no l'havia vist aquestes alçades d'any. Sí, no. Al setembre jo crec que no l'havia vist mai.
0: Sí, no.
3: A principis de setembre potser sí a la pretemporada, però anant lliga, gairebé a finals de setembre, no sé si l'havia vist mai. I fa uns quants anys que segueixo la Primera Catalana i la segona, no? I, bueno, el Caldes es va defensar molt bé, i els últims minuts, al temps de descompte, van tenir la sort que van haver-hi, crec que van ser, no recordo si 5 o 6 corners gairebé consecutius, i a l'últim un remat impecable del Pedro Lino, que físicament és una bèstia. Bueno, va fer un remat de cap d'aquell de llibre, de manual, no? Va dir, el remat de cap s'ha de fer així, i impossible d'aturar, evidentment.
1: Jo el que vull veure, Albert,
0: tenim la teva pròpia narració,
1: exacte,
0: no?
1: Aquí vull escoltar la teva narració.
3: No, jo no l'he escoltat, encara.
1: Doncs ara ho faràs, ara ho faràs.
0: Com es viu en el moment?
2: Quan s'entra la pilota, arriba la pilota, Pedro, gol! Gol de Pedro! Gol de Pedro! Minut 94, i després del cinquè o sisè córner, que ha xutat en el temps de descompte al Caldes, suma el primer gol de la temporada, Pedro. Onda Pedro, en el minut 94 s'avança el Caldes i no trigarà a acabar aquest partit. El Caldes que ho està buscant des de feia 5 minuts i ha sigut aquesta centrada de Maude per Pedro, que ha rematat de cap impecablement i obre el marcador en el minut 94, 1-0 pel Caldes, en el que poden ser els primers 3 punts de la temporada pels de José Luis Duque.
1: Suposo que l'eufòria es va apoderar de les cremades, no?
3: Sí, sí, sí. De fet, ja s'escoltava la gent. Sí, jo crec que la tenia tota l'esquena.
0: Bon ambient,
3: estava allà al túnel de vestuaris en un raconet, buscant una mica l'ombra, perquè no veia ni la pantalla del mòbil, ni tan sols. I jo crec que els tenia tots al darrere, perquè s'escolten més ells que jo.
1: Sí, sí, sí, però això també li dona un...
3: Clar, sí, bueno, és el punt d'aquest futbol, d'estar
1: de barri,
3: peu de camp,
1: no?
3: A mi m'agrada més, jo sempre ho he dit. A mi el futbol local... sempre m'ha agradat més que el futbol, el Barça o el Madrid, no? O sigui, som del Barça, però ostres, al final saps que aquests guanyen sempre, o un o l'altre, no? I això és més emocionant, no? Perquè un Caldes et pot donar una sorpresa un any, no? I classificar-se per l'ascens o guanyar la Lliga, no?
0: Sumirem amb la Sandra.
3: Doncs sí,
0: jo ja m'he il·lusionat, ja està. 3 punts,
3: serà...
0: primera jornada, jo ja m'he il·lusionat. Ho sento.
3: Serà complicat, però no té mal equip el Caldes. De fet, ostres, és un equip molt nou, perquè 14 jugadors nous.
0: Sí,
3: això ara escoltarem el José Luis Duque, que vaig parlar amb ell també. I és un equip molt nou, s'ha de conjuntar les pretemporades en aquests equips. El dissabte vaig estar veient un altre equip també d'aquí la vora, el Castellà, també més o menys en la mateixa situació d'alcaldes, equips que havien, en el cas del Castellà van quedar quarts l'any passat, van fer la millor temporada de la seva història primera catalana, o sigui, imagineu-vos. I també 10 jugadors nous van perdre 2-4 amb el Ripollet i, ostres, però és molt difícil conjuntar-los, m'explicaven, no? En aquell cas que és que no havien entrenat amb més de 13 jugadors dels 20 escaig que són, no, a l'equip. Bueno, alcaldes jo crec que no està en aquesta situació, però les pretemporades no són com les del Barça, aquests equips
0: no
3: se'n
0: van,
3: no se'n van a Estats Units a fer pretemporades ni tot això, i la gent treballa també o té vacances, i fins, jo crec que fins que no portem un mes i mig de competició no veurem a l'autèntic Caldes. De fet, jo crec que van deixar coses molt bones, és un equip superfísic amb gent molt gran, a mi això m'encanta. I de fet, bueno, els dos jugadors que van intervenir a la jugada del córner, el Maude, que va ser qui va centrar, i el Pedro Lino, jugadors que van sortir a la mitja part, o sigui, això vol dir que la banqueta d'alcaldes també,
0: no, però també seran titulars, jo crec, aquests dos.
1: Bueno, aviam, no hem vist els nous... Què tal els nous fitxatges?
3: Molt bé, jo la veritat que jo sempre em deixareu dir que el davanter central d'alcaldes, l'Arnau Fortuny, és el meu preferit, també és el que conec de fa més temps, que he vist jugar més vegades, és el capità, i el van canviar precisament perquè, ostres, va ser molt difícil. Vaig parlar també amb un dels jugadors que van canviar, i ho deia ell, no?, al mig del partit, que estaven fossos. Sí, perquè és que potser estan a 33-34 graus, o sigui, això al setembre és brutal, i a les 12 del migdia, imagina't,
0: saps? I més venint de vacances, lo deies.
3: Sí,
0: el Mau d'aquest precisament no va jugar al torneig històric perquè estava de viatge encara, o sigui, sí, era el seu primer partit.
3: Per això dic que aquestes pretemporades, al final, o sigui, els primers partits és important guanyar-los, perquè començar bé sempre és molt important, i més a primera catalana, que és una categoria molt exigent. La gent pot pensar, sí, home, que és la sisena categoria,
1: és igual,
3: és molt complicat,
1: molt.
3: O sigui, sempre s'ha de pensar que a primera catalana hi ha jugadors que podrien jugar sense gaires problemes a segona federació, per exemple. O sigui, hi ha hagut molts casos,
0: sí, no?
3: 3 o 4 casos de jugadors que l'any passat estaven a primera catalana i ara estan a tercera i a segona ref. O sigui, que al final és una categoria molt difícil, que està una mica entre el professionalisme i no.
0: Sí, exacte.
3: I clar, estàs allà i tens molt bons jugadors, a més, si pares a mirar els equips d'on procedeixen molts jugadors, veuràs que de canteres, jo que sé, d'equips com el Sant Andreu, l'Hospitalet, el Mercantil, per exemple, o el Sabadell B, o equips molt, canteres molt potents, no? I és una categoria que, per qui no la conegui, pot semblar que no d'allò, però
0: no. Déu-n'hi-do. I es pateix. Sí, sí. Una jornada estàs lluitant pel descens, com l'any passat, al cap d'unes jornades
1: molt igualada aquesta categoria. I jo em vull quedar també amb que jo ja sabia que Maude algun centre feia de córner i tal, però és el que fa el centre, i el Pedro, que és un mig centre, és el que remata el córner.
3: Sí, entendran molt bé.
1: I bueno, realment em sobta, i no, perquè el Maude també és molt físic, i ostres, jo, què vols que et digui, jo me l'esperaria rematant,
0: sí,
1: els córners.
0: Deu tenir molt bon peu, la veritat.
3: Sí, no, i de fet, d'aquests 5 o 6 corners que van llançar, és que, bueno, ara he vist que la narració també ho vas dir, sí. No els vaig arribar a comptar, crec que van ser 6 o així, gairebé seguits, i el primer o el segon que va xutar el Maude gairebé fa gol olímpic. O sigui, el segon córner d'aquests va venir pel porter que la va tocar amb prou feines, perquè li va costar, i la va llançar córner una altra vegada, no? I Déu-n'hi-do, sí, no? Té un xut al Maude.
1: No, és que si una cosa té és potència, és molt potència.
3: És un equip que és així, eh? Jo em va agradar molt per això, per aquesta potència física que tenen. I
0: l'extrem esquerre, no sé si el vas tenir l'oportunitat de veure.
3: L'Egi, que era, bueno, és lateral a l'Egi.
0: No. Després, és que no, sempre m'oblido els noms, però un tio que
3: no recordo ara.
0: Molt gran, és molt alt, que no té zero pinta d'extrem.
3: Deu ser l'Anuar, que és amb qui vas
0: aquest,
3: parlar.
0: Exacte.
3: Si no recordo doncs aquest, malament. Sí, que també una bèstia,
0: definició de potència.
3: Sí, una bèstia. Jo, de fet, quan l'estava entrevistant me'l mirava i em treia un cap gairebé. Jo faig 1,83 m, o sigui,
0: no.
3: El tio, sí, era una bèstia.
0: És el que et vaig dir, que no sembla que sigui extrem.
1: El Hulk de Caldes, no? El brasiler.
0: Sí, li podem dir... Ah, el Hulk.
1: El brasiler. Home.
0: Sí, no.
1: No?
0: Pues mira, ja té apodo. Vinga. El tio ja li has fotut.
1: Vamos.
3: Hulk. ja li comentarem el pròxim partit.
1: Però clar, que no es confongui amb el Hulk verd. No, volem ser.
3: Entenc el Hulk brasiler,
1: el Hulk,
3: no?
1: El brasiler, el jugador.
3: Ja fa un gran ser d'aquest.
1: Sí, però bueno, aquest, a tothom que conegués una mica el futbol li fa...
3: Era una bèstia, una bèstia.
0: Era potència.
1: Li molava, perquè fotia unes faltes a sobre.
0: A mi m'agradaria escoltar el que has comentat, les declaracions del Duque.
3: Sí, vam parlar amb ell.
0: Veiem què diu el míster.
3: Això ens va explicar del partit.
4: Sí, era, bueno, primer partido de liga, todo el mundo, pues al final hacemos 4 o 5 semanas de pretemporada para ganar el primer partido de liga, ¿no? Y bueno, y para trabajar otras cosas, pero sobre todo el objetivo del primer partido de liga son claves, ¿no? Los 3 puntos a nivel moral, además, como tú dices, es un partido hoy contra uno de los favoritos al ascenso. Venimos de un cambio generacional con muchas incorporaciones y la verdad es que ha sido, pues bueno, un partido durísimo, muy igualado, que cualquier detalle podía caer tanto a favor como en contra, y mira, y al final pues yo creo que ha caído a favor nuestro, pero ya creo que había habido alguna jugada que podíamos haber merecido antes ese gol, ¿no? Y la verdad es que 3 puntos súper importantes. Vamos a Figueras la semana que viene pues con un poquito más de tranquilidad, a pesar de que es la segunda jornada, pero sabiendo que hemos competido contra uno de los favoritos.
3: Bueno, jo crec que aquí la sensació que em va fer és que el José Luis Duque el conec de fa uns anys també, per sort, i em va donar la sensació que volia fer-se l'humil, no? Perquè deia, ostres, que era un equip molt difícil. Bueno, però és que el Caldes no va ser fàcil tampoc, o sigui, va ser... Yeah. Es va complicar, el Sant Cugat tampoc ho va tenir fàcil, no? I era això que deia, era un partit, sí que evidentment és un rival molt complicat, i ells, com deien, pues, també estan formant l'equip, si voleu, podem escoltar...
1: Sí, i la setmana que ve, a Figueres,
3: Figueres, sí,
1: que és un camp pas...
3: No, aquesta divisió no és fàcil, està el Palamós, que va perdre, està el Figueres... ostres, que ja jo aquest equip aquest grup el vaig seguir fa 2 anys precisament, vaig estar al camp de la Juventus també, de Lloret, al Lloret. Ostres, són camps que dius, bueno, són equips que potser no tenen el renom que pot tenir el Figueres o el Palamós, no? Que el Palamós és el Dakar, el Dakar del futbol català, i però ostres, són equips, a la Juventus aquesta recordo que tenien, no sé si eren 8 argentins i 2 africans, o sigui,
1: tenia... Home, el nom ja, Juventus, Lloret.
3: Sí,
1: ja
3: de fet, és que eren... És Juventus i vesteixen com la Juventus, eh? O sigui, és Juventus de... i és per la Juventus.
1: Un aficionat de la Juve.
3: Sí, sí, no, o sigui...
0: La penya blaugrana.
3: Jo fins on recordo d'això és que hi ha una escola, una Juventus School de base, allà a Lloret, suposo que serà això com fa el Barça, no?, que fa escoles per tot el món i tal, i la Juve té una, i crec recordar, no recordo gaire bé... que em van explicar això, que aquest era, va ser una mena de primer equip amb els jugadors que pujaven de la base aquesta, però ara crec que no té res a veure, o sigui, es va quedar amb el nom Juventus Lloret, que l'altre és Juventus School o alguna cosa així, no ho sé dir, però es van quedar, fins i tot l'escut semblant al de la Juve, autèntica, sí, sí. Bueno, l'escut antic, no? Clar, la Jota,
0: el maco tenen,
3: sí, el maco, el dels 90, diguem-ne. I sí, sí, o sigui, tenen... Els hi va quedar aquest nom, no?, la Juventus, per la Juventus autèntica, oh, sí, de Turí. Sí, sí.
0: Lloret, eh? O sigui, si em dius a Barcelona hi ha una penya, sí, però que Lloret, no sé, em sembla...
3: De fet, bueno, fa 2 temporades, em van explicar també, això m'ho van explicar al camp del Sant Juan de Montcada, que ara està a la tercera red, que els jugadors vivien a Barcelona i entrenaven a Barcelona, i que després pujaven per jugar, perquè no juguen al camp del Lloret-Lloret, jugant en un altre camp més petit que allà, un campet, que també vaig passar per allà, i és un camp, no recordo el nom, però és un altre, no és el mateix camp que juga el club de futbol Lloret, que està al mateix grup també, i juguen a camps diferents, i suposo que tindran bastant rivalitat entre ells, sí, sí.
0: Això està guapo, tio, quan una mateixa localitat ja...
1: Això està guai, la veritat. Això poder a Caldes li donaria... Bueno, ja està passant una mica amb la penya i el Caldes.
0: El futbol sala.
1: Que hi ha una miqueta de pique.
0: Clar, sobre l'exentrenador...
3: Són nivells molt diferents, potser, no?
0: Però l'exentrenador de la penya ara està al primer equip del Caldes, del Cine Caldes. Ojo, eh? Ojo aquí,
1: eh? Sí, aquí hi ha cosites. I ja, bueno, ja portarem a uns i altres. I ja...
3: Jo faria aquí un debat entre dos.
1: Hòstia, estaria guapo.
0: I ojo, eh?
1: Estaria guapo.
3: Sí, sí, a veure què surt, no?
0: Hem de contractar algú de seguretat,
3: al final, crec. Al final seran amics.
1: Poder volar amb micros.
3: Som de Caldes tots, al final, no?
0: Sí, ostres, no,
3: bueno. Categoria diferent, home, si ho haguessin a la mateixa categoria, tercera divisió, que ja és competitiva, més.
0: Això estaria molt,
3: estaria
0: molt guapo.
1: Estaria molt guapo, poder algun dia, eh? Perquè, ojo, la penya, que ha fet bons fitxatges, eh? Ha fet bons fitxatges de futbol sala. No sé si coneixes a un que jugava castellà, de futbol sala.
3: Carles Benac?
1: Sí.
3: Sí,
1: que és de Caldes.
3: De l'any passat, sí.
1: L'han fitxat també la penya.
3: El Castellà ha fet també un equipàs, aquest any.
1: Sí.
3: Sí, aquest,
1: està a la mateixa divisió del Caldes,
3: sí, sí,
1: no?
3: Estan, aquest matí parlàvem amb l'entrenador d'ells i és que han fitxat a gent de segona divisió B. Sí. Aquest any jo crec que serà un dels principals candidats. El Caldes, que l'any passat va tenir problemes, no sé com s'ha reforçat, però el Castellà, ostres, l'equip que ha fet... té el Dani Castro també, que va venir l'any passat, i que és un tio que podia estar jugant a segona divisió perfectament i fins i tot a primera, si, en qualsevol equip, no? O sigui, és un tio que està a tercera perquè és d'allà, viu allà i
1: perquè vol jugar allà,
3: i déu-n'hi-do, no? Com juguen aquesta gent. I a més el meu estimat Borja Burgos, que som amics de fa molts anys, que ha entrenat a segona B molts anys, bueno, gairebé tots els equips d'aquí del Vallès, al Club Natació, a la Pia. Després va estar a l'Hospital Vell Esport també, o sigui, un tio amb molta experiència que és d'allà també, o sigui, que sí, sí, que podríem fer un debat,
1: doncs...
3: de futbol sala un dia, que seria divertit.
1: Sí, sí, estaria, sí, guai.
0: Hi ha moltes cadires i molts micros.
1: Podem, sí, sí, exacte, s'ha d'aprofitar,
0: un de cada un.
1: Bueno, ara podem escoltar, si us sembla, un altre fragment del que ha dit en Duque sobre...
0: Sí, n'has demanat del tema una mica, però...
3: Sí, exacte.
1: Sobre el nou equip, no? Com s'està, sí, formant això, com s'està cuinant aquest, sí, sí, aquest nou equip, i com es troben entre ells.
4: Sí, la verdad es que, bueno, llevamos toda la pretemporada donde venimos hablando de que el cambio nos podía haber hecho un poco de daño, ¿no? Porque al final conjuntar tantos jugadores no es fácil, conjuntar 4 o 5 pues es más sencillo, que era lo que estábamos acostumbrados cada año. Y la verdad es que el equipo desde el primer día de pretemporada hasta el día de hoy ya lo hemos visto, ¿no? Que ha ido dando pasos agigantados en la conjunción del equipo, en los automatismos, y la verdad es que teníamos muy buena, pues bueno, sensación de que podía ir bien, y bueno, y hemos tenido la suerte de que ha ido bien hoy.
3: Enhorabuena.
4: Muy bien, gracias, José Alberto.
1: Val, doncs ja
3: el que dèiem, sí, sí.
0: Futbol repassat, futbol sol repassat, hoquei repassat. I ara, doncs, jo he tingut dificultats, avui he estat mirant els resultats i tot per portar-los, a la secció de bàsquet. Aquí hi ha un problema, primer de tot, per xarxes han d'informar més, així com el futbol,
3: més.
0: El futbol gran, l'hoquei, el Sena Caldes han penjat resultats, el bàsquet no. O sigui, van penjar els dos amistus que tenien, el senyor A i el senyor, o sigui, els dos senyor A femení masculí, però és que no han penjat resultats. Tot i així hem trobat,
3: bueno,
0: una solució.
3: Això s'ho trobareu, eh? Cada setmana.
0: Sí, no, però bueno.
3: En Lliga potser sí que ho pengen més.
1: Ara a l'entrenador li direm, escucha.
0: Ja, però tenim la solució, és això, que podem trucar a l'entrenador, no?
3: Anar a la font, sí, sí.
0: Del femení, del senyor femení, oi?
3: Sí, el Javi Ruiz, sí, sí.
0: I amb què ens diu?
5: Hola.
1: Bones.
5: Hola.
1: Que estem aquí en directe des de la Ràdio Caldes.
5: Sí.
1: Bueno, presenta't una mica, si vols. Ets entrenador del femení de bàsquet, no? Entenc?
5: Sí, sóc el Javi, porto, bueno, el femení. Aquesta és la segona temporada i mitja, però vaig començar a la meitat, fa dues, i bueno, encara la pretemporada i temporada ja, que comencem aquest cap de setmana.
0: Com ha anat aquesta pretemporada? Com han anat els amistosos?
5: Doncs hem fet tres. Hem fet de tres categories diferents: una per sota, una per sobre i una igualada. Vale? Vam començar per la per sota, vam guanyar a 30. El segon vam jugar contra unes de dalt, vam perdre de quasi 30 també.
0: Bueno, una de cada.
5: Sí, però va ser un partit molt dolent. I aquesta setmana hem jugat amb un equip de la nostra categoria, de l'altre grup, i hem guanyat de 7.
0: Bueno, partit ajustat.
5: Amb bona sensació, sí. I segons l'entrenador de l'altre equip, és un equip que porta 2-3 anys intentant pujar i s'ha quedat sempre a les portes. Llavors, és un bon començament perquè nosaltres hem pujat aquest any. I llavors, bueno, volíem emportar-nos bones sensacions, sobretot pel primer partit.
3: Bona nit, Javi. Sí. Primer, abans de res, agrair-li que estigui aquí amb nosaltres, sí, perquè l'he atracat una mica abans d'entrar al programa i li he dit, et trucarem. Mira, ens ho expliques tu, que serà millor. Per posar una mica en context, aquest equip, que és el primer equip del Sena Caldes femení, va guanyar la Lliga l'any passat, va fer un tros de temporada, va fer una molt bona temporada, van guanyar la Lliga, van aconseguir aquests ascens i aquest any estarà a Primera Catalana com l'equip masculí que ja hi era.
0: Com va ser aquest ascens? Com ho veu viure? Perquè no és el que passi sovint a Caldes, aleshores.
5: No, i a part que vam també aconseguir guanyar el Campionat de Catalunya, que són dues coses. Són dues coses. Vam aconseguir guanyar la Lliga, després va ser una final a 4, i després d'aquesta final a 4 es va jugar a Caldes, va ser un factor a favor, i vam aconseguir guanyar-la també, contra un equip que no havia perdut en tot l'any. A la final vam jugar contra Sant Josep Obrer i...
1: De quina categoria?
5: No de la segona catalana.
1: De segona catalana.
3: Sí, són les sí. millors de tota la segona catalana. O sigui, aquest és el playoff que es fa, una Final Four, entre tots els grups de segona catalana. Es fa a totes les categories més o menys igual. A banda de que hagis guanyat la Lliga i hagis ascendit, fas aquesta per dir qui és el millor. No?
1: El millor de segona catalana.
3: Són quatre grups, sí, són quatre grups i el millor de cada grup va jugar aquesta Final Four i la van guanyar aquí Caldes, com explica el Javi.
0: Bueno. Que fort. I explica'ns una mica què hem de saber d'aquest equip. Hi ha hagut baixes, hi ha hagut altes? Com ha sigut aquest estiu?
5: Doncs sí, hi ha... La nostra jugadora que ens emportava molt, la Ona, l'ha fitxat un supercopa, és a dir, que ha pujat tres categories de cop.
0: Yes!
5: Sí, era un puntal a l'equip.
1: Però l'han deixat morterada o no?
5: No, crec que no.
3: Jo és difícil, aquestes categories.
5: És difícil, aquestes categories no. I això, aquesta ha sigut una baixa bastant sensible. A part, les noies confiaven molt en ella i ella sempre estava allà i bueno, una mica dur aquest cop, però bueno.
0: Però s'ha pogut portar algú o...?
5: Sí, hem pogut fer fitxatges i bueno, vam perdre també dues noies més que bueno, no podien continuar aquest any i bueno, llavors eren tres baixes i una altra que se'n va d'Erasmus i les recuperarem al gener.
0: Bueno, com una sessió, no?
5: Sí, correcte. Ja comptem amb ella
3: per quan arribi. A Erasmus s'allarguen a vegades, per això.
0: Hòstia, sí, eh?
5: Espero que no, perquè aquesta noia ens ha ajudat
1: molt.
5: Ens
1: hem de mantenir en contacte perquè no passi. Sí. A mi m'agradaria també... No, perdona, acaba. Yeah. No, acaba.
5: Bueno, doncs això, que mantenim 8 jugadores i hem portat 4 jugadores. Bueno, una ja estava entrenant amb nosaltres l'any passat i l'hem fet fitxa, perquè hi havia lloc aquest any, l'any passat no podia ser. I després una noia que ja jugava primer... Bueno, dues noies que jugaven ja a Primera Catalana, que volíem venir, les hem portat, i una altra que jugava en una categoria inferior, però que sempre ha jugat en categories més altes, llavors... També, és un...
1: Això és important, són bons també,
0: experiència.
1: Gent que conegui la categoria.
0: Exacte.
1: Quan arribes tu pel primer cop, per així dir-ho, és important. I m'agradaria saber quan comenceu la Lliga, si es pot saber. I...
5: Aquest dissabte.
1: Oi? Jugueu aquí o fora?
5: A Rubí. Contra el Sant Jordi i Rubí.
1: D'acord.
5: Que és un dels equips que va jugar a la final a 4 de segona catalana, a Caldes.
1: Bueno, esperem que els torneu a guanyar, doncs.
5: Aquest és contra el que no vam jugar.
1: Ostres.
0: Bueno, doncs pues partit nou ja
3: es guanya, sí. El que queda per guanyar es guanya i ja està,
0: dit és fàcil.
5: Sí. I... és una pista molt complicada, però és una pista molt petita i... però bueno, anirem a guanyar.
1: Quin objectiu us heu marcat aquest any?
5: Doncs l'objectiu a priori és la pertinència. Sempre que puges de categoria, clar, és la permanència. Però sabem que el salt entre la segona i la primera no és un salt tan alt. Llavors, volem fer una primera volta i a veure on estem.
1: Bé, a partir d'allà fixar nous objectius, sí. No?
5: Sí, volem fer això, a veure els primers partits, a veure on arribem i segon on estem a la primera volta, a part que recuperem una jugadora que ens aporta molt, doncs mirar si tenim que estar mirant per sota per salvar-nos o a veure si podem donar un saltet i mirar cap a dalt. Llavors, l'objectiu, el primer és aquest, el de la permanència, està clar. Però bueno,
0: no, ja
5: sempre
0: està bé,
5: es vol mirar més amunt, a veure què passa.
1: Clar, tampoc ens hem de posar límits, no?
0: Primer assegura la categoria i a partir d'allà ja, si ja acompanya el resultat, doncs ens permetem somiar, no?
5: Jo porto molts anys jugant a sènior i per mi sempre l'objectiu primer és fer el balanç de la meitat de victòries, és a dir, són 26 partits, fer 13 victòries, i un cop arribes a aquestes victòries, a veure quan arribes. Si arribes a la jornada 13, està de conya. Si arribes a la jornada 26, pues mira, ja no hi ha més objectiu.
1: Llavors, amb 13 victòries
5: està salvat.
1: Està salvat.
3: No, 8ena plaça.
5: Sí, no, però abans també es feia així perquè ara ha canviat, ara són 4 equips que baixen directes. Abans baixaven 2 i 4 promocionava. I llavors amb la meitat de victòries et lliuraves de la promoció. Llavors, però bueno, és una cosa que tinc jo d'abans.
1: De la vieja escuela, no?
5: De la vieja escuela, sí.
3: Les matemàtiques que mai fallen al final, aquestes. Els entrenadors ho saben
1: com
3: i t'ho diuen clavat, punts, no? Sí, o sigui, t'ho diuen clavat amb tantes victòries en el cas del bàsquet o amb el futbol o l'hoquei, sí. Amb tants punts ens salvem i ho veus, ho mires que dius, ostres, no ho veig gaire clar, i sí, arriben aquests punts i se salven,
1: bueno, una de cada 100 clar, poder no, però...
3: és l'experiència de l'entrenador, ja, també, clar, això ja ho tenen mirat.
0: Jo tinc una pregunta personal, sí, nosaltres, ja. Ja el Gerard i jo som més experts en el futbol, per dir-ho així, desconeixem una mica el tema de bàsquet i estem una mica desinformats, això, per això volem informar-nos més aquest any. Tema calderines, sí. Jugadores, com està això? Perquè clar, alcaldes de futbol hem vist que n'hi ha molt pocs, volem saber si el bàsquet com a mínim doncs en tenim.
5: El bàsquet, doncs tenim unes quantes, sobretot que han jugat, bé. Mira, una que hem recuperat era de Caldes de tota la vida. Hòstia, la capitana bé. També la Ira també, Nerea fa 10 anys que està aquí, també...
1: L'adoptem ja.
5: Sí, no, ja, tenim bona base de Caldes. Sí que potser ara mateix no viuen a Caldes ja, però que, bueno, o han sigut de Caldes.
0: Exacte,
5: o estan a prop. Sí,
0: al final
5: sí.
0: Cadascú fa la seva vida, però em feia il·lusió això, saber doncs, que hi ha aquesta il·lusió també de que són gent calderina i que viuen per l'equip, no? Vull dir, viuen l'escut.
5: Sí. Això
1: es nota en els moments difícils,
0: fa il·lusió.
1: I després també m'agradaria saber una mica com està format l'equip. És més de gent amb experiència, hi ha una mica de tot, gent més jove, amb il·lusió. Bueno, que il·lusió la tindran tots, totes, suposo.
5: Sí, sí, el Maitani, després de fer la temporada anterior, anem amb il·lusió, sí. I llavors tenim, mira, tenim una mica d'amics. Tenim gent del 92, o sigui, de 30, a prop dels 30 som 2 o 3. I després d'entre 24 a 26 hi ha un parell, i després tota la resta més jove. O

0: Nosaltres la setmana passada vam tenir la Meritxell Fabregat, que va ser jugadora del bàsquet femení
1: i pionera,
0: una de les millors èpoques, no? Potser, que van viure com dos ascensos, no? Sí, coses sí. Així. Aviam si es pot repetir, tio. Aviam si
1: ojalà.
0: Aquesta generació...
2: Allò era primera B, que era...
0: No, ja, però vull dir...
2: Aquesta per sota de la primera categoria nacional. O sigui,
0: aviam si ens podem il·lusionar i això, no cal dos ascens seguits, no, tampoc hagués, però de veure que el bàsquet femení il·lusiona, tio.
1: Perquè en general, a quina divisió esteu? Si comptéssim des de la primera...
3: Seria 2, 3, quart d'aquí, sisena seria, em sembla. Copa bueno, Supercopa.
2: Sí, amb Supercopa allà, sisena jo crec, sí.
3: Sí, bueno, Supercopa, és Copa Supercopa i les 3 de professional.
2: Fa un any per fotre la Supercopa aquesta i,
3: sí, correcte,
2: i van descendir, en... sense voler van descendir a tots els equips. No, sí, sí, va ser... Clar, jo suposo que això serà sí, també perquè el salt de Copa potser a la categoria ja següent, que és... ja per entendre'ns ja una lliga més professional entre cometes, sí, perquè no fos tant, no? En el cas del masculí que el Caldes també va estar a Copa Catalunya fa uns anys.
3: Correcte.
2: I suposo que serà per evitar el salt, no? Com han fet el futbol amb la Lliga Elite també, que era per...
3: I perquè passava també passava que hi havia dos, tres equips molt potents per grup i llavors tot l'altre era més dèbil. Llavors,
2: sí, primeres catalanes potenciats, no? Sí, sí.
3: Sí, llavors es trencaven les lligues. Érem dos grups de Copa i ara vam fer un grup de Copa i un de Supercopa. Van dividir així. Llavors ara, clar, la Supercopa són els 3-4 bons dels dos grups i ja tens quasi una lliga amb gent més bona.
0: Déu-n'hi-do.
3: Però bueno, a l'hora de donar un salt, pues es té que fer una temporada més.
0: Doncs sí, sí. Pues viam què tal, perquè tenim ganes de seguir una mica, d'informar-nos nosaltres dos personalment, perquè estem una mica més out del bàsquet i volem estar més in. I bueno, moltes gràcies no et robarem més temps, moltes gràcies pel teu temps. Ens faria moltes il·lusió que al llarg d'aquesta temporada poguessis passar-te, no, aquí i sí, actualitzar-nos una mica, si et va bé. O,
3: sí,
0: o,
3: i tant.
0: També volem portar alguna jugadora o el que sigui. O sigui que vale, això, moltes gràcies, molta sort contra el Rubí, no? I bueno, sí, molta sort aquesta temporada.
3: Igualment per vosaltres i el programa.
0: Vinga, moltes gràcies.
1: Vinga, vagi bé.
2: Gràcies.
3: Adéu. Adéu.
0: Doncs interessant, tio?
1: Molt interessant, perquè és a més un esport que desconeixem en gran part, sí, sí. I més en aquestes categories.
0: Clar, és això. Plan, jo sé una mica de bàsquet, no? És el que vam dir de l'NBA, tal, però no sabem com funciona tot això.
2: És que aquí, en aquest país, tenim un problema, que és que tothom és futbolero.
0: Ja, i nosaltres...
2: Jo, com exjugador de bàsquet, això ho he de reivindicar. Ja,
0: i nosaltres no som l'excepció, la veritat. Però ens interessa molt, i per això estem fent això, collons. Clar.
1: Sí, amb això també prendrem... Que flipa, jo crec.
0: I, hòstia, és un equip que ve d'un ascens, i... Hòstia, això sí, no es viu sempre.
2: Com deia el Javi Ruiz, va fer una temporada perfecta. O sigui, jo recordo, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada... que ja havien aconseguit l'ascens, però que, si no recordo malament, els hi quedava acabar primeres, que volien fer-ho. I, però, ostres, és que miraves els números de l'equip que van guanyar, no recordo si van ser els 7 o 8 últims partits o més, els van guanyar seguits. O sigui, un equip que va començar, que a mitja temporada estava en 8a, 9a posició, crec que era, o sigui, que estaven a mitja taula, no?, per dir alguna cosa. I, ostres, van fer un sprint final que va ser brutal i van superar a tothom, o sigui, tots els equips,
1: les dinàmiques, no?
2: Sí, sí, i van acabar guanyant la Lliga i guanyant, com deies, el supercampionat aquest de Catalunya, que és la Final Four de tots els equips, tots els guanyadors de Lliga de segona catalana. O sigui, això no és gens fàcil. O sigui, dir-ho és més fàcil que fer-ho, perquè ostres, podríem anar comptant els equips que ho han aconseguit. O sigui, dubto que hi hagi molts que hagin repetit una cosa així, o sigui, perquè
0: doncs aviam si segueix aquesta dinàmica, tio.
1: Aviam.
0: Han acabat de portar amb una victòria, no?, contra un equip de la mateixa categoria.
1: Això és important.
0: I amb què tal? Del masculí no sabem res, perquè és el que he dit. No,
1: bueno,
0: no,
1: l'únic que sabem és que estan a la mateixa categoria, primera catalana, no?
0: I que bueno, jugaven també a fora de casa aquest finde, però és això, no?
2: La setmana que ve parlem.
0: Sí, potser ho empenyotarà, però jo ho he mirat abans d'entrar i no hi ha... Suposo que són amistosos, tal, suposo que durant la Lliga estarà més actualitzat tot, hi haurà la pàgina de la federació, tot això, però bueno, des d'aquí també convidem a que aquestes coses i es puguin anar informant, tio. També, sí, sí. Jo he estat mirant el del rugby, tio.
1: El touch.
0: El touch.
1: Rugby Touch.

0: els he stalkejat una mica per Instagram i de moment res, si no,
1: no hi, ha
0: hi ha un post de quan van acabar la temporada passada i ara de moment no, suposo que no ha començat la temporada, és que això ja és un món encara molt més
2: sí, underground
0: que el bàsquet,
2: molt complicat.
0: Llavors,
2: aquí,
0: si algú ens escolta el rugby també que ens vingui aquí a explicar una cosa com funciona.
1: Sí, no, no, li fotem en una trucada i en 10 minuts ens entrarem.
0: Jo dedueixo que és això, que no ha començat la temporada, però bueno, us vaig estar mirant per Insta i tal i hi havia que no sé què
2: es mouen
0: competicions,
2: molt, sí.
0: Ojo,
2: l'equip que es mou molt, sí, sí. De fet, al camp de futbol crec que encara continuen les línies pintades de,
1: hòstia, sí,
2: del rugby touch.
1: Sí, sí.
2: Sí, que a més és un rugby, jo sincerament m'agrada més el rugby normal.
1: Buah, és que no tinc ni idea de la diferència.
2: I aquest, bueno, és un rugby que no hi ha contacte físic, o sigui, que per agafar-te...
1: És el que mola, tio.
2: Va,
1: home, no,
2: en comptes d'un palacatge, per resumint, eh? O sigui, és que et toquen, bàsicament. O sigui, doncs, és un rugby, bueno, que el podria jugar jo, per exemple, o sigui...
0: Ja bueno,
2: una,
0: bueno, ojo.
2: Que ja tinc una edat.
0: Potser no, tio. No, no.
2: Home, no estic tan malament, eh?
0: No, no, no, però a saber si podríem.
2: No, no, vull dir que és un rugby que s'apta per molta gent. O sigui, no, jo un partit de rugby no m'hi fotria ni de conya.
1: Saps? No, no, és que
2: el primer cop que em fota m'acabo a l'Hospital de Granollers o al de Mollet. O sigui.
0: El meu avi jugava, tio. No sé, crec que no t'ho expliques mai, això.
1: Sí.
0: El meu avi jugava.
1: És molt gran, bro.
0: Què vols dir que és molt gran?
2: Home, home, és el seu avi, clar.
0: He dit sí. Jugava, no sé.
1: Ja ho sé, hòstia, no era broma, tio.
0: S'ha fotut amb el meu avi, tio.
1: El Jordi s'ha rigut.
0: S'ha fotut amb el meu avi. Jo anava aquí a explicar una
2: historieta. El Jordi té un vidre pel mig que no li arriba la sang. Que
0: però
2: no li arriba
0: si
2: la
0: és
2: sang.
0: Molt gran, em diu el fill de puta.
1: Una mica d'humor. Va, va, explica-ho.
0: No, no, ja està, ja s'han tret les ganes.
2: No, va, explica-ho, explica-ho. Això és interessant.
0: No, no, tots, no, el meu avi jugava al rugby.
2: De veritat, com jugava?
1: I tu jugues al tots, no?
0: Bueno, veure, no me'n recordo de l'equip, la veritat, però m'explicava alguna història que havia sortit d'algun partit amb l'orella penjant i tot. Vull dir,
2: sí, sí,
0: el rugby potser s'ha fet això del tots precisament perquè però, això no passi tant, saps?
1: Ja, és el a la vida de Barcelona, no?
0: Sí, sí.
1: Hòstia, no ho hagués dit mai, que bo,
0: ja,
1: tio.
0: Ja, ja.
1: Bueno, això, ja passa, això.
0: Per això m'ha semblat oportú dir-ho, però bueno, t'has
1: enrigut. Però bueno, ell, jo m'he recordat una mica.
0: Que sabies que els meus avis ho estan escoltant, això, segurament, el programa.
1: Sí, sí o no?
0: Si ja, tu mateix...
1: Sí no?
2: L'has de portar a casa dels teus avis.
0: No, no, el coneixen, però bueno,
1: ja
0: li diré a la meva àvia que... Quatre coses.
2: S'ha quedat sense sopar de la teva àvia. Sí, sí.
1: No, tio. Pues... una cosa que ens comentaven, perdona.
0: No.
1: Amb el rugby touch, que no han començat els partits encara, però ja estan entrenant. Entrenen els dimecres a les 7 o a les 9, perdona, al camp de futbol de Caldes, a les Cremades. Uh-huh. Sí que les línies aquelles que hi ha blaves o taronges o grogues, no sé de quin color són ara, sí que són del...
2: Recordo que les van pintar quan van canviar la gespa d'aquí.
1: Sí que són del rugby, sí.
2: Que no deu haver-hi gaires camps de futbol en aquestes línies.
1: Sí, són mítiques. Jo sempre m'havia preguntat què collons era jo.
0: Sí, sí.
1: Doncs ja ho sabem.
0: Pues veiem si ens actualitzen més per xarxes i sabem quan comencen o... També és algo interessant perquè també desconeixem encara més que el bàsquet. Aquí no és que desconeixem les categories, no sabem ni com funciona.
2: Jo tinc un amic d'aquí de Caldes que va jugar aquí amb la flama taronja, que es fan dir.
0: Hòstia, la flama taronja.
2: I ell havia jugat, ell a més havia jugat a rugby, crec que al Parets, si no recordo malament. I jo sempre li deia, però home, aquest rugby és com... Jo he vist algun partit aquí també i... Bueno, és diferent. És un rugby més apte per tothom que per qui no es vol fer mal, bàsicament, i que, per exemple, una persona de 40 anys...
1: Que va anar a treballar el dilluns, no?
2: Exacte.
1: Com
2: el meu cas, no? Jo podria jugar i no acabar a l'hospital cada partit, no? Perquè jo un equip de rugby no m'hi veig.
0: No, jo tampoc,
2: gaire.
0: Personalment.
2: Sí, sí.
0: De moment, no. Però bueno, això ha sigut una mica el repàs de les pretemporades. Com heu vist, l'únic equip que ha jugat un partit oficial ha sigut el primer equip d'alcaldes. Per tant, ha sigut una mica més així. I la resta és amistosos, pretemporada, difícil la informació, encara no estem entrant amb la salsa, no? Quan hi ha resultats, hi ha piques entre aquí.
2: Queden 5 dies només.
0: Per això. Tenim ganes. Bueno, l'hoquei és el que hem dit.
2: Que és el 30 d'octubre, però bueno, també hi ha equips. Sí, no. Jo, de fet, he de dir que els meus fills juguen hoquei també, que també ells sí que comencen aquesta setmana. Dissabte i diumenge estic una mica
0: liat, no?
2: Sí. I sí, sí, però l'hoquei el gran comença el 30, crec que era, si no recordo, el 30 d'octubre, el 30 o el 31. Hòstia, no, aquest cap de setmana.
1: O sigui. Ja ens vam sorprendre la primera vegada que ens ho ha dit.
0: Sí, sí,
2: però, no, però perquè ja això, la lliga catalana també de Palmins, no estan aturats, o sigui, ells oficialment, entre cometes, no entre cometes, perquè si no, oficialment ja comença la temporada amb la lliga catalana, que passa la lliga, l'hoquei lliga sí que comença.
0: Pues això, jo tinc ganes de que comenci ja la el que es pren la gent en sèrio, sí, i els sí. piques
1: i anar allà i ambientar-s'ho i follir la part
0: i que ens tornem ultres del bàsquet femení, de l'hoquei, del no sé què de...
1: Jo estaré amb el micro una mà i amb la bengala a l'altra, eh? No sé vosaltres.
0: Jo no, la veritat és que no.
1: És que tu tens més sabesta,
0: ja, això és
1: veritat. Abans d'acabar amb l'esport calderí, que quan fem el butlletí a les 8 parlarem d'altres coses, volia comentar que el divendres serà la desena nit de l'esport, que es retransmetrà a través de Ràdio Caldes de 7 a 9 i que el programa el farà un amic nostre, l'Aleix.
0: L'Aleix, pels que no el conegueu, que segurament sabeu molts,
1: un crac.
0: És un personatge, un crac, no, no sé si és la seva definició, yeah. Crac.
1: Personatge, li enganxa més,
2: home, sí, sí,
0: personatge crac, amb les seves coses bones i les seves dolentes, però bueno, gràcies a ell.
2: L'heu de vendre bé, home, l'heu de vendre bé, que és un amic.
0: No, no, el programa segur, i el programa estarà molt bé segur, però un crac, bueno.
1: I es farà aquí, sota de les oficines de Ràdio Caldes, no me'n recordo com es diu la plaça, em sap greu, però...
0: a l'edifici del Carme, tot això.
2: L'edifici del Carme.
1: L'edifici del Carme.
0: És l'antiga ESO, tio.
1: Ah, la plaça dels Castellers o l'edifici del Carme. Perfecte, doncs es farà aquí, de 7 a 9, i en aquest esdeveniment, que es fa cada dos anys, o sigui que és un esdeveniment bastant important, que no es veu cada dia, es donarà com guardons i premis a gent que ha fet alguna cosa per l'esport durant aquests dos anys al poble.
0: Sí, ens ho va comentar la Meritxell la setmana passada que va venir, sí, que és la regidora d'esports, i ens va animar, doncs, a participar tothom. Ara ja les votacions estan tancades des de fa ja una setmana, crec, però bueno, espero que... Jo vaig... Ho has fet?
1: A mi se'm va oblidar.
0: És que ho sabia, per això t'ho preguntava, perquè ho sabia.
1: Podria mentir, dir que vaig votar aquí.
0: Per això, però sabia que em diries la veritat, perquè ja. Si algú és honest. Però això, que diu que hi havia molta participació a les votacions.
1: Sí, quasi 700 o 800, sí, algo així,
0: 700,
1: va dir.
0: Sí, 700, crec que eren 600 i algo. És
1: una bogeria, tio, em sembla.
0: I jo vaig aprofitar i vaig participar. I jo intentaré passar-me, tio.
1: Sí, podríem passar-nos.
0: És interessant, i ara com que ara estem fent això d'esports, pues...
1: té tot el sentit del món. Ja sabrà que el nostre col·lega és qui ho
0: fa. Això no ho sabia, tio.
1: Sí, sí, jo tampoc. Però bueno, és que és el bo de l'Aleix, que ens entrarem abans pels de la ràdio.
0: Ahir estava a Mallorca, el tio.
1: Sí,
0: estava a Mallorca i no ens havíem enterat.
1: I poder divendres també està a Mallorca i tampoc ens hem enterat.
0: Potser pilla el vol just... O el barco, potser millor un barco.
1: No, tio, Xavi, que arribo tard.
0: Arribo just que vaig de Mallorca, no sé què, i arriba aquí corrents amb el banyador que porta des de Mallorca.
1: I amb la tote bag,
0: no pot faltar. Però no, ara, fora conyes, és un tio de 10, sí, segur, fa un programa super entretingut, i és això, és el que ens va, com... Gràcies a ell estem aquí fent això, la veritat.
1: Bueno.
0: I fins aquí, pues això, l'esport de Caldes, tio.
1: Sí, poc més tenim. Recordar la promoció d'Albert Llaurador, que això ja ho vam comentar l'altre dia, sí, crec recordar.
0: Ho vam comentar, però encara no era oficial.
1: No va debutar.
0: No. Però i bueno. També Marc Hernández, migcampista. Són dues promocions del filial, fa il·lusió això, perquè aquests, òbviament, del filial són calderins. El Llaurador ho vam avançar abans que ho anunciéssim, però perquè ja havia anat convocat.
1: S'ha de fer pedrera.
0: I fa il·lusió. De moment són aquests, pot ser que durant l'any n'hi hagi més.
1: Esperem que sí.
0: D'haver-hi el porter, el segon porter, sempre m'oblido el nom. Soc dolentíssim amb els noms, tio. És un calderí també.
1: Àlex.
0: I també el va jugar a la mitja part i és un tio també del filial. I ja que diem que ens sap greu que marxin els calderins...
1: Se'm deia les coses bones també.
0: Les coses bones, sobretot els 3 punts que ens hem emportat a la primera jornada, tio, que estic molt content. I diem als altres equips què fan, tio.
1: Bueno, ho deixem.
0: L'esport, ara
1: ho
0: seguim.
1: Ho deixem per un rato, deixem un rato.
0: L'esport de Caldes, ara venen més cosetes.
1: Us deixem que us preneu alguna cosa, que escolteu el butlletí i tornem amb l'esport
0: català.
1: I després internacional. Som-hi.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La Cel de Caldes creix amb la incorporació d'un parc de bateries per emmagatzemar l'energia fotovoltaica generada, una nova instal·lació que serà possible gràcies a una subvenció d'1 milió d'euros de la Diputació de Barcelona. El projecte preveu la instal·lació d'aquestes bateries al solar que hi ha al polígon de la Borda, a tocar de la deixalleria, i que actualment es fa servir com a espai d'aparcament. A més, des de l'Ajuntament també tenen previst obrir una nova convocatòria per ampliar amb 100 places noves les famílies que actualment gaudeixen de l'energia generada per la trentena d'instal·lacions fotovoltaiques de la Cel que hi ha al municipi. Els castellers de Caldes han exhibit aquest cap de setmana el seu preu potencial a l'Ezo, a Guipúzcoa. Al costat de la colla Euskal Herriko Castellet Aldea de Donosti, les dues colles van compartir plaça dissabte a la tarda. Els castellers de Caldes van fer el 3 de 7, un intent desmuntat del 4 de 7, un 5 de 6 amb agulla, un 7 de 6 i dos pilars de 4 per sota simultanis. En acabar l'actuació van fer un pilar de 5 i dos pilars de 4 en què van mostrar la senyera i la icorrinya. També van fer un castell d'agermanament, un 4 de 6, en què hi van participar castellers de la colla de Donosti que van fer una actuació amb castells de la gamma de 5. El Club Futbol Caldes comença la temporada amb una victòria en el temps de descompte. Els calderins es van imposar al Sant Cugat Club de Futbol per la mínima en un gol marcat en el temps afegit al minut 94, quan ja tothom donava per fet l'empat a 0. Un bon inici de temporada que permet al Caldes sumar els 3 primers punts d'aquesta lliga, que permet injectar també moral a l'equip. Un partit molt dur i molt igualat que s'ha acabat decantant finalment pels calderins en una presentació de luxe a casa en un equip que aquesta temporada s'ha renovat de forma significativa. La setmana que ve, el Caldes es posarà a prova al camp del Figueres. Les obres de la C-59 tindran aquesta setmana noves afectacions pels conductors. Des d'aquesta nit i fins al proper diumenge hi haurà treballs nocturns. Entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada està previst que es duguin a terme el repàs de la senyalització horitzontal provisional de les obres. Durant aquests treballs hi haurà talls puntuals de trànsit i en tot moment es garanteix, això sí, el pas alternatiu dels vehicles. I acabem amb el temps. Després d'un cap de setmana estable, assolellat i amb temperatures elevades, aquest dilluns continuarem amb ambient plenament estiuenc a Caldes. El sol és el protagonista, amb alguns pocs núvols alts i poc importants, i les temperatures tornaran a pujar. Les mínimes se situaran, de fet, al voltant dels 17 graus, mentre que les temperatures màximes assoliran els 33 o 34 graus. De cara a la tarda i al vespre es mantindrà el temps estable, sense precipitacions, i el canvi més destacat arribarà demà amb una baixada moderada de les temperatures, tot i que continuarà dominant el sol. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tornem-hi.
1: No em cansa aquest tema, no em cansa.
0: Que va, és un temazo, tio. L'hem escollit molt.
1: Em cansarà potser el 5è o 6è programa, però de moment no em cansa, tio.
0: Vale.
1: Pues ara passarem a parlar de l'esport català, no? Del futbol català, perdó. Però abans, acomiadar
0: el Albert Sant Andrés,
1: que el nostre periodista de confiança, que a sobre ens ha aconseguit ell l'entrevista amb el... Bueno, l'entrevista. Les quatre preguntes que li hem fet a l'entrenador del bàsquet femení. I moltes gràcies per tot, no, la veritat.
0: Sí,
1: per al partit a sobre,
2: anirem venint aquí. A parlar de l'esport calderí.
1: I tant.
0: La intenció és fer coses junts, amb les retransmissions, amb el programa.
1: El següent partit l'acompanyem, que aquest cap de setmana no hem pogut. Sí.
2: Però era complicat. Sí, hi havia festes a Palmís, no? Sí. Sant Feliu i aquestes coses, era complicat.
1: Però bueno, que volem anar a veure Caldes amb tu i ja ens anirem veient, tio.
2: Quan vulgueu, veniu les transmissions que farem cada cap de setmana de... El partit que avui.
1: Exacte.
0: Recordar. El partit que avui, que ens ho passarem bastant.
1: Que bullirà l'olla, tio.
2: Exacte.
1: Doncs moltes gràcies, tio.
2: A vosaltres.
1: Cuida't.
2: Adéu.

0: repassillo de, dels equips catalans, no només els de primera divisió, sinó segona divisió i primera federació. Uh-huh. Viam que han fet aquest cap de setmana, diu.
1: Som-hi.
0: Primer tenim a l'Europa, que jo no sé si ho saps, tu, hi ha hagut polèmica aquí.
1: Doncs,
0: hi ha hagut polèmica, hi ha hagut polèmica.
1: Sé la de, que va haver-hi altra vegada quan va sortir un del Jaén, un del cos tècnic.
0: Pues, això també
1: ho sembla?
0: No, no, no, però també hi ha hagut polèmica. Això, ara explica'm sí, el sí. Jaén, que crec que no ho vam explicar. La...
1: No, però és interessant.
0: L'Europa va perdre 1-2 al camp del Múrcia.
1: Uh-huh. No, al camp sí.
0: Sí, val. Sí, al camp del Múrcia. I van perdre amb un penal molt polèmic, tio. Molt polèmic, que jo vaig escoltar la narració d'Esport 3. I t'ho juro.
1: Hòstia, ara em sona, ara que ho dius, em sona.
0: Segur que t'ha sortit, jo crec,
1: sí,
0: algun rigor. El narrador d'Esport 3, dient, mira, jo intento sempre mantenir les formes, però això no pot ser, no sé què. I no era, era un penaltito, però crec que era com un bar on no tenen totes les càmeres i tal. I clar, va ser penal i gol del Múrcia. I molt polèmic, com perquè des de la televisió pública no van insultar l'àrbitre, òbviament, però perquè posessin en obvietat el robo que va ser.
1: No, ja està bé, això, ja està bé, home.
0: Està bé, però sap greu, cony, perquè l'Europa no està
1: parcialitat tenint, pels nostres equips.
0: No collons. Està tenint els millors resultats i si a sobre vas fora de casa intentes treure un empat. No,
1: aviam, era partit molt difícil.
0: Camp del Múrcia,
1: equip potent.
0: Sense el penal potser era 1-1, camp del Múrcia, saps?
1: Ja.
0: Un equip històric com el Múrcia, que
1: home,
0: està de clar, primera.
1: Un empat allà era bo.
0: Era molt bon empat. I explica'l del Jaén, tio, perquè també va ser a Europa i va ser bastant interessant.
1: Sí, som-hi a explicar això, que és un tema que jo trobo bastant, bastant interessant i que més no és polèmic, la veritat. Era el partit a Europa-Jaén, al camp de l'Europa, que va perdre 0-3, crec recordar, contra el Jaén. O sigui, el Jaén va guanyar bastant,
0: contundentment, sí.
1: Contundentment, amb superioritat. I una vegada acabat aquest partit, un
0: membre de l'estaf, no?
1: Sí, un membre de l'estaf del cos tècnic del Jaén va sortir com a saludar, lo típic, no? Vas a saludar els altres jugadors, vas a saludar no sé què, però el tio ho va fer amb una bandera d'Espanya lligada de la cintura. Què passa? Que clar, això va ofendre molt a l'afició del Nou Sardenya, no? Del Can Dragó, que estan jugant ara a Can Dragó, i bueno, aquests doncs, van començar a insultar-lo, tal, algun jugador també es va ficar a la discussió, i bueno, va acabar amb un seguit de declaracions polèmiques per part d'un jugador de l'Europa que després a Twitter s'ha incendiat perquè,
0: sí, però per mi les declaracions van ser bastant correctes, vull dir,
1: sí,
0: no van ser així full
1: però enfadat. Em refereixo no polèmiques sinó
0: que
1: portarien polèmica, que estava clar,
0: però vull dir que per mi va ser paraules d'un senyor
1: i després bueno, doncs hi ha el típic debat de política, no? Perquè clar, òbviament doncs, hi ha un component polític aquí. I bueno, es va liar.
0: És important dir-ho. No entrarem en aquest debat, precisament.
1: El
0: que està clar és que va ser un acte de provocació de molt mal gust, perquè òbviament contra un altre equip que no fos l'Europa no hagués sortit amb la bandera espanyola.
1: Clar, és el que penso.
0: I és això, si ho fa un aficionat, per mi entra dins.
1: Clar, no, és el que hi ha.
0: Perquè ho faci un membre del cos tècnic i quan està just saludant en el camp, saps? Està
1: és que no,
0: al camp,
1: no veig...
0: Em sembla totalment
1: no veig
0: fora
1: la necessitat,
0: de lloc.
1: No veig la
0: sigui
1: necessitat.
0: La bandera que sigui, em sembla totalment fora de lloc.
1: No veig, perquè igualment que un membre de l'estaf de l'Europa, si ho fes al camp del Jaén amb una bandera independentista, diria el mateix.
0: Exacte.
1: Saps?
0: Exacte. Això doncs va ser algo molt personal i per això es van ofendre amb raó els jugadors i els membres de l'Europa.
1: Doncs fins aquí la polèmica,
0: no
1: entrarem
0: al debat
1: en
0: perquè
1: política.
0: Dona per canviar el programa a un altre to i bueno, nosaltres de moment ens limitarem a parlar d'esport.
1: Del que en sabem.
0: Però bueno, calia mencionar-ho aquesta anècdota.
1: Sí,
0: que
1: era una anècdota bastant heavy. Què va passar al Nàstic?
0: Doncs el Nàstic, malauradament, una altra derrota d'equip català, primera federació, va perdre 0-3 també fora de casa, al camp del Corcón.
1: Un altre
0: derrota.
1: Un altre partit difícil.
0: Fora de casa, els dos, sí.
1: El Nàstic, que no havia començat malament aquest any, està en sisena posició, amb aquesta victòria s'hagués posat top 3.
0: Com està l'Europa ara que tens...
1: L'Europa està ara mateix... T'ho dic, no ho trobo. Ah, sí, està penúltim. Està penúltim, per això no el trobava.
0: I per això era... Si hagués passat això en una altra situació, estiguessin a mitja taula, però és que clar, és dolorós perquè et fot un penúltim quan et mereixies un punt fora de casa en un camp superdifícil. I per això clar, la polèmica doncs, va ser tan polèmica.
1: És que el calendari que li ha tocat a l'Europa és xungo de collons. Li ha tocat Jaén el primer partit, que, bueno, que realment és un recent pujat, crec. Sí, és un recent pujat. No és un partit hiperdifícil, a priori a casa, però després has anat al camp del Corcón, has rebut a l'Hèrcules, has anat al camp del Múrcia. són equips potents de la categoria, sí, no, i es nota.
0: Potser és enganyós i potser ara s'enfronten en partits més fàcils i guanyen més punts.
1: Esperem, esperem.
0: I després hi ha la UES, que és l'altre equip català de la categoria, que no ha jugat aquest cap de setmana, no sé per què, però juguen el dimecres.
1: Contra el Real Madrid Castilla.
0: Real Madrid Castilla a fora de casa.
1: Fora de...
0: Ah, no, no, a casa. Perdó, m'he confós.
1: Juguen a casa. I després d'aquest partit, el 26 de setembre, que és el dilluns, pot ser dilluns o diumenge? Ara no ho sé.
0: Tio, no vaig, no
1: crec que diu... Ah, no, és dissabte. És dissabte, què dic? És dissabte.
0: Deixa d'enganyar els nostres.
1: Doncs el dissabte hi ha derbi català entre el Nàstic i el Sant Andreu. Doncs serà... Sí, seria partit guapo d'anar-hi,
0: sí, és a Tarragona, clar. Bueno.
1: Jo, saps que jo, quan jugava a futbol, se la vaig jugar contra el Nàstic de futsal just davant del nou estadi, es diu, de Tarragona?
0: Hòstia, no ho sé.
1: Es diu alguna cosa així.
0: Però, el Nàstic té futsal, no ho sabia, això.
1: Sí, tenia categories inferiors almenys, i eren bons, eh? Estaven a divisió d'honor i tal, i els tios ho fotien. Nou estadi Costa Daurada, si es diu. Doncs, bueno, buah, estaria guapo, eh? Ens anem d'una? Va.
0: Jo per mi sí.
1: Va, la calentada, ens pillem aquí.
0: Però si després em diràs que no.
1: Va, ens ho pensem.
0: Quin dia és? Dissabte?
1: Dissabte, aquest dissabte.
0: A la tarda? O migdia,
1: tu miro,
0: tarda?
1: Tu miro que poder aquí ens fem aquí, ens pillem les entrades aquí en directe.
0: No, això no,
1: perquè... Però si algú vol venir, ja està més que convidat. Clar, sí. A les 6:45.
0: No és mala, eh?
1: No és gens mala, en plan de dissabte per la tarda. A mi,
0: si,
1: jo...
0: Si fos a Barcelona, si fos al camp de la UES, et diria 100%.
1: Però també mola, eh? Jo fa temps que penso que vull anar a Tarragona, tio.
0: S'ha de parlar, jo també. I després t'explico per què.
1: Ui, que no es pot dir en directe, això.
0: No. Pues això, la UES juga entre setmana contra el Castilla i després aquest partidàs, que jo no sabia, la veritat, contra el Tarragona, tio. Primer derbi, no?, que hi ha hagut a la...
1: Sí?
0: No hi ha hagut cap... L'Europa no, Sant Andreu.
1: Esperem amb ànsies aquest derbi, Europa Sant Andreu, que aquest partit sí que es liarà. I aquest sí que costarà anar perquè no hi haurà entrades.
0: Ho intentarem, tio.
1: Ho intentarem. Pugem una categoria?
0: Segona divisió, sí.
1: I a segona divisió hi han dos equips catalans, com bé sabeu, Sabadell i Girona. Hi ha un que està millor que l'altre, com a mínim, a sensacions. De classificació no tant, però a sensacions, sí. I la il·lusió que hi ha...
0: Però també per el que s'esperava i tot.
1: La il·lusió que hi ha a Sabadell és gran, i a sobre, després de guanyar a un recent... no sé com es
0: baixat,
1: diu.
0: Baixat.
1: Un recent baixat, com és a l'Oviedo. Que locura.
0: Ens sap greu, Jordi.
1: Ai, no és vital,
0: clar, Jordi. Jo venia pensant això.
1: Hòstia, Jordi.
0: Pels qui no sabíeu a què ens estem referint, l'anterior programa, ja teniu la història més completa, però el Jordi, el nostre estimat tècnic i company, és fan de l'Oviedo, però no s'acaba aquí. És accionista. Això ja ens va explicar això la setmana passada, vam flipar. Jo crec que és important tornar-ho a mencionar.
1: Sí, no, i que es va prendre alguns mojitos i calimochos amb els del grup Pachuca. No, que els odia,
0: Però ens sap greu, però ens il·lusiona molt que el Sabadell hagi guanyat 3-1 a l'Oviedo, tio.
1: Hòstia,
0: és un resultat molt fort.
1: És una locura.
0: No m'esperava aquest inici del Sabadell, sempre és el de sempre, no? Intentàvem somiar, diem què collons fa el Sabadell aquest any, però hòstia, 3-1 contra l'Oviedo, tio.
1: Com vas veure el partit? No el vas veure, Jordi? Ai, quina pena. I el partit del Girona va guanyar el camp del Cádiz, un camp també complicadet, la Tacita de Plata, no?
0: On vam anar a Cádiz i no vam anar al final.
1: És que estava molt lluny del... És que Cádiz té una forma molt rara.
0: Ja, és superrara, sí.
1: I no vam acabar anant.
0: La gent
1: també. Uau, això dona per un altre podcast, eh?
0: Bueno, vam anar a Cádiz, fa res, però bueno. 3-1 contra el Cádiz, tio, fora de casa.
1: Home, em sembla un cop sobre la taula.
0: El Girona, que va començar malament... Però bueno, ara està per sobre el Sabadell, eh?
1: Hòstia, sí? No fotis,
0: el Sabadell està cinquè.
1: Uah, és que jo vaig anar molt amb el Sabadell.
0: El Girona crec que setè, tio. No t'ho puc confirmar.
1: Està per sobre el Sabadell, no?
0: Sí.
1: Ah, vale, puta mare. Jo estic
0: el Sabadell està en posició de play-off ara mateix.
1: Sisè. Sisè i Girona vuitè. Amb un punt més el Sabadell. És que com han començat el Sabadell, ojo,
0: És per il·lusionar-se.
1: Era jugant contra el Celta Fortuna, o sigui, el filial del Celta.
0: És per il·lusionar-se, això.
1: Mentre que el Girona jugarà al seu camp, o sigui, a Montilivi, contra l'Albacete. A priori són partits que es poden guanyar per amb dos costats. El del Celta és una mica més complicat, poder ser fora de casa, i ojo els filials que venen fort.
0: Sí.
1: Que nosaltres sempre hem dit que... Bueno, jo almenys, jo crec que tu també. Hem defensat la lliga de filials, que seria molt millor.
0: Que és el que passa a Anglaterra. Sí. Per mi és com ha de funcionar perquè equips històrics tinguin més, Sí, més cabuda. A Anglaterra, a la Championship, la segona divisió, no hi ha l'Arsenal B. Yeah. Els filials tenen la seva lliga i jo crec que és com hauria de funcionar exactament.
1: Sí, perquè és que al final estàs aquí, jo què sé, ets aficionat del Sabadell. I ara, no sé, jo crec que fot mandra rebre a la Real Sociedad B o anar a jugar a una ciutat esportiva a la Real Sociedad B.
0: Per mi el problema no és exactament aquest, eh? O sigui que també, però per mi el problema és, imagina't que tu ets un fan d'un equip històric com l'Oviedo, com, no sé, com el Depor en el seu moment abans de pujar, i et treu l'ascens de moviment de primera federació a segona, et treu l'ascens al Barça B, tio.
1: I de fet ho han fet moltes vegades.
0: Exacte, per això, per mi el problema és això, tio, és...
1: Però també, per mi també el problema és, bueno, va en seguit amb el que tu estàs dient, o sigui, el problema és que se'ls hi tregui el lloc a equips històrics i aficions històriques, saps? O sigui, tu veus un partit, jo el que em feia, fa mandra, em refereixo, jo què sé, vas a veure un partit al camp del Celta Fortuna, per exemple, sent del Sabadell, estem amb el Sabadell, sent del Sabadell, i vas allà i és que no hi ha ningú al camp, saps què vull dir? I aniries al camp i estaria jugant, no sé, un equip de primera, el Sant Andreu, que té una afició que flipes, i fliparies amb l'ambient que fot, i també des de la tele també es veuria diferent, i al final això dona engagement a la lliga.
0: Totalment,
1: engagement.
0: Totalment. I sap greu, bueno, és com funciona aquí.
1: Posa el que hi ha, aviam si es pot canviar, amb el Tebas tampoc no podem lluitar molt, perquè és una mica... No ho direm, que estem en horari infantil, Albert, és veritat. Gràcies per recordar-ho.
0: I ens xava el programa aquest, té tant poder que arriba a Ràdio Caldes aquest, Uf, però bueno.
1: Ja veus.
0: Doncs passem ara ja a la primera categoria, no? La més important de totes, tio.
1: La categoria
0: I
1: reina.
0: I aquí em sap greu, també.
1: No, hòstia. No.
0: Clar, no, avui tenim tec a parlar, tio. Primer de tot, el Barça va guanyar, per variar una mica, 3-1 al camp del Sevilla, o sigui, 4-3, però va guanyar. Una altra exhibició de Rafinha, no sé què passa amb Rafinha. Però per mi la notícia no és aquesta. La notícia és amb l'Espanyol, tio. Què ha passat?
1: Bueno, l'Espanyol, estic molt trist, i l'altre dia va ser la pitjor derrota que recordo molt de temps, t'ho juro. Sí, en l'era de Manolo, segur. Si perdre un partit contra l'Elche amb un mes del minut 5 és al·lucinant, això. Sí, jo t'ho juro que no dono crèdit. Si no vaig donar crèdit en aquell moment. Sí, no m'ho creia. Vam celebrar l'expulsió com uns bojos i jo li deia a l'Anna. L'Anna és la meva nòvia i estava amb mi al camp. Li deia... És que...
0: Informació completament necessària pels oients.
1: Home, bueno, li deia a l'Anna, li diré a algú, no li diré a la meva sombra, tio. Li deia als meus companys de grada. Ojo, perquè no sabem jugar en un mes. I ens va passar contra el Sevilla, que vam jugar mitja hora en un mes i és que no es va notar. Ens van marcar, de fet, en un menys i vam acabar empatant de casualitat. I jo ja m'ho estava veient a venir, però no em veia venir això. Això jo crec que no se veia venir ningú.
0: No. Jo anava mirant, perquè jo sabia que estaves tu al camp, nosaltres teníem partit per el qual no vas anar, i anava mirant, i un gol, i dos, i tres. I...
1: No, era flipant. El Ferniño semblava Llorente. Llorente Prime, tu. Ferniño, saps? Que jugador del Burgos l'any passat. Bueno, coses que passen, no sé, hi ha molta gent ara que ja demana sessió de Manolo.
0: És que no, encara no és molt
1: d'hora. El cessament, perdona.
0: És molt d'hora. Si abans d'aquest partit haguéssiu perdut, és quan ja comença...
1: Contra el Rayo.
0: No, el camp de l'Osasuna?
1: Després contra el Rayo vam perdre el camp del Rayo.
0: Vull dir que no veníeu d'una supermala ratxa, tio. Ja. Saps què vull dir? Si no el vam fotre fora l'any passat, ara no el pots fer fora.
1: Però això el deixa debilitadíssim.
0: No, i més quan estem... Que ha sigut la jornada 6 o la 5?
1: Ah, no ho sé.
0: No sé, primeres jornades i dos vegades t'has vist amb superioritat numèrica i les dues vegades t'han marcat, en una per sort vas aconseguir empatar. És algú molt fort.
1: És algú de...
0: I que no ha sigut el Barça. Que el Barça, tu ara, amb 10, potser segueix sent dels millors equips de la Lliga, saps? T'ha basat amb l'Elche, un equip més humil.
1: No, i ell ja ho va dir, que algú els jugadors no estan entenent. O sigui, algú els jugadors no estan entenent i s'ha de canviar el xip perquè seguir d'aquesta manera és una derrota segura i al final acabar la teva tomba.
0: Però no és per fotre'l fora encara, a Manolo.
1: No, però és un toc d'atenció molt
0: gran. No, clar, és un toc d'atenció a tothom.
1: És un toc de que vas a Màlaga al següent partit
0: i
1: has de guanyar. Perquè és que com perdis... Depèn de com perdis, també. Clar, també hi ha diferents maneres de perdre. Vens d'una manera de perdre...
0: Escandalosa.
1: Però... Aviam, depèn de com perdis. Però és que si perds malament, se'n va fora segur, No tinc dubtes. I vas a un Màlaga que està molt necessitat perquè encara no ha guanyat cap partit a primera divisió.
0: No, per mi, ja, més fora de casa tal, però per mi, com a mínim rasca un punt.
1: Ja, però és que no són partits fàcils.
0: No, jo no dic això, però ja, és que ho heu de fer.
1: Sí,
0: heu de fer.
1: Hem de.
0: Per treure algú bo, dono el copet de l'esquena, Roberto.
1: Ai, sí.
0: Ah, mira com li canvia la cara. Roberto,
1: m'alegro molt per ell. M'alegro molt per ell, perquè haig de dir que és un jugador que se li han fotut moltes crítiques. Jo sempre crec que l'he defensat bastant, perquè, bueno, penso que és un jugador que tindrà el seu dia dolent, però és un davanter que sempre lluita, que sempre està allà, que sempre va totes. I al final això es recompensa, saps? Perquè jo crec que no hi ha tants davanters d'aquest tipus. Hi haurà davanters més qualitat, menys, però que vagin com aquest animal, va a la pressió a totes les jugades al minut 90, és bestial.
0: I ara ha traduït tot aquest esforç a gols.
1: En gols.
0: És el que al final necessita un davanter per anar convocat, que al final a mi que vagi convocat ja saps que m'és igual, però és el per què va convocat, saps?
1: No, i a mi em fa il·lusió que vagi convocat.
0: Fa un any era impensable per mi que anés convocat, sí, Roberto.
1: Però ningú s'ho hagués imaginat.
0: Imagina't que ara fos l'any del Mundial, eh?
1: Oh. Uau, hauria estat top. Però bueno, que, no, que encara ens el prenen, tu.
0: Millor. Però com a mínim, ara, si marxés ara...
1: Ja,
0: tres més 30 milions.
1: Bueno, és una manera... A mi el parón de selecciones em fot molta mandra.
0: Ui.
1: És una manera de que em faci una mica més d'il·lusió, saps? O sigui, ara pues, estaré més atent a Espanya i estaré més atent a veure si juga. Si juga, vamos, sóc el primer allà a mirar-lo.
0: Per un dels llocs, no hi ha 20 dies sense futbol.
1: Uah, és una locura.
0: 20 dies, bueno, ho vaig calcular des de l'últim partit del dissabte. Estem a setembre. Estem a mitjans de setembre i ja tenim un puto peron on estarem aquí. Clar, si hi hagués algun torneig de seleccions important, val, encara que a mi no m'és igual, però que per veure amistosos i tal, o no sé si hi ha la Nations League. O, saps?
1: No són amistosos.
0: Els classificatoris, tot, eh? és igual. La qüestió és que m'és igual. O sigui, estàs a l'inici de la competició, de les competicions de la Lliga.
1: Però sempre fan, tio.
0: Ja, però i em queixaré cada any, però ara com a mínim tinc un micro davant i ho puc fer. Hòstia, acaba de començar la primera jornada de Champions, tal, i ara m'has d'estar aquí, haig d'estar 2-3 setmanes
1: parant, tio. I a sobre, que ho comentàvem, els dos nostres equips han perdut aquest cap de setmana, que ara parlarem d'Arsenal quan toquin el futbol internacional, però han perdut, i llavors hi ha una mica aquest debat de, és millor anar-te'n,
0: sí, potser sí,
1: 20 dies després d'haver perdut, vull dir,
0: sí, jo crec que sí, però tot i així sí.
1: Seria millor una manera de buscar un partit d'aquí una setmana per redimir-te, o bueno, o millor anem a canviar les coses i esperar-nos una miqueta més. Jo crec que pel fet de l'Espanyol és millor, perquè el Manolo, pel que ha dit, diu que alguns estan entenent els jugadors i que els he de fer entendre i que no sé què, això requereix un temps.
0: Però... no, i per oblidar-ho també una mica, perquè
1: ja, fer reset.
0: Clar,
1: però també podes fer bola, saps? Poder la millor manera d'obviar-ho és una victòria.
0: Pels jugadors jo crec que no, per l'entrenador que es queda aquí potser sí, però pels jugadors que vagin amb la selecció, el seu país...
1: Bueno, això està parlant d'Arsenal, bro.
0: Bueno, clar, perdó, sí.
1: Clar, els jugadors de...
0: el de l'Espanyol, jo crec que per l'Arsenal també és bo.
1: Els jugadors del Levante no van a moltes seleccions.
0: El problema és que com tornis del Barón i tinguis un mal resultat, ja no hi ha excuses de... Ja. Saps, de... Jo crec que pot anar bé, però com a aficionat pues, és avorrit, molt avorrit.
1: Com a aficionat és bastant avorrit.
0: I una altra cosa, no sé tu, bueno, menys, clar, però l'Arsenal, cada peron hi ha algun jugador que es lesiona, tio.
1: Mira,
0: hi ha algun jugador que es lesiona. I això et condiciona...
1: Són de vidre alguns, l'Arsenal.
0: Calafiori, em puc jugar ara mateix?
1: Uai, mira que està bé, no, Calafiori?
0: Està jugant-ho tot, no s'ha lesionat, però és que crec que és... de les últimes vegades que s'ha lesionat amb l'Arsenal, el 50% com a jugador s'ha lesionat amb Itàlia, tio. I sense Mundial. Sense Mundial. No és que hagi fet un Mundial, no. S'ha lesionat amb un parell de parones en els últims dos anys. Jugo algú que... Algú ens passarà.
1: Esperem que no. Però bueno, de moment no parlem del futbol anglès encara. No, tranquil, hi haurà temps.
0: Però era del parón, tio, que sempre...
1: T'ho he de ratllar.
0: No, sí, però ara parlant de tu, imagina't, Roberto, l'únic jugador que teniu alguna selecció.
1: No, això és el que dius, que podes...
0: No, que no ho desitjo, toquem fusta. Sí. Però imagina't que juga Roberto 10 minuts i lesiona, tio.
1: Fuà.
0: Què li passa a l'Espanyol? Amb Quique García lesionat, que operat, sense Roberto, què collons li passa a l'Espanyol?
1: Marcos i la solució.
0: Sí, clar, tio, però...
1: És l'únic, no és l'únic. I a sobre Poado, que encara també ha de tornar.
0: Poden condicionar una temporada, tio, aquests parons, però bueno.
1: Sí, no, hi ha poc a guanyar i molt a perdre. Bueno, sí. Econòmicament poder ja més a guanyar. Per l'Arsenal segur que no, però poder per un equip més petit pues és un, una manera de, d'exposar el teu jugador en un gran foc, no? Per així dir-ho.
0: Per què? Perquè te'l prenguin.
1: Ja, bueno, però perquè paguin més.
0: Sí, no, no. Al final, però què té més màrqueting? Fotre 6 gols com ha fet Roberto a Lliga o jugar 50 minuts amb Espanya en unes classificatòries?
1: Ja, bueno, però no és el mateix un jugador que ha fotut 6 i un jugador que ha sigut, fotut 6 i ha sigut internacional.
0: Però per mi el foco de la selecció només és en quan hi ha torneu, quan hi ha Mundial, Eurocopa...
1: Ah, i a part també em referia, molts jugadors d'equips petits, com a mínim de l'Espanyol, se'ls hi puja la clàusula per anar amb la selecció, saps?
0: Ah, això és una altra cosa.
1: Això també és un tema que econòmicament sí, ho noten els equips. Que a Joan García no li van voler convocar per deixar-ho més barato.
0: Ui,
1: aprofito,
0: ui.
1: Aprofito...
0: Presumptament, eh? Ui.
1: Aprofito
0: conspiracions aquí, eh?
1: Luis de la
0: presumptament,
1: Fuente.
0: Quan dius aquestes coses?
1: Luis de la Frente.
0: Per cert, ja tenim aquí, com cada dilluns, a partir de les 8... els bastoners de Caldes aquí actuen. Clar, vosaltres no els escolteu.
1: Un dia nosaltres... que em surto aquí, bro, i,
0: sí, sí.
1: I els hi tiro un mic.
0: No.
1: És broma.
0: Animal. La setmana passada hem dit a fer el contrari.
1: I de ballar.
0: Bo, jo no, jo em reservaré...
1: Això és un esport?
0: No, és un art.
1: Hòstia.
0: És un art. Que bé quedat.
1: Però
0: que bé quedat.
1: M'estàs deixant fatal.
0: No, però,
1: és la dinàmica del canal. Els que ja
0: però no, no és veritat, és un art. És un art. Pot agradar més o menys.
1: És un art noble.
0: Un cas noble, no? Estàs delirant, tio. Però bueno, que els tenim aquí, que hi fa il·lusió, tio. Vosaltres no els escolteu.
1: Home, la veritat que dona un ambientasso.
0: Clar, per nosaltres, per tu i per mi, pel Jordi, però pels oients no. Estaria bé de fons anar-los escoltant de tant en quant.
1: Hòstia, seria top, Jordi, fes-ho, porfa. Bueno.
0: Doncs deixem el futbol català, no? I anem a parlar del futbol més internacional.

0: doncs estarem secció avui també de futbol internacional i també amb aquesta cançoneta Sweet Caroline.
1: Molt futbolera, molt futbolera. I tot me recorda a ella. Em recorda l'espanyol aquesta. Ja deixo l'espanyol, però és que...
0: No, podem seguir parlant. Ara és el record per ampliar el futbol,
1: sí,
0: perquè jo pugui parlar de l'Arsenal tranquil·lament.
1: Al camp sempre la posen i... Ja estic nostàlgic, tio. Nostàlgic. Manolo, por favor.
0: Pues ara t'has d'esperar 20 dies, tio.
1: Uah, és que veritat, és que vaya putada.
0: És una merda. I ara què faig al cap de setmana?
1: Pues anem a veure el nàstic, o no?
0: Molt ben fotuda. Pues anem a parlar una mica també, encara que... em fot una mica de ràbia perquè hi ha hagut drama, però hem parlat de la Premier, no?
1: Clar, futbol internacional, tampoc ens fotrem aquí a parlar de la Lliga de...
0: No hi ha hagut Champions, no hi ha hagut res, ja va haver-hi la Champions, però hi ha hagut notícia, seguint la línia de tomb l'Espanyol, l'Arsenal va perdre 0-3 al camp del Brighton, tio.
1: 3-0.
0: Bueno, clar, el camp del Brighton.
1: És que em lies, tio, amb aquestes coses.
0: Bueno, doncs et lies tu.
1: És loco, eh?
0: Va ser molt fort.
1: És loco. Jo haig de dir que només em vaig veure els primers 20 minuts i vaig veure una intensitat del Brighton molt heavy, però tu m'has dit que després...
0: Sí, no van ser 20, van ser potser 10-15 minuts amb una pressió asfixiant del Brighton.
1: Sí, sí, sí.
0: No en perill en concret, però molta incomoditat per l'Arsenal. I sí, justament ho deien els comentaristes i tot, que van passar aquests 15 minuts i vam poder com jugar una mica més, ells van rebaixar una mica la pressió i semblava que l'Arsenal estava controlant una mica més el partit, però de cop pilla una bola Pascal Gros, un jugador que té 34
1: molt,
0: anys
1: molt infra, no? Diuen,
0: pilla, sí, sí, jo ho he dit sempre, jo ho he dit abans que anés al Dortmund a jugar, que va tenir, jugava abans al Brighton però va marxar, no sé què, jo ho he dit sempre, que consti, i va fotre un gules.
1: El Pascal Gros aquest, diuen que és dels jugadors que més assistències ha fet de la Premier en molt de temps. O sigui, està a punt de superar Ozil i no sé qui més.
0: Hòstia, això sí, no flipa, no, no sé, Fuente? No.
1: Fuente...
0: Miami me lo confirma.
1: Malagrava.
0: Però no, fot un gules imparable per Raya, vull dir, és d'aquests que voten al pal dret i van cap a l'esquerra, saps què vull dir? Des de fora l'àrea. Jo no dono crèdit, però bueno, un gol així, jugada aïllada, te'l poden fotre. Què passa? Que tot i així seguim tenint una mica més el control, en cap moment còmode, perquè el Brighton, t'ho juro, va ser asfixiant, i just quan tenim l'empat claríssimament, tenim una contra on l'empat estava cantat, fallem l'ocasió, ens pillen la contra ells, gol a la contra, però un altre golaç de fora l'àrea...
1: Del grec.
0: Del Costoules, crec.
1: Del Costoules, aquest. Vaya flow de nom.
0: Vaya flow de nom i vaya puto jugadoràs, eh? Jo no el tenia ubicat.
1: I físicament molt fort, no, també?
0: Sí, però no és el que més destaca, vull dir, no és un típic davanter gros, eh?
1: Vull no, dir, però vull dir que lluita, no?
0: Sí, però, hòstia, o sigui, un altre golaç de fora a l'àrea, també, com el de Gros, però a l'altre pal, tio, i jo em vaig quedar flipant.
1: Equip molon, el Brighton.
0: No, és que ara ja que he fet una mica la segona part, bueno, hem començat dalt i el tercer, i ja després ja... Però jo t'ho juro que d'aquests últims anys on l'Arsenal està com tocant la glòria, lluitant ser segon, arribant, bueno, guanyant la Premier, arribant a una final de Champions, és el rival que més inferior m'ha fet sentir, o sigui, ha fet sentir l'Arsenal
1: sí,
0: en aquests últims 2-3 anys. I t'estic parlant que hem jugat contra el City, contra tots els equips de la Premier, hem jugat contra el Madrid a Champions, hem jugat contra el Bayern, hem jugat una final contra el PSG, i t'estic dient que em sentia més inferior contra el Brighton.
1: Ja, el fet de ser el seu camp també va influir.
0: 100% a la Premier també això és molt normal. Però bueno, et pots esperar jugar millor que el rival o el rival molt incòmode i que mira, et fotin un 2-1 tal, però és que ens van cascar 3 gols. Ens van cascar 3 gols. I ara ho explico així, però t'ho juro que estava davant... És una sensació que feia molt que no tenia amb l'Arsenal.
1: Ja, jo en canvi la tinc molt.
0: Però inesperat. Jo ho vaig comentar amb els amics de, hòstia, em fa patir aquest partit molt, el Brighton ve molt bé, els he vist jugar i jugar molt bé, però hòstia, és que ningú s'esperava això.
1: Semblava que físicament també estaven, o sigui, que podien estar 90 minuts amb molta intensitat.
0: I els jugadors que entraven també entraven i estaven com super coordinats amb la pressió, o sigui, que després de la segona part es van fotre el segon també per mèrits seus, vull dir, no allò que
1: bueno,
0: estàs...
1: això també està bé, vull dir, al final també veure't superat així d'aquesta manera també fa reflexionar i també et farà millorar
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: després
0: sí.
1: Poder el Brighton no és dels equips més top del món, òbviament, però quan t'enfrontis a aquests equips top, a l'haver enfrontat al Brighton i haver sentit aquesta inferioritat, et farà sí, poder sí. donar la talla, saps què vull dir?
0: Ara hi ha el meme del Triángulo de les Bermudes.
1: Ah, sí, del Big Three B. El Bournemouth i el Brentford, no?
0: Sí. Ho estava dient.
1: És que, bro, ho estava pensant just i volia dir, perdona.
0: I perquè geogràficament en el mapa d'Anglaterra doncs també formen un triangle, ah, sí? I diuen
1: no
0: el Triángulo de les Bermudes.
1: Hòstia, això no sabia.
0: I és com els tres equips matagigantes que es carreguen a tots. I tothom sabia que el Brighton, i a sobre el Brighton, mira, l'última data curiosa, l'última derrota per 3 gols que ens han fotut va ser el Brighton el 2023. O sigui, 2023 el Brighton ens guanya 3-0, crec. 2026 ens torna a guanyar el Brighton 3-0.
1: Que top. O sigui, que top, no?
0: Clar, t'estic parlant de 2023, quan l'Arsenal estava en procés de lluitar la Premier, però que era... Sí. Bueno, ja estava lluitant la Premier, però que no era l'equip que és ara. O sigui, l'Arsenal havia començat l'any, que jo em pensava que era el millor equip que l'any passat, però és que l'any passat aquesta una derrota així no la vam tenir, saps què vull dir?
1: Que heavy, tio.
0: I és fort, a sobre el City va guanyar contra el Sunderland, partit que va estar igualat durant un tram, però
1: sí,
0: al final...
1: Sí, va jugar 3-2, potser?
0: No, al final que va guanyar, li van fotre 4 o 5.
1: Sí?
0: O sigui, ara no tinc el mòbil, però... Sí. Vale. Sí, va estar ajustat, va estar 2-2 en algun moment, hat-trick de Brobbie.
1: Però aquest tio va...
0: 5-3,
1: va volant,
0: pot ser,
1: no?
0: 5-3, 4-3.
1: Ara que ho dius...
0: Mira-m'ho, sisplau.
1: Sí.
0: Però bueno, el problema és això, que el City ho ha guanyat tot. I nosaltres érem...
1: 5-3.
0: 5-3, al final. I nosaltres ho estem guanyant tot, el City fa una jornada, quasi es deixa punts, al final no, i nosaltres perdem, no ens deixem punts, no, ens deixem els 3 punts i el City guanya. Que és molt d'hora encara, òbviament, però hòstia, sap greu que ja arribi una derrota així, saps? Que arribi una derrota, val. Però hòstia, ha sigut la derrota més dura dels últims, ja et dic, 3 anys.
1: També juga un espanyol, no? Xema Andrés.
0: Molt bon partit,
1: va fer molt bon partit, no? Aquest tio.
0: Diuen que és el següent Rodri. Saps què em passa a mi? Que ho vaig veure per Twitter un fan de l'Arsenal que comenta el mateix. Quan juga a l'Arsenal...
1: Tot sembla...
0: No. És com que em costa molt fixar-me en els jugadors rivals, tio. A no ser que facin... Et marquin o...
1: Tu ho puc comprar.
0: O sigui, em costa, per exemple...
1: Estàs enfadat.
0: O encara que guanyis. Yeah. Jo sempre, quan té la pilota algú del Brighton, jo estic mirant el jugador de l'Arsenal, saps què vull dir? I em costa com... Xema va fer bon partit, però després vaig veure un vídeo de highlights i dic, hòstia, veia puto partides ha fet aquest tio sí. I no m'he ni enterat, saps? Al Costoules hi ha coses que són òbvies i veus, Costoules va fer un partides guanyant pilotes, és un jugador amb molta qualitat, tio.
1: Yeah.
0: I l'any passat estava al Brighton allà, però jo no tenia ni idea de que jugava així, tio.
1: No coneixia una mica de... 19 anys té. Però aquest tio valdrà 200 quilos, però ja sabem aquest nom.
0: Aviam si segueix la temporada així, però és que t'ho prometo. Una qualitat, un saber associar-se, tio, jo vaig flipar, la veritat. I bueno, altres notícies per canviar una mica de l'Arsenal, que no em vull fer tan pesat. El United va tornar a deixar punts, camp del Fulham. Anàvem perdent.
1: Sí, 0-0, no? 1-1. No, 1-1. Va saber que no era empatat.
0: Però anàvem guanyant el Fulham fins al minut 80 i pico. Fins
1: hòstia,
0: al minut
1: Fulham 90. Hòstia, el Fulham va aixecar, tio.
0: Ja, però és que estaven... El teníem de fons, perquè crec que va ser més o menys quan jugava al Madrid o alguna cosa així, i el tenia de fons, i tot el rato escoltava el Fulham atacant, el Fulham atacant, i de fet, se mereixen la victòria fins al gol de Cunha, i jo vaig dir, és el típic partit que el United treu algun punt, i gol de Cunha al 89. Tio.
1: Estic mirant aquí una mica les estadístiques d'aquest partit, 12 tirs del Fulham, 30, 29 del United.
0: Però mira porta. Sí.
1: Bueno, ja, però, hòstia, però va atacar molt el United.
0: Sí, no, però jo et dic...
1: 13 corners, bro.
0: Però jo estava veient-lo, tio, i el tenia de fons i era tot el... Va haver un tram on era tot el rato el Fulham. Després, la segona part, no vaig seguir.
1: La segona part devia ser...
0: Però el Fulham... Jo com no l'havia vist aquest any, perquè el Fulham està fatal, i el United, que es torna a deixar punts,
1: Està una mica... Està raret, el United està raret,
0: I també, una altra notícia, parlant d'equips que històrics estan malament, el Tottenham. El Tottenham sí que no aixeca cap. El Tottenham ara
1: mira que no va jugar malament la primera part, no? Perquè vaig estar veient, van tenir ocasions.
0: Sí,
1: el Suzuki
0: no,
1: aquest
0: sí.
1: Va parar.
0: Suzuki, molt bon partit, de Suzuki.
1: Va parar.
0: Sí, no, se'ls veia una mica més fluids que altres partits, s'ha de dir. Però sí, al final...
1: És que no, és que jo crec que és també un tema molt mental i defensiu, jo crec, també.
0: No, has portat un... No sé quan estàs deixant no sé quants milions i també nou entrenador, com perquè això canviï, no? La dinàmica i no... De manera...
1: No hi ha manera, ja sabeu, fet... un entrenador que a mi em mola. Jo pensava que
0: ho faria bé. No havien marcat encara,
1: Ja, vaig veure.
0: I van salvar el primer gol, pam, pam, i res, tio. Van últims.
1: És molt loco.
0: El Tottenham va últim, que ja, venint de la temporada passada, dius, hòstia, pues ojo, pues que clar, s'han deixat milions i milions.
1: Un dèficit de 200 i pico quilos, vaig escoltar.
0: Ah, sí, tonàlit, t'ha costat 100 i pico.
1: Pues que mires la plantilla i dius, hòstia... Jugador per jugador
0: sí.
1: És molt bona
0: en defensa,
1: és molt bon planter.
0: El Van Hek que va jugar partit, o sigui, no fitxatge, partit horrorós, Van de Ven, partit horrorós, que no és un fitxatge, però llavors hi ha el Senesi, Tonali, Bendancur i Tonali per mi van ser els millors del Tottenham, potser, però a dalt, Marmoix, no. Savinho,
1: Savinho, bueno, se'l veia una mica més sí, desequilibrant.
0: Però al final mucho ruido porque no haces, tio.
1: A mi va, el Robertson no em va desagradar, per la banda.
0: Sí, és veritat, però l'atac, els tres, el Solanke i el Marmoix, desapareguts. Vaig veure la primera part només, crec, i algú de la segona, però bueno, el que no aixeca el cap sí que és el Tottenham.
1: Ja, tio, bueno, tu t'alegres, no?
0: Jo, cony, ho celebro. I després els equips com el Hull City guanyen punts, tal, que van perdre aquesta...
1: Això mola, perquè li dona salsa a la Lliga.
0: Molt, saps? Molt. Van perdre contra el Newcastle, que no m'esperava, precisament, o sigui, abans de començar la temporada ho esperes, però després dels resultats que tenien, dic, contra el Newcastle guanyen.
1: Però al camp del Hull?
0: No, al camp del Newcastle, crec.
1: Ah, hòstia.
0: Sí, no, però el Newcastle molt no està molt, molt fi.
1: Bueno, crec que ha recuperat, una mica. Bé, no sé si ha guanyat dos partits seguits o alguna cosa així.
0: Sí, pot ser.
1: I sembla que aixeca una mica
0: el cap. És un equip que l'han desmantelat, vull dir...
1: Ja, tio.
0: I entre tots els jugadors...
1: A mi em sobta això, del Newcastle, perquè és un equip que... Home, tu esperes d'algun equip que li ha arribat un jeque, per així dir-ho.
0: No,
1: esperes...
0: per així dir-ho no. Un jeque, vull dir...
1: Un jeque, no sé com es diu en català. Però també té, per així dir-ho. Un jeque, un jec.
0: Un jec.
1: Shake, en serio?
0: Jake.
1: Vale, doncs, un shake.
0: Jake el perro i fila l'humano, eh? Perdona, disculpeu-me.
1: Irina Shake.
0: Mm?
1: Irina Shake.
0: Saps qui és?
1: La Juve Ronaldo, no?
0: era una model, si és l'ex del Cristiano, bro.
1: Clar, per això ho he dit, no?
0: Hòstia put.
1: Estem ja una mica desvariant. Doncs, sí, no. Això, el Newcastle, pues, sobte, perquè va fer una inversió molt forta al principi, però sembla que s'havia oblidat el que són els calés.
0: Bueno, fins fa poc, no? Però sí, aquest any sorprèn. I hi havia un altre equip que ho comentava l'altre dia. A part, el Brentford està molt bé, això s'ha de dir, el Brentford fa por. La veritat,
1: sí,
0: fa por de...
1: Sí, molen aquests equips, a mi em molen.
0: Jo vaig dir, te'n recordes, quan vam fer les prediccions de la Premier, vaig dir que el Brentford quedaria por allà.
1: Bueno, queda molta lliga, eh?
0: Calma. Queda molta lliga, calma. El triangle de les Bermudes.
1: El Brentford ve de guanyar 3-0 el Chelsea. Què li passa al Chelsea?
0: Això m'oblidava. Pues que Xavi Alonso és un pufo i durarà menys que el Madrid.
1: Mare meva. Igor Thiago, que està trencat un altre cop, no?
0: No els he vist tant, però... Per
1: sí, Igor Thiago juga al Mundial i sembla que sigui el delantero de la pachanga del barrio i després a la Premier el tio...
0: Bueno, mira Pedri al Mundial i després qui és, saps? Això va com va, tio.
1: Ja, no, això són dinàmiques i és el que hi ha. Però sí, és que aquests equips, sí, a la Premier... És que
0: Brighton, és que clar, City, Arsenal, tercer Brighton, quart Brentford, cinquè Leeds. Que sí que és molt d'hora, però portem ja 5 jornades.
1: El Leeds també, ojo,
0: El Leeds és una locura.
1: I després... El Leeds, mira que no, a les prediccions no el veiem molt saber, perquè havia gastat 50 quilos en un porter.
0: No, jo vaig dir que baixaven. Jo vaig dir que no estem donant ni una, ara. A les prediccions que hem fet, no estem...
1: És difícil,
0: tu amb el Fulham, jo amb el Leeds, al revés, i saps qui vaig dir jo?
1: A València. A Espanya, dius.
0: Ah, sí, no, però... Saps qui vaig dir jugador a la Lliga Espanyola? Jugador de decepció?
1: Carlos Espí.
0: Decepció, jo, eh?
1: Sí.
0: Rafinha, tio.
1: Ostres.
0: Vaig dir Rafinha. Jugador... També vaig argumentar, no? Vaig dir que havia tingut una temporada... Bueno, no ha anat... O sigui, no ha convocat. No ha sigut final d'aquests finalistes de la llista de la pilota d'or, que és algú significatiu, ja. Havia tingut alguna lesió i tal, i em feia patir que tindria alguna lesió o tal, i bueno, pues és la pitjor predicció que he fet en mi vida, possiblement. Que, encara que es lesioni ara, ja ha fotut 11 gols.
1: Bueno,
0: i
1: el València, que bro, ja els has mofats, bueno, si ja estaven mofats els pobres.
0: Ah, però això ja ho vaig dir, que era una mica com, va, o sigui, no ho deia perquè objectivament ho pensés, era com, va, estaria guapo, saps? Però amb Rafinha ho pensava, dic, pot ser.
1: Em compres que em recorden aquests triàngulos de les Bermudes que estàs dient, que em recorden el Rayo en el seu moment que... de matar gigantes, que anaven allà a Vallecas i se'ls complicava a tots els equips grans. El Barça s'ha complicat bastants partits allà a Vallecas,
0: sí,
1: el Madrid també.
0: Rotllo Real, a Noeta, de fa uns anys.
1: Real ja posés un escalón per sobre?
0: Home,
1: quan a...
0: Uf, no sé jo, ara mateix. És que,
1: no, ara mateix
0: és
1: que, no, tio, però històricament...
0: Hauries de veure el puto Brighton.
1: Però el Brentford, el Brighton...
0: Sí, sí.
1: Són equips que històricament poden com un Rayo, per això t'ho dic. Saps? O jo què sé, em recordo un Osasuna, d'anar allà i dir, hosti, saps? Que és perillós aquí, que...
0: És que...
1: No sé, per traslladar-ho, una mica.
0: Sí, no, és això. El problema és que camps perillosos sempre n'hi ha, però que ho justifiquen amb, no només amb el fet de que sigui el seu camp, sinó amb un futbol de puta mare, ja, és el ja, camp del Brighton.
1: Ja, per això em recordo del Rayo, el Rayo també el Rayo, en alguns sí, moments ha jugat molt bé.
0: L'època d'Iraola, dius, no?
1: L'època d'Iraola
0: sí, no, sí, sí, volava molt. És bon exemple, sí. I són tots sorpreses, tio, no sé. Capitament el Rayo aquest any no, es va guanyar, però...
1: Bueno,
0: ja, amb el camp i tal, que ja ho vam comentar la setmana passada.
1: Mm. Bueno, el Camello està, era un dels altres que sonava per anar a la selecció, eh?
0: És que no para, també.
1: És que no para de marcar no aquest, tio. No sé, jo, és un davanter que sempre he pensat... No em transmet gaire cosa, saps? És un davanter que no el veig físicament res d'altre món. De

0: eh?
1: És veritat, és veritat.
0: Furbo, furbo. El Sadar em recorda Furbo. Furbo sí. D'antanyo.
1: Típic camp que dius que és difícil, però després l'Espanyol va jugar bastant bé, eh?
0: Sí, és nuestro parque.
1: Nuestro parque. A la que guanyeu fora de casa un partit, eh? Nuestro parque.
0: No, perquè l'any passat també vam guanyar i jo què sé, em feia la mania de gust dir això. Fora de casa no acostumo a poder dir-ho, saps? Però sí, sí. I res, també sonava, per anar a la selecció, ja per entrar una mica en això, sonava Carlos Espí, que bueno, també el tio està sent clutch,
1: fent molt bé, està fent molt
0: clutch boy.
1: Al final no deixa de ser com el jugador 12, per dir, bueno, és que
0: un José Lu, és que a mi recordo José Lu.
1: Sí, és un bon exemple.
0: Me recordo José Lu, el que passa que tenim 50 anys menys.
1: I a mi m'agrada bastant més.
0: No sé què més dir, està més bo.
1: També, s'ha de dir.
0: I, sí, i això, sonava José, ai, sonava José Lu. Sonava Carlos Espí, Camello, Roberto i algun més hi havia, algun més.
1: A mi el que m'ha sorprès, parlant ara de la convocatòria d'Espanya, el tercer porter, tio.
0: Ah, sí, el Josep. Bro.
1: Ets l'anticatalanisme,
0: no, directament. No, em dona la vibe de la primera, es veure un així i dir Josep Martínez.
1: Rollo, però és un problema.
0: Però tu el coneixes, aquest tio?
1: No, però jo vaig llegir, jo vaig veure Josep escrit i vaig dir, hòstia, Josep.
0: Però,
1: i dic, és català, i vaig veure després que era valencià.
0: Però, és valencià, pensava que era català.
1: Però he jugat a la Masia, però és valencià.
0: Clar, jo vaig veure això i pensava que era català, ja.
1: Clar, és rotllo Grimaldo, saps?
0: Doncs, Grimaldo és català. No, és valencià, no.
1: Per això.
0: Vale, ara m'heu guanyat. Vale.
1: No.
0: Vamos no per la ruta del bacalao, tete. Bueno, deixem això, sisplau.
1: Que dius Josep.
0: Sí, que sí,
1: dius,
0: però
1: Josep escrit,
0: perquè,
1: dius Josep.
0: No, perquè m'estranya, tio. Un porter que està a l'Inter no haver escoltat res d'ell mai, saps?
1: Llavors, i per això es diu Josep.
0: Home, doncs no, perquè si fos català o valencià o espanyol el coneixeria, tio. Vull dir, estem molt fotuts en el futbol. Llavors m'estranya, saps?
1: No, sí, a mi em va sorprendre.
0: Però tu entens el que vull dir?
1: Però és que...
0: No.
1: Jo, de fet, al revés, dic, hòstia, Josep, i després miro la nacionalitat. S'ha de dir que jo vaig veure el Visor, que era l'aplicació, i ja vaig veure la bandera d'Espanya.
0: Oh, Josep i Pujol?
1: Em pares diu Josep Vigilà. Clar, però tu que vegis Josep escrit i pensis Josep, doncs, bueno, no sé què fots de Radio Caldes, la veritat.
0: Jo, de fet, vaig haver-ho d'escriure per allò que estava fent un 11 d'allò que fas quan ets petit. 11 best moments in...
1: Què collons estàs dient?
0: 11 de millors jugadors del moment d'Europa, vale? I allò que feies de petit, que ficaves, jo què sé, Neuer, Boateng, tal.
1: Josep
0: amb Y.
1: Molt bé, tio.
0: I amb al final, Josep.
1: Giuseppe, no? Giuseppe Rossi. Però sí que és veritat que sorprenent, perquè jo no havia escoltat mai a parlar d'aquest tio.
0: Però és el que et dic.
1: I estàs en... No, tu no m'estàs dient això.
0: Bro, és el que et dic.
1: Una cosa és que no el coneixíem, això t'ho compro, jo no el coneixia, no aniré aquí d'erudito de futbol. Però jo no llegeixo Josep, aquest és el problema, on no estem a la part, saps? Però bueno, no passa res, cadascú és com és. I la cosa és que aquest porter és el titular de l'Inter, bueno, clar, per això no et convocat.
0: Clar, sí, sí.
1: I no està el Sommer, no? Que era el titular l'any passat, crec.
0: Sommer està a Bèlgica.
1: Està al Bruges,
0: sí.
1: I està jugant aquest tio, que ni ho sabia que estava jugant a l'Inter, cosa que és rara també, perquè l'Inter és com l'equip més punter ara mateix.
0: No, és el teu segon equip, no? Que tu tens molts equips, va, digue-ho.
1: No sé, que algun equip és el Barça.
0: Ai, començant aquí a volar ganivets.
1: Vaig veure la llista i veig com Unai Simón, com sembla el primer, Raya, veig Josep. Jota Martínez.
0: Josep.
1: Però vaig veure, de fet, Jota Martínez. I a l'escut de l'Inter.
0: Sí, a Luis de la Fuente deia el mateix, no? Deia Jota Martínez.
1: No, és que, bueno, és com el Joan García, que li diuen García a tots, em posa això.
0: I que, però ell mateix, amb això la va cagar. Ell mateix va dir bueno, que me diguen com que eren.
1: Bueno, vale. El Pubill, diuen Pubill.
0: Això sí que és demencial.
1: Bueno, aquest tampoc crec que estigui fent res per canviar-ho. Veient-lo. Ja veig les coses com van. És de Manresa i es pensa que és de Lavapiés, saps què vull dir? Però bueno, és un català convocat, m'hauria de fer il·lusió, però com que està l'Atlético... Hòstia, n'hem parlat de...
0: Del
1: derbi madrileny, tio.
0: Va portar
1: hòstia,
0: cua.
1: Hòstia.
0: Va portar cua.
1: Clar, com que hem passat el... Parlant de l'Atlético, tio, el vas veure?
0: Sí, vaig veure la segona part... Vaig veure, quasi tot, sí. Lo polèmico vaig veure.
1: La primera part, soporífera. Vull dir, va ser superavorrida.
0: Bueno, l'únic així destacable va ser la... no expulsió al Cuti, que va estar ahir, però per mi ben arbitrada.
1: A mi, ara parlarem, per mi també,
0: perquè

0: primer, pites la falta al Bellingham, que no és falta al Bellingham, però
1: el
0: també...
1: va treure groc al Bellingham, crec.
0: Sí, després vas a revisar-ho, que jo penso que no has de revisar això. O sigui, que el des del bar vermell, o sigui, és que per mi no és vermella, claríssimament no és vermella. Perquè, vull dir, entenc que li fot els tacos al...
1: És que és clar, és just després de tocar la bola.
0: Però és després de tocar la bola i a sobre la trata més atirada, vull dir, que ha de fer apartar
1: els tacos. Estic d'acord, i mira que és cuti i el primer, que penses és vermella.
0: Sí.
1: És un criminal.
0: No, no va ser intencionat, llavors...
1: No, jo estic d'acord aquí amb tu. Per mi el robo va ser la no expulsió de Kang In-Li.
0: Sí.
1: Per mi que
0: sí, sí.
1: És escandalosa.
0: Sí. I a sobre l'arbitre, com rient, li diu al Bellingham, li va fer? No, al Valverde. Li diu com rient, va, no te queje, va, tio, que no t'haig d'anar, saps? Hòstia, claro. El Kang In-Li, ojo, Reparte,
1: no, clar, per això l'ha fitxat l'Atlético.
0: Reparte de lo lindo, i el tio protestant allà, no veig?
1: Però sí, jo entenc que l'àrbitre es pensi que no fos, però el problema és que jo no entenc com no entra al bar.
0: Perquè
1: estem parlant del Madrid, que marxua, que...
0: Perquè el contacte és lleu. O sigui, sí que és el pisotón i tal, tot és de vermella, però no és un contacte allò fort. Llavors jo crec que això és el que el salva.
1: A mi sona una vermella com una casa.
0: Sí, no, a mi també. Però entens el que vull dir? Que no és un contacte allò molt fort.
1: Ja, però és per l'alça on va estar el...
0: I també per mi no hi ha pilota pel mig.
1: No és molt fort, també. No és molt fort, però igualment pot fer mal, tio. Llavors...
0: Sí.
1: A mi em sona la vermella. Què passa? Que clar, després hi ha una expulsió del Madrid.
0: Que és... Sí, perquè... O sigui, et poses a pensar... Et poses a pensar, per mi és justa, l'agarrón és just, però clar, també, si per molt que sigui just, si l'agafa i l'impedeix arribar a la bola, és penal.
1: Està davant del porter.
0: Però llavors, penal i vermella?
1: Sembla massa dur, però és que per mi en aquest cas va de la mà.
0: Ja, però no hi ha un reglament de que si és penal la vermella...
1: Això ja no se m'escapa, i si llavors hi ha un reglament...
0: No és com el màxim càstig el penal?
1: Llavors, si hi ha un reglament... No, això...
0: Vull dir, no és com massa càstig, vull dir... Penal i vermella no és com massa càstig. De normal no, mai treuen penal i vermella.
1: Però perquè no és tan descarat com que estaven sols davant del porter els dos, saps què vull dir? Estaven a 2-3 metres del porter. No sé el reglament que diu. Si ho diu el reglament, llavors sí que és un robo. Però a mi em sembla una expulsió...
0: Bueno, que està
1: veus la falta i dius, hòstia, com pot ser això vermella? Però és
0: si és falta, això... potser és vermella. No, és, clar,
1: és com la típica... Es passa al mig del camp, si és falta és groga. No és una falta supergreu, de fet gens greu, i segurament coneixent és a Juliano, no? Segur que es fa posa de la seva part, segur, però per mi si és penal és vermella, tio. Perquè és davant no és que hi hagi algun central allà més, és que estan davant del porter, si no recordo malament a 2-3 metres. Llavors,
0: pobre Uri, ho devia passar malament.
1: Estava molt enfadat.
0: El vas veure amb ell?
1: Sí.
0: I algú més?
1: El Berni. I aquesta pregunta controladora, què?
0: Això
1: m'ho preguntes per privat.
0: Però vull dir, què deien? Vull dir, què opinaven?
1: L'Uri no opinava massa, l'Uri estava escandalitzat. Però sí. Però crec que van dir que no els hi semblava vermella, la de Huisen. Crec, però no sé. De l'Uri no et pots fiar perquè estava... Però no recordo. Però a mi des del primer moment és el que et dic. Si sap greu fins i tot. És el que dius, no? És penal i sobre vermella, tio.
0: Ja et carregues el partit. Doncs.
1: Life.
0: Bueno. Ja.
1: I ja li va bé el Madrid que li passi de tant en quant, no?
0: Sí, no.
1: La putada és que, per mi, com a afició no neutral, perquè tinc simpatius bastant amb el Barça, però em sap greu, queda molt, però veig que no hi haurà Lliga, tio.
0: Yeah,
1: em porta a pensar que és que no hi haurà Lliga.
0: Potser veus els nivells ara mateix i ho entenc.
1: Que el Barça encara ha de jugar contra el Madrid, contra l'Atlético, i veure un rival potent, no? Però és que clar, sí...
0: S'ha de veure, però bueno, també hi ha moltes dinàmiques.
1: Sí, sí, i el Barça concedeix, vull dir, va concedir contra el Sevilla, va començar guanyant el Sevilla,
0: I jo veig aquí l'únic problema de que estàs pillant... Si estàs de la temporada així, guanyaràs la Lliga, la Champions i se puto, i se mare, vale. Què passa? Que lo normal no és estar així tota la Lliga. Llavors, si ara estàs en aquest moment, que és una bogeria, em fa pensar que en el moment clau has de també estar així,
1: sí,
0: saps?
1: No.
0: I no sempre pot estar així.
1: És molt d'hora per treure conclusions, està clar.
0: Però, bueno.
1: Però veient com està el Madrid, Vini fatal.
0: Ja, no.
1: Vini, en quin món dels últims anys el Madrid va perdent 0-1
0: i el camina 55.
1: I treuen a Vini.
0: Ja, no.
1: I Arda Güler, que també estava fent bona temporada. però Vini, o sigui, és, era com el teu jugador i ara al minut 50 i pico vas perdent i el treus.
0: Porta algun gol aquest any? Si ara porta algun...
1: Jo sé, només si, marquen va bé, sembla.
0: Si porta algun, potser és un, eh?
1: Però pot ser, pot ser. Saps, no, no, molts més d'un segur que no. Pot ser que no.
0: Mirar-t'ho,
1: però... perquè és algú...
0: Però a mi... Porta un gol. Però... Porta un gol i tres assistències, sí, a Lliga.
1: Assistències
0: va marcar
1: segur.
0: Contra la Real en un partit 4-1, o sigui, tampoc té massa valor. Què vols que et digui?
1: Bueno, cada gol compta, eh? T'haig de dir. Però sí, sí, no, està clar que els gols els portarem va bé. Que és un altre que...
0: Bueno, ahir va, és que tampoc no, és que, no, és que el Madrid en general no, no va fer massa.
1: Però com a mínim fa la feina, l'Mbappé normalment, però si no, no,
0: sí, no l'Mbappé partit, és un golejador.
1: La primera part, t'ho juro, em va semblar bastant avorrida, tio, m'esperava més, la veritat. També perquè estava, mentre estava...
0: La segona, sí.
1: Estàvem, això sí que et farà enveja, estàvem obrint algun cromo, tal.
0: Hola, tio,
1: però...
0: feu això.
1: però em va decepcionar una mica, la veritat. I bueno, el col·lega del Madrid diu que sempre el Wanda no hi ha manera de guanyar, tio.
0: Yeah, és un camp difícil i...
1: Però a mi em fa por això, que sigui una lliga avorrida, tio, que el Barça guanyi tot 5-0 i el Madrid pateixi per guanyar i que s'acabi decidint a l'abril, saps, la lliga.
0: És el que em fa por una mica. Mandra, això, a vegades, a la lliga.
1: Perquè si ja feia una mica de mandra que sempre sigui Barça-Madrid, Barça-Madrid, si a sobre ara és Barça sol,
0: yeah.
1: Però bueno,
0: fot mandra, però bueno, encara queda molt.
1: Sí,
0: i
1: queden
0: i ja veurem,
1: competicions
0: ja estarem aquí.
1: Clar, el Rafinha està a un nivell
0: lesioni, que tal.
1: Clar, porta dos hat-tricks en dos partits, els últims dos partits.
0: Hòstia.
1: Porta 11 gols en 5-6 jornades.
0: Mare meva.
1: És una bestiesa, dos hat-tricks en dos partits seguits, em sembla. I, bueno, l'anterior potser eren dos, eh? Vull dir, doblet. És una bestiesa com està. Està per mi ara és el jugador, diré,
0: malauradament, per mi.
1: És el millor jugador, el jugador més en forma del món actualment. És que aquí sí, no?
0: Bueno, sí, sí, no, no.
1: Sí, és veritat que el Barça, malauradament, per això que dic que sembla que està a un nivell superior a tothom de la Lliga, sembla molt fàcil guanyar estadístiques, saps què vull dir?
0: Ja. Yeah.
1: Sí, Gabriel Jesús porta dos gols ja a Lliga, però entrant 10 minuts dos ratos, però com que el Barça fot 7-5...
0: Clar, també el Barça genera molt.
1: Clar, llavors,
0: genera moltes ocasions.
1: No ens guiarem només per les estadístiques, perquè és potser fàcil farmejar-ne al Barça, però és que veus Rafinha jugar i és que és una bestiesa, tio. No, hòstia, em sap greu per tu, perquè és una mala notícia.
0: Veurem com va
1: quan,
0: això.
1: Saps quan és el derbi espanyol-Barça?
0: És el gener, sempre és el gener, tio.
1: Fins al gener?
0: Sempre és el gener.
1: Sempre, no, clar, sempre, si estem aquí 20 dies sense jugar, ens plantem al novembre, ja, en
0: sempre,
1: res.
0: Sempre és el gener.
1: En res, la segona jornada és
0: el
1: novembre.
0: Juguem a casa nostra, crec, i després al maig sempre juguem fora. Sempre és així. Jo no m'ho explico, però...
1: Moraria ja, tio.
0: Sí, la veritat... Bueno, no, que guia.
1: Bueno, no,
0: el 3 de gener.
1: Us foten 10, eh? Us foten 10.
0: No. Gràcies a Déu que no. Gràcies. Deixa'm aquests dies tranquil·let,
1: sí.
0: Sisplau, que estigui 20 dies tranquil, sense...
1: Full focus en el programa, en l'esport que vull.
0: Aquí, comentar algú d'Irlanda del Nord, si fa falta, i després ja veurem.
1: No, no tenim futbol, ja no tenim futbol, hem de pensar de què parlem, eh? Però bueno, ara ho trobem segur.
0: Farem una entrevista aquí al... Bé, no vull desprestigiar cap esport calderí. Sisplau, tanquem ja, perquè ja ens està anant una mica la pinça.
1: Ens hem llegat molt parlant de futbol i ja és hora, ja hem de marxar. Gràcies una setmana més per escoltar-nos. Aviam si la següent tornem a estar aquí. I rebateixo, no ens han fotut fora.
0: Jo, això ho direm cada setmana. Serà tradició.
1: Fins que sigui fix aquí.
0: Moltes gràcies al Jordi per estar-nos fent aquí el suport.
1: Sempre, tio.
0: Al nostre convidat, l'Albert, que l'hem acomiadat com era necessari.
1: I l'entrenador d'alcaldes.
0: I l'entrenador d'alcaldes.
1: Per seu temps.
0: Adéu, macos.
1: Vagi bé la setmana, macos.
2: Estàs escoltant Ràdio.
3: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Tens ganes de festa major?
4: La veritat... mira que la tapa preferida diré que és aquesta, que encara no l'he provat. La tinc davant, és la millor, és d'aquí del Balneari de Caldes.
3: Vols saber quins seran els actes, els concerts i les activitats de la Festa Major d'aquest any?
5: El concurs va de guanyar les màximes pintes possibles a la Festa Major. Mira, sóc advocada, llavors intento persuadir.
3: Dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial La Taquilla, per presentar tots els detalls del cartell i el programa de la Festa Major 2026 de Caldes de Montbui.
6: Els polítics calderins els encanta vendre fum. Com qui crema mil llumins, van gastant i pim-pam-pum.
7: Us esperem a la plaça de la Font del Lleó per descobrir, en directe, tot el programa de Festa Major.
8: Comencem a escalfar motors per viure la Festa Major. Ens acompanyeu?
9: Són tres horetes que venim aquí pues, a fer puntes, a trobar-nos amb les amigues, a passar-nos-ho bé i a disfrutar de lo que és la capuitada.
3: Recorda, dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial La Taquilla per presentar la Festa Major 2026. Perquè Ràdio Caldes viu la Festa Major en primera persona.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
10: Hasta la fiesta, muy maja.

0: Bon dia. Benvingudes i benvinguts. Una vegada més aquí a l'Històries en Femení. Ja sabeu, un programa que podreu sentir tots els dimarts de 12 a 1 aquí a Ràdio Caldes o bé com a podcast sempre que vulgueu. Soc l'Anna Escribano i avui encetem un programa amb una conversa, una entrevista que de ben segur no us deixarà indiferents. Ja sabeu que dintre d'aquests programes intentem parlar amb totes les dones que fan, que mostren la seva obra a la Sala del G. I últimament tenim molta sort perquè hi ha moltes dones que mostren el seu art en aquesta sala. Doncs bé, aquí tenim l'Elisabet Planes, la dona que en aquests moments està exposant a la Sala del G. Encara teniu temps perquè ha quedat tot el cap de setmana sencer per anar a veure tota aquesta tasca. És una dona molt, molt especial i la seva obra, per mi, aquesta és la meva opinió, Elisabet, ha sigut tot una sorpresa, ha sigut molt, molt sorprenent. Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, moltes gràcies per aquesta introducció. Jo sóc Elisabet Planes i artísticament, em faig conèixer com a Rizobet.
0: Rizobet.
1: Sí.
0: Bé, explica'ns què vol dir això.
1: El concepte de Rizobet.
0: Sí.
1: És la unió de rizoma i beth, d'Elisabet. Llavors, el rizoma és una tija que creix de forma subterrània i que s'expandeix de forma horitzontal. Llavors, a partir d'aquí surten els nusos i dels nusos les arrels. Llavors, aquestes arrels tenen connexions entre si. Llavors, a nivell filosòfic, això va ser una teoria que va partir de Gilles Deleuze i el Félix Guattari, que parla una mica del pensament desjerarquitzat i horitzontal. Llavors, vaig plantejar-ho perquè a nivell artístic jo considero que toco moltes disciplines.
0: Sí.
1: Llavors, al no triar una en específic, sento com que totes tenen un vincle entre si i simplement m'adapto en qüestió del que jo vull expressar en un moment en concret.
0: Sí, sí.
1: Llavors, vaig pensar que el joc de paraules era bastant oportú.
0: Pues sí, totalment oportú perquè s'ajusta, també va sota el meu concepte, s'ajusta perfectament a què trobes allà. O sigui que el que expresses està expressat amb diferents... de diferents maneres, escultura, pintura.
1: Exacte.
0: Sí. Doncs explica'ns una mica, de tu mateixa.
1: De mi.
0: Sí. Ara ja sabem el sobrenom, no? El nom artístic, però ara explica'ns una mica de tu.
1: Sí. Doncs mira, la meva carrera artística va començar estudiant Belles Arts a la Universitat de Barcelona i en un inici jo tenia un interès molt fort cap a la il·lustració i el dibuix, però clar, com a la universitat toques moltíssimes disciplines, vaig decidir tenir la ment oberta i anar provant diferents llenguatges i veure més o menys com això s'adaptava al que jo volia explicar. I després de provar una mica de tot i que totes les disciplines em semblessin bé, vaig acabar tocant l'escultura i aquí va ser el meu punt d'inflexió. Em vaig enamorar completament i a partir d'aquí és on més m'he anat enfocant, perquè sento que l'escultura ens aproxima molt més a la nostra dimensió física. En canvi, la il·lustració i el dibuix potser projecta una dimensió imaginada, sí, que també és molt interessant, però pel que jo vull expressar, com a nivell d'impacte, que l'espectador no es quedi indiferent, trobo que
0: escultura
1: encaixa molt més, sí.
0: Molt bé. Sí, sí. Et dediques a alguna cosa més? Que ja és prou important. A l'art, per desgràcia, no, moltes vegades no don per viure. No. Llavors, la teva activitat es desenvolupa en uns altres terrenys? O sigui, fas més coses que no fer exposicions?
1: Doncs mira, començant primer a nivell artístic, em dedico a ser il·lustradora de vents. Bàsicament, il·lustradora de vents, sí, amb Azul Cielo. Llavors, el que fem bàsicament és anar a aniversaris, bodes, events corporatius i oferim una il·lustració de cada un dels convidats a moda d'obsequi. Sí. És un detallet maco.
0: Sí.
1: Mica amb el format aquest convencional de la fotografia.
0: Exacte, o sigui, surten d'allà no només amb una fotografia, com dius tu, sinó que aquell record és una cosa feta a mà, allà, sí, in situ, en aquell moment.
1: Exacte.
0: Una il·lustració. Amb, sí, quin, amb quin suport? Amb quin, què és?
1: Normalment són dibuixos a 5 i ho fem amb aquarel·la.
0: Amb aquarel·la?
1: Sí.
0: Bo, això és difícil, eh? No et pots equivocar amb l'aquarel·la, eh?
1: Sí, sí. Sobretot quan són molts convidats, també és un tema, eh? Oh. Perquè has d'anar quasi menys de 5 minuts per il·lustració.
0: Clar.
1: Sí, sí, sí, sí. És molt ràpid, molt demandant, però també t'ho passes bé.
0: Sí, o sigui, mentre dura la festa, vosaltres treballeu.
1: Sí, sí. O sigui, com generalment són bodes el que fem, primer es comença el welcome. Llavors, una de les nostres companyes és la que va prenent les fotos als convidats. Clar, clar. Llavors ens ho passa per WhatsApp, tenim les imatges de referència i nosaltres anem dibuixant.
0: Aneu dibuixant mentre...
1: Sí, quan paquetem, llavors podem passar a recollir-ho.
0: Oh, quina meravella.
1: Sí, no, és maco,
0: que
1: és
0: bonic,
1: maco.
0: Que bonic, que bonic. Sí. Això serveix per tot tipus d'events?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, molt
1: és
0: bé.
1: Això, per aniversaris, cooperatius, sí, sí, sempre que hi hagi pressupost.
0: Sí, molt bé. Sí, pues, sí. Si algú el vol trobar, què més... Què més fas? Prepares...
1: Sí, també participo, bueno, en fires d'art i en markets. Ja, uh-huh, pot ser market... Bueno, de fet, l'últim que vaig estar era el Saló del Còmic de Sant Cugat, que es, uh-huh, va fer a Barcelona.
0: Uh-huh.
1: Sí, sí, va ser molt xulo, molt guai.
0: Sí, sí. I porta les teves obres allà.
1: Sí, sí, sí. Però en aquest cas el que funciona millor potser tira més cap al merchandising, ja siguin samarretes, punts de llibre, prints, perquè clar, vendre una escultura, especialment si és molt gran, és bastant,
0: sí,
1: complicat.
0: Sí.
1: Però s'intenta, clar. Només... Sobretot quan és format petitet, com aquestes que tinc d'encapsulat de resina.
0: Sí.
1: Aquestes potser tenen més cabuda.
0: Aquestes que trobarem allà a la sala.
1: Exacte, exacte.
0: Sí, sí. Són molt, molt especials, eh?
1: Sí. Sí.
0: Després parlarem de les obres d'allà, de la sala del G. Bé,
1: i per altra banda, sí, sí, no, no, a nivell com... Òbviament no puc viure només de l'art.
0: Ja.
1: Llavors, ara per ara, estic mirant de poder tenir una feina mitja jornada, ja sigui a Mercadona o algun altre lloc, perquè sí, clar...
0: Oh.
1: Per estalviar diners i poder pagar-me el màster, perquè és bastant car.
0: Ja.
1: Llavors...
0: O sigui, serà temporal, eh?
1: Sí, sí, sí. No, clar, la idea simplement és estalviar i a partir d'aquí doncs, poder passar al següent nivell, com sí, aproximar-me cada cop més.
0: Molt bé, sí, molt, sí, bé. Bueno, jo crec que estàs bastant aproximada, ho tens bastant clar.
1: S'intenta.
0: Sí. Bé, doncs, no sé, mira, posarem el primer tema musical que has triat. No, normalment espero una mica més, però és que hi han quatre temes que has triat que, no sé, sembla que tinguin com un fil conductor i no em voldria deixar cap d'ells, no? Tu es pots anar presentant? Perquè sí, tu estàs més al cas.
1: Començo pel primer tema.
0: Sí.
1: És de Sopor Eternus, la meva artista preferida.
0: Sí.
1: Diguem-ne que, bueno, pertany al Darkwave, però realment no es podria classificar.
0: Sí.
1: Perquè toca, bueno, molts gèneres musicals. Des del neomedieval, la música d'avantguàrdia alemana... És increïble, molt, molt, molt interessant. I sí, cada disc també doncs, explora temes diferents, però en general és música molt introspectiva i explora una mica les seves vivències, experiències, com veu el món i com se sent ella respecte als altres i a si mateixa.
0: I penso que hi ha una història darrere, no? És un sobre... sobre, no? Sobre unes paraules d'Edgar Allan Poe?
1: Potser? Sí, sí. És això, a vegades també fa moltes referències a artistes que li interessen, sí, en aquest cas té diverses, que són poemes d'Edgar Allan Poe.
0: Això.
1: I aquest concretament és A Dream Within a Dream, on explora, bueno, la tensió entre realitat i il·lusió.
0: Sí.
1: Donant a entendre que, bueno, com en certa manera és una persona tan introspectiva i que se'n va tant cap als núvols i cap a si mateixa, sí, doncs potser li costa una mica aterrar. I a vegades distingir també com què és el que és real i què seria una il·lusió. Exacte.
0: Molt bé. Sí, sí, sí. Doncs la sentim.

0: this to the deep. My heart bleeds. My heart bleeds. Can I not grasp them with a tighter clasp? Oh God, can I not say?
1: Especial, la música, Elisabet, molt especial. Bé, al Museu Termàlia, el text que he trobat a Instagram per a introduir, no?, el que és l'exposició, diu que és una proposta sorprenent, totalment d'acord, perquè és el que jo vaig sentir, inquietant i profundament personal. Hi ha mostres escultures, mostres pintura i altres llenguatges artístics, com el que has dit, no? Són peces de resina, no? Som com
2: sí,
1: resines.
2: Encapsulat de resina.
1: Encapsulat de resines amb una peça dintre, no? Explica'ns què ens trobem allà i sobretot el títol que a mi em va enganxar de seguida, no? Cartografia de l'inconscient, perquè clar, cartografia sembla mapa, ve de mapa. Uh-huh. I com a l'inconscient, com que és molt difícil de fer un mapa, no? De l'inconscient, o potser no sé.
2: Clar, és un títol una mica ambigu. I fa una mica de referència al meu mètode a l'hora de crear art. I és que a mi m'interessa molt el món simbòlic i precisament aquest es troba a l'inconscient. Llavors, moltes vegades el que faig és intentar relacionar conceptes que aparentment no tindrien una relació directa per exposar, ja sigui idees, reflexions o crítiques. Llavors, la idea de cartografiar l'inconscient és precisament tractar de filar com tots aquests conceptes per crear una narrativa. I és precisament el que això intento exposar en aquesta exposició,
1: a la sala.
2: Llavors, el que podreu trobar allà és una recopilació de moltes de les obres que he anat desenvolupant al llarg d'aquests anys de carrera, perquè m'he graduat recentment. I tot comença amb l'última peça que vaig desenvolupar pel TFG, on en aquest cas en concret exploro el transhumanisme. Però tot així, abans d'avançar-me a explicar cada un dels conceptes,
1: sí,
2: vull aclarir que a mi el que m'interessa és com la gent ho rep, perquè entenc que independentment de que els símbols representin una cosa en concret, cada persona té unes experiències que també es lliguen a aquesta interpretació. Llavors, moltes vegades, encara que hi hagi una relació de conceptes molt concreta, cadascú percebrà una cosa diferent.
1: Sí.
2: Llavors, trobo que és molt més interessant que cadascú exposi el que percep de primeres abans de que jo contamini la forma en què ells han de mirar.
1: Sí.
2: I que això alhora també enriqueix molt,
1: sí,
2: la peça. Vull dir que no només sóc jo partícip, sinó que tots els altres també estan creant l'obra.
1: Sí, és que això, no? Explorar, no? Explorar.
2: Exacte.
1: Dintre teu, davant d'aquella peça que sents o que no sé, que et transmet, no?
2: Uh-huh.
1: Una cosa així. Això és el que tu has volgut fer, no? Amb aquesta tria d'obres, no?
2: Exacte.
1: Perquè cadascú, que surti pensant.
2: Sí.
1: Això és molt interessant, sobretot al món que vivim.
2: O no necessàriament, perquè també hi ha gent que potser ho consumeix a un nivell superficial i també trobo que és molt lícit. Uh-huh. Vull dir, al final cadascú...
1: Sí. Sí.
2: Interpreta com la seva realitat, que no necessàriament has d'intel·lectualitzar-ho,
1: sí,
2: de primeres. Vull dir que tot és vàlid en aquest sentit.
1: Molt bé. Està molt obert això. Sí. Explica'm que ara has introduït un tema, això
2: important.
1: Del transhumanisme, que parlàvem.
2: Sí.
1: Jo no sé, no sabia, vaja, fins que hem parlat, que aquest concepte, no, de transhumanisme. Hi ha altres dos conceptes que també... parlarem, però aquest és crec que és molt interessant. Desenvolupa.
2: Us introdueixo.
1: Sí.
2: El transhumanisme, diguem que és una corrent de pensament que abarca diferents disciplines, des de les ciències, la filosofia, les humanitats, i que el que busca és la millora de l'ésser humà a través de la tecnologia. Llavors, arribats a aquest punt, hi ha certes tendències que poden ser una mica problemàtiques, perquè jo no em posiciono radicalment en contra del transhumanisme, però sí que considero que s'han d'establir uns límits ètics i morals. I un d'ells és la noció de perfecció. Perquè si tu realment intentes modificar l'ésser humà de forma il·limitada, el que acabes destruint és el que realment l'identifica o el representa com a tal.
3: Com a humà.
2: Llavors, sí, on està la perfecció? Quin és aquest objectiu com a tal? Vull dir, pot ser molt perillós si no es posa fre, en certa manera. I això és precisament el que volia explorar amb aquesta peça artística. És una dona cíborg que està connectada a una via de suero intravenós. I precisament el que dona a entendre és aquesta dependència tecnològica d'una persona que ha intentat cercar aquesta perfecció però ha acabat, entre cometes, perdent-se pel camí. Vull dir, acaba sent dependent de la tecnologia però segueix sense trobar aquesta felicitat o aquesta plenitud que la perfecció li estava prometent.
3: Exacte. Sí, sí, és la primera peça que trobem a l'entrar, amb esquerra, i sí, és una dona que està molt connectada però potser el que no té és la connexió amb ella mateixa.
2: Clar, s'ha perdut pel camí.
3: S'ha perdut pel camí la naturalitat o la perfecció, la naturalitat, no? La natura, no? O sigui, això, pensament i tal.
2: Exacte, que també és molt complicat, no?, definir què és l'essència humana, però tot i així penso que el que sí que podem definir és el que no volem per l'humà.
3: Sí. Exacte, posar els límits, no? Entendre els límits.
2: Sí, sí.
3: Sí, sí. També hi ha el concepte aquest que s'ha introduït, lo de la perfecció. Jo això de la perfecció,
2: En base a què, saps?
3: En base a què, des de quin punt de vista?
2: Sí, sí, és que arriba un punt que s'entén l'ésser humà de forma patològica. Sí. Vull dir, hi ha certes funcions que parlen de com som, que no és que representin un problema.
3: No.
2: Vull dir, necessitem dormir, necessitem menjar. I tenim, doncs, un físic X.
3: Sí, sí, sí. Vull dir que... Sí, sí. I respirar.
2: Exacte.
3: I fins i tot somiar.
2: Sí, sí. Que, de fet, el títol de l'obra fa una mica de referència a això. És com aquí un guinyo. Amb l'insomni del mañana. Aquesta, l'insomni del mañana.
3: Sí, sí, és que...
2: Que té com aquesta part poètica, però en un nivell literal seria com la idea de directament no necessitar dormir per ser molt més productius.
3: Clar.
2: Però t'has de preguntar, això podem entendre que és una evolució, però realment a qui està servint, a quin interès?
3: Clar.
2: Per ser molt més productiu, vull dir, per les grans empreses,
3: sí,
2: pel capitalisme.
3: Sí, sí, sí.
2: Però
3: aquí. Sí,
2: a tu en què t'afavoreix això?
3: Sí, sí, sí. Per això les pastilles, la medicalització, per estar en forma, per no tenir dolor, per fer més rendiment, això és el que dius tu, el dormir, bé, pues, pastilles per dormir, pastilles per despertar-te, això està connectada, perquè això també, tot el tema aquest de la medicina, també està molt, hi ha molta tecnificació darrere. Mm-hmm.
2: Intentar evitar problemes que són molt més grans amb una cura superficial, vull dir, al final les pastilles, però no estàs atacant realment el problema.
3: Sí. Hi ha altres dos conceptes que, farem un i després posarem una mica de música, perquè això és dens, per anar entenent. Mira, un altre concepte que explores és el futur de l'espècie.
2: Sí.
3: Això... És, vull dir que hi hauria per tot un programa amb el futur de l'espècie, no? Parla'ns de quin és el teu enfoc o aquesta exploració amb aquesta exposició, fins a on arriba o quines obres està desenvolupat.
2: Doncs mira, concretament el futur de l'espècie trobo que de forma implícita l'he anat explorant durant tots els anys a través d'aquest imaginari una mica surrealista, impactant de primeres, però no va ser fins a l'obra que he exposat ara que no ho vaig tocar de ple. I a partir d'aquí, ara mateix estic desenvolupant una, que és un híbrid entre un llop, un lleó i un nen petit, que està amamentant dos nadons amb un casc de soldat. És una referència a la loba capitolina, que fa... al·lusió al mite de Ròmul i Remo, la fundació d'un imperi. Doncs en aquest cas, el que a mi m'interessava era explorar el futur de la infància, que en certa manera busquis un ésser humà tan perfeccionat que s'imposi a un nadó complir el rol d'un adult. Per això cap dels participants d'aquesta obra està complint el rol que en principi els
3: li tocava.
2: Exacte.
3: Sí, sí, és una jove
2: amb un rostre de nadó.
3: Amb un rostre de nadó.
2: Clar, la jove està plorant.
3: Sí.
2: Perquè és un nadó que literalment està obligat a amamentar nadons.
3: Ja.
2: Vull dir, té com aquest punt distòpic.
3: I sí, dius sí. Que porten casc
2: de soldat.
3: De soldat? Sí. Els nadons que estan amamentant de la...
2: Estan sent amamentats per la jove.
3: Però aquesta peça no està a la...
2: No, aquesta l'estic desenvolupant ara. Sí, sí, està en camí.
3: Doncs,
2: per sí, això que sí. Vull dir que és un tema que té continuïtat i que l'estic sí. Començant a explorar ara.
3: Sí,
2: i tampoc
3: sí.
2: Vull ser pessimista. Simplement el que a mi m'interessa a través de l'art és exposar el que no volem.
3: Sí, no el sí, que... el límit.
2: Mm, sí, exacte.
3: Sí, el límit. El que deies abans, el límit de ètic, no? I moral, on està aquest límit, no?
2: Mm-hmm.
3: No està aquest límit. Sí, vull dir, amamentar criatures per després portar-los a la guerra.
2: Exacte.
3: Qualsevol tipus de guerra, perquè vull dir, la guerra de...
2: Nens petits que ja estan sent conduïts cap a un rol de l'adult.
3: De l'adult.
2: Per
3: sí,
2: això
3: sí,
2: dic
3: sí.
2: Que per les dues parts ja estan complint algú que no els hi pertoca.
3: Sí, sí, sí. Jo el concepte aquest del futur de l'espècie també ho veia això, el canvi climàtic i... No? Vull dir que el futur com a espècie ho tenim dur, perquè...
2: Sí, també les qüestions de la natalitat.
3: Sí, sí.
2: Vull dir, al final són molts aspectes.
3: Són molts aspectes.
2: Sí, sí.
3: No, està, bueno, aquests dos conceptes, a banda de parlar de la teva obra, com estan explícits amb aquestes exploracions que fas tu, doncs creia que és molt interessant. No?
2: Uh-huh.
3: Parlem de la segona peça que has triat?
2: Sí, endavant.
3: La segona peça musical? Parla'ns, què
2: doncs
3: sentirem?
2: Es titula Utopia o Morte i és del grup Romé. És un grup de neofolk i industrial de Luxemburgo. La seva música em sembla espectacular i normalment tracta temes històrics. En aquest cas, la cançó fa un joc de paraules entre utopia i Europa. Mm. Europa o morte, per dir-ho d'alguna forma.
3: Europa morte.
2: Europa o morte.
3: O morte.
2: Sí, parla una mica com de la decadència d'Europa i de les guerres que s'han anat patint al llarg dels anys. Llavors té com aquest punt d'ambigüitat, vull dir, fa una part de crítica, que tampoc és que sigui com apologia a la violència ni res de l'estil.
3: Sí.
2: Però sí, sí, em sembla molt, molt interessant aquest grup.
3: Sí, jo no, la veritat és que ni la primera peça ni la segona la coneixia. Recorda'ns com, què és el que sentirem? Utopia o morte?
2: Utopia o morte.
3: Sentim.

0: Bé, Elisabet, estem introduint música que és molt diferent amb la que, com a mínim, amb aquest programa jo programo o programo amb les dones que per aquí venen. Hem deixat una mica de banda l'exposició, tota la feina que tens allà a la sala del G. Llavors, podríem tornar a Cartografia de l'inconscient i parlar potser d'alguna de les obres que ja ens trobarem. Sí. Vale? Bé, tu les presentes i parles de tots els aspectes que tu creguis que hem de saber o parlar.
1: Fantàstic. És que fins ara no he parlat de la part tècnica. Clar. I trobo que també és un punt bastant important, perquè al final doncs també forma part, no?, de la història de la peça. Vull dir, més enllà del que vulguis o no representar o el que tu llegeixis a nivell conceptual, al final tu també estàs pensant a través de les mans. Vull dir que penso que tot això també és com important exposar-ho i que la gent ho conegui, perquè de primeres no ho acabes d'entendre, o moltíssima gent té molta inquietud per saber com són els processos i els materials que estàs utilitzant. Llavors, començo pel Cyborg.
0: Sí, pel Cyborg.
1: El somnio del mañana. Sí. Va ser un projecte molt complex, molt, molt complex a nivell tècnic. Llavors, vaig treballar amb diferents materials. Jo, personalment, estic molt familiaritzada amb el fang i amb el modelat. És el que més controlo en aquest sentit. Llavors, el fet de trobar-me amb haver d'aprendre a treballar amb silicona de platí, que és el que s'utilitza per efectes especials, sí, al final simula com la pell humana. És molt, molt tovet.
0: Sí, sí.
1: És bastant curiós. Com, si ho veus físicament, impacta.
0: Sí.
1: També treballar amb els motlles, treballar amb cablejat, amb espuma de poliuretà. Vull dir que és això, van ser molts materials nous i haver com de mig improvisar, perquè fins a cert punt tu pots planificar-ho, però el material cedirà fins a cert punt i tu has d'entendre com pots jugar al teu favor. Llavors, també aconseguir altres materials aleatoris, com pot ser una cadira de rodes, perquè has tingut una cadira de rodes, el pal de la via, vull dir que tot això també va ser un tema. Sí, sí.
0: Això és feina, és feina. Vols dir que el personatge, o sigui, la dona, està creat per tu, o sigui, no parteixes d'un figurín, sinó...
1: No, clar.
0: Has creat tu.
1: Sí, sí.
0: Aquell personatge està creat per tu.
1: De zero.
0: I si el poguéssim tocar, és tovet?
1: Sí, sí, sí. Bueno, el bust és tovet.
0: El bust.
1: La resta del cos, al final, són bosses de plàstic, ferro, cablejat i uns plàstics termofusibles amb els que vaig crear l'armadura.
0: Ah.
1: Sí, sí. Llavors vaig com aplicar una pàtina de làtex i pols de ferro per simular. Com aquesta textura metàl·lica i l'aparença... Perquè treballar el ferro és molt complex i m'ha exportat molts mesos de treball. Sí. Vull dir que al final, en certa manera, també vaig haver d'adaptar-me a aquests tempos, perquè al final hi ha una data límit i has d'arribar, vulguis o no.
0: Clar. I què fas amb aquestes obres? Bueno, concretament amb aquesta, perquè és gran, és una obra gran. Tens un espai, tens un taller.
1: El meu espai és a casa, llavors tinc mitja casa decorada. Ah. Algunes de les altres obres o les he regalat o estan al taller del Vicent, que va ser el meu tutor de TFG.
0: Ah.
1: Sí. Però bueno, cada tant en tant desenvolupem obres junts. Sí. De fet, en aquesta expo en podreu veure diverses. Sí. I precisament en aquesta del Cyborg també em va ajudar a resoldre molts problemes tècnics, ja sigui com de logística de muntatge o amb el tema del bust, perquè ja està especialitzat en motlles. Ja. Llavors, per mi va ser un gran mentor.
0: Clar,
1: i ho segueix sent. Sí,
0: clar,
1: sí.
0: Sí, sí. Aviam si trobes, perquè aquestes obres, el que és interessant que acabin en un lloc, físic que no s'hagi de moure, no? Una mica, per exemple, un museu.
1: Clar, no? sí.
0: Això és...
1: Bueno, que vagin rotant, també. Que es vagin movent.
0: Sí,
1: és una idea que m'agrada.
0: Els museus també fan intercanvi, però si té un habitatge per ella sola, doncs
1: millor.
0: Després ja viatjaria, sí.
1: Exacte.
0: Aquesta és Cyborg, que és de la que hem parlat abans.
1: Sí,
0: de la dona, cablejada, hem parlat d'això com a futur de l'espècie i tot això. Mm-hmm. Ens pots parlar d'un parell de peces més que trobarem allà?
1: I tant. Continuo amb El abismo te devuelve la mirada, que aquesta és una de les que ha tingut més èxit.
0: Sí. Ja té és la del cartell, no? És la que porta el cartell de l'exposició.
1: Exacte. Aquí ja es notava el meu interès pels híbrids. Sí. És un modelat de fang d'una nena mussol aguantant un dodecaedre romà. La imatge sí, és una mica grotesca.
0: Sí, és que ratlla amb el grotesc.
1: No ho negarem. I en aquest cas vaig estar investigant l'escriptura automàtica, perquè era algo que m'interessava moltíssim. Que, bueno, és una tècnica que empleaven els surrealistes per intentar crear imatges o relacions estranyes que juguessin al seu favor a l'hora de representar certes obres. Escriptura automàtica.
0: Sí.
1: En el meu cas el que feia era agafar un paper i escriure les primeres paraules que et vinguin al cap, sense donar-li massa volta.
0: Sí.
1: Que al final és molt complicat que sigui 100% automàtic, llavors podríem dir que és pseudoautomàtic. I a partir d'aquí triava els conceptes que em semblaven més interessants. I a partir d'aquesta relació vaig fer un pas previ a l'escultura, que va ser el dibuix automàtic. I d'aquí va sorgir aquesta peça. Vaig crear la imatge, a partir d'aquí doncs vaig començar a modelar-la en fang. Sí.
0: Doncs és sorprenent, no m'estranya que la gent hagi agradat, perquè sí. Jo penso que el dia que vaig anar vaig estar una estona allà mirant-me-la perquè aviam, què m'estic perdent? Què no veig?
1: El abismo está en sus ojos.
0: És especial, molt especial. I una altra peça que trobarem allà?
1: Bueno, una altra sèrie de peces.
0: Una altra sèrie de peces.
1: Sí. Que aquestes són les que he desenvolupat amb el Vicent, perquè ell va estar treballant el seu doctorat en l'encapsulat de resina.
0: Encapsulat de resina.
1: Sí. Llavors vam decidir fer una col·laboració on jo participés amb la part del modelat i ell participés amb la part tècnica.
0: Sí.
1: I d'aquí va sorgir Sodoma i Gomorra, que és una versió petita d'aquesta criatura de la nena mussol, on treballàvem amb veladures i amb un estil bastant diferent, perquè és interessant veure com una mateixa peça pot expressar emocions radicalment diferents depenent del format i dels materials que estiguis utilitzant. Llavors és una experiència curiosa i aquestes també criden bastant.
0: A mi em va sorprendre molt perquè jo veia un bloc de resina, no? L'encapsulat, no sé si és resina, jo crec.
1: És resina de poliuretà.
0: Sí. Doncs una càpsula, no? En aquest cas és un cub. I allà dintre el que jo veia era com flonjo, com no em sortiran les paraules, com etèreo, com amb, sense cos. I ara es deia, com pot ser que estigui dintre d'un cos fixe, que és el cub, una cosa que gairebé no té cos. Com, o sigui, em sorprenia la tècnica, no? Però també el contrast aquest del que no té, home, sí que té forma, perquè bueno, es pot dibuixar i tal, però com que no la pots atrapar, com que no el pots agafar, i en canvi a l'estar encapsulat, ella es queda fixa. No et marxarà de les mans.
1: Clar.
0: O sigui, em vaig quedar, bueno, vaig estar una estona allà i ostres, això com pot ser, no?
1: Sí. No, i genera com una sensació molt particular, trobo, aquest tipus de peça, com la tècnica en si, com si capturessis el temps i l'espai a un lloc.
0: Sí.
1: Com...
0: Que no té cos, que no té matèria, sembla que no tingui matèria, i en canvi a l'estar encapsulat se't queda allà fixa, que no marxa.
1: És molt interessant. I en aquesta mateixa línia també estaria Inferno i Averno.
0: Exacte.
1: En aquest cas és una història bastant particular. No l'acostumo a explicar, però bueno, mira, ja que estem.
0: Sí, explica.
1: En aquesta mateixa línia de l'escriptura automàtica vaig crear dues obres més. Una que, bueno, era un monjo amb una bufanda de mans, que aquesta està a la segona planta de l'exposició, en guix.
0: Sí.
1: I l'altre, que era un home que s'utilitzava com el seu propi cos a modo de tendedero de la ropa.
0: Sí.
1: Llavors estava assenyalant amb el dit cap a dalt i cridant. L'únic que van haver-hi certs problemes tècnics i aquesta segona peça no va poder sobreviure.
0: Ah.
1: Llavors vam decidir utilitzar el cap. per crear una altra obra. Mm. I en aquest cas, doncs, va acabar en Inferno i Averno.
0: Sí, sí, sí. La primera la recordo, la veritat és que en aquests moments la segona no, la segona la recordo, aquesta que no va ser com... Però la primera també, sí, el monjo amb la bufanda de mans.
1: Sí.
0: Ja deia, qui l'està abraçant? Què és allò que té, saps? Sí. Aquestes mans aquí a sobre de les espatlles, això ho caient.
1: Bueno, i genera un relat que trobo que és interessant, perquè si observes la seva mirada, és de desig, però tot això hi ha moltíssima contenció en el seu cos. Sí. Vull dir, està embolicat per una espècie de manta i té la bufanda amb les mans en modo zen.
0: Sí.
1: Vull dir que és aquest punt entre la calma i el desig.
0: Sí, sí.
1: Però clar, tot això són anàlisis que jo faig a posteriori, i com he comentat abans, que no necessàriament tothom ha de compartir.
0: No, és que cada que dius, això passa davant d'un llibre, davant d'una peça musical, davant cadascú, com portem fitxes al cap, doncs, i experiències, allà llegim una altra cosa, entenem una altra cosa, ens diu una altra cosa, ens provoca una altra cosa. I davant d'aquestes peces, jo convido a tothom que escolti el programa a que s'apropi o que et segueixi a les xarxes, allà on hi vagis, si no es poden apropar a Caldes, perquè realment és sorprenent, vull dir que et fa pensar, si et fa... Sí, sí. Bé, anem per la tercera peça, que no vull que ens quedi el temps just per sentir també al final l'última. Quina peça has triat?
1: Vale. He triat una peça bastant especial, és de les meves cançons preferides, i es diu Der Estetag, és d'un grup, bueno, Lacrimosa.
0: Lacrimosa.
1: Lacrimosa. Fan sí, gothic Lacrimosa. Rock amb una mica de dark wave, és un grup super especial.
0: Sí.
1: I bueno, la traducció de l'alemany seria El primer dia. Llavors fa com aquesta referència a la destrucció i al tornar a començar.
0: Exacte. Sí.
1: Lacrimosa té temes molt variats en cada un dels seus discos, llavors és com complicat encasillar-ho en algun lloc,
0: sí.
1: Però aniria una miqueta per aquí.
0: Sí.
1: La seva música em suggereix moltíssim, perquè a més és això, és com aquesta complexitat, però lleugerès al mateix temps, vull dir, és com
0: sí, sí.
1: Tot un viatge.
0: La sentim.

0: Molt bé, Elisabet. Sí, és molt llarg aquest tema. Hem hagut de tallar perquè si no ens quedem sense programa, però és veritat, és envolvent. Bé, mira, jo per introduir ja els últims minuts del programa, allà quan vas a la sala del G et trobes un text que pots recollir, te'l pots endur cap a casa, que diu què passa quan deixem d'acceptar que les coses només es poden relacionar-se de la manera que ho coneixem. Què passa que quan descobrim això, no? O deixem d'acceptar-ho, no? Això es relaciona amb això d'aquesta manera. Pues no és així. Es pot relacionar d'una altra manera. Què passa? Això és una pregunta que tu planteges, no? Quina era la intenció d'aquesta pregunta?
1: El que passa és que, trenco una mica amb les narratives convencionals a l'hora d'entendre o d'explicar històries.
0: Clar.
1: Perquè com el meu interès se'n va cap

0: una mateixa idea, però amb un llenguatge radicalment diferent o poc convencional, que de primera es trenqui una mica i que capti l'atenció, almenys com generi incongruència.
1: Sí, sí, o sigui, deixar de relacionar, el que dèiem, no? D'una manera conscient, no sé, jo relacionar, doncs, jo que sé, aigua, riu, no? Si deixes de relacionar, de fer aquesta relació, bueno, per el que tu dius, perquè al voltant t'ha introduït altres informacions, què passa, no?
0: Exacte. Bueno, i que cadascú té la seva pròpia percepció sobre l'objecte i potser hi ha una experiència vinculada. Jo potser estic mirant un arbre, però per una persona, jo que sé, hi ha una vivència supertraumàtica amb aquell arbre, doncs potser en el cas de que, per exemple, apareguin el seu somni, pot tenir un significat que va molt més enllà de l'arbre en si. Llavors, al final tot són interpretacions, tot són projeccions, i això també es vincula amb el fet de que jo vulgui també prendre distància de l'obra i que els altres doncs, em diguin què és el que estan percebent.
1: Sí, sí, sí. Això té molta relació amb els somnis.
0: Sí. I que també hi ha una part molt cultural en tot això, total, i contextual.
1: Totalment, totalment. De tots els aprenentatges que has inconscient o conscientment has tingut, sí, evidentment. Bé, l'altre concepte que volia tractar, no? Hem fet el transhumanisme, hem fet el futur de l'espècie, i ara hi havia un altre que també volia, perquè clar, perquè la primera peça d'aquesta que hem parlat, del Tibor, també diu alguna cosa, no? Que és la nostra relació amb la tecnologia, i ara això està tan de moda.
0: Tothom parla sobre
1: tothom
0: tecnologia.
1: Parla de la nostra relació amb la tecnologia. Tothom. Ja sabem que pot ser bona o pot ser dolenta. La tecnologia en representa eines i aquestes eines les podem fer servir bé o molt malament.
0: Exacte.
1: Doncs, aviam, explica'ns la teva...
0: Però t'haig de dir que no trobo ni que sigui del tot correcte estar radicalment en contra ni completament a favor, com aquesta tecnofília també fa bastanta mandra.
1: Sí, sí, sí.
0: Però anar radicalment en contra em sembla absurd, perquè al final és una eina que ha arribat per quedar-se i que o t'adaptes o aquesta prendrà les decisions per tu, vull dir que és inevitable. I també en relació amb l'art, jo també l'aprenc com a eina a vegades, però és una eina, no un fi.
1: No.
0: Òbviament no donarà el resultat, però sí que et pot agilitzar part del procés. Per exemple, vols crear una referència molt específica amb aquesta llum i amb aquest cromatisme. Doncs la IA t'ho fa en un moment.
1: Clar.
0: En comptes d'anar allà a buscar Pinterest, que perdràs moltíssim temps, vull dir que és això, aprendre a utilitzar-ho de forma conscient.
1: Sí, sí. Que ella estigui a les teves mans.
0: Exacte. No tu a les seves.
1: No tu a les seves.
0: Perquè la ignorància et portarà cap allà.
1: Clar.
0: Vull dir, és inevitable.
1: Sí. I si es fa servir bé, doncs la ciència ens ha demostrat, no?, que la tecnologia, o sigui, fer els avanços, doncs serveixen per curar, per tot. Passa que, clar, depèn de les mans en les que estigui, doncs el sistema de vegades fa això. O cap al màxim benefici o cap a... Bueno, ja no vull dir segons quines paraules perquè estem en un altre terreny, però sí, sí.
0: I és que gairebé totes les tècniques és això, es poden aplicar de forma beneficiosa o perjudicial. Vull dir, límits s'han de posar tot arreu.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. És això, no? És la nostra relació, la que tinguem. Si anem de a buenas, pues a buenas. I si anem a dolentes, però crear aquesta línia, no? Ètica, moral, de dir, bé, hem avançat amb això, però que sigui pel benefici humà, no?
0: Exacte.
1: El benefici de...
0: De fet, en referència a aquest tema, fa un temps vaig desenvolupar una obra sonora que es titula En otra vida podria ja reencarnar-me en un ordenador. I tot va sorgir arrel d'un documental que vaig estar veient del Dalai Lama. I em va semblar molt contraproduent que digués que estava a favor del transhumanisme. Un budista, és com, però tu no quieres alcanzar el nirvana? Literalment és com la immortalitat digital, que m'estàs explicant.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Llavors em va impactar tant que vaig dir, buah, imagina't recrear això, però com un escenari digital. Com si fos una pista d'àudio on aquestes veus es van reproduint en bucle i cada cop estan més distorsionades, més grotesques, i es van fonent entre si. Com si es perdés aquesta noció de la individualitat.
1: Sí, sí.
0: Llavors, és això, té una durada d'uns 5 minuts o així, i es va repetint aquesta mateixa frase, a moda quasi ritualístic.
1: Sí, sí.
0: En otra vida podria ja encarnar-me en un ordenador. Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do.

0: Déu-n'hi-do,
1: I precisament, bueno, criticar una mica doncs, aquesta part
0: sí.
1: de la dissolució de la identitat.
0: Sí. Jo he après molt, amb aquesta entrevista, Elisabet, molt, no amb, amb terminologia, sinó a reflexions, no? O sigui, fins i tot m'he adonat que clar, els somnis són també reflexa d'aquests aprenentatges no conscients, vull dir que estàs, el que deies, no? Captant informació que se't queda aquí dintre i després els somnis...
1: Clar, apareixen d'una forma o una altra.
0: Sí.
1: I tu decideixes com interpretar-ho.
0: Sí. És molt, també t'ho dic, una de les percepcions que vaig tenir jo al fer la visita és que hi ha una empremta onírica, aquí. Hi ha una empremta de somnis, Vull dir que... Molt bé. Bé, estic molt agraïda que hagis acceptat de venir perquè crec que és un programa molt, molt interessant. I et desitjo molta sort, que la gent et pugui seguir, que et busqui a Instagram on sigui que estiguis, perquè bé, doncs és una trajectòria molt, molt jove i molt, molt interessant, molt sorprenent. Ara sentirem al final del programa, primer s'acomiadarem, sentirem l'últim tema que vas triar, digues quin serà, i bé, ja fins una altra.
1: Abans de comentar la cançó, primer volia agrair-te per haver-me donat aquesta oportunitat. Sí. A mi m'ha agradat moltíssim també poder participar i poder, bueno, donar a conèixer la meva visió artística.
0: Molt bé.
1: Així que mil gràcies.
0: Molt bé. Explica'ns què sentirem.
1: Sí. La cançó es titula Spiel mit mir, és de Godes Erben, un grup bastant particular, bastant curiós. Es podria dir que encaixa amb el Dark Wave, però també té una part de Neue Deutsche Todeskunst, que seria l'avantguàrdia alemana, música d'avantguàrdia. Sí. A vegades barregen sintetitzadors amb música així bastant dark. I en aquest cas, diguem-ne que l'artista parla molt de temes existencialistes. I en aquesta cançó, concretament, dirigeix l'atenció cap a la societat de l'espectacle. Com aquesta idea de jugar amb mi, i no queda del tot clar quines són les regles que ha de seguir.
0: Yeah.
1: Si les seves pròpies, la que està imposant la societat, vull dir que genera aquí una tensió.
0: Molt bé, molt bé. Doncs sentim la cançó per fer la cloenda. Moltes gràcies una vegada més.
1: A tu.
0: Fins una altra. I bé, acomiadem aquí a l'Història de Sant Femení fins la propera setmana, ja sabeu, els dimarts de 12 a 1. Jo també sempre m'acomiado amb un pensament, amb un record al que està passant a Palestina. Em veig obligada perquè els mitjans de comunicació no diuen res i allò no s'acaba. Estem a prop de que faci 3 anys que va començar aquesta nova part del genocidi sobre Palestina, i el món continua mirant cap a aquesta Europa de muerte que parlava l'Elisabet. Doncs forma part d'aquesta part del món que està mirant cap a una altra banda. Fem que, si no tots els mitjans, com a mínim des d'aquest micro, sí, ens acostem a tot el que està patint el poble palestí. Salut i fins la setmana vinent.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. S'espera que Illa, que divendres ha convocat una cimera de partits per abordar de manera estructural el futur d'un dels puntals de l'estat del benestar, admeti els errors en unes proves amb una taxa d'alumnes exclosos molt per damunt de les recomanacions. Un fiasco que va provocar el cessament de la secretària general d'Educació. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 23 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. 11 persones han ingressat a l'hospital amb ferides menys greus per inhalació de fum en l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total, s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Ha estat a l'Ametlla del Vallès. Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, de Vicky López i de Kika Nazaret. I en cultura us expliquem que les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires complicacions per circular per la xarxa viària catalana. Per això li preguntem a en Ferran Aràndiga des del RAC. Ferran, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres, de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. Per tant, doncs el que toca és destacar algunes retencions habituals. D'hores d'ara tenim congestió, doncs per exemple al vessant Besòs. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat, que unes retencions que arriben per la C58 i també la B20, en aquest cas de Santa Coloma de Gramenet, i que de retruc doncs deixen retencions també a les dues rondes de Barcelona en sentit sud, de la ronda de dalt hi ha cues fins a Vall d'Hebron i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. Per altra banda, al Vallès també trobem intensitat a la AP7, per exemple, al punt de Barberà del Vallès, durant 1,5 km en els dos sentits de la marxa. Per altra banda, també tenim retencions en direcció Barcelona per la C59 des de Caldes de Montbui o a la C17 a Parets del Vallès. Per últim, al Llobregat, doncs, també tenim retencions a la A2 i a la P23, també cap a la capital catalana, des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I ara és temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, ja som a la tardor astronòmica i de moment ho fa sense canvis de temps. Només aquest matí, amb aquests núvols que s'estan passejant sobretot per les comarques de Tarragona, són una mica més extensos en aquests moments amb núvols més baixos cap a l'Ebre, per exemple, però a la resta del país el matí ja comença amb molta calma, amb molta placidesa i amb bonança de temperatura, perquè no és gaire baixa arran de mar per sobre ja dels 20 graus. I de fet, aquesta tarda tornarem a tenir 28, 30, 32 graus amb molta facilitat i molta extensió des de la costa fins al Pirineu. I és que, a més, aquesta tarda el vent serà feble, el cel estarà ben asserenat i, per tant, la tranquil·litat absoluta serà ben evident. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui, a partir de les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia després que els mateixos socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, Junts, Vox i la CUP, haguessin reclamat també les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a tres treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat abans que divendres se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. El sindicat USTEC exigeix precisament al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'USTEC.
5: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
4: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, el calendari d'inversió del 6% del PIB en 4 anys, la inclusiva, les condicions laborals del professorat, les infraestructures i el català i el currículum. En alguns temes es podria incorporar la veu de les famílies i els alumnes, però sempre de l'àmbit de l'educació pública. El sindicat critica el pes de la concertada en el Consell d'Educació i alerta que això pot bloquejar els possibles avenços per la pública.
1: En aquest context, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. La Generalitat s'hi posa després de revisar centenars d'estudis científics sobre la qüestió que constaten que les pantalles afecten greument la salut de les criatures i dels joves. La intenció és recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. En aquest sentit, el president Salvador Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. És una informació del David Amador.
6: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
7: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
6: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
1: En la mateixa línia s'ha manifestat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha exigit límits urgents i internacionals a l'impacte de la intel·ligència artificial sobre els menors. També ha assegurat que el món no pot permetre's els errors comesos fins ara amb les xarxes socials. Ho ha fet a la seu de les Nacions Unides en un fòrum paral·lel a l'Assemblea General i acompanyat del president francès Emmanuel Macron, el primer ministre australià Anthony Albanese o la presidenta de la Comissió Europea Ursula von der Leyen. Sánchez ha fet un símil cinematogràfic per advertir de la situació de risc que vivim.
8: En 2001, una odisea del espacio, Stanley Kubrick nos presentó a HAL, ¿no? Ese ordenador creado para ayudar a los seres humanos. Hasta que un día ese ordenador se niega a obedecer y dice textualmente: "Lo siento, Dave, me temo que no puedo hacer eso". Ahora, antes de que la inteligencia artificial sea más poderosa que nuestra capacidad para controlarla, creo que nos toca responder: "Lo siento, IA, me temo que no podemos permitirte hacer eso".
1: Doncs justament apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa. I ho fa amb el suport de l'Eurocat, el principal centre tecnològic de Catalunya, amb qui s'ha signat un acord de col·laboració. L'objectiu comú: lluitar contra la bretxa digital a través d'una proposta amena, senzilla i fàcil d'entendre. El Zeros i Uns s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i s'emetrà l'últim diumenge de cada mes. Núria de José és consellera delegada de La Xarxa i Xavier López, director general d'Eurocat.
9: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
10: Intentarem fer aquest esforç de traslladar al públic el coneixement objectiu sobre aquesta tecnologia i sobre les seves també aplicacions, avantatges i també els riscos que comporta, no? Aquí s'ha de fer molt de proselitisme, molta formació, informació.
1: I 12, Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui l'incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transports són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
11: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a lo que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge, i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
1: I a l'Ametlla del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental, 11 persones han resultat ferides menys greus per inhalació de fum per l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums a la planta baixa de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotsinspectora dels bombers Montse Díaz i el cap territorial de la regió metropolitana nord del sistema d'emergències mèdiques, Antonio Carballo.
12: Això s'ha extès per tota la planta, ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
13: Ha estat complex la identificació de totes les persones, perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
1: El Departament de Drets Socials obre la porta a traslladar algunes residències públiques si no és possible climatitzar-les i estudiarà cas per cas els centres més antics per determinar si són viables. El pla preveu invertir 58,2 milions d'euros en 51 residències públiques catalanes amb l'objectiu d'acabar les actuacions el 2031. Quan la climatització no sigui possible, la Generalitat planteja buscar edificis més moderns per garantir el confort dels residents. Ha dit el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
14: Les persones han d'estar ben cuidades a les nostres residències. Fins a la normativa aplicava una temperatura a les zones comunes, però evidentment el canvi climàtic i l'increment de temperatures fa que també aquest aire hagi d'entrar a les habitacions, i per tant aquest és el nostre compromís.
1: La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistiar la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació de Lamont Carvajal.
15: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
16: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
15: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
1: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que, diu, és capaç de tot.
17: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan prens decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
1: La Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez i Navarro que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar acabat en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per ubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
18: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. I nosaltres, la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
1: Després de 3 anys i mig de veto, el govern català ha reobert la possibilitat que els patinets elèctrics tornin al transport públic de Barcelona. Així, l'Autoritat del Transport Metropolità, formada per l'Estat, el govern català i l'Ajuntament de Barcelona, ja ho va debatre ahir, tot i que encara no n'ha sortit una data concreta per aixecar la prohibició. De fet, Renfe ja ha tornat a permetre a bona part d'Espanya, tot i que no a Catalunya, que es pugui pujar amb aquests aparells dins dels trens de curta, mitjana i llarga distància. Ho justifica per la nova regulació estatal en aquest àmbit, que incorpora sistemes obligatoris d'identificació, registre i assegurances que milloren les garanties de seguretat. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina, debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9 al Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, de Vicky López i de Kika Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
19: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
1: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League, que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions, el diari francès L'Equipe explica per què creu que se la mereix.
20: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así, he podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección, pero más que eso yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que más es diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar, no tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más, solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes y te hacen sonreír viéndoles.
1: L'Espart Girona i el Cadí La Seu disputen avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El duel es jugarà a Reus a 9:15 del vespre i serà el darrer de l'uni abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Ens amplia la informació el Bru Ortega des de Televisió de Girona.
21: L'Espart Girona vol revalidar el títol a Reus. Després de 3 tests de preparació i amb totes les jugadores a disposició, a excepció d'Axel Mercenón lesionada, l'equip de Roberto Íñiguez es desplaça per afrontar-se al Cadí La Seu en la final de la 38a edició de la Lliga Catalana, que se celebrarà al Pavelló Olímpic de Reus.
22: Seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no? Por diferentes razones. Pero, bueno, sin excusas, creo que intentar hacer el mejor partido posible con las circunstancias que tengamos.
21: Així doncs, l'Espart Girona buscarà fer-se amb la seva 11a Lliga Nacional Catalana a la capital de comarca del Baix Camp, en un duel que ha de servir per agafar confiança de cara a la prèvia de l'Eurolliga del pròxim dia 30 de setembre a Fontejau.
1: Abans d'aquest partit, a les 6 de la tarda, es disputarà la Lliga Catalana Challenge també al Pavelló Olímpic de Reus. Aquesta final enfrontarà el Joventut i el Lima Horta. L'equip barceloní defensarà el títol que han aixecat les 2 últimes temporades, mentre que les verd i negres buscaran la segona victòria en el campionat. El tècnic de la penya, Fabián Téllez, explica com arriben.
0: rebem justetes perquè som un equip completament nou, perquè hi ha jugadores que encara no han arribat, és a dir, bueno, per coses alienes al club, vull dir, però el fet és que, bueno, pues falta alguna jugadora i estem en ple procés, no? Per tant, no són excuses, sabem que és un títol i que és la Lliga Catalana, l'hem de donar la importància que té.
1: Mataró repeteix com a capital mundial de bàsquet 3x3. El Port és l'escenari d'una nova edició del Challenger 3x3 de la FIBA que preveu acostar 15.000 persones a l'esdeveniment durant el cap de setmana. És una informació de TV Mataró d'Oriol Debat.
2: El Port de Mataró acull el FIBA 3x3 Challenger, una de les proves del circuit internacional de la Federació de Bàsquet Internacional que reuneix alguns dels millors equips del món de l'especialitat. La competició reuneix 16 equips internacionals amb representació de diferents continents i amb grans potències. Entre els equips ja classificats hi ha el Team Barcelona i el Mataró 3x3 com a anfitrions.
3: A diferència d'any passat, doncs ens vindran equips de pràcticament tots els continents, d'Amèrica, Àsia, a Àfrica, tenim de tot arreu excepte Oceania. Els guanyadors, com l'any passat, en el cas de l'any passat, doncs anaven a Macau, al màster de Macau, doncs aquest any es classifiquen pel World Tour de Zaisan, que és a Mongòlia, durant el final d'aquesta temporada 3x3.
2: L'organització del Challenger 3x3 va a càrrec del Govern i la Unió Esportiva Mataró, a més de la FIBA, la Federació de Bàsquet Internacional.
1: Només 5 minuts per arribar a 8:15, les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrid, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
23: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg de segles.
24: És un animal per la que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrid, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
23: Les petjades corresponen al període Oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de 3 dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.
1: I a Olot, l'espai Cràter amplia el mes de la vulcanologia amb una nova proposta, Cràter Obert. Durant tot l'octubre, una vintena d'activitats aproparan el món dels volcans a tots els públics, amb especial atenció a famílies i infants. La programació inclou conferències, activitats participatives, un concurs de fotografia i el curs internacional de vulcanologia que per segon any combinarà una setmana a Olot i una altra a La Palma, on fa 5 anys que hi va haver l'erupció del volcà d'aquesta illa canària. La majoria de les activitats seran gratuïtes i es faran tant a l'espai Cràter com a l'exterior.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: La figa. La figa és la infructescència de la figuera, Ficus carica, típica del Mediterrani i altrament coneguda com la fruita dels filòsofs pel seu vincle amb la cultura grega. Si es consumeix fresca, és de pell suau, polpa carnosa i sabor dolç. Conté sucres en forma de sacarosa, fibra, vitamines i minerals, entre els quals destaquen la vitamina C i les del grup B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment o hipercolesterolèmia. Per altra banda, també poden ser consumides seques la resta de l'any, ja que la seva conservació és més llarga. Són més calòriques perquè concentren els sucres, perden part de les vitamines hidrosolubles, però en canvi són més riques en calci i ferro. Per aquest motiu, les figues seques són interessants per prevenir l'osteoporosi o assegurar una bona salut òssia en la pràctica esportiva o en cas de patir anèmia. Podeu trobar forces varietats de pell verda negra i de polpa blanquinosa morada i també de diferents formes i mides. Algunes de les que es conreen a Catalunya són la de Colla d'Ama, la del Bacó, la de Bordissot o la Blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobretorrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu.

0: pisa a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. S'espera que Illa, que divendres ha convocat una cimera de partits per abordar de manera estructural el futur d'un dels puntals de l'estat del benestar, admeti els errors en unes proves amb una taxa d'alumnes exclosos molt per damunt de les recomanacions. Un fiasco que va provocar el cessament de la secretària general d'Educació. Un altre dels debats candents en el camp educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El president Illa ja ha manifestat la intenció de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Precisament avui acaba a Barcelona una de les cites més importants del sud d'Europa en aquesta tecnologia, l'AI Summit 2026. En parlarem tot seguit amb el director general del World Trade Center, Carles Anglada. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 23 de setembre. 11 persones han ingressat a l'hospital amb ferides menys greus per inhalació de fum en l'incendi a una residència de gent gran de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit. En total, s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que 3 persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. El Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, de Vicky López i de Quique Nazaret. I les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un vehicle avariat a l'A2 a l'altura de Pallejà en direcció a Barcelona, on talla un carril i deixa 4 quilòmetres de cues. D'altra banda, hi ha cua també a la B23 des de Molins de Rei cap a Barcelona i a Gavà en sentit nord. Al Vallès també trobem intensitat a l'AP7 al punt de Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I pel que fa al temps, comencem el dia amb alguns núvols, sobretot a les comarques de Tarragona, més extensos i baixos cap a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, matí tranquil, amb moltes estones de sol i temperatures suaus que, arran de mar, se situen per sobre dels 20 graus. A la tarda continuarà la tranquil·litat amb el cel ben assolellat i ben feble arreu. Les temperatures pujaran amb facilitat fins als 28, fins als 30 o 32 graus en molts punts, des de la costa fins al Pirineu.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Avui, a partir de les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia, després que els mateixos socis d'investidura haguessin reclamat també les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya

0: i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a tres treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat abans que divendres se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. Mentrestant, el sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants de professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació, deia, i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar. Ens ho explica l'Esther Minguell.
1: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'USTEC.
2: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
1: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, el calendari d'inversió del 6% del PIB en 4 anys, la inclusiva, les condicions laborals del professorat, les infraestructures i el català i el currículum. En alguns temes es podria incorporar la veu de les famílies i els alumnes, però sempre de l'àmbit de l'educació pública. El sindicat critica el pes de la concertada en el Consell d'Educació i alerta que això pot bloquejar els possibles avenços per la pública.
0: A tot això, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys, i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. La Generalitat s'hi posa després de revisar centenars d'estudis científics sobre la qüestió que constaten que les pantalles afecten greument la salut de les criatures i els joves. La intenció és recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. En aquest sentit, el president Salvador Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. És una informació del David Amador.
3: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
4: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
3: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
0: En aquest context, afegim que Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026, en el marc de la Setmana de la IA a Barcelona. Hi han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món, i el World Trade Center Barcelona hi té un paper clau com a soci i anfitrió estratègic. Per entendre què ha significat això per la ciutat, per les empreses i per l'economia del país, i com es prepara, de fet, el World Trade Center per a un futur on la intel·ligència artificial ja és clau hores d'ara, conversem amb Carles Anglada. Ell és director general del World Trade Center. Senyor Anglada, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
5: Hola, molt bon dia.
0: Com valoreu, avui que ja és l'últim dia, aquest congrés, amb la participació, deia, de grans tecnològiques com Google, Microsoft, OpenAI? Què diu això del moment que viu la ciutat i del seu posicionament en el mapa europeu de la intel·ligència artificial?
5: Doncs vostè mateix ho ha dit, diu que som punta de llança d'un dels temes més importants en aquest moment a la ciutat, al país, jo quasi gairebé diria al món, no? La mateixa notícia que vostè explicava abans, el que veiem als diaris cada dia, la intel·ligència artificial és aquí, hem de veure com la fem servir, hem de veure com la utilitzem i com ens farà servir.
0: Doncs expliquin quines oportunitats obre aquesta intel·ligència artificial per a les empreses que treballen al World Trade Center, on veieu els usos més immediats i on veieu els reptes més grans?
5: Aquest precisament ha estat un dels temes estrella del Congrés, està sent, perquè el Congrés encara dura avui, està sent un dels temes estrelles. Quins són els temes on més podrem fer servir aquesta intel·ligència artificial, on la intel·ligència artificial serà més útil, i sobretot com mesurem aquesta utilitat i com veiem el retorn econòmic que dona la implantació d'aquesta intel·ligència artificial. Encara estem en una fase molt, molt inicial, diria jo, per moltes empreses. Tothom pensa que l'ha d'implementar, tothom està mirant com ho farà i tothom està pensant com valorar aquesta implementació i el valor que ens aporti econòmicament aquesta implantació. I, per tant, tasques repetitives, les tasques més mecàniques, més de resums, és per aquí. I en el nostre ecosistema concretament, nosaltres tenim unes 35 empreses en el World Trade Center d'arreu del món, i d'aquestes gairebé un 50% són empreses altament tecnològiques i per tant estan ja implementant, moltes d'elles estan molt ficades ja amb tot el tema de centres de dades, etc. I per tant jo diria que és una eina de present, no ja de futur sinó de present.
0: La intel·ligència artificial avança més ràpid que les normes, d'això també n'està havent-hi un debat important arreu del món. Des del punt de vista empresarial, quins elements de regulació o governança caldria tenir clars per garantir un desenvolupament segur i competitiu?
5: Doncs això és una pregunta que potser toca més als governs, però les pròpies empreses estan ja aixecant la bandera i dient que s'ha de regular, com totes les tecnologies quan comencen necessiten una certa regulació. Hem de veure exactament què podem fer, què volem fer, fins on volem arribar, sobretot protegir aquells més vulnerables. Parlem molt dels nens, de les nenes, de la canalla. Potser també hauríem de començar a pensar en el que en diem la bretxa digital i com la gent gran entra en tota aquesta tecnologia, i està clar que els nostres governants han de començar a rumiar-s'ho i s'hi han de començar a posar en aquest sentit. Jo vull dir que jo crec que a Barcelona, a Catalunya i a Europa en general els nostres governants en són conscients i estan per la feina.
0: Per tant, entenc que en aquest sentit es posiciona a favor d'aquesta crida que fa el govern de la Generalitat en el sentit de prohibir la intel·ligència artificial, de preservar els nostres joves, els nostres infants, els nostres adolescents, com a mínim fins als 14 anys, d'aquesta IA, malgrat que siguin justament ells el futur també d'aquesta intel·ligència artificial i, si més no, del seu desenvolupament.
5: Jo no sóc un expert en intel·ligència artificial, ni molt menys. No m'atreveixo a dir si s'ha de prohibir, si no s'ha de prohibir, si s'ha de regular, si s'ha de fer servir amb supervisió, però el que sí que està clar és que s'ha d'estudiar bé, hem de veure què. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de l'utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials. Aquest és un tema en el que jo crec que ens hi hem de posar tots com a societat molt, molt, molt seriosament.
0: Carles Anglada, gràcies per haver-nos atès aquest matí i que acabi d'aprovar aquest congrés avui, que, com vostè també recordava, és el darrer dia. Bon balanç, gràcies.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
6: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Tres quarts de vuit, Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui la incidència, val a dir que els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera. De Sagrera Meridiana, recordem-ho, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
7: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a el que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
0: I a l'Ametlla del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental, 11 persones han resultat ferides menys greus per inhalació de fum per l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a zona segura i lliure de fums, a la planta baixa en concret de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotinspectora dels bombers, Montse Díaz, i el cap territorial de la Regió Metropolitana Nord del Sistema d'Emergències Mèdiques, Antonio Carballo.
8: Això s'ha extès per tota la planta. Ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
9: Ha estat complex la identificació de totes les persones perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
0: La Diputació de Barcelona ha aprovat el catàleg de serveis per als ajuntaments el 2027, el qual hi destina 152 milions d'euros. El ple d'aquest dimarts també ha aprovat un augment de 40 milions per al suport durant aquest mandat als municipis de la província per garantir l'autonomia local i els serveis essencials i 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Els ajuts de la Diputació es poden dedicar a despesa corrent i inversora. Els governs locals també podran dedicar-los a afrontar l'increment de la factura energètica, fomentar l'ocupació de qualitat o dedicar-los a la inserció laboral de persones amb vulnerabilitat. També poden fer actuacions a l'espai públic i equipaments energèticament sostenibles i integradors socialment. La presidenta de la Diputació de Barcelona és Lluïsa Moret.
10: Un catàleg de serveis de més de gairebé 400 projectes diferents. Enguany s'han sumat 18 iniciatives noves i que té, que és un gruix de 152 milions d'euros en quant a quantia econòmica, i que significa això, tot un catàleg de possibilitats que els ajuntaments poden triar, poden sol·licitar, molt divers, que són projectes, iniciatives, recursos tècnics, materials, econòmics, amb aquesta mirada que nosaltres volem impulsar, que és la cohesió territorial, la cohesió social i la equitat territorial.
0: Deu minuts i arribarem a les 8. La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistiar la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació que ara ens amplia Lamont Carvajal.
11: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
12: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui doncs començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
11: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
0: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que considera capaç de tot.
13: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan prens les decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
0: Fa uns instants us parlàvem de l'incendi a l'Ametlla del Vallès. Doncs bé, una notícia que acabem de saber ara mateix i que segons hem pogut confirmar aquí mateix a la xarxa, una persona hauria mort en aquest incendi d'aquesta residència de gent gran al Vallès Oriental, a l'Ametlla del Vallès. Es tracta d'una de les víctimes ateses per inhalació de fum. Recordem-ho que s'han atès en total 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat aquestes flames, aquest foc, a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Doncs, ho dèiem, una última hora s'ha mort una d'aquestes persones víctimes d'aquesta residència, d'aquest incendi per inhalació de fum. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez y Navarro, que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar enllestit en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
14: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.

0: El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina degut a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9, al Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, com Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i Quica Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
1: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
0: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions al diari francès L'Equipe, explica per què creu que se la mereix.
2: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así, he podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección, pero más que eso yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar, no tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más, solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
0: La greu lesió de genoll de Nico Joachini deixa el centre d'esport Sabadell sense una peça fonamental a la davantera pel que resta de temporada. El nord-americà, amb un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret, ha marcat 3 gols en els 5 partits que ha disputat. L'entrenador arlequinat, Ferran Costa, admet que és un cop dur.
3: Immediatament hem de fer el que fem sempre, mirar endavant i mirar endavant des de la il·lusió. Com he dit al principi, som una unitat, som un equip, on no arribi un, arribarà l'altre, i si no podem comptar amb les seves facultats en el que queda competició, doncs el que sí que sóc capaç de veure és que se li obre l'oportunitat a altres jugadors d'agafar protagonisme, de sumar minuts, de créixer. Sempre diem una cosa entre nosaltres i és que quan pitjor, millor.
0: Les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrit, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
4: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg de segles.
5: És un animal, per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
4: Les petjades corresponen al període Oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de 3 dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: A veure, parla'm una mica tu.
5: Hola, sóc el López.
4: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
5: Vale.
4: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
5: Em van a Morgades Valldosera?
4: Sí, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
5: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
4: Vale, doncs ja està.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són una setantena les persones ateses, però, per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. De seguida ho ampliem. Abans, al punt de les 8, repassem altres titulars d'aquest dimecres, 23 de setembre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. Un dels debats candents en l'àmbit educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El govern és partidari de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Tot plegat, mentre avui acaba a Barcelona l'AI Summit 2026, que reuneix les principals tecnològiques del món en aquest àmbit. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, ha parlat al Notícies en Xarxa sobre aquesta qüestió.
2: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
1: Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret. I en cultura, les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Passen 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, volem saber com se circula a hores d'ara per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
3: Hola, molt bon dia. Situació complicada a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a l'autovia 2 i retencions a Brera en sentit Barcelona. Més endavant hi ha retencions de Sant Andreu de la Barca a Pallejà en sentit Barcelona per una furgoneta variada que talla un carril. Encara a la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona per un accident a Cornellà que deixa només un carril obert per circular. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 retencions de Gavà Esplugues en sentit Barcelona. A la C31 hi ha lentitud i aturades de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit Barcelona. A l'AP7 hi ha retencions de Granollers a Parets en sentit sud, de Mollet a Barberà en sentit sud i al Papiol a la Barberà i a Mollet en sentit nord. A més, hi ha intensitat a Bàscara en sentit nord per un accident que talla un carril. A la C58 hi ha retencions de Terrassa Badia de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C17 hi ha cua de Parets a Mollet en tots dos sentits. A la C59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C60 hi ha retencions entre Argentina Antona i la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C31 hi ha cua a Badalona per anar cap a Barcelona. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet d'entrada a Barcelona. I un cop a Barcelona, problemes de trànsit a les rondes en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, també ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia, desperta la tardor, però només com a postureig.
4: Doncs sí, Helena, molt bon dia. I és que ja portem ben bé 6 hores, a hores d'ara, d'aquesta nova estació astronòmica, però la tendència de les immediates hores, i ja avisem dels propers dies, no serà precisament de tardor, de temps embolicat, regirat, plujós i fred. Tot el contrari. Sí que a hores d'ara ha refrescat una mica respecte ahir a aquesta hora, i sobretot aquest ambient una mica més fresquet s'està sentint a gran part de les comarques de Girona, on ahir la temperatura era més alta, però en general aquest matí de seguida la temperatura s'anirà espavilant, a mig matí ja l'ambient serà de bonança i tot ajudat amb un sol que serà radiant i present a gairebé tot arreu. Només tenim alguns núvols que a hores d'ara són més presents i en algun cas bastant compactes a les comarques de Tarragona, sobretot a l'Ebre. Aquests núvols s'acabaran esfumant, s'acabaran desfent aquest migdia i tarda, per tant, la segona meitat del dia serà de sol a tot arreu i ja diem, temperatura que s'acabarà espavilant. Les màximes d'avui tornaran està entre els 28 i 32 graus, per tant, aquesta tarda poc ens farà pensar el temps que hem entrat en aquesta tardor astronòmica. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: I obrim el Notícies en xarxa amb una notícia que acabem de saber, i és que una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són una setantena, però, les persones ateses per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums a la planta baixa de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotinspectora dels bombers, Montse Díaz, i el cap territorial de la Regió Metropolitana Nord del Sistema d'Emergències Mèdiques, Antonio Carballo.
5: Això s'ha extès per tota la planta, ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
6: Ha estat complex la identificació de totes les persones, perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
1: I en aquests moments també estem molt pendents d'una altra última hora. Us expliquem que un home ha resultat ferit crític i un altre està en estat lleu després de l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel a Vilanova de la Muga, a Peralada, a la comarca de l'Alt Empordà. La masia, de planta baixa i 2 pisos, ha patit danys estructurals. Per tant, n'estarem molt pendents i, si tenim novetats, us l'anirem explicant al llarg d'aquest informatiu. Més coses, Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que 3 persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, 2 homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui l'incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
7: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a el que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge, i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
1: I aquest matí, a partir de les 9, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia, després que els mateixos socis d'investidura, Esquerra i Comuns, també Junts, Vox i la CUP, haguessin reclamat les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a tres treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat, abans que divendres se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. A tot això, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública, i això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. És una informació que ens amplia ara el David Amador.
8: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
9: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
8: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
1: En aquest context, Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026, i ho fan al marc de la setmana de la IA. I per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món. En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de regular la intel·ligència artificial sobre menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Hem de veure exactament què podem fer, què volem fer, fins on volem arribar. Sobretot protegir aquells més vulnerables. Parlem molt dels nens, de les nenes, de la canalla. El que sí que està clar és que s'ha d'estudiar bé, hem de veure què. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
1: Doncs justament apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, de la xarxa. I ho fa amb el suport de l'Eurecat, el principal centre tecnològic de Catalunya, amb qui s'ha signat un acord de col·laboració. L'objectiu comú, lluitar contra la bretxa digital a través d'una proposta amena, senzilla i fàcil d'entendre. El Zeros i Uns s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i s'emetrà l'últim diumenge de cada mes. Núria de José és consellera delegada de la xarxa i Xavier López, director general d'Eurecat.
10: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
11: Intentarem fer aquest esforç de traslladar al públic el coneixement objectiu sobre aquesta tecnologia, i sobre les seves també aplicacions, avantatges i també els riscos que comporta, no? Aquí s'ha de fer molt de proselitisme, molta formació, informació.
1: És un quart de nou. La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistiar la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació que ens amplia ara la Mont Carvajal.
12: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
13: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
12: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
1: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que considera capaç de tot.
14: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan prens decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
1: La Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez y Navarro, que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar enllestit en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
15: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
1: Després de 3 anys i mig de veto, el govern català ha reobert la possibilitat que els patinets elèctrics tornin al transport públic de Barcelona. Així, l'autoritat del transport metropolità, formada per l'Estat, el govern català i l'Ajuntament de Barcelona, ja ho va debatre ahir, tot i que encara no n'ha sortit una data concreta per aixecar la prohibició. De fet, Renfe ja ha tornat a permetre a bona part d'Espanya, tot i que no a Catalunya, que es pugui pujar amb aquests aparells dins dels trens de curta, mitjana i llarga distància. Ho justifica per la nova regulació estatal en aquest àmbit, que incorpora sistemes obligatoris d'identificació, registre i assegurances que milloren les garanties de seguretat. I a Barcelona fa 4 dies i 4 nits que hi ha una rave a la barriada de Can Rectoret, al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. Això, malgrat les restriccions a causa de la pesta porcina. Els veïns dels entorns no poden descansar i, tot i que han intentat dialogar amb el veí que ha organitzat aquesta festa, de moment no hi ha hagut manera de posar-hi fi. La Guàrdia Urbana hi ha anat fins a 3 vegades i l'únic que s'ha aconseguit, de moment, és que s'abaixés momentàniament el volum de la música. I els Mossos d'Esquadra investiguen com a mort criminal la troballa del cadàver d'una dona que va aparèixer aquest estiu surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos se'l van trobar el 19 d'agost uns treballadors de l'embassament i la policia va determinar que feia dies que era l'aigua. Ara, l'autòpsia ha apreciat indicis de criminalitat. Els Mossos busquen l'autor del crim i investiguen el cas. I no deixem de parlar de la policia perquè aquest dimarts han desplegat un dels 6 macrocontrols preventius de trànsit que es duran a terme a Catalunya durant les properes setmanes. Després del dispositiu de la setmana passada a Tarragona, aquesta vegada els agents han centrat els controls en diversos punts de l'AP7 i l'A2 a l'àrea de Barcelona. L'operatiu forma part d'una campanya europea destinada a reforçar la seguretat i la prevenció a les carreteres. S'han fet controls de velocitat, proves d'alcoholèmia i drogues i s'ha controlat l'ús de dispositius mòbils, 3 de les infraccions presents en la majoria d'accidents de trànsit. L'Hospitalet de Llobregat ha limitat els horaris de les botigues 24 hores. A partir d'ara, els establiments de venda d'alimentació de fins a 300 metres quadrats hauran de tancar a les 10 de la nit. L'Ajuntament pretén així fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. En té més detalls la Maria Samblàs, de Televisió de l'Hospitalet.
16: Aquesta limitació horària té una finalitat preventiva, amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, així com les incidències vinculades precisament al consum d'alcohol a la via pública. També es pretén disminuir el soroll, les concentracions de persones a l'espai públic en horari nocturn, l'embrutiment i els botellots que afecten la qualitat de vida del veïnat.
17: Molts veïns i veïnes que viuen al costat d'establiments d'aquest tipus doncs també ens manifesten les seves molèsties, les seves incomoditats, perquè sovint es ven alcohol. Acreditar aquests incompliments és molt difícil.
16: La proposta amplia tota la ciutat al tancament nocturn d'aquest tipus d'establiments que fins ara només s'aplicava en àmbits concrets del terme municipal, per així evitar l'efecte frontera, és a dir, el desplaçament d'aquestes activitats a zones on fins ara no existia aquesta limitació.

0: El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9 al Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
1: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
0: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions, el diari francès L'Equipe explica per què creu que se la mereix.
2: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante, que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marques ni con nada más, solo... No sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
0: Les Supercopes de Waterpolo es decidiran a Sabadell i Mataró. La masculina es disputarà a Can Llong el 14 d'octubre i enfrontarà l'equip vallesà i el Barceloneta. La categoria femenina, per altra banda, es decidirà a la capital del Maresme i enfrontarà el conjunt local i el Sant Andreu. Ens amplia la informació des de TV Mataró el Josep Maria Espà.
3: El dilluns 12 d'octubre, Mataró acollirà la final de la Supercopa d'Espanya, un duel que enfrontarà el campió de Lliga, l'Assolim Centre Natació Mataró, amb el campió de la darrera edició de la Copa de la Reina, el Club Natació Sant Andreu. L'equip barceloní, però, ha canviat bona part de la seva plantilla respecte de la temporada passada. 12 de les 14 jugadores han marxat, així com també l'entrenador Javi Aznar. Ara, el conjunt barceloní està dirigit per Marc Comas i té en Maica García, de 35 anys, una de les seves principals referents. Per la seva banda, l'equip de Dani Ballart buscarà aixecar la que seria la seva 4ª Supercopa d'Espanya, després dels títols aconseguits als anys 2019, 2021 i 2022. La final del 12 d'octubre al migdia serà la desena que disputi l'Assolim en aquesta competició. Serà, a més, la segona final de Supercopa que enfrontarà Mataró i Sant Andreu. L'únic precedent fins ara remunta a la temporada 2024-2025, quan el conjunt barceloní es va imposar a la capital del Maresme per 5-10.
0: Una de les notícies que us destacàvem en els titulars, les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrit, un mamífer emparentat amb els cavalls, que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
4: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg de segles.
5: És un animal, per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
4: Les petjades corresponen al període Oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de 3 dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.
0: Oques Grasses ha posat a la venda noves entrades per als 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, que suposaran el punt final de la trajectòria d'aquesta banda osonenca. Els organitzadors han indicat que les entrades s'han alliberat després de conèixer la configuració definitiva de l'escenari. Les 4 actuacions estan programades pels dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Les noves entrades, que se sumen a les 220.000 que ja s'havien venut, ja estan disponibles a través dels canals oficials de venda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.

0: Urà és probablement el món més estrany entre els 8 planetes del sistema solar, amb la seva peculiar composició química, temperatures força extremes i la inclinació axial més inusual d'entre tots els mons veïns. Si bé és el 7è planeta des del Sol, continua estant molt més a prop que Neptú, que té una distància mitjana de 4.500 milions de quilòmetres del Sol, però és més fred que aquest últim. La seva temperatura mitjana és de 200 graus sota zero, aconseguint una mínima de 218 sota zero. És molt fred i molt ventós. El planeta és assotat per vents de fins a 900 km hora. A l'Equador, els vents són retrògrads i es mouen en la direcció oposada a la rotació del planeta. Tot i això, quan arriba als pols, el vent canvia de direcció progressiva i es mou amb la rotació d'Urà. El gegant del gel gira a una inclinació gairebé de 90 graus des del pla de la seva òrbita i està envoltat per 11 anells nebulosos i 27 llunes conegudes. Urà sembla girar sobre el seu costat i orbitar al voltant del Sol com una bola rodant a causa d'aquesta peculiar inclinació. La seva atmosfera és inhòspita per a la vida tal com la coneixem. Està composada principalment d'hidrogen i heli, i el metà, també present, és responsable del distintiu to blau d'Urà. El metà dels núvols superiors absorbeix l'espectre vermell de la llum solar i reflecteix blau, cosa que confereix al planeta el seu característic to blau verdós.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat

0: a mitja hora escassa per l'inici de la sessió. Un dels debats candents en l'àmbit educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El govern és partidari de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Tot plegat mentre avui acaba a Barcelona l'AI Summit 2026, que reuneix les principals tecnològiques del món en aquest àmbit. El director general del World Trade Center Barcelona, Carles Anglada, ha parlat al Notícies en Xarxa sobre aquesta qüestió.
1: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
0: Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. Encara sobre Rodalies, la circulació de la R3 es troba tallada entre la Molina i Puigcerdà per una incidència que afecta el subministrament elèctric, segons informa Adif. Renfe ha establert servei alternatiu per carretera. D'altra banda, la R1 circula amb 4 trens per hora i sentit a causa d'un robatori de cable entre Badalona i el Clot. Aquesta incidència provoca retards a la línia. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret. I en cultura, les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Una notícia que us estem destacant, una notícia d'última hora, una persona ha mort en l'incendi d'aquesta passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són prou una setantena les persones que han hagut de ser ateses per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums. Això és a la planta baixa de la mateixa residència. Volem saber quina és l'última hora d'aquest incident que ha causat finalment un mort. Volem parlar amb Jan Santaló. Ell és l'alcalde de l'Ametlla del Vallès. Alcalde, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Helena. Bon dia a tothom.
1: Quina és l'última hora d'aquest incendi, alcalde?
2: Bé, l'última hora... Està difícil donar tots els detalls en un moment tan catastròfic i tan dur per tothom. En tot cas, dir-vos que l'última hora és la confirmació malaurada d'aquesta persona que ha acabat perdent la vida en aquest malaurat incendi i la optimista recuperació de tota la resta que es troben actualment ingressades.
1: No sé si heu pogut identificar la víctima mortal, si tenia també una patologia prèvia, una mica què hauria passat en aquest cas concret.
2: Sí, bé, el relat que d'alguna manera coincideixen totes les autoritats competents, el Servei d'Emergències Mèdiques, Bombers i la Conselleria, perquè aquest és un centre que és titularitat de la Generalitat i el gestiona la Fundació Vall Paradís, sembla que totes parts coincideixen que el foc s'ha originat, com molt bé heu dit, a una de les habitacions i el detonant de la situació tan i tan delicada ha estat sobretot també la vulnerabilitat de molts dels residents que han estat especialment doncs afectats per aquesta inhalació de fum. Això ha fet doncs que el número de persones que necessitaven assistència mèdica

0: mica considerable, ha augmentat molt ràpidament, i més enllà d'això, òbviament, les causes s'estan investigant. La tasca principal, també policia local, Protecció Civil de l'Ametlla, ha estat doncs d'atendre aquestes persones, també les familiars que tenien moltes preguntes, i de poder garantir doncs que hi havia altres espais amb dignitat, no?, que podien passar l'estona fins que no es pugui recuperar la normalitat.
1: Alcalde, vostè parlava de la nota positiva, de la bona recuperació dels altres ferits. Entenc, per tant, que no estem per la vida de cap d'ells, si més no d'aquests 13, que potser eren els que també haurien necessitat un ingrés hospitalari.
0: Sí, a l'última hora, com bé deies, és que l'evolució és molt favorable i de tots aquests ingressats en quedaria un en estat greu, amb un pronòstic almenys ara favorable, però també hem de tenir tots i totes molt clar que es tracta de persones especialment vulnerables i que, per tant, els pronòstics són incerts, si bé l'última hora ens fa pensar que aquestes persones haurien de tenir una evolució positiva.
1: Com està ara mateix la residència? Hi ha una afectació que impossibilita el seu normal desenvolupament, la seva normal activitat. I què passa, alcalde, perdoni, i què passa amb la resta de residents que no han tingut afectació en principi?
0: Bé, doncs els explico. Aquest és un edifici que no és nou, però tampoc té molts anys, crec que és dels anys 90, i tot el que fa referència, em comentava la conselleria i la gestora del centre, la sectorització, el tallafoc, tot ha funcionat bé, no hi ha un risc estructural de l'edifici, per tant, tots els cossos estan coincidint en que més enllà de la planta afectada i les superiors, perquè és on s'ha dirigit aquest fum, la resta de l'edifici està en un estat correcte. De fet, fins i tot, més enllà dels passeigos per on han passat els serveis d'emergència, m'atreviria a dir de normalitat. Sé que pot cridar l'atenció, però és un edifici gran, de fet, ample, d'alguna manera que hi ha moltes zones clarament diferenciades, i per tant, si bé el dia a dia serà difícil normalitzar-ho, també aquí hi ha una qüestió emocional molt latent, podem dir que hem pogut habilitar prou àmbits a l'entorn com perquè el dia a dia es pugui desenvolupar amb normalitat. Ara bé, la planta cremada, que és la primera, i la superior sí que són del tot inutilitzables fins que no es facin les reparacions pertinents.
1: Entenc la darrera pregunta ja, alcalde, que hi hauran d'haver-hi reallotjaments o les famílies en aquest sentit poden estar tranquil·les?
0: Sí, de fet jo, una de les primeres preocupacions quan ens vam dirigir doncs a la gestora era doncs si necessitem qualsevol tipus de reallotjament, sobretot perquè com a ajuntament doncs volem i hem d'ajudar, però no és el mateix, no? Estarem d'acord doncs reallotjar persones que han tingut algun ensurt a casa seva que no pas persones que necessiten una vigilància i una supervisió periòdica, no? En aquest sentit es van dirigir dues dotacions de la Conselleria d'Afers Socials i de Drets Socials i han garantit doncs que en el mateix edifici aquestes persones s'hi podran quedar com a mínim les primeres hores i després, si fés falta més a llarga durada, ser traslladades ho serien. Però a l'última hora, les famílies, aquella atenció que necessitin, que es poden dirigir a qui faci falta que els donem un cop de mà, és que les persones doncs continuen en perfectes condicions a l'edifici, òbviament a la part que no ha estat afectada.
1: Jan Santaló, alcalde de l'Ametlla del Vallès, un ensurt aquesta matinada. Li agraïm moltíssim que ens hagi atès. Gràcies, doncs, i bon dia.
0: Gràcies a vosaltres i que tingueu bon dia. Adéu-siau.
1: Doncs, pendents d'aquesta última hora, també us expliquem que un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre està en estat lleu després d'una explosió també que s'ha produït d'un dipòsit de gas en un hotel, en aquest cas a Vilanova de la Muga, a Peralada, a la comarca de l'Alt Empordà, i que també hem conegut al llarg d'aquest matí. La masia, de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals. I també us expliquem que Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui la incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
2: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a el que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge, i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida, una vegada hem conegut la incidència.
1: Serà també, sens dubte, una de les notícies del dia, i és que d'aquí a escassament 20 minuts, a les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA. Ho farà a petició pròpia després que els mateixos socis d'investidura hagin reclamat també les seves explicacions públiques. Anem, doncs, fins al Parlament, on hi tenim els nostres companys Lluís Sánchez i Mont Carvajal. Molt bon dia, Mont. Explica'ns què es preveu avui al Parlament.
3: Bon dia, doncs així és. El president Illa compareixerà a petició pròpia, però després que li ho demanessin els seus socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, i també Junts, Vox i la CUP. Li reclamen explicacions sobre el fiasco de les proves PISA del 2025. Recordem que són unes proves que es fan a nivell internacional per saber el grau de coneixement dels alumnes de 15 anys, però tenen unes normes, i és que poden no haver-les de fer aquells alumnes amb discapacitats físiques, cognitives, emocionals o amb molt poc coneixement de la llengua. Això es fa perquè el nivell de tot el grup no baixi en excés. Però la OCDE recomana que com a màxim se n'excloguin el 5% d'alumnes d'aquestes característiques, i Catalunya va excloure'n el 23,2%, és a dir, 4 vegades més. I esclar, va quedar eliminades. Les proves no van tenir validesa i Catalunya va quedar fora d'aquestes proves. La conseqüència és que Catalunya no tindrà manera de comparar els resultats dels seus alumnes amb els dels altres països fins al 2029. Aquestes proves es van fer al maig del 2025, però aquest fet es va conèixer aquest juliol. La consellera del RAM, Esther Niubó, ho va qualificar d'incidència. Això va causar molta alarma i rebombori, i després de l'estiu es va cessar la secretaria general i es va obrir expedient a tres dels treballadors. A la compareixença arriba al mig del debat sobre un debat general de què fer amb l'educació, de repensar-la de dalt a baix, més enllà de les legislatures, volem dir. I per això el president ha convocat demà passat els partits a Palau per començar-ne a parlar. Això serà divendres, però de moment, ara com dèieu, a les 9 comença el president Illa a donar explicacions sobre les proves PISA. Segons la consellera i portaveu del govern ahir, va dir que sense treure ni un gram de la gravetat, va dir, defensaria la gestió feta per Niubó i per tot el govern. Avui Illa no té límit de temps en la seva intervenció. Els grups tindran en un inici 15 minuts per cadascú, després Illa pot replicar, però tampoc no s'allargarà massa perquè el president té un altre acte a la 1 del migdia al Palau de la Generalitat.
1: Gràcies, Mont Carvajal. Una sessió ben segur que serà moguda i controvertida, i de la qual segurament en tindrem un resum exhaustiu demà de tu mateixa. Gràcies, companys, que vagi molt bé. I el govern regularà en aquest context l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. És una informació que ens amplia ara en David Amador.
4: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
5: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som crec que tots els que estem aquí plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
4: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
1: Canviem radicalment de tema i abans dels esports afegim que diverses entitats ecologistes reclamen que es defineixin les limitacions d'afluència i d'usos concrets del futur Parc Natural de Prades presentat pel govern i ja es mobilitzen aquestes entitats per dir-hi la seva. A més, reclamen recuperar les 43.700 hectàrees previstes inicialment. És una crònica de TAC12.
6: El Parc Natural de les Muntanyes de Prades ha de ser una realitat aquesta tardor, però abans de ser declarat amb aquest règim de protecció, queda superar el tràmit de les al·legacions. En aquest sentit, les entitats ecologistes han presentat un seguit d'esmenes a l'actual projecte presentat per la Generalitat. Les principals reclamacions són recuperar l'extensió inicial de 43.700 hectàrees, reduir la xifra de membres en l'òrgan de gestió i clarificar els usos i les activitats.
7: Farem al·legacions pel que fa a l'extensió, farem al·legacions pel que fa doncs, a la composició de la Junta Rectora, farem al·legacions pel que fa doncs, a les activitats que es permeten o es prohibeixen dintre del Parc Natural. Aquesta part del territori, que penso que és majoritària, vol un Parc Natural de primera, que no surti retallat, que no surti coix i que surtin totes les eines necessàries per conservar aquest territori, preservar-lo.
6: Demanen que la nova normativa limiti més clarament què es podrà fer, l'afluència i que es doti de recursos per controlar-ho.
1: És temps pels esports, és temps per Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
8: Bon dia.
1: El Barça que comença la defensa de la Champions femenina, avui mateix, eh?
8: Sí, sí, debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club, un partit que jugarà a les 9 de la nit a l'estadi Johan Cruyff. L'equip blaugrana ha jugat les últimes 6 finals de forma consecutiva i n'ha guanyat 4. Per tant, el repte passa per mantenir aquest domini a la màxima competició europea, tot i haver perdut peces claus, com ara Alexia, Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i també Quica Nazaret, mentre que recuperen Irene Paredes. El tècnic Pere Romeu confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
9: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
8: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions al diari francès L'Equip explica per què creu que se'l mereix.
10: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección, pero más que eso yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marques ni con nada más, solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
8: A primera federació, l'Europa ha presentat Luis Blanco com a nou entrenador del primer equip. El tècnic arriba al conjunt escapulat després de dirigir l'Atlètic Balears a segona federació la temporada passada. Té també experiència al filial de l'Espanyol. Agafa l'equip en zona de descens després que els graciencs només hagin sumat un punt dels 12 possibles amb Josep Maria Jané a la banqueta. Blanco explica per on passa la millora de l'equip.
11: Al final l'has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora. Crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, han sigut competitius i que bé, que bueno, amb aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador has de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina.
8: L'Espart Girona i el Cadí la Seu disputen avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El duel es jugarà a Reus a 8:45 del vespre i serà el darrer de l'Uni abans de la prèvia de l'Europa, de l'Eurolliga de la setmana vinent. Ens amplia la informació el Bru Ortega de Televisió de Girona.
12: L'Espart Girona vol revalidar el títol a Reus. Després de 3 tests de preparació i amb totes les jugadores a disposició, a excepció d'Axel Mercenón lesionada, l'equip de Roberto Íñiguez es desplaça per afrontar-se al Cadí la Seu en la final de la 38a edició de la Lliga Catalana, que se celebrarà al Pavelló Olímpic de Reus.
13: Seguramente tenen motivació per el partit, ¿no? Al final és un títol que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no? Por diferentes razones. Pero, bueno, sin excusas, creo que intentar hacer el mejor partido posible con las circunstancias que tengamos.
12: Així doncs, l'Espart Girona buscarà fer-se amb la seva 11a Lliga Nacional Catalana a la capital de comarca del Baix Camp, en un duel que ha de servir per agafar confiança de cara a la prèvia de l'Eurolliga del pròxim dia 30 de setembre a Fontajau.
8: Abans d'aquest partit, a les 6 de la tarda, es disputarà la Lliga Catalana Challenge, també al Pavelló Olímpic de Reus. Aquesta final enfrontarà el Joventut i el Lima Horta. L'equip barceloní defensarà el títol que ha aixecat les dues últimes temporades, mentre que les verdinegres buscaran la segona victòria al campionat. El tècnic de la penya, Fabián Tellez, explica com hi arriben.
14: Arribem justetes perquè som un equip completament nou, perquè hi ha jugadores que encara no han arribat, és a dir, bueno, per coses alienes al club, vull dir, però el fet és que, bueno, pues falta alguna jugadora i estem en ple procés, no? Per tant, no són excuses, sabem que és un títol i que és la Lliga Catalana, l'hem de donar la importància que té.
8: Doncs aquests dos partits, a les 6 i a 8:45 a Reus. Demà t'explico qui ha guanyat.
15: Molt bé, gràcies Cristina, fins demà.
8: Fins demà.
15: I ara us apuntem una notícia que era destacada en l'àmbit de la cultura, i és que les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han posat al descobert les petjades, 8 petjades en concret fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleo Teòrit, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho amplia la Cel Márquez de Lleida Televisió.
16: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg de segles.
17: És un animal, per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
16: Les petjades corresponen al període Oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de 3 dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.
15: Doncs reprenem el fil de l'obertura d'aquest informatiu. Com us estem explicant, una persona ha mort en l'incendi d'aquesta passada nit en una residència a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Fins a aquest punt s'hi ha traslladat la Clara Armengol, de BOTV. Bon dia, Clara.
18: Bon dia, Helena.
15: Quina és la situació ara mateix a les portes d'aquesta residència? Quina és la fotografia que ens pots descriure?
18: Ara aquí mateix a la carretera de Llerona, a l'exterior de la residència, podem dir que hi ha calma. De tant en tant estan arribant familiars de les persones que estan ingressades aquí, arriben a poc, entren i tornen a sortir al cap d'una estona. El personal de la residència que està en actiu està dintre, no hi hem pogut parlar, no hi hem pogut entrar. Per tant, en aquest equipament que es troba just entre l'Ametlla i Llerona hi ha una certa calma. Com heu anat explicant, al llarg del matí hi ha hagut un incendi que es va declarar doncs, aquesta passada nit, i la conseqüència més greu és aquesta persona que ha mort i després les 13 persones que han hagut de ser traslladades a l'hospital per estar en observació. És un centre força conegut a la comarca del Vallès Oriental, és un espai sociosanitari havia sigut un lloc de pal·liatius i actualment, a part de les persones que hi viuen, també hi ha persones que ja estan temporalment per recuperar-se d'alguna malaltia. I com diem, està a la carretera de Llerona, just entre l'Ametlla del Vallès i les Franqueses, i és un lloc on és molt fàcil de veure per la carretera. Aquí davant, a la façana, diguéssim, de davant, no es veu fum i es veu negre a conseqüència de l'incendi perquè es pot veure a la façana que hi ha a l'altra part de darrere. Però en aquests moments, quan quasi són les 9 del matí, doncs l'ambient aquí fora d'aquest sociosanitari, d'aquesta residència de l'Ametlla del Vallès, és d'una certa calma, d'una certa tranquil·litat, d'una calma tensa, òbviament.
1: Gràcies, Clara Armengol, companys de BOTV. Ens confirmava fa pocs minuts l'alcalde, per aquesta última hora, ens confirmava fa pocs minuts l'alcalde doncs, de l'Ametlla, que no es tem per la vida de ningú més, que s'està atenent a les altres persones, però és cert, segurament que hi ha nervis entre els familiars per si hi ha la possibilitat al llarg del dia de que s'hagin de reallotjar. Gràcies per l'atenció dispensada. Aquesta és l'última hora. Fins demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, eh? La seva setena de sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Oh, es maten a totes!
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant un molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
12: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
0: Ràdio Caldes, 107.8. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
13: L'Ajuntament es mostra disposat a dur a terme la climatització dels centres educatius de Caldes. La intenció del consistori és assumir-ne l'execució i el finançament directament des dels comptes municipals per tal d'accelerar la instal·lació dels aparells de climatització als centres educatius calderins el més aviat possible. D'aquesta manera, tots els centres se sumarien a l'Institut Manolo Hugué, que ja ha estat assenyalat pel govern de la Generalitat com un dels 100 centres prioritaris a Catalunya per climatitzar. A Caldes hi ha actualment 10 centres de culte, segons les dades actualitzades del mapa religiós de Catalunya que acaba de publicar la Generalitat. L'any passat al municipi hi havia 10 centres religiosos. La gran majoria, 7, corresponen a l'Església Catòlica, però també hi apareixen registrades 2 esglésies evangèliques i una mesquita. El mapa, val a dir, no ha variat gaire els últims 5 anys perquè ja hi apareixen tots aquests centres de culte. Aquesta tarda es presenta el cartell del programa de la Festa Major 2026. Serà a partir de les 6 de la tarda en un programa especial de Ràdio Caldes durant el qual es desvetllaran els detalls del programa d'aquesta edició. Una edició especial del programa La Taquilla amb Jordi Graví i Ferran Devesa des de la plaça de la Font del Lleó servirà per anar enumerant i explicant les novetats d'aquest programa. Durant una hora explicaran el més destacat de la programació d'aquesta Festa Major, que a més s'amplia de dies perquè el festiu local serà divendres 9 d'octubre i dilluns també serà festiu, coincidint amb el 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat. Tots els detalls a partir de les 6 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat. I la Biblioteca de Caldes acull aquesta tarda un taller d'assertivitat lingüística. L'activitat gratuïta, organitzada per la Plataforma per la Llengua, té com a objectiu donar eines i consells per tal de superar l'hàbit de canviar de llengua i defensar l'ús del català en el dia a dia, una dinàmica que es farà a través de treballs de diverses situacions quotidianes. El treball i el taller serà a 6:45 de la tarda i cal inscripció prèvia a través de la web de la biblioteca. I acabem amb el temps. Ahir dimarts les temperatures màximes van donar un respir i van baixar fins als 27 graus en una jornada que es va mantenir estable i assolellada. Avui dimecres continuarà aquest temps estable amb cel ben clar durant bona part del dia i sense precipitacions. Les temperatures es recuperaran lleugerament. La mínima se situarà al voltant dels 20 graus i la màxima arribarà una miqueta més enllà, als 29. El matí serà assolellat i l'ambient s'anirà fent més càlid a mesura que avanci la jornada. A la tarda es mantindrà el cel serè, temperatures encara agradables i al vespre serà tranquil. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Busques bona música?
3: La tens al Jazz and Blues Club.
2: Un programa realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
3: Apunta, el millor bebop, swing, boogie-boogie, blues...
2: John Coltrane, Duke Ellington, Sarah Vaughan...
3: I molt més al Jazz and Blues Club, tots els dimecres a les 8 del vespre.

0: Tens ganes de festa major?
1: La veritat que l'etapa preferida diré que és aquesta, que encara no l'he provat. La tinc davant, és la millor, és d'aquí, del Balneari de Caldes.
0: Vols saber quins seran els actes, els concerts i les activitats de la festa major d'aquest any?
2: El concurs va de guanyar les màximes pintes possibles a la festa major. Mira, sóc advocada, llavors intento persuadir.
0: Dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial La Taquilla, per presentar tots els detalls del cartell i el programa de la festa major 2026 de Caldes de Montbui.
3: Els polítics calderins els encanta vendre fum. Com qui crema mil llumins, van gastant i pim-pam-pum.
4: Us esperem a la plaça de la Font del Lleó per descobrir, en directe, tot el programa de Festa Major.
5: Comencem a escalfar motors per viure la Festa Major. Ens acompanyeu?
6: Són tres horetes que venim aquí, doncs, a fer puntes, a trobar-nos amb les amigues, a passar-nos-ho bé i a disfrutar del que és la capuitada.
0: Recorda, dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial La Taquilla, per presentar la Festa Major 2026. Perquè a Ràdio Caldes viu la Festa Major en primera persona.
7: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Hasta la fiesta muy maja.
9: Acaba el dia al ritme de Ràdio Caldes. Come and hold my hand. De dilluns a dijous, de 9 a 12 de la nit, 3 hores de música per abans d'anar a dormir. De 9 a 12 de la mitjanit, la millor selecció musical per acabar el dia ben relaxat.
7: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquí comença el Fòrum amb Conxi Sánchez.
1: Molt bon dia, Caldes. Són dimecres i obrim una nova edició del Fòrum. Ja sabeu, l'espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat. I que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant 3 hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que importa, que ens importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I què hi trobareu avui en aquesta plaça? Doncs ara, a la primera hora, de 9 a 10, després de la presentació del sumari, obrirem amb l'editorial, les paraules del dia, aquelles que ens surten de dins i que ens connecten amb la comunitat i amb el món que ens envolta. A continuació, i amb qui parlem avui, obrirem l'espai de conversa amb Jaume Coll, president de la Penya Blaugrana, i en ell recorrerem 50 anys d'història d'aquesta entitat que forma part del batec esportiu i social del nostre poble. Seguidament, a l'hora del cafè, de 10 a 11, conversarem amb Antoni Font, president de l'Associació Cultural de Caldes de Montbui i membre de la redacció de La Tortuga Avui. En ell repassarem mig segle de vida de la revista i aquest any de celebració, podríem dir, que culmina demà dijous amb un acte al restaurant Robert de Nola. Una segona hora plena d'història, de vincles i de complicitats comunitàries, al igual que la primera, i que ens permetrà entrar dins la memòria viva del nostre poble a través de les persones que l'han fet i la fan possible. I a la tercera hora de 11 a 12 a l'entrevista ens acompanyarà Eva Til, filòsofa que ha dedicat tota la seva vida laboral a l'ensenyament i que ara inicia un període vital apassionant. Continua fent camí activament però d'una altra manera. Amb ella viatjarem per més de 40 anys de trajectòria educativa, pels canvis viscuts, per les transformacions del sistema i per la mirada que té avui sobre les noves generacions de la comunitat educativa. I ara, com fem cada matí, és moment d'aturar-nos un instant, de deixar que la paraula prengui el seu espai i que la mirada s'enfili una mica més amunt. Obrim l'editorial, les paraules del dia, les que ens connecten amb el que som, amb el que vivim i amb el que ens envolta. I avui, 23 de setembre de 2026, és moment de pensar en veu alta.
0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.
1: Mirals, confusions i realitats que no sempre coincideixen. Avui dimecres, el país es mira al mirall educatiu. I ja sabem què passa quan ens mirem al mirall. Ell no menteix, però les interpretacions sí. Aquest matí el president Illa comparteix al Parlament compareix al Parlament per explicar els resultats de les proves PISA. I mentre ell parla de diagnòstics, de tendències i de responsabilitats, milers de docents, com la convidada que tindrem a la tercera hora, Eva Til, podrien explicar sense informes ni gràfics què passa realment a les aules, perquè l'educació no és una estadística, és una respiració col·lectiva. I és curiós, avui també és el Dia Internacional de les Llengües de Signes, un dia per reivindicar la comunicació, la comprensió, l'escolta. I paradoxalment és un dia en què les institucions del país continuen sense entendre's entre elles. També és el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones. Una jornada per recordar que hi ha realitats que no haurien d'existir i, curiosament, coincideix amb un altre fenomen que tampoc hauria d'existir, la desinformació. aquella que circula per les xarxes a la mateixa velocitat que les fake news que han provocat crides per entrar a Ceuta, per exemple. Avui és un d'aquells dies en què el calendari ens diu una cosa i la realitat ens diu una altra. I enmig de tot això, Barcelona acull avui el simposi Convivir 2026, una jornada que parla de viure i de conviure, amb un diagnòstic tan complex com el carcinoma de les vies biliars. Un espai que reivindica la informació rigorosa, la nutrició, l'exercici, el benestar emocional i, sobretot, la necessitat de no caminar sols. I potser aquesta és la paraula que avui ens falta en molts àmbits, conviure. Conviure amb les dades educatives sense convertir-les en armes polítiques. Conviure amb els dies temàtics sense que quedin reduïts a un hashtag. Conviure amb la informació, però també amb la responsabilitat de verificar-la. Conviure amb la complexitat, amb la diversitat, amb la fragilitat. Perquè sí, avui el país es mira al mirall, però el mirall, per molt que reflecteixi, no interpreta. Som nosaltres qui ho fem. I potser ha arribat el moment d'aprendre a mirar-nos amb més honestetat i amb una mica menys de soroll.
0: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.

0: I després d'aquestes paraules, que sempre acostumem a dir unes paraules especials i que encaixin amb el dia, no? Doncs passem a parlar amb. I avui és el moment de posar els peus a terra i escoltar allò que sempre ens ajuda en el dia a dia, parlar, dialogar, i durant el temps que ens portarà fins a les 10 del matí parlarem sobre una entitat calderina que celebra 50 anys d'història. I aquí parlarem d'aquesta entitat, doncs, a una persona, doncs, que de fet porta, crec que més de 36 anys en aquesta entitat, que és la Penya Blaugrana.
1: Sí, sí.
0: Jaume Coll, bon dia.
1: Moltes gràcies, molt bon dia. Gràcies per haver-me convidat i poder parlar amb vosaltres.
0: A veure, una celebració d'aquest tipus, 50 anys de la Penya Blaugrana, com 50 anys de qualsevol altra entitat, s'ha de parlar. I evidentment a la persona que està més, i d'unidó, per dir que el bagatge també, trajectòria de gairebé 40 anys, podríem dir, a l'entitat, perquè són 36, però que pot ser que abans ja estaves dins de la penya.
1: És cert, vaig estar durant 2 anys que estava de company a la junta de Francesc Torres, el de Calldong, i 2 anys abans amb el Pere Prat, amb la junta del Pere Prat. O sigui que quasi bé podria dir que porto 40 anys.
0: I tant. Doncs mira, per fer aquesta presentació, jo ja m'he agafat dades, no? Dic que la Penya Blaugrana compleix, com hem dit, 50 anys i ho fa amb una trajectòria que és molt més que futbol. És comunitat, és poble, és vida associativa. I si parlem de trajectòria, hem de parlar, com hem dit, del seu president, amb aquests 35 anys que porta, i a més, doncs, amb els altres que ja estaves, o que estaves dins de la penya, o també com a soci,
1: sí, sí.
0: O de la junta també. De podríem dir que ets el 6è president de la història de l'entitat, hereu de noms com Nicolás Serrano, si m'equivoco m'ho rectifiques,
1: No.
0: Nicolás Serrano, Francesc Termes, Quico Termes, Pere Prat i Francesc Torra, o Francisco Torres. Sota la teva presidència, la Penya Blaugrana s'ha consolidat com una de les més potents del Vallès i ha mantingut un local propi al carrer Montserrat, que és un privilegi que molt poques penyes conserven. I ara, a les portes del 50è aniversari, que de fet seran a partir de, o sigui, podríem dir, el dia 1, 3, 4 i 5 d'octubre, doncs és que ens arriba aquest programa. I d'aquest programa i de tot, i de moltes més coses, no?, parlarem. Però sobretot també voldrem que ens expliquis sorpreses, que potser fins ara de les quals no has parlat. Però bé, anirem fent, ¿vale?
1: Val, perfecte.
0: Doncs mira, 36 anys de presidència, una trajectòria que podem dir també excepcional, perquè són molts anys, podríem dir 36 anys, representa que si ens anem enrere, doncs érem bastant joves.
1: Sí, és cert, perquè i com en veus, recordo en fotografies quan vaig estar als inicis i em veig molt jove. I ara puc dir que a l'edat que tenim...
0: Els anys passen.
1: Ens mantenim.
0: Sí, sí. Com vas arribar a la presidència i què et va portar justament a assumir el càrrec?
1: Val, tot és...
0: Ens anem 36 anys enrere,
1: Hasta 40. Va haver-hi un moment que la penya, després d'uns canvis que hi van haver-hi, de junta i de llocs de reunions i això, al final hi va haver-hi un moment, doncs, que el Nicolau Serrano va buscar una sèrie de gent que, per exemple, va ser el Pere Prat, el Josep Maria Ventura, el Fumat, era el Lluís Casasalat, el Jordi Font, el Melitón Canals, el Jaume Codina i jo, i ens va vindre a buscar perquè en aquells moments, doncs, semblava que la penya es tenia que tancar. I es van posar al davant. El que passa que aquells anys no hi havia èxits de futbol i la gent cansar, o va veure que no hi havia sortida, que no hi havia prou motivació per estar allà, i va haver una altra vegada canvi de junta. El moment del canvi de junta va ser quan va entrar el Cisco Torres de president, després va estar el Bonaventura Pla de secretari, el Miquel Rifà de tesorer, va continuar de la penya, de la junta anterior, el Jordi Font, el Melitó Canals i jo. I després es va incorporar el Pepet Benús, el Josep Benús, un crac en tema de futbol i en tema de sortides amb el Barça. I gràcies a ell, i al el que era jefe o president de la fundació de, perdó, de fundació de la Masia, que era jefe,
0: de la Masia del Barça.
1: Del Barça, sí, que allà on es formaven tots els jugadors. Tots els jugadors anaven allà, o van i continuen anant, però ara ja no van a l'antiga, van a Sant Joan d'Espí. Aquests eren xicots joves que s'anaven formant, estudiant i podien jugar a futbol. Gràcies a ells dos que t'he dit abans, el Benús i el Joan César Ferrés, que era el de la Masia, vam aconseguir que posessin jugadors del Barça en els, tots els aniversaris. Podria dir que va vindre el Guardiola, va vindre el Guillermo Amor, va vindre el...
0: Totes unes històries, ja, també, podrien dir, perquè, en aquell moment molt jovenets, però d'unidó,
1: No, perquè ja jugaven amb el Barça i que ja després han sigut grans figures. I gràcies a ells també, va vindre, si recordo, el Nadal, el Nadal també va vindre... el Busquets, que era el porter, que just aquella vegada va vindre amb el seu fill, el Sergi, que després ha sigut migcampista del Barça famós, que tots coneixem, va vindre, i l'Stoikov, que també va vindre de la mà del Francesc Ventura, que el Francesc Ventura va estar molts anys vicepresident del Barça, que per cert, aquest senyor és descendent de Caldes. No sé, els més antics, els més veterans com jo, per exemple, sabeu on era Cal Vermell o a Cal Baix Madella, que és tot de família d'aquest senyor. I gràcies a que també han vingut jugadors aquí a Nostrega. Però les enveges de moltes penyes van fer que després a les altres penyes no hi anava ningú i es va tindre que tallar la relació aquesta.
0: Això de sí, enveja, o sigui, que penses que tot anirà bé, fluït entre totes les penyes i sempre hi ha...
1: No, sí, perquè l'enveja de que a Caldes venien molts jugadors...
0: I que funcionava molt bé.
1: I anava molt bé i els altres no. Bé, i després, en el moment que ens va deixar el Cisco Torres, parlant de la Junta Val, hi va haver-hi la reunió dels components que érem a llavores, i vam mirar a veure si trobàvem algú a fora que pogués entrar com a president, perquè els que hi havíem allà no volia ser-ho ningú. Però no sé si va ser una jugada dels companys que em van triar a mi. En 30...
0: Bona tria, no? Perquè, d'un-hi-do,
1: Si en 35 anys...
0: Si després portes 36 anys, vol dir que la feina està ben feta.
1: I també vull dir que gràcies, però gràcies, de tots els companys, perquè... No, si no recordo malament, aquest dia vaig comptar-ho, he tingut durant tots aquests anys 22 companys a la Junta, vull dir que han anat passant de tesorers, han anat passant secretàries, han anat passant, però jo he anat continuant de president perquè cada 4 anys se'n renovàvem i sortien alguns i entraven nosaltres, però gràcies a ells hem pogut arribar, i gràcies a tots els que he anat dient, i gràcies a la primera Junta que hi va haver-hi, que també va tindre la seva feina d'iniciar la penya blaugrana amb el tema de buscar, fer més socis per la penya, per mantindre la penya, per buscar moltes coses. La gent que van ser els primers, que no podia deixar-me ningú, però tots van ser molt bons, perquè si no hagués sigut un bon inici... i una bona continuïtat, no arribaríem ara als 50 anys.
0: Déu-n'hi-do. Què ha significat per a tu, justament, estar tot aquest temps al capdavant de l'entitat?
1: Bé, com que sou molt culer, començarem per aquí, doncs m'agrada el Barça i intentat

0: Vull dir que de fet podríem dir que tot flueix amb tu al davant i les persones que t'acompanya, amb l'equip, no, podríem dir, i després també doncs, amb els socis. Per cert, quants socis té actualment la penya?
1: En aquests moments un 200.
0: Més, sempre ha estat igual?
1: No, hi va haver un moment que va ser un auge que vam arribar fins a 240, però no sé per què va desapareixent gent, va morir, no se'n van...
0: No, i que les entitats passa igual, eh?
1: I a part d'això, pues, que a millor ens falta tindre un ganxo perquè vingui joventut. Hi ha jovent que ve a veure futbol a la penya, perquè teníem, ja, com has dit
0: sí,
1: tu...
0: Sí, tenia el local al carrer Montserrat i una bona pantalla.
1: Sí, com has dit tu, que hi ha un local propi, donem el partit i no s'ha de pagar ni 5, però que això també ens costa calés, però que pot vindre tothom, però el jovent ens ve amb partits claus, que també ens agrada, però ens agradaria que vinguessin més i fer més soroll. No sé, potser ens falta trobar aquell enganxa, aquell... allò perquè el jovent se faci tot plegat, vull dir, a aquests moments paguem 25 euros a l'any de soci per mantindre la televisió, per mantindre el local, per mantindre l'assegurança, per mantindre la llum, la, vull dir,
0: les despeses, vull dir, més les necessàries despeses, no?
1: Exacte, i que vulguis o no vulguis, creiem que està bé. I a part d'això, pues, que també hi ha un carnet de soci que amb el Barça té la possibilitat de poder treure les entrades més barat, vull dir, per anar aquí a la Lliga Espanyola i a fora a la Champions, vull dir, hem d'intentar buscar la solució perquè vingui més jovent i que se'ns facin socis, perquè també vull demostrar que ara el Barça, que a part que hem sigut una penya molt activa durant tots aquests 50 anys perquè no hem estat un dia parats, volem dir-los al Barça i a tot el món, pues, que tenim molts socis. Sempre, com més socis tinguem, més podem recollir. Per exemple, si jo li vaig al Barça i dic som 500 socis, a lo millor em dona, ara no et dona res, però potser em dona algú. Si són pocs socis, potser no en donaran res com fins ara, però si fossin més socis seria millor.
0: Home, aquesta donar vol dir, per exemple, dir, vaja, ja, som 500 socis i a lo millor agrada tant que vols dir que algun regal que us poden fer és entrades.
1: Per exemple, que
0: són ben cares, no?
1: Per exemple.
0: Quins han estat els moments més intensos i memorables d'aquestes, podríem dir, 4 dècades en les que tu estàs o 5 dècades de la penya? O sigui, des de que tu les coneixes i el que estàs a la penya blaugrana.
1: Bueno,
0: abans de com a president i des d'evidentment aquests 36 anys de president.
1: Sí, jo també sóc soci des de gairebé dels inicis de la penya, però jo recordo ara mateix, però com has dit, no venia preparat, però a mi el que m'agradava molt eren les manifestacions que hi havia en el Canaletes. En el Canaletes, quan arribàvem amb els autocars, que llavors baixàvem per la part del Remei i arribàvem allà al Canaletes i hi havia la multitud de gent allà amb una festassa.
0: Però això, per exemple, quan era algun partit important?
1: Sí, quan havia guanyat
0: el Barça. Sí.
1: Per exemple, això m'encantava, això era una cosa que vivies, que ara ja no es pot fer, ni existeix, ni res.
0: Mira, te diria també que aquí, qui porta aquí el control és un culer també, eh? I a lo millor seria d'aquests, com un nen petit, que és que estaria a lo millor mirant aquests autocars quan arribava i tot plegat.
1: Segur. I poder inclús a la plaça Moreu, com vam fer una festa d'haver guanyat lligues i això, que vam sortir amb un camió per tot el poble amb la senyera, amb quantitat de jovent donant la volta al poble. I també recordo coses guapes com per exemple finals guanyades quan vam fer-ho en el centre cívic. El centre cívic, pantalla gegant, el centre cívic.
0: Això seria finals, per exemple, Champions o Lliga, no?
1: Sí,
0: vull dir que tot això ho veu celebrat i molt
1: mai,
0: bé.
1: Mai tant.

0: Després també moltíssim la vegada que vam fer quan va vindre l'Stoikov, que a la sala de plens de l'Ajuntament no hi havia ni una agulla, estava a tope, que inclús la Guàrdia Urbana es va tindre que posar a baix en el consistori antic, no parlo del modern, l'antic, va posar la Guàrdia Urbana que no podia pujar més gent, perquè és que no
1: el consistori antic, abans de que sí, abans que recordi, sí, el recordo,
0: que es pujava unes
1: escales, que el poble ha canviat,
0: eh? Pujaves les escales, arribaves a dalt allà a la sala de plens, impossible. Un record molt guapo també, molt, perquè n'hi ha molts, eh? De la Vicenteta, quan va vindre la famosa Vicenteta amb un programa de ràdio que es deia De part d'aquí. Mm-hmm. La Vicenteta que va fer un, bueno, la sala de plens.
1: Quina era la Vicenteta? Que jo me quedo una mica així.
0: Sí, bueno, no sé com explicar-te. Era un home que, per cert, no fa gaire que es va morir. Era un home que feia programes de ràdio i sortia per la tele, però estem, esclar, amb aquests 50 anys, esclar, tu també ets molt jove.
1: No, m'agradaria que fos veritat, eh?
0: Moltes coses bueno. D'aquestes que puc explicar.
1: No? A veure, Jaume, tots són joves, eh?
0: Ah, val, gràcies.
1: D'aquí, d'esperit, d'esperit tots.
0: Doncs va vindre també la sala de plens a Barrotar, i aquell dia feia un xàfec d'aigua, però la gent ple. Va vindre la gent ple a veure aquest programa que es deia, un programa de ràdio, per cert, que a Ràdio Barcelona, que es deia De part d'aquí, de Miquel Armengol. I, bueno, a tope. Una altra de moltes vegades els aniversaris, els famosos aniversaris en què venien tots aquests jugadors que he dit abans i molts més, molts jugadors més que en el llibret que hem fet, alguns en surten, que ens hem deixat algun més de posar. Dels aniversaris amb tota la gent culer que doncs, omplíem el Termes Victòria de gom a gom amb celebrant això. Per exemple, el dia de l'Estoico van tindre que ampliar sala i sala perquè... I això que ho vam saber, això... Bueno, ho vam saber-ho un dia abans, però no ho vam dir-ho fins al mateix dia perquè és que estàvem desbordats.
1: Home, imagina't que ara tu diguéssiu, mira, portem el Jamí.
0: Ara, per exemple...
1: I Marín, com ho sé? Segura que s'ompliria. La mi.
0: Però això ja ha canviat tant...
1: Sí, que és difícil.
0: Ha canviat tant que això ja és impossible.
1: Sí.
0: Alguna petita sorpresa que puc donar no és justament aquesta.
1: Home, podria ser també una gran sorpresa que diguessis, mira, vindrà Josep Guardiola. Això també ompliria moltíssim.
0: També us haig de dir que en el seu moment va venir, i ara, a la part de tema social i tema familiars i tema això...
1: Bueno, i que tampoc
0: estan,
1: és aquí.
0: Estan tots més que buscats i més que...
1: Sí.
0: Més que sol·licitats, i això és el que t'he dit abans. Si la penya Caldes aconsegueix que el Guardiola ve, per què no pot aconseguir-ho? Per exemple, la penya, què et diria jo, de Montmeló, de Terrassa, de Mollet, d'altres poblacions que tenen penya.
1: És això, vols dir que, per exemple, des de la entitat més alta, que seria el Barça, no? Des de la Fundació, no? Que el fet de donar-li o que pugui venir una persona aquí s'ha de tenir en compte també les altres? Vull dir, és per això motiu
0: és
1: de
0: per
1: que...
0: Això. Uh-huh.
1: Com definiries l'esperit de la penya després de tants anys?
0: Ostres, no sé, l'esperit és...
1: És la manera de com ho sentiu,
0: veure,
1: eh?
0: No sé si el culer o els d'abans són més retinguts o amb l'eufòria o tot això, o només explotem el moment de que hi ha una victòria. Però jo crec que en aquests moments la penya gaudeix de molt barcelonisme, de molt de Caldes, de molt de viure un moment, de molt. Mm-hmm. Està molt bé.
1: Tenint en compte aquests 50 anys d'història, no? Què ha portat la penya a Caldes durant al llarg d'aquest temps, 50 anys?
0: Bé, a veure... A Caldes, ja t'he dit abans que el que hem fet és, per exemple, un campionat de dòmino que es va fer, s'han fet diverses coses. Pels socis hem fet moltes sortides, però, per exemple, per Caldes tenim, a part d'un equip de futbol sala que fa molts anys que està jugant a la Lliga de Caldes, parlo doncs de que hi ha inclús hi ha jugadors que ara ja tenen poder 45 i 50 anys que ja van començar a fer els inicis del futbol sala, la penya té aquest equip i que ara continuem lluitant i bé. Després també hem tingut la sort d'estar aquí a Caldes fent dues vegades la trobada de penyes dels dos Vallesos, del Vallès Oriental i Occidental. Van fer aquí dues festes grans, molt grans, amb tema de les penyes del Vallès, una trobada que hi havia més de 20 penyes, amb tot això el que es va fer doncs, de participar doncs, al poble de Caldes i que va ser molt guapo i molt lluït, va estar molt bé. I estic segur que em deixo alguna cosa per dir.
1: A la que recordis, tu dius,
0: mira... Ho deixo anar.
1: Com ha evolucionat precisament el perfil d'ara del soci? O s'ha quedat una mica en stand-by tenint en compte que això que has comentat abans de que falta jovent?
0: Falta jovent. Uh-huh. Falta jovent perquè, vull dir, tenim... algun jovent, però en tenim pocs. Ara mateix la mitjana edat ja està als 60 anys i això ja va preocupant amb el fet de que n'hi ha més de 70 que de 15, n'hi ha més de 80 que de 20 i això va...
1: I no podeu estirar precisament dels socis que ja teniu una edat, podeu estirar justament del jovent propi, del jovent familiar?
0: A veure, podem posar com a socis...
1: No, imagina't, fills, o que podrien dir que ja estarien en una edat pues, també dels 30-35, o fins i tot abans de nets, en algun cas, no? de 15, sí. A partir de 15, 20...
0: Sí, a veure, ja hi ha alguna persona sòcia que, igual com fa des de que neix el seu net... o el seu fill el fan soci del Barça, també hi ha algú que també es fa soci de la penya, perquè ja t'he dit que l'import és, creiem que és molt barat i que se'n pot fer més i que m'agradaria trobar una solució, a veure, que podria, la pràctica seria és posar gent jove a la junta i que ells també tinguin la seva no feina, sinó les seves idees i mirar de portar-les a terme per veure si un jove implica un altre, aquest implica un altre i al final podem ser més. Buscarem...
1: També seria un altre, si us m'està acudint ara, que el fet de ser socis de la Penya Blaugrana de Caldes, no sé si en el vostre cas o en el teu cas també ets soci del Barça. Clar, ser soci del Barça, el cost és molt més elevat. Si a través de ser soci de les penyes, com en aquest cas és la penya blaugrana de Caldes, doncs poder tenir algun incentiu, alguna diferència per part del Barça, que potser el teniu, Vull dir, en algun moment determinat que diu, mira, us regalem tantes entrades per venir a veure avui el partit.
0: A veure, les juntes, inclús l'anterior i la nostra, sempre hem intentat demanar 50 entrades perquè el club de futbol del Caldes pugui anar a veure un partit. El que passa que cada vegada és igual com per exemple anar a veure un partit de hockey o un partit de... És que després et trobes amb que els equips o juguen els seus propis partits, això, però sempre hem aconseguit, i ho hem fet entre una junta i l'altra, almenys s'ha aconseguit 4, 5 o 6 vegades el que el Caldes de futbol anés a veure un partit al Barça, amb 50 entrades de franc. Només era el tema de l'autocar, que això ja era part.
1: O sigui, no, això seria el...
0: Això és una part.
1: Als jugadors.
0: Anar a veure, sí, els jugadors.
1: Els jugadors d'aquí?
0: Del cadet o de l'infantil.
1: Sí, els jugadors anar a veure...
0: Han anat...
1: Però hi ha els socis?
0: Els socis de
1: la, de vosaltres, de per penya, exemple, també, doncs, que us donessin entrades com a socis.
0: Sí, sí, a veure, el que és soci de la penya, ara jo, per exemple, puc dir que hi ha... per exemple, el Jordi Teixidor. Aquest xicot és soci de la penya, no soci del Barça, però aquest xicot, i té un altre company que és el Manel, Manolo, Manel, que i n'hi ha més, que el fet de tindre el carnet de penyista, ell pot demanar una entrada al Barça per anar allà on vulgui, a la Lliga, i això. Sé que hi ha prioritat, per exemple, primer pels que són socis, però després els que són socis d'una penya, que aquests dos casos els he viscut cada any, van a veure partits, han anat a Bayern, a Múnich, han anat a Anglaterra, han anat a París, i si estiguessin aquí ens ho podrien dir, gràcies a que han sigut socis de la penya.
1: Mm-hmm.
0: Tenen la possibilitat aquesta. Si no ets soci del Barça ni ets soci de la penya, no hi ha manera de trobar entrada.
1: O sigui que això d'alguna manera també és un benefici,
0: sí,
1: ser soci de la penya. Mira, ara passem a aquest 50 aniversari,
0: sí,
1: que és celebració
0: això,
1: i és memòria.
0: Això.
1: Com heu preparat aquest programa d'actes tan complet?
0: Per nosaltres ha sigut molt complet. Portem molts mesos, quasi bé diria un any, i ens ha portat bastanta feina perquè costa pels tràmits, i vull agrair aquí a l'Ajuntament, al Valle, al senyor Isidre, a la regidoria d'Esports, a la Meritxell, a la regidoria de Cultura, a la Laia, perquè s'han portat amb nosaltres molt bé, ens han ajudat amb tot i més. A part d'això, voldria agrair a tots els col·laboradors, a tota la gent que ha fet possible que sortís un llibret amb què hi ha fotografies de tots aquests 50 anys. El llibret no ha pogut ser més gran, perquè de fotografies n'hi havia, però no teníem prou espai ni prou sponsors perquè ens poguéssim tirar endavant. Però vull agrair-los la seva ajuda. I a partir d'aquí també alguns socis que també ens han ajudat a portar el treball endavant. I la festa comença, doncs, com has apuntat tu,
1: el dia 1.
0: El dia 1 a la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament hi haurà la presència de 4 periodistes, que surten 3 al programa 11 de TV3, que són molt coneguts, com el Joan Poquí, el David Bernabéu, que sempre està enfrontat amb el Víctor Lozano, i després la Mireia Germán, que és periodista també, que va estar a l'època de TV Barça, que ara no hi és, i que resulta, doncs, que està amb els esports de TV3 i ara està destinada a Girona. Bueno, aquests portaran el programa endavant. El dissabte al dematí hi ha un torneig de quadrangular.
1: Sí, el torneig de futbol sala,
0: sí,
1: no? A les penyes del Vallès.
0: Sí, com que resulta que la penya de Caldes tenim aquí, hem buscat penyes del Vallès que tinguin aquí i n'hi ha hagut dues, perquè al final hem tingut de buscar l'ajut del Club Natació Caldes perquè féssim el quadrangular, perquè hi va haver-hi una penya que, com que he apuntat que això fa mesos que ho estem preparant, i va haver-hi un penya que al final ens va dir que no podíem venir. I després, a la tarda, a partir de les 4, hi ha una batucada que venen els nomatabalis, que ens faran una passejada per al poble, acompanyats, jo vull dir-ho ben gran, per un grup de geganters de Caldes, que són els capgrossos, els cabeçuts, que no sé què és la paraula exacta, i amb el lleó de Caldes.
1: Capgrossos, ja ho has dit bé,
0: sí?
1: Que jo ho sàpiga.
0: El millor capgross, no? Que sí?
1: Millor capgross no sé qui és.
0: No sé, no, millor dir capgross que cabeçut? Va.
1: No, són capgrossos.
0: Capgrossos. També tindrem, que ens ho cedeix la Federació Mundial de Penyes, el capgross de l'avi, del Barça, que està, quan va per altres trobades i això, i bé, i donarem la volta per tot el poble, baixarem carrer Montserrat, Pimar Gall, Ensem Cervega, Font i Boet, a plaça Catalunya, Rector Alemany, tornarem al carrer Montserrat fins a plaça Moreu. Allà hi haurà l'actuació d'una parella molt guapa, que ens faran passar una estona ben guapa, que és el Sergi Príncep. I ens farà, després donarem xocolata per tota la canalla. Des d'aquí vull aprofitar que tot l'infant, tota la canalla, tot el jovent que vinguin vestits del Barça, que a la batucada volem fer-la a la volta amb una senyera del Barça, amb tots agafats, com fa 15 anys ho vam intentar fer, no, ho vam intentar, no, i ho vam fer-ho, passar per tot el poble. I acabarem amb la col·laboració dels Diables, ja a quarts de vuit, amb una mica de ball dels Diables, que ens faran una actuació infantil i una de grans, i després hi haurà una mica de pirotècnica, o sigui,
1: de foc, d'aquest foc, pirotècnica.
0: De tirar petardos en l'aire, i s'acabarà a les 8, bueno, s'acabarà. A les 8 hi haurà la missa per tots els socis difunts
1: d'aquests, al llarg d'aquests 50 anys.
0: I el diumenge, al dematí, a les 10, ja a la plaça Catalunya, tot això era el dissabte a la plaça Moreu, i ara a la plaça Catalunya hi haurà l'actuació del cor del Calderí i acompanyat de Vocànic.
1: Vocàlic, de fet Vocàlic és tota la gent que forma part el Calderí forma part de Vocàlic,
0: és així mateix. I després hi haurà l'actuació de l'agrupació sardanista de Caldes, que ens ballaran alguna sardana. També hi haurà un grup de ball que ens ballarà l'Estep Estep. Després hi haurà uns tres guapos de la ràdio Caldes, que són els de la patada al ventre. Ens vindran a fer una mica de xerrada allà, i després acabarem amb l'himne de la penya. Amb l'himne de la penya, i després tots anirem cap al dinar a la bota de Caldes amb tots els companys.
1: Una celebració completa.
0: Exacte.
1: Això, però crec que hi haurà més sorpreses. Podries avançar-nos algunes? Bueno, sobretot aquí és que s'està molt al darrere de les sorpreses.
0: Jo vaig dir que hi hauria alguna sorpresa, perquè una de les tals és que hi haurà el president Joan Gaspar Solbes, que va ser durant uns anys vicepresident del Barça i president del Barça. Vindrà el dematí del diumenge, estarà allà veient tot el festival del dematí, i podrà participar, si els del Petar del Ventre volen, podrà participar amb el programa.
1: Ui, tant, qui tant que voldrà. Perquè ells sempre volen. El problema està en...
0: El Joan Gaspar és un home que dona.
1: I ell també admet que se li facin preguntes de...
0: No,
1: com...
0: li agrada.
1: Ah, va, si li agrada, pensar que s'ho passarà bé.
0: No, ell s'ho passarà bé i els altres també. I el públic que estiguem allà. Jo voldria aquí aprofitar a que la gent vingui, sobretot, que la gent participi, que la gent vingui a celebrar amb nosaltres aquests 50 anys, vingui. No dic el dinar, perquè vull dir, però pot vindre tothom a dinar, que ens ho apunti, que ens ho digui. El que sí que volem és que en el dia de la batucada vingui gent jovent, canalla, tots amb el Barça, i passejar per Caldes i cridar ben bé. Estem de sort que aquest any, aquesta temporada, de moment pinta molt bé.
1: El temps pinta bé també, pinta, no?
0: I a veure, el temps no sé de la setmana que ve. Ojalà, demanem bon temps. També volem gent que vingui a veure els espectacles del dematí. Aprofito per felicitar també a la Tortuga.
1: Oi, tant.
0: Perquè també fa 50 anys. Nosaltres.
1: Sí, sí.
0: També us felicito.
1: Precisament avui anava una mica tot així, seguit, no?
0: Ah, sí.
1: 50 anys de la penya i després 50 anys de la Tortuga, que estic segura que la Tortuga ha seguit molt la història de la penya.
0: També estic molt agraït al Toni Font, perquè és una bona persona i una bellíssima persona, i a part, pues que el felicito, igual que els 70 anys del Connotació Caldes, igual que els 10 anys del Calderí, igual que, o sigui, hem de procurar aquí a Caldes continuar sent activa, continuar treballant pel poble, continuar fent coses, continuar celebrant.
1: Mira, i aquesta ràdio de moment va per al 46 anys, vull dir que també va cap amunt.
0: També, felicitats.
1: Sí. I mira, anem ja cap a la recta final, que queden pocs minutets.
0: Sí.
1: Com imagines la penya d'aquí, per exemple, a 10 o 20 anys?
0: Home, jo me l'imagino igual i millor, perquè hi haurà entrat jovent, haurà entrat gent refresc, gent amb empenta, i jo continuaré. I com que el Barça cada any serà campió de Lliga, de Champions, cada vegada hi haurà més alegries i més d'allò, que conto que la penya existirà, i molt, i molt, i molt.
1: De fet, com ja hem parlat en un principi, però estic segura que relleu generacional hi haurà, i a més tenint en compte això. Res, unes preguntes molt ràpides, molt ràpides, que jo li dic ping-pong. Un president del Barça.
0: Ostres.
1: Que tu vulguis destacar, eh? Vols dir que a tu t'hagi agradat.
0: Tots.
1: Vale. Un jugador.
0: Ostres. Tots.
1: Tots els jugadors del Barça? És que tots. No vols mullar-te.
0: No, perquè, per exemple, en el seu moment ho va ser un, l'altre. Vull dir, no, tots.
1: Un moment.
0: No.
1: Un moment blaugrana. Un moment de furor, no? D'èxit.
0: Bueno, jo penso que ha de venir.
1: Ah.
0: Però hi ha hagut. Uh-huh. Hi ha sigut, segur.
1: I un d'aixís pels propers 50 anys.
0: Que els que estiguin en allò que estic jo i a la Junta, que ho facin millor que nosaltres.
1: Mira, Jaume, ara estem escoltant una cançó de fons, que és una cançó que va tenir, ens porta, diguem, amb una, perquè ara estem, podríem dir, en una època daurada, tal com està anant el Barça, penso que us està donant moltes alegries.
0: El 125.
1: Ara, actualment, us està donant moltes alegries el Barça, aquest Barça d'aquesta temporada.
0: Sí.
1: Bueno, de fet, però va primer en Lliga,
0: sí,
1: va primer en Champions.
0: Sí, sí.
1: Vull dir que... Però estic jo, amb aquesta cançó ens porta a una altra època daurada, que era l'època, doncs, de... Bueno, que també va ser campió de tot, no? Vull dir, era, i a la TV3, doncs, sempre posaven a aquesta cançó de Viva la vida de la Goldplay. Doncs, mira, Jaume, gràcies per aquests 36 anys de dedicació per mantenir viva una entitat que és història, identitat i comunitat. Felicitats de debò per aquests 50 anys de la penya Braugrana, i que aquesta celebració sigui només el pleruri de molts anys més de vida associativa. I moltes gràcies per ser avui aquí al fòrum.
0: Gràcies a vosaltres, una forta abraçada, i vull estar d'aquí 50 anys aquí amb tu.
1: A veure. I doncs aquí estarem.
0: I esperar a tothom que ens vingui a participar de la festa.
1: Molt bé.
0: I
1: doncs
0: visca el Barça i visca Catalunya.
1: Exacte.
0: I visca Caldes.
1: I visca Caldes. I a més que aviat també ens arriba la festa major. Ara fem una pausa per deixar pas a les notícies, i de seguida tornem a la segona hora del programa.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament es mostra disposat a dur a terme la climatització dels centres educatius de Caldes. La intenció del consistori és assumir-ne l'execució i el finançament directament des dels comptes municipals per tal d'accelerar la instal·lació dels aparells de climatització als centres educatius calderins el més aviat possible. D'aquesta manera, tots els centres s'assumirien a l'Institut Manolo Hugué, que ja ha estat assenyalat pel govern de la Generalitat com un dels 100 centres prioritaris a Catalunya per climatitzar. A Caldes hi ha actualment 10 centres de culte. Segons les dades actualitzades del mapa religiós de Catalunya que acaba de publicar la Generalitat, l'any passat al municipi hi havia 10 centres religiosos. La gran majoria, 7, corresponen a l'Església Catòlica, però també hi apareixen registrades dues esglésies evangèliques i una mesquita. El mapa, val a dir, no ha variat gaire els últims 5 anys perquè ja hi apareixen tots aquests centres de culte. Aquesta tarda es presenta el cartell del programa de la Festa Major 2026. Serà a partir de les 6 de la tarda en un programa especial de Ràdio Caldes durant el qual es desvetllaran els detalls del programa d'aquesta edició. Una edició especial del programa La Taquilla amb Jordi Graví i Ferran Devesa des de la plaça de la Font del Lleó servirà per anar enumerant i explicant les novetats d'aquest programa. Durant una hora explicaran el més destacat de la programació d'aquesta Festa Major, que a més s'amplia de dies perquè el festiu local serà divendres 9 d'octubre i dilluns també serà festiu, coincidint amb el 12 d'octubre, dia de la Hispanitat. Tots els detalls a partir de les 6 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat. I la Biblioteca de Caldes acull aquesta tarda un taller d'assertivitat lingüística. L'activitat gratuïta, organitzada per la plataforma Per la Llengua, té com a objectiu donar eines i consells per tal de superar l'hàbit de canviar de llengua i defensar l'ús del català en el dia a dia, una dinàmica que es farà a través de treballs de diverses situacions quotidianes. El treball i el taller serà a 6:45 de la tarda i cal inscripció prèvia a través de la web de la Biblioteca. I acabem amb el temps. Ahir dimarts les temperatures màximes van donar un respir i van baixar fins als 27 graus en una jornada que es va mantenir estable i assolellada. Avui dimecres continuarà aquest temps estable amb cel ben clar durant bona part del dia i sense precipitacions. Les temperatures es recuperaran lleugerament. La mínima se situarà al voltant dels 20 graus i la màxima arribarà una miqueta més enllà, als 29. El matí serà assolellat i l'ambient s'anirà fent més càlid a mesura que avanci la jornada. A la tarda es mantindrà el cel serè, amb temperatures encara agradables, i al vespre serà tranquil. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.
2: I després d'aquest temps de diàleg, recordant la història d'una entitat, com és la Penya Blaugrana, no? Passem a la segona hora, l'hora del cafè, que també va de celebracions. Doncs continuem celebrant mig segle de vida, però ara des de la cultura i la memòria. La revista La Tortuga, avui, com de fet és al llarg d'aquest any. Durant aquest any, vull dir, s'ha fet la celebració, perquè és el 2026, que ha fet 50 anys, mig segle, explicant poble, recollint la vida associativa, reservant la memòria i fent comunitat. I per això ens acompanya Antoni Font, que és president de l'Associació Cultural de Caldes de Montbui i membre de la redacció, o podríem dir dins de l'equip directiu de La Tortuga avui, perquè jo crec que la redacció i l'equip directiu sou els mateixos.
3: Sí, pràcticament, sí. Va estar conformat com a consell de redacció i ja està. Sí, som una associació una mica típica, però bueno.
2: Pues això, sota la teva presidència de La Tortuga avui, o sigui, sota la teva presidència de l'entitat de l'Associació Cultural, La Tortuga avui ha combinat el format digital i el paper per continuar arribant a tot el municipi. De fet, ara és el digital, tot i que crec que també una de les celebracions d'aquests 50 anys era que sortia en paper.
3: Sí, evidentment, bueno, abans de tot,
2: bon dia. I que no t'he dit benvingut,
3: bon dia, i bon gràcies dia per haver-me convidat i donar-me l'oportunitat, doncs, de parlar una vegada més de La Tortuga i de l'Associació Cultural. Sí, bé, aviam, l'inici de tot és l'Associació Cultural, Cultural que es crea per donar suport legal a una escola, el que seria l'Acadèmia Montbui,
2: sí.
3: I això així, que va ser per allà als anys 60, entre els 64 i els 69.
2: I crec que una persona històrica d'aquella època era Andreu Canals. No sé si estava
3: sí,
2: també...
3: Sí, era un dels... Sí, hi havia el senyor Ribas Guixà, que era l'alcalde en aquells moments, l'Alvero, l'Eugeni Alvero,
2: sí,
3: que era tenen d'alcalde, i sí, va haver tota una sèrie de gent que van tenir aquesta iniciativa de muntar una escola de batxillerat mixta, a més, aquí a Caldes, perquè només hi havia comerç, el que es deia abans, que es feia comerç, i prou es va fer això. I aleshores, esclar, per donar suport legal a aquesta iniciativa de crear una escola, es va crear una associació cultural, vull dir, com els de la penya van aficionats al Barça, van crear la penya del Barça,
2: Blaugrana,
3: que ara en parlàvem, no? Doncs l'associació va crear l'associació cultural i va començar a fer alguns actes. Primer, el bàsic i el més important era el tema de l'escola, no? D'arrencar el tema de l'escola. Però després va començar a fer alguns actes, concurs de dibuix, cosetes així i tal. I després, més endavant, el 76, un grup de joves d'aquí Caldes, amb inquietuds, liderats i acomboiats per mossèn Miquel Reventós, van crear La Tortuga. Que era, en certa manera, un fulletó, el butlletí de l'Associació Cultural. Aleshores, el juliol, si no vaig dir el juliol del 76, va sortir el número 0 i al setembre hi ha el primer número. Aleshores, ja, en aquella època, el 76, va ser una època d'efervescència, en certa manera. Hi han forces entitats i forces aconteixements que celebren o commemoren enguany el 50 aniversari, no? Hem recordat, doncs, la Marxa de la Llibertat, per exemple, fa 50 anys,
2: sí.
3: L'11 de setembre de
2: Sant Boi,
3: de Sant Boi,
2: sí.
3: Tota una sèrie de coses.
2: A més, gairebé el primer 11 de setembre que se celebrava, no sé si més que el 76 era el 78, potser, no? Vull dir, és aquella... Que va ser una multitud...
3: Allò va ser a Sant Boi, va ser el 76.
2: El 76.
3: Sí,
2: però
3: sí,
2: el que era la zona cèntrica de Barcelona, penso, sí, no sé, bueno, si va ser una, poc després,
3: Desubicar de Barcelona perquè encara
2: sí,
3: era,
2: sí, però
3: era
2: poc,
3: mig...
2: No
3: mig...
2: sé si era el 77-78 que ja hi surten aquelles imatges, doncs, que ja és vull dir, en un llibre que també, de fet, s'ha perdut una mica perquè... Bé, vull dir, són d'aquestes que trobes o que te regalaven,
3: sí,
2: o el que sigui,
3: exacte,
2: des de la caixa,
3: sí.
2: No sé si ho recordes.
3: I per exemple, doncs, ja que parlàvem del futbol i així, també la primera retransmissió de futbol en català, del Joaquim Maria Puyol, va ser el 76.
2: Sí.
3: I bé, doncs aquesta revista va començar, era una revista mensual, s'editava, evidentment, en paper, i així va anar tirant des del... feia 12 pàgines, vull dir, va passar... Perdó, ja tinc la veu una mica...
2: És que comença a haver, o sigui, aquest canvi de temps, estem a la tardor, aquest canvi de temps també ens ha fet tant, i és quan venen aquests refredats,
3: sí,
2: i sobretot
3: una cosa així,
2: i les grips, no?
3: I vespre estava fònic i avui encara tinc la que respira, doncs. Vull dir, de la mateixa manera, paral·lelament a la associació cultural, que cada vegada, a part de tenir el comandament, per dir-ho d'alguna manera, de l'escola, doncs es va dedicar a fer moltíssimes activitats culturals. En aquella època hi havia molts espais a cobrir, es van fer moltes xerrades polítiques a l'època de la mal anomenada
2: transició. En aquesta
3: transició. Ah, exacte. Moltíssimes coses, no? I la Tortuga, doncs, a més, primer amb força entusiasme i d'això així, però a cop dels anys, suposo que les tortugues ja són d'anar poquet a poquet i d'això així.
2: Bueno, però és anar poquet a poquet sense aturar-se. Vull dir que
3: sí,
2: això també,
3: exacte,
2: és important.
3: Bueno, bé, això no és del tot així, podem dir una miqueta de trampeta, perquè, a veure, per exemple, la Tortuga...
2: Mira, si vols, això anirem, perquè, o sigui, jo ja m'he preparat una pregunta.
3: Ah,
2: i si me lo prepares, me lo expliques tot així,
3: doncs,
2: me quedo sense res, no? Sí, però ara passaria a dir que aquest 2026, en el marc del 50 aniversari, doncs ha estat, podríem dir, en el teu cas, ponent a la Setmana dels Arxius, compartint taula amb fundadors i redactors històrics. Això va ser un acte que es va fer
3: a la biblioteca.
2: I va ser un acte, doncs, així històric per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. I justament aquest dijous, el 24 de setembre, la revista tanca l'any de la celebració en un acte especial al restaurant Robert de Nola, en el que també hi haurà una conferència, no? En el que participarà Josep Maria Soler i Sabatet.
3: Correcte.
2: I també estarà Lupe Prades, que són persones com que ella també coneix molt la història de Caldes.
3: Sí, sí, en certa manera, l'idea és de que Josep Maria Soler i Sabatet ens faci una pinzellada de la situació sociopolítica i cultural d'aquella època, des del seu punt de vista com a historiador
2: i gran coneixedor de
3: tot això. I aleshores amb la Lupe,
2: la Lupe, que coneix
3: Lupe,
2: molt,
3: sí,
2: també
3: que,
2: la situació
3: en certa manera
2: aquí.
3: Era una benvinguda a Caldes en aquells moments, pels anys 76-77, i que es va incorporar a la societat catalana, vull dir, per la seva feina...
2: A la societat catalana i calderina.
3: Exacte, sí,
2: totalment.
3: I calderina, volia dir. Doncs que ens faci el mateix també una visió del punt de vista d'una persona que ve de fora, a Caldes, de com veia, com va veure i viure la situació cultural de Caldes en aquells moments. I ja per posar-hi el colofó final i la cirereta, hem aconseguit que ens acceptés la invitació a venir-nos a cantar unes quantes cançons en Jaume Arnella.
2: Molt bé. Vull dir, aquesta seria sí, una part més
3: sí, sí,
2: de sorpresa.
3: Exacte, perquè en Jaume Arnella, de fet, està vinculat amb la Tortuga i amb l'associació, en certa manera, per, en bona part per l'amistat amb mossèn Miquel.
2: Doncs mira, jo ja dic que començo així a fer preguntes.
3: Pregunta.
2: Venga, no. Com resumiries aquests 50 anys de la revista? Perquè 50 anys és tota una història, eh? És tota una vida i és tota una història. I de fet, com tu ja has dit, hi ha hagut canvis, no? Imagina't, estem parlant des de l'any 1976 cap aquí.
3: Exacte.
2: Any de la transició. El 75 ja va morir aquell senyor, el dictador, no? I a partir d'ahir, doncs, comencen, però sobretot és a partir del 76 que es veuen, comencen a veure petits canvis.
3: Sí, mira, jo et diré que he portat uns 4 punts per servir-me una mica de guió, que el número, el primer número, ara no sé si és el número 0 o el número 1 de la Tortuga, una de les coses que deia l'editorial era qui vulgui participar que aixequi la mà. I en certa manera es va buscar oferir un mitjà perquè la gent es pogués expressar, es pogués manifestar, pogués compartir les seves inquietuds, no? Això era important. Després tinc aquí, per exemple, que l'any 1977 la Tortuga va dedicar l'editorial al setmanari Montbui donant-li la benvinguda a la renovació.
2: A la renovació. És que això en el setmanari també hi va haver aquesta. I a més, ho deia, no? L'època abans, que tenia allò
3: el llum i les fletxes.
2: I després, l'època de la transició. Això sempre ho han dit els que han estat a les juntes.
3: Precisament, la Tortuga, durant un cert temps, es repartia encartada dintre el setmanari Montbui.
2: I ja són coses. Era abans, el setmanari Montbui, l'època de la, de, com hem dit, de l'Aljú i les fletxes, no?
3: Sí,
2: o del moviment. Era això, l'època del moviment, no? I doncs, però ja era revista, crec que, del 1944 i abans al 1900, perquè havien hagut uns números abans, el 1920 i pocs, crec que era la Primera República, això ho explicava Camil Torres, no? Que també havien hagut, no sé si eren 20 i pico de números. Ja passem al 1944, que comença, doncs, eren jo podria dir que tenia al millor 4 fulls, a partir d'ahir doncs anava pujant, no?
3: Clar, sí.
2: I va començar justament, crec que era per donar informació, temes agrícoles i coses d'aquestes.
3: Pot ser.
2: Ja a partir de la transició, que ja comença a tenir més pàgines al semanari, doncs clar, en aquest sentit sortia encartat
3: la veritat
2: Tortuga.
3: És que no ho recordo això, però evidentment amb aquest... durant aquest any que hem hagut de cercar informació i arxiu i això així, i va sortir això de que durant una temporada la Tortuga es repartia encartada dintre del setmanari Montbui, no? Aleshores, diguéssim, la Tortuga va anar fent, mensual, algun mes sortia amb més pàgines, algun altre amb menys, i així, fins que, diguéssim, en el moment en què l'any 1987, quan l'escola es va integrar dintre de la xarxa d'escoles públiques de la Generalitat, esclar, la Tortuga es nodria de les quotes dels socis de l'associació per tema de l'escola, no? I va anar minvant els ingressos, amb la qual la Tortuga va passar ja de mensual a bimensual. I fins i tot alguna vegada quatrimensual, sortien 4 números en un, i així.
2: Sí, perquè la despesa d'impressió i tal anava a càrrec de vosaltres mateixos,
3: que
2: no hi havia una subvenció
3: En el moment en què, primer, diguéssim, de la quota de socis que pagaven els pares dels alumnes de l'escola
2: del
3: Montbui, doncs una part cobria les despeses d'edició de la revista. Però, és clar, en el moment en què l'escola va passar a ser escola pública de la Generalitat, es van acabar aquests ingressos. Vull dir, ja no hi havia ni ingressos externs, no? Aleshores, doncs, amb la mica que hi havia i això així, es va continuar fent la tortuga, perquè aviam, és el fet aquest, jo ho he comentat moltes vegades que he tingut ocasió, és abans que deia que era una associació típica, amb el fet aquest de que els portar els nens i les nenes a l'escola al Montbui era, havia de ser condició sine qua non ser socis de l'associació cultural. Aleshores, en el moment que l'escola va passar pública, ningú es va donar de baixa, simplement que es van deixar pagar les quotes i va acabar. Vull dir, aleshores es va...
2: És com si la com a entitat, o sigui, com el que és l'associació, desapareix.
3: Aleshores, en certa manera, no desapareix, perquè l'associació hi era igualment i tal, però els socis, les aportacions no hi eren, no? I aleshores, doncs, per exemple, el 1990... es va estrenar una segona època de la tortuga, que es va canviar la capçalera, va passar de valdre 150 pessetes a 500 pessetes.
2: Que això estem parlant de... És que les pessetes eren 160, són equivalent a 160... Ai, perdó, un euro, són 166, doncs sí. Pues 2 euros.
3: No, bueno...
2: 500,
3: sí, 2 euros
2: i poca cosa
3: sí,
2: més.
3: Exacte, i així... I aleshores sortia amb unes 35 pàgines i tal.
2: Que
3: però
2: està molt bé, 35 pàgines.
3: No va passar dels 3 o 4 números.
2: Ah.
3: I el 1962 es va deixar de publicar en paper. I aleshores, vull dir, sempre...
2: Quin any es va deixar?
3: Cap allà al 92. I aleshores, doncs, sempre ens hem regit, ens hem acontentat amb el fet de la tortuga. Que la tortuga, precisament, ara faig un incís, amb la taula rodona aquesta que es va fer a la biblioteca, uh-huh, també motiu del 50 aniversari, mossèn Miquel va dir la raó de la tortuga. I era perquè, a part de ser una font d'aquí Caldes, doncs era un nom que tant s'escriu com es llegeix en català com en castellà. Per lo qual, pels temes de censura i això...
2: És veritat. La tortuga és tortuga.
3: Anava molt bé, no? Vull dir, una manera de poder
2: aprofitar
3: la d'això, que no hi haguessin problemes per aquesta banda, no?
2: Sí, perquè qualsevol altra, vull dir, pot canviar. Imagina, papallona, mariposa. Sí. No, tortuga, tortuga.
3: És tortuga, sí. I aleshores, doncs, va estar aquests anys a la targada, no? Diguem, no va morir, va, simplement estava hivernant, i la vam fer revifar
2: justament en el moment que internet comença, bueno, internet
3: no, ja està, diguéssim, va ser una manera de poder-ho tirar endavant, perquè
2: creiem, digitalitzar-la
3: sense ingressos d'això, ja en certa manera ja es va acabar pel tema de costos, vull dir, l'edició en paper és costosa i això així, i aleshores es va poder tirar endavant en format
2: però
3: digital.
2: Però imagineu vosaltres en aquell moment, però és que avui dia una gran majoria de revistes, diaris, però diaris, te parlo per exemple, com és el Público, com només es fan digital. Per què? Pues perquè els costos no...
3: Sí, en el cas nostre...
2: I perquè la gent ja s'ha acostumat també a tenir-lo de manera digital, no, i és això, clar, el paper cada cop queda
3: sí,
2: com
3: potser
2: més enrere.
3: Encara costa una mica de llegir, però la gent s'hi va basant, i sobretot suposem que el jovent, doncs molt més, tot i que abans he escoltat en Jaume Coll, president de la Penya Blaugrana, que parlava de la renovació, no? De gent
2: costa,
3: jove i tot això.
2: Que costa.
3: I és que realment el que costa, no? Nosaltres, vull dir...
2: Vosaltres, que és tot el que teniu, el Consell de Redacció, sou tots els... vull dir, el que esteu, podríem dir, de tota la vida de la tortuga?
3: Gairebé, sí. No, tota la
2: no
3: vida,
2: hi ha hagut
3: perquè,
2: alguna
3: sí.
2: incorporació de jove, de gent jove?
3: En quant a col·laboradors, sí. Escriu la revista, sí. Però diguéssim, el que és el Consell de Redacció...
2: És a dir, que el que costa, la feina... de que surti la revista, que això és el que porteu al Consell.
3: Sí,
2: no?
3: Sí, sí.
2: Una cosa és escriure...
3: Bueno, exacte, que... esclar, nosaltres molt agraïts als nostres col·laboradors i que fan una... i tothom fa la feina desinteressadament i gratuïtament i tal, sense cap, cap cost de cap despesa de personal ni de res, però vull dir, clar, tenim les despeses dels dominis d'internet, tenim la feina del maquetador que no la cobra, i amb això sol ja l'important que és, vull dir, que ho fa en Quim Descens, i és d'agrair que pugui ser d'aquesta manera. Per exemple, doncs ara, a motiu d'aquesta cloenda d'això, que hem fet alguna altra vegada, farem extraordinàriament una edició en paper,
2: en paper.
3: A més a més, i tal, i d'això. Però, esclar, vull dir, nosaltres...
2: Però no teniu, o sigui, com l'entitat, l'associació cultural, teniu una subvenció?
3: No tenim subvenció, i els que estem en aquests moments al capdavant tampoc no tenim intenció
2: de demanar-la.
3: No, aleshores anem tirant... Autosuficients. Anem tirant amb el que... No, en el moment en què l'escola va passar a escola pública, la Generalitat, esclar, va pagar per l'edifici, pels terrenys, per la infraestructura, i de tot això un petit percentatge es va decidir en assemblea, en junta i això, que va anar a la part de l'associació cultural. I d'allò anem tirant encara.
2: Ah.
3: Allò i alguna coseta que puguem vendre per les fires de Sant Jordi, alguna cosa així. I anem fent, perquè és clar, vull dir, entre els dominis d'internet no perdonen, aquests cauen cada mes i d'això així i tal. No sé com farem. Per exemple, el tema de propaganda, tampoc tenim alguns quants anunciants, però no cobrem per als anunciants ni per res, tot és totalment gratuït. I si els anunciants, podríem dir que pràcticament tots els anunciants que tenim a la revista són gent que té comerços o establiments oberts de cara al públic, oberts al públic. Aleshores és amb intercanvi. Nosaltres fem publicitat d'ells i ells ens el facin de nosaltres, simplement. És això la cosa, no?
2: Toni, què ha portat la tortuga avui a Caldes en pel que fa, o sigui, si tenim en compte la memòria, identitat i comunitat?
3: Bé, aviam, en el moment que, quan mentre es feia en paper i així, podríem dir que era més local, més tractava més de temes
2: del poble.
3: Del poble, reivindicacions, recordo que es va fer una campanya, per exemple, pel tema de les pedreres, no sé si us recordaràs, sí. Que hi va haver un conflicte amb, les
2: sí.
3: pedre, amb
2: sí,
3: la pedrera
2: sí, sí.
3: I això així. Doncs així...
2: amb la pressa, també.
3: Exacte, amb el parc de l'estació, precisament el que parlàvem del Jaume Arnella, jo el recordo personalment d'haver vingut a un foc de camp organitzar per l'Associació Cultural als principis del parc de l'estació, que s'estava reivindicant i en temes polítics. Després has anomenat en principi, per exemple, l'Andreu Canals. Andreu Canals havia sigut un gran col·laborador de la revista i parlava de catalans il·lustres, de carrers, d'històries de Caldes, de temes de pagesia i molts altres. En el moment en què ho vam fer digital i ho vam obrir més, amb més facilitat a tothom, els temes són potser més genèrics, no? I aleshores basat sempre, vull dir, això sí, en català, evidentment, i en plan cultural, però diguéssim, tenim col·laboradors de diferents menes.
2: A més, això sí, tenint en compte la cultura, però des de, com tu dius, els col·laboradors, doncs l'article que facin, no?
3: Sí, sí.
2: Que és obert,
3: exacte,
2: vull dir.
3: Exacte, sí, sí. Hi ha algunes seccions fixes, hi ha...
2: que segurament el fareu vosaltres, aquesta secció.
3: No, de tot també n'hi ha algun de col·laboradors, vull dir, tenim una secció de cuina que la fa en Joan Dalmau, que ha sigut un gran cuiner.
2: Una persona també històrica.
3: Sí, i en part també havia estat president de l'Associació Cultural, ell, i també ens col·labora amb la revista i fa unes receptes de cuina. Tenim la secció d'herbolari, de tractar per parlar
2: temes
3: de plantes
2: d'herbes,
3: sí, així dels no sé, hi ha un de contes, el Carles Bompard fa una secció de llibres i de literatura, vull dir, molt acurada. Cada mes comenta i tracta a fons un autor en concret, amb tota la seva bibliografia i tot això. Vull dir, el Ramon Duran, que també és del Consell de Redacció, doncs fa unes seccions sobre llengua i costums i hàbits de la terra, catalans. En Pere Puigdomènech, que també és, i sent del Consell de Redacció...
2: També podríem dir que forma part del Consell,
3: sí,
2: no?
3: Sí, el Consell de Redacció, actualment som el Carles Bompard, el Ramon Duran, el Pere Puigdomènech i jo. I després hi ha la maquetador i il·lustrador i això, en Quim Descans. Aquest és el nucli, no? I, per exemple, el Pere ja havia sigut també dels antics col·laboradors, i en l'època de paper feia una secció que era notícies breus, i continuo amb aquesta mateixa secció.
2: Aquestes notícies breus són de Caldes o de tot arreu?
3: De tot, ja de tot, sí.
2: Dóna
3: sí.
2: Molt, notícies breus, vull dir que cridi l'atenció, sí. Avui dia... N'hi ha moltes per explicar, oi?
3: I a veure, jo amb el tema, per exemple, personalment amb el tema informàtic i aquestes coses així, no hi entenc res, estic molt negat, però diguéssim, pels tècnics que ho han mirat, tenim un seguiment bastant ampli mensualment, no? Sent digital, i a més, no només en l'àmbit local, sinó molt, fins i tot a l'estranger, no?
2: Home, és precisament la part positiva que té fer-lo digitalment i estar en internet, fins que no te quedes aquí, sinó arribes a tot arreu.
3: És això, sí,
2: el paper
3: sí.
2: Es quedaria només en l'espai que tu estàs, però en canvi podrien dir que és això, la part positiva que té avui dia la digitalització, i sobretot estar en internet i a més a la xarxa.
3: Sí, sí. Aviam, a veure, passa que costa fer-ne difusió, perquè trobes, nosaltres això fem, per exemple, per Sant Jordi, per la diada de Sant Jordi, posem una paradeta i posem allà per certa manera promocionar una mica la revista. I dius, sí, ja me'n recordo de la revista aquesta, la tornem a fer. Sí, ja fa des del 2012 que l'estem tornant a fer i tal, i costa per això, vull dir, que i el que dèiem, el jovent potser li costa més entrar-hi, tot i que ho pot fer a través de la pantalla, que realment ja està visualment, ja en quant estèticament, és molt maca la revista, està molt bé, i hi ha escrits molt variats i alguns de molt interessants. Vull dir, val la pena de fer-ho, i a més és una oportunitat de poder, algú que tingui inquietuds per escriure o d'això així, és un mitjà que les limitacions que posem són purament les més assenyades de tot, sense limitació de
2: sense que limitació d'espai, perquè precisament la digitalització no és com el paper, oi?
3: Exacte, sí.
2: Mira que, com ha evolucionat la revista? O sigui, justament és aquest format de paper al digital.

0: dels objectius principals, a part de que els articles siguin molt variats i tinguin diferents temàtiques, és la lluita i la reivindicació de la llengua i de la identitat catalana.
1: No, això està molt bé perquè, o sigui, justament quan hi ha moments per reivindicat ho feu.
0: Sí, sí, no, mira, una cosa anecdòtica amb això que et deia, per les dues bandes, una de el tema de difusió, de que arriba a diferents llocs i tal, vam contactar, no sé ben bé com, amb una noia argentina que escrivia poesia, havia publicat diversos llibres de poesia, escrivia poesia, i el seu pare es veu que havia sigut una persona molt compromesa políticament i era locutor de ràdio, i a través de la ràdio tenia un programa, vull dir, havia tingut molts problemes de repressió i d'això així per la seva manera, es veu que era molt conegut al poble. Doncs no sé com va ser, vam contactar nosaltres i vam publicar-li poesies d'aquesta noia. Però imagina't tu, Argentina, i vam arribar a l'acord de que ens va donar autorització per poder-li traduir les poesies. I les publicàvem en català. Ja, era la poesia, no era de rima lliure, diguéssim, no comportava molta problemàtica, però fins i tot això ho publicàvem en català, no? D'una argentina que malauradament molt jove, amb 30 i pico d'anys, va morir.
1: Carai.
0: Aquesta noia, sí, sí, sí. I a part d'això, doncs, hem publicat també amb altra llengua que no sigui la catalana, hem publicat amb occità, amb la llengua d'oc. Alguna cosa, i l'hem fet en algun cas en les dues, en català i en llengua d'oc.
1: Pot ser que fins i tot ara, mentre estem parlant, tu ja me l'has comentat, però jo te torno, és això que t'he dit, no? Quan comences i me parles de tot el que és la revista La Tortuga i tal, que després jo me preparo, tinc el qüestionari,
0: el meu guió,
1: però per això que, i crec que sí que ho has comentat, però bé, tornem a fer-ho, no? Què significa mantenir una revista mensual gratuïta, justament en un moment en què molts mitjans locals desapareixen de manera, o sigui, de lo que és el paper,
0: Sí, no, suposo que som uns romàntics una mica, o uns babaus, no? Però no, la veritat és que ens agrada, ens ho passem bé i creiem que el com s'ha de fer, i tots hi hem de posar de la nostra part amb els recursos i els mitjans que tinguem. I aleshores això és magnífic, és oportunitat de compartir, d'expressar-te i de comunicar-te amb tothom, i està molt bé. A part, doncs, que tens persones, tots ens agrada molt llegir, ens agrada escriure, i ens ho passem bé. Realment és molt, molt entretingut i molt divertit. Tot i els mal de caps que també comporta, no? I sobretot quan has de trencar i tot plegat, però bueno.
1: Justament, quan tanqueu una edició avui dia, o sigui que la revista que ara continua, com és digital, teniu aquest fet de dir, bueno, periòdicament sortim cada dos mesos o cada mes?
0: No, sortim cada mes, normalment cada mes. Tanquem la recepció d'originals sobre el 24 o 25 de cada mes.
1: De cada mes.
0: I després la intenció és que a primers de mes, ja no diem el dia 1, a primers de mes, doncs que surti la revista. És això de que no té una data fixa de sortida, perquè així és com els que t'he dit del Consell de Redacció, tots som jubilats, vull dir, tenim molta feina. Doncs,
1: bueno, és que és així, així de clar i de
0: evidentment, conegir. No, depenem, evident, de la composició, de la maquetació.
1: Bueno, la maquetació no està, qui porta la maquetació no està jubilat.
0: Ah, exacte, aleshores depenem una mica d'això. A part, és una persona que viatja,
1: que està molt actiu. Sí.
0: Està molt actiu i viatja molt i això, i a vegades, doncs, en lloc de, en algun cas, en lloc de sortir l'1 ha sortit el 5 i fins i tot alguna vegada ha sortit el 15, però bueno, no podem, evidentment, no, al contrari, agrair-li i estar molt contents de poder-ho fer. Tampoc no tenim cap compromís d'establert ni escrit de que tingui de sortir amb

0: data concreta, no? Vull dir, de moment, tret del mes d'agost, que reposem, ha anat sortint cada mes, durant des no sé, anem pel 150 o 60 i pico, ja.
1: Però això que deies de la publicitat, que també està dins de la revista, com és que no cobreu la publicitat? Perquè la publicitat normalment es cobra, vull dir... o és que és un tipus de publicitat que és també fer difusió cultural?
0: No, a veure, perdó, el que t'he dit, els que estem al Consell de Redacció ja estem tots jubilats i no volem mal de caps. Cobrar una publicitat com comporta, doncs, evidentment, portar una comptabilitat, haver de fer unes declaracions d'IVA, d'IRPF i coses així, aleshores deixem-ho estar. Aleshores, el que t'he dit... La majoria dels que ens anunciem, ara em ve al cap, per exemple, el Termes Victòria, em ve al cap la Vallassana, la Cooperativa 70...
1: Clar, són històrics també de Caldes i a més que fan bé, que d'alguna
0: sí,
1: manera
0: exemple,
1: també...
0: Per exemple,
1: potser fins i tot en un moment determinat decidiu de fer una activitat concreta i tal i ho demaneu al Termes Victòria i el fet de que si vosaltres feu publicitat també els col·laborarien
0: sí,
1: d'alguna manera.
0: El que passa que amb això... a veure, amb el que ens ho passem bé i d'això és escrivint i fent la revista de... Però, per exemple, cuidar-nos d'aquestes coses de màrqueting i de tot això així, ja no ens ve tant això. Però el que els hem fet en aquests looks, com que ja et dic, estan cara al públic, portar-los-hi uns expositors amb punts de llibre o fulletons de propaganda de la revista. Mm-hmm. Els hi deixem allà al seu local... I ara n'hem de reposar, aprofitarem la vinentesa del 50 aniversari per portar-ho, ja et dic, aquests espais. I en concret, per exemple, de la Vallassana, el Joan Grinyó, sí. Doncs ja també havia estat a l'Associació Cultural, havia sigut un membre molt actiu i tal, i la seva filla, la Maria Fontcoberta, doncs quan vam començar la revista en format digital, ens feia una col·laboració que ens parlava de vins, de denominacions d'origen i tot això així. Vull dir, en certa manera, sempre hi ha hagut alguna relació o altra, no? Havíem tingut també el Tot Música, que és això, nosaltres els hi portàvem allà de tant en tant propaganda nostra i nosaltres els hi publiquem una propaganda d'ells. És un intercanvi, sí.
1: I pel que fa, diguem, el que és el contingut de la revista, no? Quins són els continguts que avui defineixen justament la tortuga? Sí, has parlat tu de que hi ha unes seccions fixes i tal, però parlem més, o algun que parla de, per exemple, el Montparc que parla doncs, de temes literaris i tal, però els continguts, per exemple, que us arriben dels col·laboradors...
0: Sí, ja dic, n'hi ha...
1: El contingut, vull dir que és...
0: Hi ha de temes de contes, tenim després una noia que és catalana, ara viu aquí fa molt temps, però d'origen és... balcànic, de Rússia, no sé si és Bielorússia de per allà, ara
1: sí.
0: No d'això perquè la memòria i tal, però aquesta ens parla de, a vegades, temes de contes d'allà o comenta coses d'allà del seu país. Hi ha una secció que és dels abominables, diguéssim, repassa en greugers, que fa una repassada cada mes d'un personatge miserable i abjecte, no? Normalment del panorama espanyol.
1: Del panorama polític.
0: De tots els temps, sí. Així, què més? El tenim també, recentment hem fet una mena d'acord i això així amb el Santuari Ecològic de Gallifa, i també ens han
1: que
0: fet
1: també té,
0: algunes...
1: És molt bona història i a més el mossèn Dalmau crec que era
0: sí.
1: Que ho portava, que farà no sé, uns dos, tres... Bueno, el temps passa molt ràpid, no? Però que tampoc fa tants anys que ens va deixar, ja. Vull dir que era qui feia aquestes celebracions. Sí.
0: Doncs ara el vam aviar a través de també un col·laborador de la revista, que és en Jordi Salat, que defensa i escriu i ha publicat diversos llibres, i a la Tortuga va ser on va iniciar tot aquest camí, és sobre vernaclisme, el que ell, diguéssim, la llengua natural de cada lloc. Uh-huh. No la llengua materna, sinó la llengua vernacle, la llengua inspirada per el do de veu o de llengües de l'Esperit Sant, en certa manera, sí. Això així, que va infundar a cada lloc i cada regió. Doncs a través d'això es va fer una jornada vernaclista aquí al Santuari Ecològic de Gallifa, i arrel de tot això doncs també han publicat, i l'idea és que regularment facin una publicació dels diferents membres que tenen a la Junta, perquè també és una cosa una mica típica, perquè un santuari que gairebé té moltes coses que en diríem paganes, per dir-ho d'alguna manera, això, i en canvi està sota el bisbat d'això, la tutela del bisbat.
1: És que cridava molt l'atenció precisament per aquesta forma lliure de... Jo no la diria pagana, però era molt oberta.
0: Per ser molt, molt barroer, sí. No? Però per dir,
1: no, però era una manera, una, no? Però... era, quan estàvem en Dalmau, és que era molt obert,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Una persona molt progressista, sí, sí, podríem dir.
0: No, no, i
1: va morir que ja tenia una edat, vull dir, no és això, que tenia més de 90 anys, per això que era una persona... Sí, sí. Superprogressista, avançada, no?
0: En Jordi Salat tenia molt bona amistat amb mossèn Dalmau i d'això així, i bueno, tenim aquesta secció també. Uh-huh. Jo particularment acostumo a fer-hi alguna secció de misteris. Uh-huh. Bueno, l'englobem dintre de misteris, que és històries així.
1: Home, mica... els teus llibres també estan relacionats amb misteris, sí, eh? I suposo que aquest tema també t'atrau bastant.
0: Sí, exacte, és això.
1: I aleshores, doncs, és el fet... Sí. Bueno, en aquest sentit, que pot ser que a la revista incorpores relats, no? Relats de misteris.
0: Sí, exacte, algunes coses, sí, sí, sí. O estudio, no? A veure, m'agraden un tema i em poso a furgar amb allò que hi trobo, i després potser se'm va cap a un altre cantó i surt una altra cosa, no? Tant d'això com d'història, per exemple.
1: No, i aquí a Caldes és molt fàcil de posar-te a escriure i treure un... o trobar un d'això que sigui misteriós, no? Parlem de la memòria històrica. El fet de que, com ja heu fet una celebració, no?, de la primera d'aquest 50 aniversari, que va ser amb un acord amb l'arxiu, no?, com veu arribar a aquest acord amb l'arxiu? O qui va ser cosa vostra de dir, bueno, mira, hem de celebrar-lo d'aquesta manera?
0: No, no, no.
1: I va ser a través de l'arxiu que es va posar...
0: L'arxiu, sí, sí.
1: L'Ester sí, Sánchez, sí, no?, que es va posar, exacte, a vosaltres.
0: Bé, suposo que la cosa va coincidir en que no feia molt... es va completar l'entrega de la tortuga físicament a l'arxiu de Caldes. Ja en el seu moment nosaltres hi havíem aportat revistes, però la veritat és que no les teníem totes, perquè és clar, hem estat com ara, vull dir, no tenim local per tenir, i l'arxiu, doncs, vull dir...
1: Ah, i mira, ara que dius això, si ho tenia en ment, no? Com feu les reunions? On les feu? A Casino o...?
0: A casa d'algú altre
1: No, que diu, com també hi ha alguna relació d'algú de vosaltres amb el Casino, no? Diu que potser us presta...
0: Ah, no, una... no, a veure, no, diguem, com que tampoc no som tants, el Consell, sí, de Redacció...
1: Que en l'espai de casa
0: fem,
1: particular...
0: Ho fem online, sí, d'això així, o de tant en tant doncs ens trobem a casa d'un o l'altre, i d'això així, i per si s'ha de tractar alguna cosa amb més profunditat. Però ara no sé...
1: Sí, estàvem parlant d'aquesta, que va sortir la idea de l'arxiu, no? De l'estat.
0: Ah, això, de que, diguéssim, nosaltres ja havíem aportat revistes a l'arxiu de municipal, la Marta Barceló també en havia fet, i després la família Canyameres va fer una altra aportació de tots els números de la, tant de la Tortuga com del Setmanari Montbui. I suposo que arrel d'això després em faltaven uns números en concret, ens els va demanar, vam estar en contacte aquells dies i ella després posteriorment es va plantejar el fet aquest de la possibilitat de fer la taula rodona entorn de la revista pel motiu del 50 aniversari.
1: I que va anar molt bé.
0: Molt bé, sí, sí.
1: I què representa preservar tots els números, justament, amb aquest acord, o que vosaltres us veu adreçar a l'arxiu, dels anys 70, 80 i 90, doncs que mira, són els que 50 anys.
0: Exacte, en tot això, i amb motiu dels 50 anys, es va presentar a través de l'arxiu municipal la sol·licitud a la Diputació, i ens ha estat aprovat, que digitalitzaran tots els números, des del número 1 fins al número que sigui.
1: Tot el que és en paper està conservat i, per tant, es pot digitalitzar.
0: Exacte. I això, doncs, ja ens
1: sumarà. Home, de cara a la història de Calde també és molt important, clar, perquè és una aportació important.
0: Poder consultar i d'això així és molt més fàcil, clar, perquè no sé quan estarà, vull dir, ens van aprovar la sol·licitud, i d'això, i després diu que ho penjaran en una xarxa pública que hi ha de la pròpia Diputació, però que és accessible a tothom per poder consultar.
1: Ara passem ja al tancament, no? Vull dir, perquè sí. És aquest tancament de la celebració, sempre hi ha a l'any, tot l'any, i es fan activitats, vull dir, quan és una celebració d'aquest tipus, com és el 50 aniversari.
0: Sí.
1: Com es viu aquest acte de tancament del 24, que serà justament demà, 24 de setembre, de fet, bé, tot i que hem explicat en un principi qui estarà, etc, però tornem-hi.
0: Sí, no, en certa manera serà una cosa senzilla, vull dir.
1: Bueno, veure, el fet de fer-se al restaurant Robert de Nola representa que també hi ha un àpat allà, aquest acte es fa en el...
0: No hi ha recursos, per tant... No.
1: El soterrani,
0: Salvart i això així, no, en bona part és perquè, primera, pel que dèiem, de que, com amb el tema de les subvencions i coses així, quin local ho fem, no saps com, i per exemple, amb l'acte aquest, amb la taula rodona aquesta que vam fer a la biblioteca, vàrem anar a Vilafranca a buscar mossèn Miquel, perquè ell conduïa fins aquí, no, per allà sí que es veu que es mou un cotxe, però per venir un trajecte així llarg, no, d'això, el vam anar a buscar, i mentre veníem cap aquí, estàvem amb la... Hosti, i si arribem allà i som quatre? I d'això, no, perquè... A vegades, malauradament, passa aquestes coses.
1: Sí,
0: no?
1: Però no, en aquesta, l'acte, precisament, quan és un acte d'aquest tipus, només que sigui entre vosaltres, que us coneixeu, sí, i que tots teniu coneixedors i coneixeu molta gent de Caldes, això només que sigui poca orella.
0: Sí, però esclar, un dia cada dia, em sembla, no sé si era un dijous també, un divendres potser.
1: Crec que era un divendres, sí. Quan es va fer lo de l'arxiu a la biblioteca.
0: Sí, sí, estàs amb allò l'inquietud de que ja si serem quatre gats, no? I realment va anar molt bé, es va omplir.
1: Afortunadament va omplir.
0: I ens vam d'això d'optimisme i vam dir, ostres, potser si ho fem allà mateix serà petit allò. I d'això sí, i va ser. I a més, en Pep Riu, el propietari del sí, Robert de Nola,
1: s'ha ofert, no?
0: Havia sigut...
1: També havia estat.
0: També havia estat a la redacció de la, de la revista. I ens va oferir el local i d'això sí, i que tal, aquests dies hem anat allà a acabar-ho de preparar.
1: Home, és un espai que també és un espai maco. I vull dir que, a més, tal com està, vull dir que el fet... d'estar allà, i a més també convida a qui és que vulgui prendre alguna cosa, també ho pot fer.
0: Exacte.
1: Què simbolitza, parlem una mica ara del contingut, estarà Josep Maria Soler i Sabater, estarà Lupe Prades, i vosaltres que estareu que també com a moderadors, no? Però els que parlaran a la conferència en aquest cas seria Josep Maria Soler i Sabater fent el que s'hagi preparat,
0: sí,
1: sobre... a la història, no?
0: Sí,
1: de la transició.
0: Sí, la situació sociocultural i política d'aquella època, del 70 i pico, del 76, el 80 i tal. I el que t'he dit abans, la Lupe també, però amb la visió més calderina, per dir-ho d'alguna manera, d'algú que ha vingut de fora i s'ha
1: però que s'integra totalment a Caldes
0: i veure la visió que com s'ho va trobar i com ho va viure i ja està.
1: I a partir d'ahir doncs...
0: una cosa senzilla, en certa manera, vull dir, hem intentat ja per tot aquest temps i tot aquest any ha estat intentar contactar amb el màxim nombre d'ex-col·laboradors que hem pogut.
1: Perquè puguin assistir també.
0: Perquè puguin assistir. En principi, primer els hi vam fer saber això, recordar de què fèiem 50 anys, de demanar-los alguna col·laboració, si volien fer una nota d'una anècdota, d'un record, d'això així, per publicar-ho. I a part, doncs, convidar-los a aquest
1: acte. La revista en paper també estarà present aquell dia.
0: Sí, sí, farem la presentació allà de la revista en paper també.
1: Home, ja que té un cost econòmic, tampoc podria estar, no estaria gens malament que haguéssiu posat un preu, vull dir, precisament per cobrir aquest cost econòmic.
0: Malauradament sí, vull dir, que sigui un preu simbòlic, però ens veiem obligats.
1: Home,
0: a això,
1: és que
0: no?
1: Ha de ser perquè, així, clar, és que ha de ser així, és una feina. És una feina, vull dir, i a més el paper és un esforç.
0: Exacte, és una petita col·laboració de tenir, en certa manera, i tenir un record important i tangible. No? Aleshores,
1: I la gent ho farà, vull dir, pot això, estar segur.
0: Ens ha costat molt de contactar amb alguna gent, ha estat impossible, sobretot en els primers números de la revista, molts o no estan signats, o estan signats amb inicials o amb pseudònim, amb la qual hem perdut la possibilitat de poder, però vaja, Déu-n'hi-do, vull dir, amb els que hem pogut contactar i alguns han fet molta carrera amb el món de la comunicació i de la literatura, no?
1: Parlem ara del futur i dels reptes. Bueno, primer, precisament, desitjar que demà doncs, anirà molt bé i que totes aquestes persones doncs, estiguin allà presents. No? Això serà molt bonic. Doncs, quins reptes té la Tortuga avui per als pròxims anys?
0: Nosaltres, de moment, mentre el cos aguanti, diuen, no, doncs, tenim l'intenció de seguir. L'únic que és això, vull dir, arribarà un punt que ens haurem de plantejar el tema de com obtenir recursos, potser, i d'això, però bueno, d'aquí 50 anys potser ja en tornarem a parlar, no? No, i el que ens, evidentment ens agradaria és d'incorporar gent nova, vull dir, o fins i tot aquests ex-col·laboradors, doncs potser n'hi haurà algun que esperem tant de bo que s'hagi... tornar a sentir el coquet d'això així i torni a fer col·laboracions o que hi hagi gent, evidentment, seria una meravella que fos jovent, no? De que pogués entrar i fer i expressar-se, vull dir, a veure, els escrits poden, avui en dia el jovent estan molt fets a la vinentesa, no? Vull dir, a la immediatesa. El TikTok, el d'això així, que sí, poques és, paraules...
1: Està a la xarxa, ben, està doncs, a la xarxa.
0: Però, bueno, pot escriure coses ben breus i d'això així, també. I és una manera d'expressar-se, no?
1: Toni, com imagines la revista? Jo no te parlo de 50 anys, però d'aquí, per exemple, 10 o 20 anys.
0: No, espero que continuem al peu del canó i això, que vagi millorant, si es pot anar augmentant i guanyant en qualitat encara més, doncs perfecte.
1: I quin paper hauria de tenir la cultura local, com per exemple en aquest cas és una revista com aquesta, en el futur del... o quin, més que... no que hauria de tenir, que pot tenir, no?, el paper una revista com aquesta en el futur del municipi, culturalment parlant, eh?
0: Sempre vull dir, qualsevol cosa, qualsevol moviment, qualsevol acció cultural és positiva i és positiva. Jo tenim el cas de que algun dels col·laboradors, per exemple, a part del Carles Montpart, hi ha algun altre que és professor d'institut i fins i tot treballa a classe la revista, alguns articles de la revista i tal. Jo tinc els dos nets grans, algun cop amb algun li he brindat l'oportunitat, Arnau, llegeix-te això que tinc, i realment ho trobo interessant, no? Vull dir, tot és provar-ho, no? És entrar-hi, és el que costa, suposo que evidentment no a tothom enganxarà, però sí, és enriquidor, és com una exposició, jo em trobo amb el caire a pintar, i trobes una exposició i encara la gent costa d'entrar a veure una exposició, a veure...
1: Perquè a vegades llavors... pensa que havia, igual me vendran alguna cosa. I no, sí, sí, i justament sí, és tracta de que entris, exacte, i miris i admiris, perquè es tracta d'això.
0: I a més, vull dir, això és una cosa... cap esforç, vull dir, obrir la pantalla i mirar, vull dir, ni un cor, ni una subscripció, ni res, vull dir, està obert a tothom, un dia llegeix una cosa, l'altre llegeixes una altra, no?
1: Mira, unes preguntes final, perquè ja estem al final, sí, del programa. D'aquestes que són ràpides, un redactor històric, dins, que recordes de la revista, eh?
0: Ara potser el primer que em ve al cap és l'Andreu Canals.
1: Vale. Un article imprescindible.
0: Això sí que...
1: Si no, pots dir, passo paraula.
0: Sí. N'hi ha molts, molts de molt interessants.
1: Una paraula que defineixi la revista.
0: Ai, voluntat de cultura i catalanització.
1: Molt bé. I un desig per als propers... Sí, això sí que t'ho dic, per als propers 50 anys. Doncs...
0: poder-hi continuar sent i poder-nos tornar a trobar aquí. Sí,
1: sí, quan, trobar-nos
0: perquè,
1: serà difícil.
0: Perquè no?
1: Bueno, per demanar, no?
0: Exacte,
1: que no
0: sí, sí, sí.
1: Doncs, Toni, gràcies per aquests 50 anys de memòria, cultura i proximitat, i gràcies per preservar el llegat, per explicar al poble, per mantenir viva una revista que és identitat i és comunitat. I també per aquest acte de demà, del 24 de setembre, desitgem que sigui el tancament d'un any de celebració, però de feliç celebració, no? I l'inici de molts anys més de cultura compartida. Doncs moltes gràcies, de veritat, des del Fòrum, i que tot vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres i esperem veure-us demà allà, evidentment.
1: Mirarem de ser-hi.
0: D'acord.
1: Doncs amb aquesta conversa tan rica, deixem ara, marxem, res, fem una pausa. Deixem pas a les notícies de la ràdio i de seguida tornem a la tercera hora.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament es mostra disposat a dur a terme la climatització dels centres educatius de Caldes. La intenció del consistori és assumir-ne l'execució i el finançament directament des dels comptes municipals per tal d'accelerar la instal·lació dels aparells de climatització als centres educatius calderins el més aviat possible. D'aquesta manera, tots els centres s'assumirien a l'Institut Manolo Hugué, que ja ha estat assenyalat pel govern de la Generalitat com un dels 100 centres prioritaris a Catalunya per climatitzar. A Caldes hi ha actualment 10 centres de culte, segons les dades actualitzades del mapa religiós de Catalunya que acaba de publicar la Generalitat. L'any passat al municipi hi havia 10 centres religiosos. La gran majoria, 7, corresponen a l'Església Catòlica, però també hi apareixen registrades dues esglésies evangèliques i una mesquita. El mapa, val a dir, no ha variat gaire els últims 5 anys perquè ja hi apareixen tots aquests centres de culte. Aquesta tarda es presenta el cartell del programa de la Festa Major 2026. Serà a partir de les 6 de la tarda en un programa especial de Ràdio Caldes durant el qual es desvetllaran els detalls del programa d'aquesta edició. Una edició especial del programa La Taquilla amb Jordi Graví i Ferran Devesa des de la plaça de la Font del Lleó servirà per anar enumerant i explicant les novetats d'aquest programa. Durant una hora explicaran el més destacat de la programació d'aquesta Festa Major, que a més s'amplia de dies perquè el festiu local serà divendres 9 d'octubre i dilluns també serà festiu, coincidint amb el 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat. Tots els detalls a partir de les 6 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat. I la Biblioteca de Caldes acull aquesta tarda un taller d'assertivitat lingüística. L'activitat gratuïta, organitzada per la Plataforma per la Llengua, té com a objectiu donar eines i consells per tal de superar l'hàbit de canviar de llengua i defensar l'ús del català en el dia a dia, una dinàmica que es farà a través de treballs de diverses situacions quotidianes. El treball i el taller serà a 6:45 de la tarda i cal inscripció prèvia a través de la web de la Biblioteca. I acabem amb el temps. Ahir dimarts les temperatures màximes van donar un respir i van baixar fins als 27 graus en una jornada que es va mantenir estable i assolellada. Avui dimecres continuarà aquest temps estable amb cel ben clar durant bona part del dia i sense precipitacions. Les temperatures es recuperaran lleugerament. La mínima se situarà al voltant dels 20 graus i la màxima arribarà una miqueta més enllà, als 29. El matí serà assolellat i l'ambient s'anirà fent més càlid a mesura que avanci la jornada. A la tarda es mantindrà el cel serè, temperatures encara agradables i al vespre serà tranquil. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Aquest dijous, ple municipal. A partir de les 7 de la tarda, segueix en directe a través de Ràdio Caldes la sessió plenària de l'Ajuntament. Quins són els projectes, les iniciatives i les propostes de les diferents formacions polítiques? Quins són els principals temes de debat? Estigues al dia de l'activitat política de Caldes de Montbui. Recorda, dijous, a partir de les 7 de la tarda, sessió plenària de l'Ajuntament de Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
2: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí.

0: I nosaltres ja tornem a ser aquí, després del butlletí informatiu, obrint la tercera hora del fòrum amb la mateixa energia, mateixa mirada i les ganes de seguir compartint el matí amb vosaltres. I ja estem a la recta final del programa, obrint una hora de conversa dedicada a una dona que ha, repetiré la paraula també, dedicat més de 40 anys a l'educació pública, o entre pública i privada. Professora de filosofia, de llengua, de literatura, de socials, és a dir, una vida sencera dedicada a formar pensament crític, a acompanyar generacions de joves i a fer de l'aula un espai de diàleg. Eva Til, benvinguda.
1: Gràcies, Conxi, periodista i amiga.
0: Doncs, Eva, han estat 38 anys a l'Institut de la Vall del Tenes, a Santa Eulàlia, a Santa Eulàlia de Ronçana, i podríem dir que és el teu centre de referència.
1: I tant, on casa meva.
0: Sí, on has deixat una empremta profunda. Aquest setembre, de fet, crec que fa 15 dies, no?, que oficialment està jubilada.
1: Sí, des del dia 1 de setembre, sí, és una cosa que em sembla mentida i ho trobo com impressionant.
0: Bueno, el temps passa. Avui volem parlar amb tu del que ha estat aquest viatge en aquest cas és amb l'ensenyament, no? Sí. Tots aquests anys, sí. Jo, perquè 38 han estat en aquest centre, altres han estat en altres,
1: sí.
0: No?
1: Sí.
0: Doncs això, volem saber com ha estat aquest viatge, del que ha canviat, del que has resistit i del que ha canviat el temps, no? I del que com veus el futur de l'educació.
1: Molt bé. Doncs jo vaig entrar com de puntetes. Vaig anar, recordo que en aquell moment no conduïa i el meu pare em va portar per una sèrie de centres per demanar les adreces i llavors enviar els currículums en paper perquè em poguessin entrevistar. Jo ja havia treballat a Sentmenat, però no estava molt a gust i tenia la sort de que m'havia contractat aquí l'Acadèmia Aula i pel Vila i per l'Àngels Boi. Jo estava treballant bé aquí, però no era el meu repte, era treballar en un centre públic. Llavors vaig passar per Santa Eulàlia i em van dir, mira, no cal que portis el currículum, deixa les teves dades i ja et trucarem. I així va ser, em van entrevistar i vaig estar en període de prova uns mesos i després em vaig quedar fins ara. En aquell moment era una escola municipal de les que hi havia forces centres a Catalunya i després va passar a ser de la Generalitat, em vaig quedar dins per mèrits, cursos i mèrits, i en realitat perquè jo estava molt bé allà, he estat molt bé fins ara.
0: I una, de fet, els teus estudis és llicenciada en Filosofia,
1: sí,
0: i Lletres.
1: Sí, sí.
0: Suposo,
1: sí,
0: que això és també el que et va portar a triar filosofia com a central a l'hora de,
1: sí,
0: de ser tu, tot i que sé que has fet de tot, no? A l'hora de ser professora,
1: sí,
0: de tot. Però has triat aquesta com una
1: aquesta
0: part
1: principal.
0: Aquesta
1: és la meva especialitat. Jo sóc llicenciada en filosofia. En aquell moment, quan la carrera eren 5 anys, sempre m'havia interessat molt el fenomen religiós i ja treballant tot el tema dels rituals i aquestes coses coneixeu. Ja treballant em vaig matricular a l'ISCREP, que és l'Institut de Ciències Religioses, i vaig estudiar Història de les Religions, incidint sobretot en judaïsme i cristianisme. Això vaig començar l'any 2000 i vaig acabar el 2006 perquè feia mig curs per any. Llavors, perquè ja estava treballant. Bueno, en part també perquè com estaven reduint les hores de filosofia, pensava, doncs, si no, que donaria altres matèries, més de socials, i que això, doncs, complementaria molt el meu coneixement i les possibilitats de donar més classes, no? La veritat és que van així. Mm. I pel que deies de la Vall del Tenes, doncs,
0: sí,
1: mira,
0: el que ha significat precisament per tu treballar 38 anys, és que 38 anys és tota una vida també, eh?
1: Sí, però mira, a l'Institut de la Vall del Tenes no sóc la única. Hi ha hagut altres docents.
0: Bueno,
1: docents.
0: És que és com heu fet com una família, podríem
1: exacte,
0: dir, no?
1: Exacte, és que a veure, un dels objectius d'aquest centre, suposo que com a molts abans, era que el claustre fos estable. Llavors, bueno, però no a canvi de res, sinó que funcionés, que nosaltres estiguéssim a gust treballant i que donéssim resultat, no? Jo he crescut a aquest institut perquè he vist passar generacions de joves. És que ara ja tenia fa molts anys que ja tenia els fills d'alumnes, saps? I bueno, jo he ajudat, m'imagino, amb els meus companys a créixer nois i noies, i ells m'han ajudat moltíssim a créixer a mi, perquè jo era una persona timidíssima, encara ara sóc molt tímida. Puc fer això perquè estic aquí amb tu sola, puc parlar. Però a les classes no, veus? A les classes sí que em puc llançar.
0: Amb els alumnes
1: no,
0: toca
1: amb els
0: estar,
1: alumnes,
0: amb
1: no.
0: Els alumnes toca estar com el toca, com a professora.
1: Sí.
0: Moments de flexibilitat, és a dir, ser amistat, i moments, si s'ha de ser durs, doncs també és el que representa,
1: no? La veritat
0: no?
1: És que sí, sí. Sí, sí, has de ser capaç també de mostrar certa rigidesa, no és la paraula, però perquè hi hagi rigor en el que estàs fent, doncs sí.
0: No,
1: sí.
0: No, i per això jo t'he dit que
1: però
0: una cosa...
1: Però jo he rigut
0: cosa...
1: molt, Conxi. Sí. Oi, a mi em fan riure els alumnes.
0: I segur que és això que jo t'he dit, moments d'obertura, moments en el que... Perquè hi ha de tot, i hi ha alumnes que, com tu dius, són molt macos, no?
1: Sí,
0: i tal.
1: Però, la majoria, eh? Sí, sí, sí. Sí.
0: Però hi ha moments que has de demostrar que per aquí no es passa.
1: Són adolescents, i llavors és un rifirrafe, no hi ha qui pot més.
0: Mm-hmm. Sí. Ahí està. I ahí és on un bon professional de l'ensenyament ho demostra.
1: Jo he tingut sort,
0: sí,
1: perquè
0: he
1: empatitzat. Sí, ho demostres
0: precisament perquè, per una banda, saps estar on toca, al costat de l'alumne, quan
1: sí,
0: bueno, necessita també.
1: Intentem, perquè... ho he intentat, no sempre m'ha sortit bé, però he intentat.
0: Sí, però perquè és que hi ha moments i cal, bueno, ja anirem veient, no?, tot el que comporta el sistema educatiu. Quin és el fil conductor que ha guiat la teva manera d'ensenyar, no?, al llarg de 4 dècades, podríem dir?
1: Doncs mira, el diàleg, la humanitat, eh? O sigui, més enllà dels exàmens i dels currículums, que suposo que per les meves assignatures també ho podia fer, crear un espai còmode d'aprenentatge. I de vegades, des de l'assignatura de filosofia, sobretot a primer de batxillerat, de resistència, els deia. Nosaltres hem de pensar diferent, hem d'aprendre a pensar de resistència, no? I que la paraula de tots els alumnes tingui valor, mentre siguin respectuosos, que sàpiguen escoltar... Doncs aquest ha estat el meu fil conductor, ensenyar això, no? A crear un ambient d'aprenentatge i a saber escoltar. I el repte de pel mig introduir coneixements, que és un repte, perquè clar, són adolescents amb moltes ganes de jugar, de moure's, i nosaltres els docents els hem de marcar i els hem d'obligar a estar asseguts 7 hores. Uf, és una paradoxa.
0: I també d'igualtat, és a dir, no hi ha ningú que és més que un altre.
1: Això.
0: Perquè tu ja saps que hi ha, i això ja ho coneixes molt bé, que hi ha uns alumnes que són de 10, és a dir, personatges que són la intel·ligència
1: real.
0: I que amb unes notes, pues lo que t'he dit, de 10 o de més, no?
1: Gent que té moltes facilitats.
0: Exacte, i d'altres, en canvi, que no ho són. Clar, és el fet d'incentivar, o sigui, estar al costat tant d'un com els altres.
1: Clar.
0: I, en aquest cas, precisament, ajudar més els que més ho necessiten.
1: Home, educant la diferència, si tractes a tothom igual... ja estàs fent diferències, perquè cadascú té les seves necessitats.
0: Clar.
1: Però has d'aparentar que tractes a tothom igual. Això a la Vall d'Altenes he tingut molta sort, perquè s'ha treballat sempre amb els equips docents fent una tutoria molt potent que ha incidit molt positivament amb els alumnes i molt amb les famílies i tal. I això jo penso que els ha ajudat moltíssim. Saps? De vegades, aquest alumne, doncs mira, per què no li van bé aquestes matèries? A veure, mirem què és i en què seria més bo, perquè de tot alumne es pot treure alguna cosa, de tots nosaltres.
0: Així com parlant de, precisament d'aquesta, de l'estar al costat dels alumnes, de parlar, del dialogar, hi ha moments o anècdotes, canvis de, o sigui, que tu en aquest moment recordis i vulguis destacar una mica així, sí, justament de tot aquest temps que has estat, i que també ja has remarcat que alumnes d'ara són pares,
1: sí,
0: o alumnes que has tingut són pares dels alumnes que ara potser al final podries tenir.
1: Sí, sí, si hagués durat més temps hagués tingut nets ja, i això és, és massa, sí. Hem de deixar pas als joves, sí, sí, sí. No, tot molt bé, la veritat. Anècdotes, doncs mira, jo vaig viatjar molt amb l'institut, perquè vaig començar en un moment que es feien molts viatges pels Països Catalans, en aquell moment que dèiem, i després també als Estats Units, intercanvis, a Alemanya, a Irlanda, Anglaterra...
0: Això, diguem, són viatges que vosaltres com a tutors amb els alumnes.
1: Sí, mm-hmm. Jo a vegades anava una mica com de paquet, perquè anaven les professores d'idiomes, els professors d'idiomes, tutors, però de vegades el nombre d'alumnes era més elevat i jo sempre m'apuntava.
0: Clar, per ajudar més. Vull dir, home, clar, és que s'ha de tenir...
1: També he après molt i m'ho he passat bé, o sigui, és molt cansat perquè la responsabilitat és immensa, quan els treus de casa són les 24 hores i això és una cosa que s'ha de valorar molt, no?, amb els docents que ho fan, moltes vegades de manera voluntària. Però bueno, forma part de la nostra vocació, però això s'ha d'entendre. Tantes vegades que la gent diu és que feu moltes vacances. Sí, però les hores ja les hem fet. Jo no em
0: però
1: queixo...
0: Vacances, és això que molta gent diu, és que feu molta vacança i no saben posar-se en el que representa totes les hores de
1: sí, d'estar. Són moltes hores
0: i a més el
1: no em queixo,
0: però que no és la feina, que moltes vegades no és la, i això passa molt, la feina que en tu estàs desenvolupant a l'escola, sinó la feina que hi ha darrere.
1: Darrere, a casa, les reunions, els preparatius, les correccions.
0: Els exàmens que s'han de corregir, les preparacions de les classes, vull dir, i a més, doncs, sabem que tens també doncs, una família, etc, però que moltes vegades no hi ha el temps suficient per dedicar-li a aquesta família perquè només estàs pendent i una classe doncs, és amb no sé quants alumnes, doncs, si són 30, 40, imagina't, no?
1: 30, que, és però que ara la que mitja sí, 30, 32.
0: Representa aquesta preparació d'aquesta classe que va dedicada a persones que bé, sabes que tenen un nivell, uns estan molt bé en el nivell, altres no arriben al nivell, però bé, per tots.
1: Sí. Doncs mira, no sé què més em voldries preguntar per seguir una mica la teva entrevista, si no, jo ja em vaig enrotllant i...
0: No, si a mi ja m'agrada que t'enrotllis. 4 dècades de canvis, és a dir, l'aula d'abans i l'aula d'ara. Com ha canviat l'aula des de que tu vas començar? Imagina't, ens posem només en la Vall del Tenes. Des de que vas començar, a com has sortit, com ha canviat aquesta evolució que ha tingut l'aula?
1: A veure, jo ja vaig conèixer un altre mètode al treballar a l'institut, però vaja, sí que estava molt més basat en la memòria, en la presa de punts, en fer resums, el silenci, el llibre de text. I avui en dia... poc a poc, però d'una manera així com ràpida també, encara que sigui poc a poc, però s'ha extès com una taca d'oli i és inevitable vivir en un espai hiperconnectat. Llavors la tecnologia ha inundat tot, saps? Llavors, és clar, aquest ha estat el gran canvi. Hi ha coses que no han canviat, que no té res a veure amb el fet de fer les classes, però que és preciós, és una cosa molt bonica. Jo vaig pel carrer i els alumnes, després d'anys antics, que de vegades no me'n recordo, i actuals, sempre em saluden, em diuen alguna cosa, em volen parlar, em fan alguna broma, alguns em recorden algun moment positiu, altres de negatiu que els havia renyat, i això això no canvia. O sigui, el professor, el docent... moltes vegades és un referent i moltes vegades és un referent bo, però aquí està la nostra responsabilitat, hem de ser els referents bons. I el canvi doncs, ha estat aquest, no? És un canvi de pares que no participaven gaire a pares que participen molt, després llibre, silenci i ara hiperconnectivitat, però també aïllament per part dels alumnes. No ens pensem que és tot positiu.
0: Mira, això que em dius, podríem pensar en això que jo tinc ara amb la mà, en el mòbil.
1: Sí.
0: Els mòbils. Això és algo que suposo que lluiteu bastant perquè no hi hagi mòbils a les classes.
1: Sí, però aquesta és una paradoxa, perquè primer s'han inundat les cases de mòbils. Cada vegada l'edat de tenir el mòbil és més baixa i llavors ara donar marxa enrere quan a les classes s'havia permès és una tasca molt difícil. És una tasca difícil, a més, què es fa? Doncs es penalitza l'ús del mòbil si no estava permès en aquella classe, càstigs, o sigui que el nivell d'incidències en aquest sentit ha augmentat. No hem gestionat bé les coses perquè la societat de consum amb la que vivim ha implementat l'ús d'aquestes tecnologies, llibres també digitals, i ara hem de donar marxa enrere. No
0: clar,
1: sé.
0: Perquè les pantalles, és veritat, durant un temps han estat les pantalles.
1: Clar,
0: l'ordinador dins de la classe.
1: Què ha passat amb això? Doncs que l'alumne, immediatesa constant. Clar, fixa't que els continguts, per exemple, que hi ha a internet, TikTok, etc., només poden durar molt pocs segons, perquè si no tot els hi cansa, ha de ser una altra cosa. Doncs això dins de l'aula també. Clar, ha de ser un alumne hiperresponsable. No, és que no, perquè tot demana una immediatesa constant. Què els hi passa en conseqüència? Que costa molt llegir textos complexos, fer resums, clar, prendre punts. Treu el bolígraf. Sí, home, clar, és molt més fàcil teclejar, més còmode, de pas veuen imatges, de pas si es poden comunicar amb algun company. Per tant, els elements de dispersió que hi ha avui en dia a les aules, a casa, pel carrer també, són tremendos. Jo vaig pel carrer moltes vegades i consulto el mòbil perquè m'acaba de sonar. Ostres, això no em sembla bé.
0: Això us ven tots. És que no podem evitar-lo, perquè ja estem, que ja no és cosa, ja no és un problema dels alumnes, no? És de tots, perquè ja se'ns ha ficat tant a dins, no? I ara perquè dius tu, mira, intentaré ja no estar tan amb el tema del mòbil, però és que quan estàs a la feina et pot venir qualsevol trucada justament relacionada a la feina.
1: Exacte.
0: Que no sé, ja ens hem acostumat tants que...
1: No podem prescindir.
0: Aquest és el problema, que no podem prescindir. I això a vegades... doncs representa que quan no el tens és com un descans, no? Perquè per un motiu o per l'altre dius, ostres, no tinc cobertura, i després te n'adones que passen unes hores i tal, dius, ostres, doncs no estem tan malament, no?
1: No, potser però... jo imagino un futur en el que potser hi haurà hotels on podrem anar sense mòbil i diran, vinga, va, 3 dies sense mòbil, autèntic descans, si passa alguna cosa i avisaran a recepció. T'imagines?
0: Que bé, no?
1: I gaudir del temps.
0: Gaudir de tot el que tens allà endavant.
1: De les bones companyies, sí. Del que tenim davant, que dius tu, és això. No sé, potser és una mica utòpic, però...
0: No, per una banda, aquesta, el fet de tenir, o sigui, dona molts beneficis també, clar. Vull dir, el fet de que tu rebis una informació necessària, urgent... Clar, això amb el mòbil és una cosa que hem guanyat molt, no?
1: Home, jo, sense anar més lluny, aquest matí m'he confós per aquí amb els passadissos i escales i he vist el teu missatge i ja dic, ja
0: recorda,
1: sé on som.
0: Recorda,
1: ja sé on som.
0: On hem d'estar.
1: Sí.
0: Com ha evolucionat la relació precisament amb l'alumnat? Justament de com quan tu estaves en un principi a la relació que normalment hi ha ara.
1: Jo, quan vaig començar a treballar l'any 1989, ja era molt propera,
0: sí,
1: amb els docents.
0: I podríem parlar una mica...
1: Cosa és quan jo anava a l'escola.
0: Ahí està. Com ha canviat de com quan tu anaves, o quan tots anava a l'escola, a com és actualment l'educació?
1: Sí, jo recordo, mira... jo havia estudiat la primària a una escola que a Benifallet, a prop de Tortosa, perquè el meu pare llavors era metge allà. Després vam venir a Caldes i vaig venir aquí a les Monges. Quan anàvem allà era una escola que anàvem tots en una pila. O sigui, el meu germà...
0: Tots en la mateixa classe.
1: Tots anàvem junts. Hi havia un mestre i una mestra. I eren una autoritat. Una autoritat. Clar, no sé, m'imagino que els hauríem tractat de vostè, no me'n recordo, però sí. Llavors, quan vaig venir a Caldes, allà anàvem nens i nenes, aquí nenes soles, les monges també, una altra autoritat. Clar, tot això, doncs, mira, sí, ha canviat moltíssim. Després jo ja vaig anar a l'institut, però ja era una cosa com més democràtica per entendre'ns, i quan vaig començar a treballar jo ja vivia amb els alumnes d'una manera força propera, pel tipus de centre on anava també, i m'imagino que els centres de Caldes també. Sí, ja era una època molt professor i alumne, una relació una miqueta més horitzontal.
0: Clar, quan tu entres podríem dir que és als anys 88, 90, vull
1: sí,
0: dir, clar,
1: sí, sí, sí, el 88, havia... sí, sí, sí, sí,
0: I,
1: sí.
0: I és una època, doncs, clar, és molt més oberta.
1: O sigui, que no és... clar, una mica el docent has de trobar l'equilibri entre certa autoritat i també, doncs, si en algun moment mostres la teva vulnerabilitat, com m'ha passat a mi, o sigui, aquesta part, doncs, autèntica de la persona, doncs l'alumne també ho agraeix, no deixen de ser personetes, també. Uita. I sobretot si els tractes per separat. Home, en grup és una altra cosa. Mm. En grup, el docent sempre és el profe, que vaya pal, no? Què ens dirà aquest avui? Jo ja ho veia amb les cares, els de l'última fila. Però després parlant amb ells per separat, doncs molt bé, saps?
0: Quin ha estat... o sigui, què ha passat, per exemple, amb el pensament crític? Perquè tu amb això sí que ho has notat, perquè una persona que és filòsofa per estudis, no? Per estudis i també per convicció.
1: Sí.
0: Els joves entenen més, menys o simplement diferent?
1: Entenen diferent.
0: De pensament crític.
1: Perquè avui en dia reben molts estímuls. Clar, la dificultat està en pair-los. Tu reps molts estímuls de tot arreu, no? Una sobreinformació, llavors depèn... no sempre tenen pensament crític, sinó el fanatisme, els partits d'extrema dreta, extrema dreta, esquerra, qui els d'alguna manera s'alimenten de gent molt jove, perquè és més fàcil manipular. Sense voler ofendre ningú, això ens ha passat a tots, quan un és molt tendre, és molt jove, és més fàcil que li cridin l'atenció coses extremes, no? Home, jo crec que està una mica en perill el pensament crític. Crec que està una mica en perill. Perquè, clar, la informació està tan processada, ho rebem tot amb algoritmes... hem de treballar molt el pensament crític, sobretot per evitar la manipulació. L'hem de treballar molt, hem de saber llegir entre línies. Rebem unes notícies de la televisió... Bueno, però per què passa això? Deu haver alguna cosa que jo desconec. Sempre quedar-nos amb això, seguir-nos preguntant. Això és el que jo he intentat ensenyar. Seguir-nos preguntant per què. Per què es diu això? Perquè no es pot dir tot. No? Si està una miqueta en perill el pensament crític.
0: Doncs aquesta podríem dir que és una funció molt important o un deure que té precisament de cara als alumnes per aquest tema, el que seria el, per part vostra, no? Per part dels educadors.
1: Clar, nosaltres, el nostre repte, doncs, ens han imposat treballar per competències, però el repte seria més treballar la concentració, sobretot, no? Lluitar contra el que he dit abans, contra aquesta immediatesa, saber treballar sol, saber fer resums, saber esquematitzar, saber explicar en veu alta el que jo he entès. Moltes vegades ens topem amb pares que volen uns fills que siguin professionals, que siguin treballadors d'èxit. Sí, però primer hem de passar aquest altre procés, saps? O sigui, per una banda, ara me'n vaig una cosa a l'altra. Moltes vegades diem que bé, els pares actuals participen més activament amb l'acompanyament dels fills a les escoles, però els pares d'abans ho feien a la seva manera, perquè eren exigents. I els deien, o ens deien, la teva feina és estudiar, aprovar-ho tot. Saps? Aquesta és l'herència que jo et deixaré. Es parlava més d'això. I avui en dia, en aquesta societat de consum i d'apariència, suposo que tot és una mica oscil·lant i anirà canviant, doncs sembla que no es treballa tant això, saps? Els pares moltes vegades venen a l'escola a defensar l'alumne, malauradament, i haurien d'escoltar, perquè ells no hi eren quan hi ha hagut una incidència. Jo els hi dic sempre, els hi deia als pares, vostè no hi era. Clar.
0: A vegades defensar els alumnes precisament, i és un dels problemes que crec que això molts professors tenen avui dia, no? És que els pares creuen més, alguns, afortunadament, evidentment no tots, no? Però que sí que és veritat que
1: creen... No podem generalitzar,
0: no. Que alguns es deixen portar justament perquè el seu fill li està fent arribar, o també perquè molt, i Martina en les notes, perquè aquestes notes són negatives, en aquest cas el pare, doncs, en lloc de fer, o sigui, que el seu fill doncs, va directament al professor per queixar-se de per què el seu fill ha tingut aquesta... Vull dir, és una culpa de cara al pare, al professor.
1: Això passa algunes vegades, però el que s'hauria de fer, penso, és incidir en què ha passat, crec que tu tens facultats per poder-t'ho treure, perquè en què has fallat o no, o potser ets millor en altres coses, i hem d'acceptar també, perquè l'acceptació del fracàs, costa que... molt, eh? Només cal... Jo perquè no hi vaig al futbol, però sento amics meus que tenen fills o nets i van i es veu que els pares es barallen perquè tothom es pensa que té allà un crac. No, està jugant a futbol, no?
0: Eva, quina creus tu que ha estat la transformació més gran o aquesta transformació que tu has viscut, no?, dins del sistema educatiu?
1: Sobretot aquesta hiperconnectivitat. I passar ara a les competències, que arracona molt el coneixement profund i cal més coneixement. O sigui, ara hem de ser molt competents però no sabem res, perquè tot ens ho diran les màquines, jo, especialment amb les humanitats, l'abandonament de les humanitats. O sigui, la hiperconnectivitat, l'abandonament de les humanitats. És un canvi.
0: Quan dius abandonament de les humanitats, és, o sigui, en quant a matèries,
1: sí,
0: que queda...
1: Història, filosofia,
0: és
1: literatura...
0: És que filosofia, justament, és una d'aquestes matèries que ajuda moltíssim a formar...
1: Jo crec
0: penso,
1: que sí.
0: A formar la persona, i sobretot estem parlant de formar... o sigui, són alumnes que seran el dia de demà adultes, no? I que són els que portaran el futur. Doncs justament la filosofia és, vamos, per total filosofia clàssica com filosofia moderna, és que és totalment important per ajudar a la formació de la persona,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Conèixer una mica el que han pensat els nostres avantpassats i que moltes vegades nosaltres també ho estem pensant, però ens ho endreça, ens ajuda a endreçar el nostre pensament, a seguir-nos fent preguntes.
0: I aquest, o sigui, això és que ve per part dels que estan endavant, no?
1: Perquè
0: decideixen canviar, però creus que se n'adonaran també de la mateixa manera que se n'adonen, doncs, que hi ha coses com justament les pantalles que no han ajudat, sinó tot el contrari, doncs també se n'adonin, doncs, que això és un error ben fort, no?
1: És un error.
0: De no donar importància amb una temàtica com aquesta, com és la filosofia.
1: Sí, és un error. De moment es mantenen en els currículums. Sí que no vull tampoc

0: Bé, és ara, així, és així.
1: Ara pot ser un bon moment.
0: Bé, ara
1: no,
0: ser,
1: d'això passarem, d'això parlarem. Perquè fa el sistema educatiu actual, llums i ombres. Com veus el sistema educatiu actual després de 40 anys de trajectòria en el que tu has vist passar tota, diverses formes de, o de sistemes, no?
0: Doncs jo el veig
1: perquè,
0: molt...
1: perquè va canviant.
0: Mira, la paraula seria cansat. Jo veig que el sistema educatiu, per manca de pressupost, pel que ens diuen, manca de pressupost, ràtios elevades, la sensació de no poder atendre la diferència, no la diversitat, el malestar per les contínues reformes educatives, que sembla que no acaben de funcionar, i sobretot ja com a colofó l'accés de burocràcia. O sigui, que aquest excés de burocràcia es sosté i s'aguanta per l'enorme vocació i l'esforç dels docents, si no, no s'aguantaria. Llavors això és el que jo veig, i això justifica totes aquestes raons que acabo de donar, les vagues de l'any passat.
1: Ahí està, bueno, les vagues de l'any passat.
0: I espera.
1: I no sabem.
0: Que ho hem d'entendre, que és que no s'està lluitant per un sou.
1: No,
0: això és
1: no,
0: banda.
1: No.
0: És que...
1: És que això és, podríem dir que és el que poden pensar... molta gent, o molts pares, no?
0: Bueno, si pensen, sí.
1: Si pensen.
0: No ho sé, sabem pensar.
1: Afortunadament també és veritat que teniu molt suport per part de moltes famílies,
0: sí,
1: que justament en aquest sentit,
0: home,
1: doncs,
0: clar,
1: també
0: perquè
1: perquè se n'adonen perfectament de la veritat. O sigui, que no és aquí, al igual que en altres lluites, com pot ser la medicina, no?, que tothom diu, ostres, amb el sou que tenen, pues, què volen més, no? No va per aquí la cosa, i això tu ho saps, no?
0: Sí, perquè les guàrdies mai estan ben pagades, no?
1: No, però que en el cas de l'educació...
0: En l'educació passa... el mateix, els viatges, etc. Però no lluitem tant per això.
1: No, és que no lluiteu per el sou,
0: No, per millorar un treball que revertirà en els fills, no?
1: Ahí
0: i
1: està.
0: Que modificarà la societat. Però és clar, tenim molts reptes, és que hi ha... Dins de l'educació, que és un sector tan ampli, hi ha molts reptes per subsanar, hi ha reptes. I aquest és un, però, bueno, tenir una educació de qualitat no és fàcil.
1: Educació de qualitat, i parlem d'educació de qualitat, educació pública, que és la
0: exacte.
1: Que, de fet, tu és la que
0: jo
1: has
0: defenso,
1: estat.
0: Jo defenso, sí.
1: És la que tu has estat,
0: sí.
1: Pràcticament. Sí,
0: perquè, però ha d'existir
1: l'educació
0: privada,
1: a veure, la Vall
0: del
1: Tenes,
0: també.
1: Com ja has explicat abans, primer era municipal i després ha passat a ser públic.
0: Sí, que... municipal vol dir que els pares pagaven una mica, era de l'Ajuntament.
1: Però no deixa de ser públic, igualment.
0: Sí, venien de Bigues, Riells, Santa Eulàlia, Lliçà d'Amunt i Lliçà de Vall. Els alumnes van fer aquest institut uns 9 anys abans d'entrar jo per... És que si no havien d'anar tots a Granollers, sortir molt d'hora, hi havia molta població i mira. I llavors hi han instituts a cada poble. Mm. I Santa Eulàlia s'ha quedat com l'institut públic, la Vall del Tenes de Santa Eulàlia.
1: Però a més també hem de dir que sí que és un centre amb un referent educatiu bastant important, perquè d'aquí a Caldes... Són moltes persones
0: sí.
1: I que a més, bé, tu ja coneixes molt, que han optat per aquest institut, tot i que hi hagi una distància i hagin d'anar doncs, a agafar cotxe, etc.
0: No és fàcil, perquè sí que hi ha parada, però no ben bé allà, però sí, els porten, es sacrifiquen els pares, s'organitzen, hi ha algun bus, també venen de Sant Feliu, de Caldes venen molts a fer el batxillerat, sí.
1: Ahí està, vull dir, és en aquesta batxillerat o últim cursos de la secundària.
0: Mira, han fet aquesta opció, no sé, no puc dir res. He tingut alumnes de Caldes molt macos, la veritat és que sí. Mm-hmm. Sempre he fet molta broma, i aquests que són els de Caldes, se'ls tenia com mimats, sí.
1: No, i a més, és veritat que amb aquests, també amb els pares has tingut molt bona,
0: sí,
1: relació.
0: Sí. Molt bé, sí.
1: Sí, doncs, creus que les noves generacions de docents, en aquest cas estem parlant de professors, no?
0: Sí.
1: Per exemple, els que vindran després, els que venen ara després de tu, creus que estan, o fins i tot podrien dir que quan tu has marxat, a jubilar, és perquè justament aquesta família que estava tan unida ja no hi eren. Ja no hi eren tampoc.
0: És
1: I que... això ha comportat de dir, ostres, pues, si tinc l'oportunitat de marxar ara, pues, ho faig ara. Perquè encara podies estar també altres anys.
0: Sí, perquè m'he jubilat anticipadament. Mira, els professors nous venen amb moltes ganes, connecten

0: Molt bé, jo me venia molt aquest darrer any amb molts professors nous. La veritat és que tenen un coneixement informàtic i de noves tecnologies brutal.
1: O sigui, sort que consideres que estan ben preparats, sí, per afrontar, sí, sí, una educació de qualitat.
0: Idiomes, molt, estan més ben preparats en aquest sentit que ho estàvem nosaltres quan vam començar. Ells parlen idiomes, poden fer classes en anglès, en francès, o sigui que en aquest sentit, molt bé. Jo m'imagino que es troben en una realitat d'aula de la diversitat complexa, i sobretot altres instituts que no seran a Caldes ni Santa Eulàlia, que la universitat no els ha preparat per això. Encara que es fa el curs d'aprenentatge per professors a l'antic CAP, que és el màster avui en dia, jo crec que per aquesta diversitat no et prepara tant, que s'hauria de fer més pràctiques, no sé, això ja no em correspon a mi, però que la diversitat, i després que si tens alumnes, bueno, amb moltes circumstàncies diverses, que clar, que potser abans també hi eren i no es mirava tant, no ho sé, però el cas és que ara qui no té una nomenclatura té una altra, saps? I és això, clar, tenen molt domini, saben preparar-se molt bé les classes i connecten molt amb els alumnes, però de vegades hi ha això, no? La realitat de l'aula és molt diversa.
1: Sí, perquè realment, a veure, estan ben preparats, però a la hora, en el moment que arriben allà, creus que també dominaran justament aquesta realitat? Que a vegades pot ser per aquí on pot trobar un problema.
0: Això s'aprèn, perquè a mi també em passava.
1: Al principi.
0: A mi em tremolaven les cames, tenia molta calor quan entrava a les classes i sí, era molta inseguretat i m'aprenia molt les coses perquè no em quedés ni una petita escletxa d'estona sense fer res, o sigui, sempre amb un plan B i tal. I jo penso que ells també ho fan, però que a poc et vas com imposant la teva persona i vas agafant com més seguretat, tu saps coses que ells no saben, no sé, saps?
1: Sí, a vegades vas amb la por, amb aquesta por de que... Perquè és una por que a vegades t'està venint per...
0: És millor tenir aquesta por.
1: Per una banda perquè dius... Que
0: és un estímul.
1: No, i que aquests nois o noies a vegades són rebels. I pot haver-hi una por amb aquesta rebel·lia
0: reventen la classe
1: i que te rebenta i que te
0: sí.
1: Tu aquí és on has de demostrar la teva fortalesa, perquè justament és ahí, i aquesta persona que acaba d'entrar, que és el que pot ser que potser també et va passar tu en un principi, però que això ho vas aprenent, no?
0: Aprendre a no enfrontar-te amb un alumne i menys davant dels altres, sinó baixar una mica, baixar, acostar-t'hi, treure-la fora, sempre hi ha estratègies, no hi ha cap fórmula, és el que et trobis cada dia. Nosaltres també som persones i no sempre tens l'estat d'ànim al 100%, i a vegades també vas, les últimes hores s'està molt cansat. Sí, això, tot això s'ha de prendre amb la pràctica, perquè arriben allà els... Jo he tingut companys professors de pràctiques al meu costat els darrers anys i sí que m'he donat compte que ho portaven molt ben preparat, però després la veu, tot això es va aprenent, també hi ha molts cursos, molta formació amb tot això.
1: Mira, justament això, què creus, o si creus que avui dia hi ha la formació suficient perquè el professor estigui ben format, o si falta, quina és aquesta formació que podria faltar?
0: Jo penso que formació acadèmica sí tenen, cadascú la seva, però...
1: Formació en quant?
0: Pràctica real.
1: Pràctica
0: falta...
1: real de ser professor, de dominar una classe, una
0: dominar
1: aula.
0: Dominar més eines de potser de gestió emocional, no? De saber, doncs, d'alguna manera fer-te com una mica, jo deia, pell d'elefant, que això no m'entri a mi, no em portar-m'ho a casa... perquè ensenyar no és només transmetre un contingut, també t'estàs ensenyant tu. Nosaltres estem fent una funció diària, llavors saber gestionar les emocions, val? Que vegin, com he dit abans, un moment de vulnerabilitat no és dolent, som persones nosaltres, però tampoc tant, saps? Perquè clar, mantenir l'equilibri en un grup de 30 adolescents que t'estan observant i que busquen una distracció per no fer classe, dius, mira, ja la tenim liada, aquest que ha dit, i avui ja no farem classe.
1: Exactament, aquesta podria ser una. Una altra és, a veure, de quina manera puc fer que aquesta persona, que és el professor, la professora,
0: Home, ja ha passat
1: jo pugui estar per sobre d'ella i que els altres ho vegin. Els altres són els companys, no? I aquí és on vosaltres heu de demostrar que això no... Que això no pot ser, que aquí no tot i que tu diguis que, a veure, que si ho feu bé, això és, podríem dir, xapó, no? Vull dir, en el sentit de que tu no alçaràs la veu, però també el
0: deixaràs. És més còmode rebaixar-se, és més còmode, que no mostrar massa autoritat i després ser injust.
1: És més fàcil ser...
0: Jo, per mi, sí. Mostrar-te, com he dit abans, una miqueta horitzontal, més proper amb ell... escoltar, perquè mira, quan escoltes i la gent diu impertinències, aquestes impertinències diuen més d'ells, no? Que si jo el renyo, ja diu, i al millor doncs podria ser que la resta de la classe es donin compte i diguin, home, t'estàs passant, això passa també, tenen criteri, els alumnes.
1: O sigui que si tu te poses massa fort, els altres...
0: És que, clar, no hi ha una fórmula, jo a vegades m'he hagut de posar massa forta i potser no m'ha sortit bé, de vegades sí. Bueno, avui en dia també tenim molts protocols. La gran sort de la meva experiència és que no m'he trobat gaires vegades amb això, perquè no per mi, sinó pel tipus de centre, pel tipus d'alumnes que venien doncs d'aquests pobles, les famílies, etc., doncs ja no es donen aquestes conductes de risc en general. Però si això passa, també hi ha uns protocols de com tens l'ordinador connectat, algú de direcció, la psicopedagoga, algú que vingui a buscar-lo, això ja existeix i això passa. O si està copiant en un examen, jo no puc. Si estan els exàmens de batxillerat, tothom allà amb les tongades en marxa, en silenci, no la puc liar, perquè si no jo el veig i jo aviso i el venen a buscar. S'ha d'intentar fer amb el màxim de discreció possible.
1: Però ho tindràs en compte després, clar, perquè tu t'has adonat que aquesta
0: persona
1: està
0: copiant. Home, un examen menys a corregir...
1: Clar.
0: Un menys.
1: I si ve, però ara, mira, un examen menys, però després vindrà, perquè dius tu, aquest no hi ha nota, i vindrà l'alumna, profe, com és que no tinc nota en aquest examen?
0: No, perquè ja s'haurà parlat també.
1: Ah, vale.
0: Sí, moltes vegades es desmunten.
1: Però això serà fora de classe, és una bona estratègia,
0: no fer-ho davant,
1: perquè és una manera també de deixar en evidència i encara pot sortir pitjor.
0: Sempre se'ls diu, però per què ho has fet? Com és? Quedo parada. Ostres, però si no calia, si l'examen era fàcil. Ja, però és que després es venen a baix.
1: Però clar, això ho fas a fora.
0: S'ha de fer fora, sí.
1: Eva, quina és la gran assignatura pendent que creus que hi ha ara en el sistema educatiu? Que segur que no només hi ha una, que pot haver-hi diverses.
0: Amb el sistema educatiu en general, sobretot aquí, no sé, jo crec que s'ha de procurar que els claustres siguin més estables, que no hi hagi tants canvis, Ara és que estan un any sí, l'altre any o mig any, més consens, no es pot canviar lleis d'educació cada legislatura. Els canvis en educació necessiten temps per madurar. Jo crec que s'ha de treballar, insistir, en que els alumnes no deliguin tant el pensament. Què vol dir això? Que no fem servir tant la intel·ligència artificial. O sigui, però és que sí l'hem de treballar, però hem de saber com. Jo ara mateix no sabria, perquè això em va venir molt de nou l'any passat i l'anterior, i no sabria com gestionar-ho. Suposo que m'hauria de formar en aquest sentit. O sigui, dir això, sobretot, claustres més estables, més consens, conèixer més els alumnes i treballar perquè... a veure com utilitzarem la intel·ligència artificial, perquè és el futur, vull dir, això està clar, no la podem obviar.
1: Però sempre tenint-la en compte com a ajuda, no com una altra cosa.
0: Però
1: que
0: hi és i anirà fins on ni tu ni jo sabem on arribarem. I... per tant, això hem d'evolucionar junts, no sé com,
1: però jo, modificarà tot. Però d'aquest tema també és veritat que s'està parlant com una cosa que serà perillosa, que se'n menjarà, vull dir que se'n... I amb això també són bulls, eh? Vull dir que,
0: sí, clar,
1: que
0: com no, tot, no?
1: Que no, és no, tot. No, és que no seran un, com un robot que es mataran i coses no. d'aquesta, que s'han revolucionat i tal. No. No. Mira, justament aquest matí jo he tret un tema en l'editorial, no? M'agrada sempre fer unes paraules del dia i justament tenint en compte a vegades el que, els titulars del dia i avui al Parlament, doncs és, o sigui, es parla dels resultats o s'agafa el tema dels resultats de les proves PISA.
0: Sí.
1: Com veu tu que sobre aquesta temàtica, què dius? Perquè justament, vull dir, arran d'això, jo també t'havia tingut en compte, no?
0: Vols dir que a Catalunya els nivells sí. són més baixos i els resultats són més baixos?
1: O sigui, es parla de diagnòstics, de tendència, de responsabilitats, i justament de milers de docents.
0: Bueno, doncs si això serveix perquè tots treballem més i incidim sobretot en aquest consens, en això dels claustres estables i amb la intel·ligència artificial, fomentem la lectura, els espais de silenci i tot això, si això ens serveix, o sigui, aquesta crítica, perquè no ho sé jo això, és que les estadístiques són estadístiques, no sé fins a quin punt hi ha manipulació política, és que ho desconec.
1: Mm-hmm.
0: Jo crec que les estadístiques de vegades ens poden fer mal, no? Jo crec que sí, hi ha alumnes de tota mena i hi ha molt bons professionals també que han estat alumnes fa pocs anys. Això de les proves PISA, aquests resultats ens podrien picar una miqueta i treballar millor, però s'ha de donar eines al professor i també certa autoritat.
1: Mm-hmm.
0: Jo crec que és resultat, si és que tot això és veritat, de la dispersió. Després hi ha com un 5% d'alumnes que no es compten, em sembla, amb les proves PISA per grup, perquè clar, pot ser persones que hagin vingut d'altres països, clar, tot això baixaria molt els nivells. És que és molt difícil de comptabilitzar.
1: Mm-hmm.
0: Com posar tot en un mateix sac, sumar i dividir el tant per cent? És que no ho sé. Després les notes també es podrien inflar amb altres comunitats, no ho sé. La veritat és que no ho sé, les estadístiques en aquest sentit em fan una miqueta de por. Poden servir per això, perquè com han sortit amb un sentit negatiu, per treballar millor a partir d'ara, d'acord, fem-ho així, ja està.
1: Clar, això ara tu ja, al respecte ja no t'es, podria dir que no te sents afectada, sí,
0: però m'interessa.
1: Però t'interessa, sí, i pots pensar en els que estan treballant.
0: Clar. M'interessa molt, és que no puc evitar-ho.
1: Home, tot el tema educatiu sempre lo portaràs a la vida.
0: Sempre.
1: Perquè, o sigui, 40 anys no te canviaran en un dia.
0: No, a més, pel que em diuen, es veu que de petita jo ja volia ser mestra, sempre ensenyava, fixa't. Anava de Savilonda.
1: O sigui que, no, de Savilonda no.
0: Jugant, no?
1: I fins i tot amb les nines que podries tenir, o amb altres, o amb les amiguetes. Ah, mira, amb els germans.
0: Amb els meus germans, sí.
1: Alguns més grans, altres més petits.
0: No, jo sóc la gran.
1: La gran.
0: Soc
1: la gran. Doncs clar, aquests eren els teus alumnes.
0: Els meus alumnes. Bueno, no eren fàcils, però sí, no ho sé. Deuria jugar això, m'imagino, sí.
1: I què diries, Eva, aquí avui? Comença justament... T'imagina't que tu ja no hi és i una persona que t'ha substituït és una persona que és recent, que és jove, doncs, i justament...
0: Està passant, perquè m'ho han dit.
1: Què diries? Aquí comença justament aquesta feina que tu deixes i que l'altra persona la comença, sigui dona, sigui home, és igual.
0: Què li diria? Oi, doncs mira, que no busqui ser un professor perfecte, que es prepari molt bé les classes... I una cosa pràctica, que sembla una tonteria però no ho és, que el dia abans sempre ha de mirar-se l'agenda, deixar-se la bossa preparada i deixar-se sempre les primeres classes ben preparades. O sigui, la bossa del dia abans no pots marxar amb les mans al cap. No. La bossa i saber què em toca demà. Em toca això, amb aquest grup, amb aquell altre, no? Això li diria sempre, que estigui preparat, que sigui una persona autèntica, propera i que vulgui escoltar els alumnes, que els vulgui escoltar, que doni la sensació i que sigui de veritat també, no?
1: Molt bons consells. Mentre tu has estat treballant, també has intentat fer altres coses com activisme, però també relacionat amb l'ensenyament. Justament va ser una fase o una etapa en la que vas participar com és la Universitat Popular de Caldes de Montbui.
0: Amb tu?
1: Sí, bé.
0: Mal Norbert.
1: Sí, o Lievana, vull dir que
0: la
1: tots...
0: Raquel.
1: La Raquel.
0: Puig.
1: Bueno, i després també el professorat, que també sí, sí, que, sí, que en aquest sentit. Doncs va ser justament en aquest... en aquesta primera etapa que va sortir d'això, va ser abans, el 17, any 2017,
0: sí.
1: Va ser com va sorgir a través d'un escrit impulsor, com era
0: quant
1: el Norbert.
0: Quant
1: temps, eh? Pues sí, ja han passat 17...
0: 9 anys.
1: I no ho sembla, eh?
0: No ho sembla,
1: mare
0: no.
1: Meva. Doncs el 2017 va sortir aquesta idea i que a través d'una altra universitat popular que ja estaven funcionant, com és en aquest cas era la de Granollers, no? És com si va sortir com un no agermanament, però a través de la de Granollers que es va fer el projecte i doncs a partir d'aquí va sortir endavant. Què ha representat per tu justament un projecte com aquest en el que has participat? I que després, com tot passa, pues arriba el moment que dius, ostres, la meva feina no em permet, el projecte és bo, però bueno, és el moment que arriba també, el moment que el mateix grup decideix, doncs, diu, bueno, arriba el moment del relleu i que entri un altre, no? Que això també sempre ha de dir. Però el fet de que sortís un projecte com aquest i que molts encara estan aquí a Caldes, sí. Ara ja no. Però no. En altres poblacions, mira, Santa Eulàlia...
0: A Santa Eulàlia, està. Precisament, va començar, em sembla, l'any passat. L'impulsor és un exprofessor de la Vall del Tenes que es diu Pep Nogueres i que també va parlar amb mi i amb altres participants de l'antiga Universitat Popular de Caldes i el vam, entre cometes, assessorar, una mica humilment assessorar, i llavors va recollir també professors que havien donat classes aquí i altres doncs, de la zona. I la veritat és que la de Santa Eulàlia està funcionant molt bé, amb professors com la Rosa Ribas, en matèries d'història de l'art, etc. Ara he dit ella perquè se m'ha acudit i és també una bona amiga. Jo crec que està funcionant molt bé.
1: O fins i tot algun professor que també toca, com és el Rubén,
0: exacte.
1: El tema de filosofia més actual. No,
0: sí,
1: no la teva
0: sí.
1: És més clàssica. La de...
0: Exacte. Sí, sí, sí, sí. Jo sempre vaig molt als clàssics, però ara últimament estic llegint més contemporània. Sí, la veritat. Tampoc molt, no? Però sí, la meva tendència ha estat als clàssics i és el que vaig fer a la Universitat Popular. El meu record i el meu balanç és molt positiu. I precisament d'això volia parlar per recomanar als joves l'arrelament al seu poble, fer comunitat, conèixer gent, és aquest l'associacionisme, el formar part d'entitats... Això en aquest sentit va molt bé, perquè jo també estava tan vinculada a Santa Eulàlia que sempre m'he mogut amb gent d'allà, la majoria després de tants anys, amics relacionats amb l'institut. I això també em va permetre doncs, conèixer-vos a vosaltres, parlar-me més aquí, a més ho tenia a prop de casa, conèixer altra gent, o sigui... que em va agradar molt amb l'aspecte acadèmic, doncs mira, tu ensenyes, et prepares, però l'aspecte humà és igual d'important, mm-hmm. O més.
1: Mm-hmm. Deixem perquè com ja quedem, estem a la recta final, no?
0: Sí.
1: Queden poquets minuts i arribem justament ara a la jubilació. Com has viscut aquests primers dies, aquests primers 15 dies d'estar jubilada?
0: Doncs la sensació és molt estranya, ho vaig dient a tothom perquè així m'ho començo a creure. És que si no em sembla que estic allargant l'estiu, saps? Que estic encara de vacances, perquè com els profes tenim tantes vacances. Doncs em sembla això, però clar, veig passar joves amb motxilles i tal i se'm fa una miqueta estrany.
1: És com un enyor en aquest sentit.
0: Un dia em va passar. Un dia perquè em van trucar de l'institut companys que no trobaven unes coses i vam estar parlant diverses vegades aquell matí, em sembla que va ser el segon dia. I aquell dia sí, que vaig dir, vaig, jo hi vaig, perquè si no, no... I després dic, no, home, no, que haig d'anar? Escolta, no ha vingut ningú, ells ja ho faran.
1: Clar.
0: Bueno, però ha estat un setembre, doncs, diferent per retrobar-me més a mi mateixa, jo què sé.
1: És
0: no,
1: aquest
0: sé, no?
1: Canvi.
0: És aquest canvi, sí.
1: Eva, què et fa més il·lusió justament d'aquesta nova etapa que comences?
0: Mira, a viure a poc. Jo ja sóc lenta per natura, doncs ara encara viuré més a poc. Prendre-m'ho amb calma, no llevar-me tant d'hora, perquè cada dia a les 6 i 20... Bueno, si més endavant sorgeix col·laborant amb alguna cosa de manera tranquil·la, doncs ja es veurà. Ara, de moment... un parell de mesos necessito també, tinc els meus germans que viuen lluny, doncs bueno, anar-los a veure, acompanyar la meva mare, perquè hi ha un meu germà que viu lluny i ella no, hi ha, no ha estat on ell viu, i estarem també uns dies. Bueno,
1: mira, jo,
0: viure a poc a poc.
1: Des d'aquí...
0: fer més esport...
1: Et deixo que passi uns temps, que puguis fer un viatge i tot de més, però
0: sí,
1: a partir...
0: també.
1: Te, mira, la proposta és que tinguis una secció de filosofia.
0: Bueno, ho farem.
1: Que serà molt xula, eh?
0: Segurament, sí.
1: Te l'aniré proposant.
0: De cara a l'hivern, doncs, podríem intentar humilment, no sé.
1: Ui, mira... eh? Pensa que ens quedem sense temps i jo me quedo sense preguntes, que m'havia fet un munt de preguntes d'aquestes ping-pong i sorpresa, i que ara no te les puc
0: doncs
1: fer.
0: Jo...
1: mira, me quedo amb l'última, un desig per la educació del futur.
0: Doncs mira, que impulsem a que els joves participin en el teixit cultural dels pobles, de les ciutats, dels barris, sobretot això, no? I que perquè s'humanitzin més, eh? Mm. Perquè no pensem tant de manera tan mecànica.
1: Doncs Eva, moltíssimes gràcies per compartir aquest viatge de més de 40 anys
0: sí.
1: d'educació, no? D'ensenyament.
0: Mira quants en tinc, si comences a sumar...
1: No, perquè vas començar molt jove. Gràcies per la mirada,
0: sí.
1: per la serenitat,
0: acabant.
1: Per la reflexió i per tot el que has sembrat a les aules. La jubilació és un canvi, sí, però també és una nova manera de continuar caminant, que sigui un camí de junt, de calma i de llibertat, Eva.
0: Un plaer, Conchi. Moltes gràcies.
1: I així arribem, crec que estem escoltant una música de fons que per mi és molt maca i perquè diu molt, és una cançó que parla del temps, de ser i d'acompanyar. No? Doncs així arribem al final del matí d'avui, un matí de memòria compartida. Hem celebrat mig segle de vida de la Penya Blaurana, mig segle de la Tortuga avui i més de 40 anys de l'aula amb l'Eva. Històries que ens recorden que el temps passa, sí, però també construeix, que cada any deixa una capa, una empremta i una manera de ser comunitat. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest fòrum, aquesta plaça pública de la ràdio. Demà hi tornarem amb més paraules, més cultura, més debat i més vida. Que tingueu molt bon dimecres.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament es mostra disposat a dur a terme la climatització dels centres educatius de Caldes. La intenció del consistori és assumir-ne l'execució i el finançament directament des dels comptes municipals per tal d'accelerar la instal·lació dels aparells de climatització als centres educatius calderins el més aviat possible. D'aquesta manera, tots els centres s'assumirien a l'Institut Manolo Hugué, que ja ha estat assenyalat pel govern de la Generalitat com un dels 100 centres prioritaris a Catalunya per climatitzar. A Caldes hi ha actualment 10 centres de culte, segons les dades actualitzades del mapa religiós de Catalunya que acaba de publicar la Generalitat. L'any passat al municipi hi havia 10 centres religiosos. La gran majoria, 7, corresponen a l'Església Catòlica, però també hi apareixen registrades dues esglésies evangèliques i una mesquita. El mapa, val a dir, no ha variat gaire els últims 5 anys perquè ja hi apareixen tots aquests centres de culte. Aquesta tarda es presenta el cartell del programa de la Festa Major 2026. Serà a partir de les 6 de la tarda en un programa especial de Ràdio Caldes durant el qual es desvetllaran els detalls del programa d'aquesta edició. Una edició especial del programa La Taquilla amb Jordi Graví i Ferran Devesa des de la plaça de la Font del Lleó servirà per anar enumerant i explicant les novetats d'aquest programa. Durant una hora explicaran el més destacat de la programació d'aquesta Festa Major, que a més s'amplia de dies perquè el festiu local serà divendres 9 d'octubre i dilluns també serà festiu, coincidint amb el 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat. Tots els detalls a partir de les 6 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat. I la Biblioteca de Caldes acull aquesta tarda un taller d'assertivitat lingüística. L'activitat gratuïta, organitzada per la Plataforma per la Llengua, té com a objectiu donar eines i consells per tal de superar l'hàbit de canviar de llengua i defensar l'ús del català en el dia a dia, una dinàmica que es farà a través de treballs de diverses situacions quotidianes. El treball i el taller serà a 6:45 de la tarda i cal inscripció prèvia a través de la web de la Biblioteca. I acabem amb el temps. Ahir dimarts les temperatures màximes van donar un respir i van baixar fins als 27 graus en una jornada que es va mantenir estable i assolellada. Avui dimecres continuarà aquest temps estable amb cel ben clar durant bona part del dia i sense precipitacions. Les temperatures es recuperaran lleugerament. La mínima se situarà al voltant dels 20 graus i la màxima arribarà una miqueta més enllà, als 29. El matí serà assolellat i l'ambient s'anirà fent més càlid a mesura que avanci la jornada. A la tarda es mantindrà el cel serè, amb temperatures encara agradables, i al vespre serà tranquil. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Aquest dijous, ple municipal. A partir de les 7 de la tarda, segueix en directe a través de Ràdio Caldes la sessió plenària de l'Ajuntament. Quins són els projectes, les iniciatives i les propostes de les diferents formacions polítiques? Quins són els principals temes de debat? Estigues al dia de l'activitat política de Caldes de Montbui. Recorda, dijous, a partir de les 7 de la tarda, sessió plenària de l'Ajuntament de Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre, a les 7 de la tarda, segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Bon dia, iniciem un nou Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre que fem el Ferran Monter del Control Tècnic i qui us parla, Anna Pineda. Doncs al Vivències d'aquesta setmana us presentaré tres temes. Al llarg de la setmana he anat parlant amb diferents professionals de la casa i ara els podrem escoltar tots tres. En primer lloc podrem escoltar la Mònica Miguelet, que és psicòloga de la Fundació Sociosanitària Santa Susanna, i hem parlat amb ella amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, que se celebra el 21 de setembre. En segon lloc parlarem del dol i els infants, amb la psicòloga Andrea Bayrater de la Fundació Santa Susanna, del Servei d'Atenció al Dol i les Pèrdues. I en últim lloc parlarem amb la Pilar Loncan, membre del CEABOC, el Comitè d'Ètica de Vallès Oriental Central, amb motiu de l'activitat que es va realitzar aquesta setmana també del Club de Llegir per Sanar, dedicada al llibre Seràs la Vall d'Irene Rubio. Doncs aquest és el Vivències d'aquesta setmana.

0: Ens acompanya ara la Mònica Miguelez. La Mònica és neuropsicòloga, és treballadora de la Fundació Sociosanitària Santa Susana. Bon dia, Mònica.
1: Hola, bon dia, Anna.
0: Mònica, t'hem convidat perquè el dia 21 de setembre se celebra el Dia Mundial de l'Alzheimer i volem parlar, doncs, precisament de l'Alzheimer. Ens expliques què és l'Alzheimer, en què consisteix?
1: Bé, l'Alzheimer és una malaltia que provoca demència. És una de les possibles causes de demència. Però en si la paraula demència és com una categoria molt més àmplia que no només l'Alzheimer. Segurament l'Alzheimer és la que més sentim perquè és la causa més freqüent de demència.
0: Per tant, dic una persona que té Alzheimer, i si podem dir que si una persona té Alzheimer té demència, però no tothom que té una demència té Alzheimer.
1: Exacte. Aquesta és la relació, no?, entre aquestes dues paraules. Sí, sí.
0: Això que dius que és la més estudiada, per què? Per, hi ha algun motiu que s'hagi estudiat més l'Alzheimer?
1: Aquesta és una opinió meva dels motius que poden haver fet, no?, que els estudis s'hagin concentrat més en la malaltia d'Alzheimer. En ser la més freqüent, la que la prevalença en la població és la més alta, segurament hi havia aquesta necessitat, no?, de saber quines eren les causes, quins eren els mecanismes, quins eren els possibles tractaments, no?, més adients i més eficaços per a aquesta etiologia, no?, per a aquesta causa de demència. Va ser també una de les demències més ben descrites, no?, pel doctor Alois Alzheimer, que per això té aquest nom, no?, un neuròleg que a començaments del segle XX, doncs, va descriure molt bé una pacient que ell tenia. I suposo que a partir d'aquesta descripció tan detallada és que es va començar això a generar l'interès per ser estudiada.
0: Hi ha moltes persones que tenen demència? És una cosa que va en augment?
1: En números globals va en augment perquè va de forma paral·lela a l'envelliment de la població. No? En aquelles societats en què la població gran és cada vegada més abundant en proporció, òbviament una malaltia d'Alzheimer o qualsevol altra demència, doncs la proporció de persones, no?, doncs el número de persones que pateixen aquest tipus de malaltia també va en augment.
0: Hi ha més probabilitats, però també és veritat que hi ha casos en persones cada cop més joves, no sempre està associat a l'envelliment.
1: Sí. En el concret de la malaltia d'Alzheimer sempre hi ha hagut casos de persones joves. Persones joves ens podem pensar en persones de 50 anys, de 60 anys, fins i tot algunes molt més joves. Aquesta pacient que us comentava de la primera descripció del neuròleg Alzheimer tenia, si no recordo malament, eren 39 anys. Una
0: molt jove.
1: Molt jove, molt jove. I d'aquests casos sí que es presenten, no és el més freqüent. El més freqüent és que sigui en persones a partir dels 60-70 anys.
0: Mònica, quan hi ha una sospita, aquí passa alguna cosa? Quins són els primers símptomes en cas de demència?
1: A veure, són diferents, no tenen per què donar-se sempre tots. Tal vegada el més conegut és quan aquella persona, no?, repeteix preguntes o explica sempre les mateixes coses, parla molt de coses del passat i no tant de coses del present, no?, de fets o coses que han fet o que han de fer. Però a banda d'aquest problema de memòria, en ocasions, i ara parlo de demència en general, no només de malaltia d'Alzheimer, sí que poden haver canvis en la personalitat, en el caràcter d'aquella persona. Podria ser un símptoma com d'alerta. Poden haver també un abandonament o una descurança en el seu aspecte físic o en la seva forma, no?, de fer les coses, de vestir. Poden haver irritabilitat, pot haver dificultats a l'hora d'expressar-se quan parla o de comprendre, o un raonament que sigui una miqueta il·lògic o diferent d'aquella forma de pensar que tenia la persona. Aquests serien potser els trets o els signes com més d'alerta, per dir alguna cosa.
0: Possible, sí, no tenen per què donar-se tots, eh? Podria ser que només fossin uns quants d'ells.
1: Exacte, no tenen per què donar-se tots, només amb algun d'ells podria ser, i òbviament sempre s'ha de descartar que no hi hagin altres motius per aquesta, per exemple, aquesta pèrdua de memòria. Hi ha factors que poden modificar, no?, el rendiment nostre de memòria sense que hagi d'haver-hi una demència darrere.
0: Què s'ha de fer quan es detecten uns quants d'aquests avisos, no?, d'aquestes senyals? Què hem de fer? On hem d'anar?
1: L'ideal és consultar-ho, informar-ho als nostres, als professionals que tinguem de salut més de referència, qui tingui doncs més confiança amb infermeria o amb el medicina de família, a l'ambulatori. Aquest seria el primer pas.
0: D'acord. Mònica, des de la Fundació Santa Susanna i des de la Fundació Sociosanitària Santa Susanna es fan diferents activitats, no?, tenint en compte les demències. Parlem de prevenció. Quines activitats es fan a nivell de prevenció per evitar que aparegui o que retardin els símptomes?
1: Si parlem de prevenció, jo diria que a la Fundació Santa Susanna es fan moltes iniciatives. Hem de pensar que la prevenció sempre vindrà de la mà d'activitats que mantinguin una activitat intel·lectual de la persona, per tant, tot allò que té a veure amb tallers de memòria, amb activitats de pensar, de jocs, de taula, de tertúlies, de conferències, de xerrades, de tallers, tot això estem, no?, posant en pràctica totes les nostres capacitats cognitives. Totes aquestes activitats serien una part. Una altra part seria tot el que té a veure amb promoure l'activitat física, per tant, tot, no?, la marxa nòrdica, activitats que es fomenten per tenir una activitat motora, motriu. Això també és un dels pilars de la prevenció de la demència, perquè cuida tot el que és la salut cerebrovascular. I un altre punt molt important i que de vegades passa desapercebut és tot el que té a veure amb la relació social. El fet, no?, de combatre l'aïllament de les persones, especialment quan ens fem grans, tot això també fomenta un bon funcionament neurològic i un bon funcionament cerebral.
0: De fet, de les tres coses que has esmentat, suposo que el que més tenim consciència a la població és l'activitat mental cognitiva, no? D'això ho associem claríssimament, però potser ens descuidem, ens oblidem que una bona salut física, no?, estar actiu físicament i socialment, com dius, jo crec que sí que els tenim una mica més abandonats, no som conscients del que implica cada una d'aquestes activitats que podem fer.
1: Exacte, sí, sí. I a banda d'aquestes dues coses, també com a prevenció, un bon dormir és molt necessari, perquè el cervell descansa i és el temps que té el cervell per eliminar aquells residus, no?, aquelles molècules que ja no, que ha de fer fora, i per tant no s'acumularan en el nostre cervell, i també una bona alimentació.
0: Ah, doncs prenem nota i ho tenim en compte. Mònica, i a nivell d'intervenció, quan ja s'ha detectat una demència, què es fa des de Santa Susanna? Com s'intervé tant amb les persones que tenen una demència com les persones que conviuen amb ella o les persones que s'hi relacionen?
1: Aquí la diversitat és àmplia, d'activitats i serveis que s'ofereixen a la Fundació. Podríem mencionar, no?, que en el moment que hi ha una detecció, un inici de demència, doncs existeixen activitats cognitives pròpiament. Existeix el programa d'estimulació cognitiva que engloba no només la cognició, sinó, com dèiem, l'activitat física, la relació, aquestes oportunitats, no?, d'interacció, i això es pot fer en hospital de dia, però també és una de les actuacions que es realitzen des del centre de dia. Aquí ja sí que dependrà, doncs, en quin estadi de la demència es trobi la persona, doncs s'enfocaran les activitats amb una intensitat o amb una altra. Això el que seria de cara als usuaris. Òbviament, a la Fundació no em puc descuidar tot el que hi ha dels recursos més d'internament per quan hi ha algun problema de salut, que la persona amb demència es desestabilitza i cal controlar aquell símptoma o cal, no, mitigar-ho, doncs, també hi ha tot un desplegament. I un altre recurs, no, que ofereix la Fundació seria la residència. El fet de que una persona, per la dependència, no, generada o a conseqüència de la demència, aquella persona que ja necessita molta ajuda per les seves activitats diàries, doncs, que pugui tenir un lloc, no, on viure, on la família, doncs, també hi és present, no, i una miqueta es comparteix aquest cuidar a la persona entre els professionals i la família.
0: Tant la residència com el centre de dia no són exclusius per persones amb demència, però sí que és veritat que són recursos que tenen molt present, no, la possibilitat de que una persona gran tingui una demència i com tractar-la.
1: Sí, gràcies, Anna, per aquest matís, perquè crec que és molt important. No? En ocasions, jo crec que és freqüent que pensem que en una residència només hi ha persones amb demència i no, són recursos que també persones sense demència hi són. Però sí que quan la persona presenta demència necessita unes característiques, no? unes condicions mínimament diferents perquè facin, doncs, que aquella persona tingui la mateixa qualitat de vida.
0: Mònica, quan una persona té una demència, que li canvia el món, però també canvia una mica el món de totes les persones, la família, no?, que conviu amb ella, què es fa per atendre les famílies?
1: Se les acompanya, independentment del recurs on es trobi la persona que té demència. Jo crec que la Fundació, aquest és un dels forts que sempre ha tingut històricament, que s'acompanya a la persona que cuida directament, que nosaltres li diem el cuidador principal, i també a tot l'entorn que envolta aquesta persona. No? De vegades, doncs, s'amplia els fills, s'amplia els germans, no? Si és un, a tots. S'acompanya des dels professionals i específicament també creem, no, uns espais de grup de suport per al cuidador principal o a les persones del seu voltant per trobar un temps, un espai dedicat a ells pròpiament, que els faci seus, on aprendre sobre la persona o sobre la malaltia de la persona a la qual estan cuidant, per poder entendre quines situacions poden trobar-se, no, a casa o a la residència, i també per aprendre estratègies per conviure i sostenir el millor possible, no, a aquest cuidar d'una persona que t'estimes i que veus que va perdent capacitat.
0: I a nivell dels treballadors o voluntaris que poden interferir en els diferents serveis de Santa Susanna, què es fa?
1: Sobretot formació, eh? I pot ser una formació, diríem, estructurada, en forma de tallers, en forma de cursos, de xerrades, no? Però també hi ha tota una formació implícita que es dona en el dia a dia, tant en els voluntaris, no? Les persones voluntàries, en el seu fer, la seva acció voluntària, doncs també hi ha aquest acompanyament i aquest anar aprenent, i en els professionals, òbviament, també.
0: Mònica, el dia de l'Alzheimer és el 21 de setembre, però cada dia de l'any, no?, s'acompanya persones amb demència i les seves famílies.
1: Sí.
0: Cada demència és diferent, no? Ja has comentat que hi ha molta diversitat. També has comentat que una persona pot estar a un nivell més inicial o un nivell més avançat, que per tant no es pot generalitzar, però hi ha algun consell o alguna cosa a tenir en compte que puguem dir això sí que ho ha de tenir en compte tothom?
1: A veure, és una pregunta complicada de contestar per trobar una resposta única. Si puc dir alguna cosa seria enfocar-me en el que és el cuidador principal, la persona que cuida, no, més intensament, que porta més temps amb la persona amb demència, sobretot que tingui present que si vol cuidar s'ha de cuidar. I per poder estar bé el que necessita són espais propis on fer aquelles coses que li agraden sense haver d'estar pendent de la persona que cuida, i espais d'autoaprenentatge i de gestió de les emocions, no, que li genera això. Espais on poder compartir les seves vivències, espais on poder escoltar d'altres, no? I tant pot ser un grup de suport a cuidadors, per exemple, com pot ser fer una passejada per la muntanya o aquella activitat de ballar que tant ens agrada. Això seria com un imprescindible, no? Procura mantenir una d'aquelles activitats que a tu t'agraden molt, tot i que estiguis cuidant una persona que té demència.
0: Doncs tindrem en compte aquest consell, de mantenir una bombolla d'energia per recarregar les, no? les bateries.
1: Les bateries, sí.
0: Mònica, com es planteja el futur? La investigació avança en aquest camp? És optimista?
1: Mira, jo penso que en aquest últim any i mig, dos anys, hem fet un gir d'optimisme. Durant 20 anys, des que van sortir els anteriors, no?, tractaments farmacològics, no havia sortit cap altre medicament amb prou potència, no?, terapèutica com per tirar-ho endavant. Segurament que moltes persones van sentir parlar a començaments d'any de dos medicaments nous que encara estaven pendents d'aprovar-se aquí a Europa. Ja estan aprovats, falta doncs, que segueixin tot el procés propi d'un medicament que ha de sortir a mercat a nivell d'Espanya i que després entri en el que és la cartera de serveis de salut, dels medicaments concertats, diria, vale? Com la resta de medicaments que anem a una farmàcia amb una recepta. D'acord? Però sí que, a banda d'aquests dos medicaments, hi ha moltes investigacions. En una de les últimes jornades que jo vaig participar, explicaven que s'estaven estudiant més de 200 molècules diferents a nivell global de tot el món. Per tant, jo penso que això és un camp molt, molt ampli. I a banda de tota la recerca que pugui haver farmacològica, s'està fent molta recerca també en el que és la detecció. Hem viscut com a través de el que diuen biomarcadors, això vol dir molècules que tenim en el nostre cos que ens poden, no?, indicar que sí que hi ha una malaltia de les que provoquen demència. Això d'aquí se n'ha avançat molt. En aquests moments, només de fer una analítica de sang, poden detectar quins nivells hi ha d'una proteïna concreta i determinar si l'origen de la demència n'és un o n'és un altre. I també s'està fent molt en tot l'àmbit de la prevenció. Jo crec que el futur també va per aquí. Ara es comença a parlar de salut cerebral i centres de salut cerebral. Jo crec que aquí també serà tot un desplegament, no?, de recursos, de serveis, per procurar, doncs, que, com que la nostra població cada vegada serà més gran, doncs poder prevenir al màxim de persones que acabin tenint demència.
0: Doncs d'acord, Mònica, t'agraïm la teva col·laboració.
1: A vosaltres per convidar-me.
0: Ens acompanya ara l'Andrea Weirather. L'Andrea és psicòloga de la Fundació Santa Susana. Bon dia, Andrea.
2: Bon dia.
0: De fet, ets la psicòloga del Servei d'Atenció al Dol i les Pèrdues de Santa Susana.
2: Exacte, sí, sí, és el que estic fent ara des de la Fundació, a través del tanatori que tenim aquí a la Fundació, i és el que fem, sí.
0: Andrea, Servei d'Atenció al Dol i les Pèrdues... Clar, per què la Fundació es dedica a acompanyar el dol?
2: Bueno, és aquesta idea, aquesta filosofia del camí on s'acompanya les persones en els finals de vida, en l'envelliment, però després hi ha tot l'acompanyament a les famílies per poder fer un comiat i les persones que ho considerin o ho necessitin o vulguin assessorar-se se'ls pugui acompanyar en el dolor per la pèrdua. Que això del dolor per la pèrdua engloba molts factors, perquè no només pot ser per la mort d'una persona, també poden ser altres elements.
0: Per exemple, quan dius que es pot produir un dol que no sigui només per defunció?
2: Bueno, hi ha quan es trenca una parella, no?, la família que no s'ha pogut formar o s'ha trencat aquesta pèrdua durant un divorci, una separació... les pèrdues més socials, com la feina, de sobte trobar-te en una situació en què bueno, socialment no és fàcil de gestionar, depèn, això és molt personal de cadascú. Hi ha gent que una pèrdua la pot viure doncs, com algo bo, entre cometes, en aquest sentit. No parlo de la mort, sinó d'aquesta altra tipologia de pèrdues, però hi ha altres persones que això els hi pot afectar molt.
0: Clar, a vegades un pot refer-se dintre d'un canvi vital, es pot refer per si sol o pot, no, superar aquest canvi, però d'altres persones necessitaran l'ajuda d'un expert.
2: Sí, l'ajuda d'un expert, entendre que a vegades estem molt identificats amb la nostra pròpia identitat o la nostra pròpia idea de com hauria de ser la nostra vida, i llavors quan es trenquen aquestes elements que han conformat la nostra idea de com hauríem de ser o com hauríem de funcionar o com hauria de ser tot plegat, doncs llavors entrem en crisi. Llavors la crisi, doncs hi ha gent que li... Bueno, hi ha gent que té una espècie de força interior i coses, o no sé, té recursos o maneres d'afrontar-ho que tiren davant i se'n surt, i d'altres que diuen, uf, ara mateix no sé per on. Llavors, bueno, aquí estem.
0: Exacte, quan hi ha algú que necessita ajuda, que no sap com afrontar aquest canvi, des de la Fundació s'ofereix aquesta ajuda individual, Andrés?
2: En aquests casos seria més individual. Després, l'ajuda que s'ofereix des de la Fundació és individual, vull dir, una atenció individualitzada amb mi. Després hi ha grups de suport, que ja és més el que anomenem amb el dol i les pèrdues, els grups de dol, però això ja sí que són més plantejats amb la pèrdua de la persona, d'un ésser estimat, i aquests grups que s'acompanyen i hi ha una ajuda mútua. I després també fem això, activitats que potser doncs, parlem de la mort o parlem de les pèrdues, depenent, i poden també ajudar les persones, donar idees, no sé.
0: D'acord, Andrea. De fet, la setmana passada l'Assumpció, no?, va explicar una mica el projecte El Camí, que tu també ara en feies referència, i en el teu cas, doncs, no, hi hauran tres activitats en aquesta tardor que fan referència a acompanyar, sobretot en aquests moments de dol. Sembla que fem una mica de repàs de les tres activitats, les anomenem i posem dates?
2: Sí, sí, fes. Vols que les faci jo?
0: Sí.
2: Val, les farem les que fem des del servei del dol i a les pèrdues, diguem-ho així, servei d'atenció al dol i les pèrdues, les fem els dimecres a la tarda. Llavors, el 30 de setembre, a les 5:45, farem una de parlar sobre el dol infantil, com acompanyar els infants quan hi ha la mort, sobretot estem parlant, vull dir, ens centrem més aquí, la mort d'un ésser estimat, com acompanyar-los. Després farem un cafè de la mort, que és un tema que es va començar a obrir la temporada passada, i això serà el 28 d'octubre, també a 5:45. Llavors aquí doncs, parlar de la mort, bueno, i fem un cafè, llavors a veure quins dubtes, com... No? La gent que pugui expressar, perquè com també és un tema que ens toca una mica, bé, ens costa una mica parlar-ne, i la nostra pròpia mort, i quina por tenim, o les pors de que es morin altres, bueno, doncs un espai on la gent pugui expressar-se. I el 16 de novembre, 5:45... Ai, perdó, el 25 de novembre, perdó, a 5:45 també, doncs, parlarem del dol, com podem gestionar el dol quan un estimat ha mort al Nadal, no? I què podem fer? Llavors aquí estic plantejant, encara no la tinc del tot preparada, potser farem alguna activitat, no sé, ja veurem què fer.
0: Bueno, encara queden dies pel novembre. Centrem-nos en l'activitat d'aquest mes, acompanyar els infants davant la mort d'un ésser estimat. Clar, jo no... recordo explicar a persones de quan eren petites, doncs, que abans la gent es moria a casa, i quan eren petits, doncs, els infants veien amb més naturalitat el tema de la mort, no? Perquè convivien unes hores amb el difunt al propi domicili. Però això ha canviat. Jo no sé quin és, en general, quina és l'experiència, però sí que es planteja aquesta necessitat d'acompanyar els infants.
2: El tema jo crec és que mai se'ls ha acompanyat. Llavors, quan tu parles amb gent de... més gran que nosaltres, i parlen d'això d'haver vist a l'àvia o a l'avi que estava al llit, i això, ells ja expliquen com el fet com alguna mica xocant, i és aquest no acompanyar. Llavors potser el que estem ara és dir, bueno, els nens també són personetes i tenen... Clar, no naixem apresos. Tot el món que ens construïm en el construïm a través de les vivències i els aprenentatges i el que ens ensenyen i el que ens expliquen. Llavors, bueno, pues és parlar-ne amb els nens, explicar-los què està passant, si hi ha un mort... Bueno, antigament, si hi havia un difunt a casa, pues acompanyar-los i dir aquest és l'avi, l'àvia, no? Què està passant, què estem fent, per què estem fent-ho així, etc.
0: Sí que ja ha canviat ara una mica la literatura, no? S'han anat ampliant temes que parlin sobre la mort, però és veritat que segueixen un tema poc atractiu o poc comú.
2: Bueno, però això és un problema social. Si ja ens costa entre nosaltres parlar-ne, pues no, parlar-ne amb els nens jo crec que en costa més. Però tot depèn de les famílies. Hi ha gent que ho porta amb molta naturalitat i en parla i llavors aprofita en certs moments per parlar-ne i els nens puguin expressar els seus dubtes. I d'altres pues, es troben com que ja un mateix ja té certa por a parlar-ne.
0: Resistències,
2: dubtes, i si millor potser no parlar-ne perquè així pues, ell, el nen...

0: Fills treballa amb infants, que són dos temes molt diferents, perquè en el fons el que treballa en infants potser té unes preguntes, molt, vull dir, que no són els seus propis fills, els que, però bueno, no? Però qui tingui infants, o potser una persona que ha patit també durant la infantesa aquestes experiències i s'ha quedat amb aquelles idees infantils i potser ara necessita també escoltar què li va passar, o no sé, depèn.
1: D'acord, Andrea. I en què consistirà aquesta sessió? Es pot fer una mica d'espoiler, un avançament?
0: Bueno, la idea és parlar, bueno, a través de literatura específica sobre el tema, que n'hi ha molt poca, que això també és un dels grans temazos, és a dir, com pot ser que hi hagi tanta poca literatura sobre, no per parlar contes i això, cada cop n'hi ha més, però literatura per acompanyar els professionals o la gent sobre el tema n'hi ha molt poca. El que passa que aquí tenim gent que ha fet grans feines, llavors, basant-se en aquests treballs, bueno, entendre una mica com és el funcionament de la ment infantil, no? Per poder entendre els conceptes. Llavors, que sempre quan acompanyem un infant hem de tenir en compte que la seva ment no és com la dels adults.
1: Depèn de l'edat que tingui, doncs variarà molt, no? L'edat de l'infant.
0: Sí, vull dir, segueix aquestes idees de l'evolució del desenvolupament humà, no? De la ment. Llavors, a partir d'aquí, pues, si té aquesta edat, pues, hem d'anar més per aquí. Si té aquesta edat, ja podem introduir aquests conceptes i què pot passar si els expliquem certes coses o no. Vull dir, com pot ell interpretar. I a partir d'aquí, bueno, pues, si durant el dol, vull dir, quan hi ha una persona estimada que ha mort, pues, sobretot si el vincle ha sigut molt fort i molt, molt significatiu, a partir d'aquí, quines ajudes o quines senyals ens poden donar pistes de que aquest nen, pues, potser se l'ha d'escoltar, que t'està intentant dir, bueno, que això... Jo no donaré respostes a això, sinó que tu has d'estar com a acompanyar un nen, pues, atent a aquestes petites coses que el poden ajudar i que poden ajudar.
1: Clar, jo ara pensava, potser no tots els infants han viscut encara la pèrdua d'un ésser estimat, no? Però sí que és una cosa que acabarà passant, perquè les persones ens morim, no? Per tant, els infants no s'escaparan d'això. Però sí que pot passar que un infant hagi conviscut amb aquesta experiència, amb el cas d'una mascota, que és fàcil, no? Doncs que tenim un animal de companyia i s'ha mort, o coneixem que s'ha mort l'avi d'un amic, no? També pot passar que a vegades sigui a través d'animals o d'experiències dels altres.
0: Sí, els animals, la mort d'animals, o a vegades els nens que estan més en entorns rurals i això, que els veuen més el fet de que hi ha animals que es moren, recullen animals i se'ls moren, o volen salvar un animal ferit, o això, un animal que ha conviscut a casa i acaba morint-se. És un bon moment per introduir tots aquests temes, per poder anar a parlar, per poder explicar què és la mort, per poder fer cerimònies o rituals, o com vulgueu dir, bueno, com cadascú li vulgui dir, de comiat, no? I parlar, i que el nen expressi i introduir aquest tema, no? Que potser, com tothom sap, socialment cada cop estem més com allunyats de la mort, com si una mica no vulguem mirar cap allà. És un bon moment.
1: D'acord, Andrea, doncs convidem tothom qui vulgui el dimecres dia 30, 5:45, a l'Espai Horitzó, a l'edifici El Camí, a l'activitat que portaràs a terme, acompanyar els infants davant la mort d'un ésser estimat. Gràcies, Andrea.
0: Moltes gràcies, Anna.
1: Doncs el passat dilluns 21 de setembre va haver-hi una nova edició del Club de Lectura Llegir per Sanar a càrrec del CEBOC, a l'Espai El Camí, a l'edifici El Camí. I per això ens acompanya avui la Pilar Loncan. Hola, Pilar.
2: Hola, bona tarda, Anna.
1: En aquesta ocasió, quin llibre veu comentar?
2: Mira, vam comentar un llibre que porta per títol Seràs la vall. La seva autora es diu Irene Rubio i és un llibre que ha estat premiat, té el Premi Documenta de l'any 2025 i no es va editar, no ha sortit, per tant, a poder-lo adquirir fins al maig d'aquest any. I és un llibre molt diferent de tots els que hem fet. Tu ja saps que Triem llibres que tinguin un sentit relacionat amb la

0: a la naturalesa humana, els valors humans, les maneres de com fer societat, com fer un món més humà. I, per tant, forma part també d'aquest escenari, però és un escenari diferent a tots els altres que hem triat.
1: Per què ho dius, això, que és tan diferent?
0: Bueno, és diferent perquè, en primer lloc, es tracta d'un llibre que l'ha escrit una persona, la Irene Rubio, és una persona relativament jove, de fet, deu tenir uns 45 anys, i realment és una estudiosa de les llengües, és una lingüística, de fet. De fet, ha fet coses com un postgrau de política lingüística i gestió del multilingüisme. Però el més rellevant és que aquesta persona era natural o va passar la seva infantesa i joventut en una zona, diguéssim, més rural, que degut als seus estudis va acabar a Barcelona i després d'un temps de treballar a Barcelona va considerar, ara llegeixo literalment el que posa la
1: contra
0: o la part interior, diu: després d'uns anys a Barcelona, encadenant feines precàries, vaig tornar al poble desencantada de la deshumanització de les grans ciutats. I actualment està treballant com a professora de català, de literatura catalana més aviat, llengua i literatura, a secundària. Però també és molt activista cultural en el municipi en el qual habita, que no el diré perquè tampoc ho sé, i gestiona molts clubs de lectura. Bàsicament és una persona molt inquieta per les formes de viure actuals que té la nostra societat. I en aquest llibre planteja unes formes de viure que ens crida l'atenció i que ens fa pensar. I això crec que com a comitè d'ètica que busquem aquest accent, no?, d'entendre les persones, el com són i el per què i el com ens podem apropar com a professionals, com a persones també, a les condicions tan diverses que té l'individu, doncs ens pot ajudar.
1: Bueno, de moment has fet una bona presentació, no? Desperta l'interès per llegir-lo. Explica'ns breument de què va el llibre, sense resoldre cap misteri, però una breu presentació.
0: Doncs, a veure, és una obra que en realitat hi ha tres elements. Jo diria que bàsicament es basa en tres elements. Un és la identitat personal, com es forma la identitat de les persones i com els entorns delimiten o condicionen aquesta identitat. I, per tant, els entorns que són el territori, quin valor té aquell territori o què pot generar determinats territoris, siguin rurals o siguin més urbans. I dins dels urbans, evidentment, també hi ha una gradació, tot i que ella es focalitza molt en algun aspecte molt concret. I l'altra qüestió és el pes que té la memòria existencial, que diu, dels nostres avantpassats, i sobretot els més recents, no? Els nostres pares, els nostres avis, com acaben influint en la nostra manera també de ser. No? I en aquest context, que diria jo, aquests són tres temes importants de la condició de les que ella parla, m'agradaria també assolir, potser presentar com està organitzat el llibre, que també és important.
1: D'acord, doncs vinga, explica'ns.
0: Tres apartats, diríem. Mas, són tres apartats que tenen uns nombres, ja veuràs tu els noms que té, ja t'ho pots esperar. El primer, el títol. El títol es diu A la Vall Seca. A la Vall Seca. Bueno, el títol es diu Seràs la Vall, simplement. Vale? I la presentació és Tu seràs a la Vall Seca. Seràs la Vall, ja penses, bueno, què vol dir això, Seràs la Vall, no? Després, quan acabes de llegir el llibre, ho entens. però per entendre-la has d'haver llegit tots els capítols. Tinc que avançar de que no és un llibre fàcil de llegir. El primer apartat, sobretot el primer capítol, diríem, va estar complicat d'entendre, ja explicaré una mica el perquè, però es tracta d'allò d'aguantar, no?, d'alguna manera, sostenir aquesta curiositat, perquè és el que vol dir, i després vas entrant a poc en les condicions que ens vol transmetre. Però el primer espai costa. Llavors, el primer capítol es diu La sembra. El segon capítol es diu La sega. I el tercer, El rebrot.
1: Que bonic, aquest últim.
0: Exacte, sí. És potser el més estimulant de tots ells. Llavors, ja com aquests nombres ja diuen, podem dir què passa en la sembra. Pues en la sembra apareixen uns elements, no? I aquests elements són bàsicament els actors, en aquest cas diria les actores d'aquesta història que explica. Hi ha diversos personatges, són una manera d'explicar molt, molt peculiar, però molt propera a les zones de més llunyanes al món, diríem, urbà, no? En la qual a la gent se la coneixia per el nom de la casa, no pel seu nom, no?
1: Pel motiu, no?, de familiar.
0: El motiu, o eres el pare, o l'avi, la filla, el fill, o la jove d'aquella casa, no? I una mica és aquesta història, no? I per això també doncs genera una certa inquietud, que després ja parlaré, que és el que nosaltres vam comentar en el club. I a partir d'aquí, com a través doncs de la evolució de la nostra societat, doncs acaba apareixent doncs altres elements. Un sembra, però també ha de recollir el que sembra, i això ja és la sega, no? En la sega és un capítol potser més monòton que els altres, perquè el primer crea molta expectativa i l'últim et dona com una resolució del tema, i aquí doncs pot ser una mica més, diríem, llarg per el motiu que va ser molt sistemàticament similar, en el qual descriu a tots els personatges que actuen. Jo també aviso de que per aclarir-me en tots aquests personatges qui eren i com estaven relacionats entre ells, em vaig fer un esquema per poder seguir.
1: Això és necessari, per seguir alguns llibres, però lo important és poder seguir el fil, no? Si són una estratègia que necessitem.
0: Pues és una estratègia que ens ajuda també, no?, a entendre. I finalment ve el rebrot, que és doncs aquell fil d'esperança que sempre es té, no? Hi ha tot un procés, primer de presentació d'unes condicions, un altre de transformació, però també de confrontació entre, jo diria que són models diferents de viure entre un grup d'una determinada edat, acostumats a un entorn i a unes determinades formes de relacionar-se, amb un altre món que canvia o que no accepta o que d'alguna manera transforma aquestes altres, i aquesta confrontació que hi pot haver. I sobretot una cosa molt, molt, molt, molt rellevant és que quan he parlat de que l'autora parlava de la identitat també de la persona, fa molt d'èmfasi, o es veu molt clarament, dibuixa molt clarament. He de dir que l'escriptura és fantàstica, té una forma d'escriure que, malgrat la duresa d'alguns moments del relat, literàriament la fa assumible, diguéssim, perquè està molt ben escrit i li posa sempre algo més, en diríem, amable. No tant en el contingut, sinó en la forma en com ho explica. I la qüestió que comentava ara és que surt molt, d'una manera molt rellevant, el pes del patriarcat que hi ha hagut en les nostres societat, dels nostres avantpassats, i aquesta resta que està quedant encara en la nostra realitat, no? El que intenta és veure com des d'un món que pot resultar un món que pot resultar difícil per viure, perquè un altre tema molt rellevant és el del canvi climàtic, en la qual no anomena mai aquesta paraula, aquestes dues diríem paraules, però sí que posa en evidència que és una realitat que també afecta a la forma de viure de les persones, no? I la Vall Seca, com ja s'entén, doncs és un espai en el qual doncs la pluja no arriba i evidentment aquí hi ha un problema, i com això repercuteix en la forma de viure i també en les expectatives que tenen les persones joves referent a aquestes condicions, que busquen altres opcions de vida. I al mateix temps, aquestes altres opcions, que normalment és el món urbà, doncs també té les seves dificultats. No?
1: Exacte, no, ni tot és blanc ni tot és negre.
0: Exacte. Sí, sí, és així. I llavors ja no vull dir res més, perquè si no us explicaré tot el relat en general. I bàsicament doncs això és identitat, espais on estem habitant, com ens repercuteix, i aquesta memòria històrica de com ens hem relacionat els éssers humans en la nostra societat, no en altres, que serien altres cultures, tindrien altre relat, amb el mateix contingut podrien tindre un relat diferent.
1: Sí. En general, va agradar a les persones participants del club? Quin va ser una mica la sensació?
0: Mira, la primera expressió, que va ser unànime, a més, perquè tot em va... Jo abans presento normalment el llibre, però com que jo també l'havia llegit i també m'havia passat, causa una certa inquietud, doncs vaig començar preguntant, dient, quina percepció heu tingut o com us he sentit llegint aquest llibre? I realment va ser unànime, sense jo dir en cap moment el que jo havia percebut, i és la inquietud, que va inquietar molt a la seva consciència.
1: Això és bo, no? Que es desperti la consciència. I
0: que hi va haver en alguna ocasió que es va dir, jo tinc que tindre molta fe en que milloraria les coses que ens explicava per seguir llegint, perquè eren, les trobava dures, les trobava una mica inquietants, com deien, no? I van coincidir també en totes aquestes qüestions que t'ho he dit, de com expressar aquesta condició nova que tenim en el clima, sense dir canvi climàtic, que bé que ho deixa reflectit. Una cosa també molt important és, en alguns dels personatges, com aquests personatges, de maneres diferents, busquen aquesta necessitat de sentir que tenim a la vida, com es busquen de diferents maneres, no? Hi ha personatges que són més introspectius i busquen a dins seu com donar sentit al que està passant i com ens movem en el nostre entorn. En canvi, altres que es deixen portar per el que passa i que accepten l'opció de qui porta la batuta, independentment de si els agrada o no agrada, sense pensar si és el millor o el pitjor. És interessant també aquesta lectura, no? De les diferències que tenim d'adaptar-se a les condicions de vida que ens toquen. Parla molt del desencís de la societat, tant en el món rural com en el món urbà. I una de les qüestions també molt rellevants era que els personatges majoritàriament són dones. Poca surt un personatge masculí d'una manera més clara, però bàsicament són dones. Dones de diferents edats, dones de diferents espais, de contextos de vida, i com aquestes figures es van delatant la seva forma de viure i es van doncs intentant, a vegades confrontant i altres vegades canviant. és interessant. I això és el que més m'agrada, no? La visió aquesta és una de les coses també que té aquesta autora, és una autora femenina, com heu vist, i a més també és molt conscient del paper de la dona en el nostre entorn i del que ens ha arribat de les generacions anteriors.
1: El pes del patriarcat, eh?
0: Exacte. Un patriarcat que no és només d'homes, que moltes vegades les dones també, inconscientment, suposadament, exerceixen, no? En el sentit de no deixar espai a les noves formes de veure les coses o a no respectar les formes de ser de les persones, que no totes som iguals, clar.
1: Hem acceptat el que és culturalment acceptable, no? I costa. Pilar, aquesta és la sessió del mes de setembre, però teniu ja nova sessió programada?
0: Sí, tenim una nova sessió. Aquesta sessió està programada per al mes de novembre, crec, sí. I en aquest cas el que proposem és un llibre especial, no és un llibre clàssic de lectura narrativa, sinó que es tracta d'un llibre d'una autora que es diu Bea Lema, d'una editorial que és del País Basc i que d'alguna manera és l'editorial Astiberri. I el que ens intenta transmetre és que...
1: No ens has dit el llibre encara.
0: No, és cert. Ja me l'he saltat. És un còmic.
1: Un còmic, bueno.
0: Està presentat com a còmic, el tema no és còmic, però està presentat com a còmic.
1: I el títol?
0: Justament per fer-lo una mica més assumible. El títol també sobta, es diu El cuerpo de Cristo, no té res que veure amb la religió, té que veure amb un sentit de la vida de que es dona de manera també bastant complex, no? I en aquesta complexitat es basa sobretot en parlar de situacions de malaltia mental. Aquest any també a nivell cultural i a nivell sanitari s'està fent moltes activitats referent a la salut mental i en aquesta línia va. De fet, va tindre un premi aquest còmic l'any 2024 justament per tractar aquesta temàtica. És una mica la manera de dir que les malalties mentals, cada vegada més freqüents, entre d'altres ment, i és fonamental tenir una xarxa que puguin donar-los suport. I una de les frases que m'agrada de lo que l'autora fa com a presentació del llibre és que, com sempre, l'amor és el motor més eficaç per l'ésser humà i és una sort que sigui així. Per tant, us recomanem aquest llibre, si voleu participar, esteu convidats, perquè a part de parlar de la situació de les malalties, també parla de com això repercuteix a les persones que els atenen i com també podem aprendre a apropar-nos en aquestes circumstàncies. Per tant, esteu convidats per al dia 16 de novembre a 6:15 a l'espai...
1: Espai Horitzó del Camí.
0: D'acord.
1: Doncs prenem nota de les dos llibres que ens has comentat, tant el que ja heu llegit i comentat, el Seràs la Vall, d'Irene Rubio, que heu fet aquesta setmana, doncs qui li vingui de gust llegir-lo amb l'explicació que ens han fet, i prendre nota d'aquesta propera data, d'aquesta activitat del Club de Lectura Llegir per Sanar, el 16 de novembre, El Cuerpo de Cristo. Moltes gràcies, Pilar.
0: Gràcies a vosaltres. Gràcies, Anna.
1: Doncs aquests són els propers actes que farem a la Fundació i que us volem compartir per si us animeu a participar. El dissabte 26, a les 11 del matí, celebrarem l'Eucaristia a la Capella. El dilluns 28, a 9:15, sessió de ioga a l'aire lliure. En aquesta ocasió ho farem al Parc de Can Rius, formar part del programa Gent Gran Activa. El dilluns 28, a 16:00, a un nou taller d'educació sociosanitària, en aquest cas, gimnàstica cerebral, amb la Núria Anglès, terapeuta ocupacional. Ens trobarem a l'Hospital de Dia.
2: I en darrer lloc, el dimecres 30 a 6:15, acompanyar els infants davant la mort d'un ésser estimat, a càrrec del Servei d'Atenció al Dol i les Pèrdues, a l'espai Horitzó de l'edifici El Camí. Acabem una altra Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Ens retrobem de nou el dimecres a les 12:00.

0: Info Caldes, les notícies a Ràdio Caldes.
1: Hola, què tal? Bona tarda i benvinguts a l'Info Caldes. Avui és dimecres 23 de setembre i a l'informatiu ens fixarem en la celebració dels 50 anys de la revista La Tortuga. Demà tanquen els actes de commemoració amb una conferència de l'historiador Josep Maria Soler i Sabater. Però el més destacat també és que finalment l'entitat ha aconseguit el suport econòmic per tal de digitalitzar tots els exemplars d'aquesta revista local. Un fet important per Caldes, perquè això significa preservar la memòria històrica local. Avui també ens farem ressò de la injecció de diners que arribaran de la Diputació de Barcelona. L'ens supramunicipal ha atorgat 168.000 euros a Caldes perquè els destini a millorar els serveis o a dur a terme inversions que ajudin a millorar el dia a dia dels calderins. De fet, Caldes és el quart municipi de la comarca en volum de diners rebuts a través de la Diputació i a través d'aquest pla. Tot plegat a l'espera de conèixer aquesta tarda els detalls de la Festa Major 2026. Es presenten a partir de les 6 a través de Ràdio Caldes en un programa especial que duran a terme Jordi Graví i Ferran Devesa. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. La revista La Tortuga tancarà demà els actes de celebració dels 50 anys amb una conferència a sopar al restaurant Robert de Nola. El protagonista serà l'historiador Josep Maria Soler i Sabater, que farà una xerrada sobre la efervescència cultural i social que es vivia el 1976 a Caldes i a Catalunya. Coincidint amb els actes de celebració dels 50 anys, l'entitat ha aconseguit una ajuda de la Diputació de Barcelona per tal de poder digitalitzar tots els números que hi ha disponibles de la revista. Caldes rebrà precisament 168.000 euros també de la Diputació de Barcelona, però en aquest cas per destinar-los a finançar els serveis municipals i les despeses corrents del municipi. Es tracta d'uns diners que procedeixen de la cinquena edició del programa específic d'autonomia local, el PEL 5.0. Caldes és el quart municipi de la comarca que més recursos rebrà gràcies a aquest programa. El PSC de Caldes defensa que els diners haurien de permetre actuar de forma immediata en el manteniment d'equipaments, especialment esportius, però també, sobretot, en les despeses del dia a dia que més milloren el dia a dia de la ciutadania. I l'últim titular és pel temps. Avui el sol i el bon temps serà el protagonista, amb unes temperatures que tornaran a pujar lleugerament respecte ahir. Passarem dels 27 graus de màxima d'ahir a fregar els 30 durant les hores centrals del dia. La calor es notarà sobretot al migdia i durant les primeres hores de la tarda. Al vespre el temps continuarà tranquil i les temperatures aniran baixant progressivament. De cara a demà dijous es mantindrà el temps estable i assolellat amb temperatures encara una mica més altes.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
1: La Tortuga tanca demà els actes de celebració dels 50 anys d'existència de la revista i ho fa amb una conferència a sopar al restaurant Robert de Nola, que ha de servir per donar context al moment històric en el qual va néixer aquesta entitat. L'encarregat serà l'historiador Josep Maria Soler i Sabater, que farà una xerrada sobre l'efervescència cultural i social que es vivia el 1976, quan precisament va néixer la Tortuga. N'ha parlat Antoni Font, president de l'Associació Cultural de Caldes de Montbui i membre de la redacció de la revista, ho ha fet durant una entrevista avui al programa El Fòrum de Ràdio Caldes.
2: L'idea és de que Josep Maria Soler Sabater ens faci una pinzellada de la situació sociopolítica i cultural d'aquella època, des del seu punt de vista com a historiador i gran coneixedor de tot això. I aleshores, amb la Lupe,
3: que coneix la Lupe, molt,
2: sí,
3: també
2: que,
3: la situació
2: en certa manera,
3: aquí.
2: Era una benvinguda a Caldes en aquells moments, pels anys 76-77, doncs, que ens faci el mateix també una visió del punt de vista d'una persona que ve de fora, a Caldes, de com veia com va veure i viure la situació cultural de Caldes en aquells moments. I ja per posar-hi el colofó final i la cirereta, hem aconseguit que ens acceptés la invitació a venir-nos a cantar unes quantes cançons en Jaume Arnella.
1: Una celebració que va començar al juny amb la celebració del Dia dels Arxius, uns actes que van servir també per completar la donació del fons històric de la revista a l'Arxiu Municipal. Paral·lelament, l'entitat, però, ha aconseguit una ajuda de la Diputació de Barcelona per tal de poder digitalitzar tots els números que hi ha disponibles actualment de la revista. D'aquesta manera, tal com ha avançat Antoni Font a Ràdio Caldes, es podran consultar en línia totes les edicions que s'han fet d'aquesta revista durant els últims 50 anys, una manera d'aportar context i contingut històric a la història recent del municipi.
2: I a motiu dels 50 anys es va presentar a través de l'Arxiu Municipal la sol·licitud a la Diputació i ens ha estat aprovat que digitalitzaran tots els números, des del número 1 fins al número que sigui.
3: Tot el que és en paper està conservat i per tant es pot digitalitzar.
2: Exacte. No sé quan estarà, vull dir, ens van aprovar la sol·licitud i d'això, i després diu que ho penjaran en una xarxa pública que hi ha de la pròpia Diputació, però que és accessible a tothom per poder consultar.
1: La revista local La Tortuga va néixer l'any 1976, al setembre, dins de l'Associació Cultural, una entitat sense ànim de lucre que estava gestionada i formada per mestres i pares d'alumnes de l'antiga Acadèmia Montbui, l'actual Escola Montbui. El centre educatiu va néixer l'any 1960 per cobrir la manca de batxillerat a Caldes de Montbui, sota la direcció de Delfí Dalmau Argemí, i rebia en aquell moment el suport legal d'aquesta associació cultural.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Caldes de Montbui rebrà 167.972,68 euros de la Diputació de Barcelona per destinar-los a finançar els serveis municipals i les despeses corrents del municipi. Es tracta d'uns diners que procedeixen de la cinquena edició del Programa Específic d'Autonomia Local, el PEAL 5.0. Aquest programa, dotat amb 40 milions d'euros, té com a objectiu enfortir els serveis i les inversions municipals. En el cas de Caldes, és el quart municipi de la comarca que més recursos rebrà gràcies a aquest programa. A Caldes de Montbui, l'Ajuntament podrà destinar els diners a despesa corrent o bé a sufragar despesa de capital i financera, d'acord amb les dues línies de suport que ja preveu aquest programa. Una injecció de diners que ha celebrat el PSC de Caldes. La líder del grup municipal socialista, Carla Millán, considera que això hauria de permetre actuar de forma immediata en el manteniment d'equipaments, especialment els esportius, però sobretot en les despeses del dia a dia que més milloren la vida de la ciutadania. Són declaracions a Ràdio Caldes.
4: Entenem que hi ha prioritats o necessitats que estan reclamades tant des de l'oposició, des del PSC i des de la ciutadania, que és on creiem que s'haurien d'anar a invertir aquests 168.000 euros, no? Aquí ens podem trobar des de millores dels equipaments esportius, que aquesta setmana hem pogut veure on tenim goteres en diversos i problemes a reforçar i a millorar diferents equipaments esportius, reforçar els serveis socials, òbviament, i les polítiques de les cures, millorar els espais públics, el manteniment, que podria ser doncs, parcs, mobiliari, millores als nostres carrers. També poden servir per crear millors zones d'ombra, incorporar més verd als carrers i les places i renaturalitzar el nostre municipi així, o també per avançar en eficiència energètica i climatització, no? Venim d'un inici de curs en el que es parlava de climatitzar més centres educatius, doncs aquests 168.000 euros també podrien anar a reforçar aquestes activitats.
1: Aquest programa de la Diputació permet finançar actuacions vinculades al funcionament ordinari dels serveis municipals, al manteniment i conservació d'infraestructures i equipaments, les polítiques de cohesió social i cures, cultura, educació i esport, promoció econòmica, sostenibilitat o bon govern. Pel que fa a les inversions, els recursos també es poden destinar a millorar els espais públics i equipaments municipals, a dur a terme actuacions de transició energètica i sostenibilitat, infraestructura verda, mobilitat sostenible, millora del cicle de l'aigua, tecnologia, patrimoni, habitatge i sòl, entre d'altres. Una de les principals característiques d'aquest programa és que es tracta d'un ajut preassignat. Els ajuntaments no han de concórrer a una convocatòria competitiva ni presentar un projecte per tal d'obtenir aquests recursos. La Diputació determina l'import corresponent a cada municipi i l'Ajuntament només ha de formalitzar-ne l'acceptació i decidir com distribueix els diners entre les dues línies de suport que hi ha previstes. Ara, l'Ajuntament de Caldes de Montbui disposa fins al 30 d'octubre per tal de formalitzar l'acceptació dels recursos i determinar-ne la distribució. A partir d'aquí, la despesa s'haurà d'executar com a molt tard el 31 de desembre de 2027, però aquestes ajudes també permeten assumir determinades despeses ja realitzades durant aquest any.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: I fem ara un repàs a altres informacions en format més breu. Aquesta tarda es presenta el cartell i el programa de la Festa Major 2026. Serà a partir de les 6 de la tarda en un programa especial de Ràdio Caldes durant el qual es desvetllaran els detalls del programa d'aquesta edició. Una edició especial precisament del programa La Taquilla amb Jordi Graví i Ferran Devesa al capdavant que es durà a terme des de la plaça de la Font del Lleó. Durant una hora explicaran el més destacat de la programació d'aquest any que a més s'amplia de dies perquè el festiu local serà divendres 9 d'octubre i dilluns 12 d'octubre també serà festiu coincidint amb el Dia de la Hispanitat. Tots els detalls a partir de les 6 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat. I la Biblioteca de Caldes acull també aquesta tarda un taller d'assertivitat lingüística. L'activitat gratuïta, organitzada per la Plataforma per la Llengua, té com a objectiu donar eines i consells per tal de superar l'hàbit de canviar de llengua i defensar l'ús del català en el dia a dia. Una dinàmica que es farà a través de treballar diferents situacions quotidianes. El taller serà a 6:45 de la tarda i cal inscripció prèvia a través del web de la Biblioteca. I també aquesta tarda, també a 6:45, però a la sala E de les Cases dels Mestres, tindrà lloc la sessió de retorn del procés participatiu Caldes 2032 Horitzó Compartit. Durant la trobada es farà la presentació dels principals resultats del procés de participació, els reptes identificats i l'estructura del pla d'acció que defineix els programes i les accions estratègiques. També s'explicaran els criteris utilitzats per tal de valorar les aportacions i els motius d'acceptació o no d'incorporació. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. I ens fixem en el temps, que un dia més sembla que es repeteix el dia de la marmota. Avui dimarts la temperatura màxima, la temperatura màxima va arribar als 27 graus a Caldes en una jornada estable i assolellada. Avui dimecres es repeteix la jugada i continuem amb aquesta mateixa situació. El sol serà el protagonista durant bona part del dia, amb cel clar i sense precipitacions. Les temperatures pujaran lleugerament. La mínima se situarà al voltant dels 17 graus, mentre que la màxima arribarà als 30. La calor es notarà sobretot ara al migdia i durant les primeres hores de la tarda. Al vespre, el temps continuarà tranquil i les temperatures aniran baixant progressivament i de cara a demà dijous es mantindrà el temps estable i assolellat en temperatures encara una mica més altes.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui dimecres 23 de setembre. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterdé i a l'edició i redacció de qui us parla, Xavi Sala. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dimecres i fins demà.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport. Un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Busques bona música?
3: La tens al Jazz and Blues Club.
2: Un programa realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
3: Apunta el millor bebop, swing, boogie-boogie, blues...
2: John Coltrane, Duke Ellington, Sarah Vaughan...
3: I molt més al Jazz and Blues Club, tots els dimecres a les 8 del vespre.

0: Tens ganes de festa major?
1: La veritat que l'etapa preferida diré que és aquesta, que encara no l'he provat. La tinc davant, és la millor, és d'aquí, del Balneari de Caldes.
0: Vols saber quins seran els actes, els concerts i les activitats de la Festa Major d'aquest any?
2: El concurs va de guanyar les màximes pintes possibles a la Festa Major. Mira, sóc advocada, llavors intento persuadir.
0: Dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial La Taquilla, per presentar tots els detalls del cartell i el programa de la Festa Major 2026 de Caldes de Montbui.
3: Els polítics calderins els encanta vendre fum. Com qui crema mil llumins, van gastant i pim-pam-pum.
4: Us esperem a la plaça de la Font del Lleó per descobrir, en directe, tot el programa de Festa Major.
5: Comencem a escalfar motors per viure la Festa Major. Ens acompanyeu?
6: Són tres horetes que venim aquí a fer puntes, a trobar-nos amb les amigues, a passar-nos-ho bé i a disfrutar de lo que és la capuitada.
0: Recorda, dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial La Taquilla per presentar la Festa Major 2026. Perquè Ràdio Caldes viu la Festa Major en primera persona.
7: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Hasta la fiesta, muy maja.

0: Bon dia i bon dimecres 23 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 23 de setembre, avui una prèvia de l'estrena de la Champions femenina del Barça, vigent campió de la competició i que debuta aquest vespre rebent el París Futbol Club amb moltes baixes, però amb la convicció de tornar a competir pel títol. També avui juga la Unió Esportiva Sant Andreu, que rep a Can Dragó al Madrid Castilla, en un partit pendent de la quarta jornada d'aquesta primera federació masculina. Per cert, l'Europa que va presentar ahir el seu nou entrenador, Luis Blanco, en substitució de Josep Maria Jané. Avui molt futbol, però també tindrem bàsquet amb la decisió, amb la consecució de les lligues catalanes de femenines, en aquest cas a Reus, la lliga catalana femenina entre Esparta, Girona i Cadí-la-Seu, i també la Challenge entre Joventut i Lima Horta, i també hoquei patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui debut el Barça a la Champions femenina.
1: Sí, les blaugranes que defensen títols s'estrenen aquest vespre rebent el París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff, Pere Romeu, Tineres Baixes de Van Asten, Laia Aleixandri, Aitana Bonmatí, Quica Nazaret i Vicky López per lesió, a més d'Aicha i Carles Julià concentrades amb la selecció espanyola per disputar el Mundial Sub-20. Això sí, recupera una de les capitanes, Irene Paredes, novetat a la convocatòria, al partit a les 9 del vespre.
0: També avui es juguen 3 partits més d'aquesta primera jornada de Champions.
1: Doncs així és, en el torn de tarda, a 3:47, Olympique de Lyon de Jonathan Giraldez, vigent subcampió, recordem-ho, debutarà al camp del Servet Suïts, mentre que també jugarà el duel entre el Lovaina belga i la Roma, un dels rivals que tindrà el Barça. A les 9, a banda del Barça a París, també jugarà un altre dels candidats, el Chelsea, que rep l'Àustria Viena.
0: Ah, i repassem també els resultats dels 5 partits que ja es van jugar ahir d'aquesta primera jornada.
1: Victòries a l'Inter de Milà 1-0 contra el Haken suec, del Benfica 1-2 al camp de la Juve i de l'Arsenal 1-0 contra el Kogue danès, i empat a 2 entre dos dels equips més potents del continent, el Bayern de Munic i el Manchester City, mentre que també va acabar en taules l'estrena del Real Madrid 1-1 a casa davant el PSG.
0: Més futbol, en categoria masculina, avui també juga un partit de primera federació pendent de la quarta jornada.
1: La Unió Esportiva Sant Andreu rep el Real Madrid Castilla avui a Can Dragó a partir de les 9 del vespre. Els andreuencs buscaran la que seria la segona victòria al curs en el segon partit com a locals.
0: I l'altre equip barceloní d'aquesta primera federació masculina, l'Europa, ahir va presentar el seu nou entrenador.
1: Luis Blanco agafa les regnes del primer equip gracienc amb la intenció de revertir, de redreçar el rumb en la situació inicial de Lliga, en què l'Europa ha sumat un punt dels primers 12. Blanco, que ve d'entrar a l'Atlètic Balears la temporada passada a segona federació i va estar a punt de pujar l'equip, va caure eliminat a les fases d'ascens, té experiència també a l'Espanyol, de fet va entrenar el juvenil i el filial.

0: una de les noves incorporacions, i Iana Martín, per agafar rodatge de cara al primer gran repte de la temporada del conjunt gironí, que arriba només 7 dies.
1: Les gironines coneixen avui el seu rival per l'eliminatòria prèvia per disputar l'Eurolliga femenina, que tindrà lloc dimecres de la setmana vinent, 30 de setembre, a Fontajau. O bé serà el Panathinaikos grec, o bé l'Emlakunu turc, que s'enfrontaran a l'Uni per una plaça a la màxima competició continental.
0: En waterpolo avui juga un partit de Lliga pendent de la primera jornada.
1: A partir de les 8 del vespre s'estrena la competició al Mediterrani i al Sabadell, en un partit que jugarà a la piscina Josep Vallès, a Sants. Ahir en partit avançat a la tercera jornada, golejada el principal favorit, Barceloneta 18, centre de natació Mataró 9.
0: Això pel que fa a la divisió nord masculina. Per cert, avui hem sabut les seus de les Supercopes d'Espanya de waterpolo, totes dues a Catalunya.
1: La piscina Joan Serra Mataró serà el 12 d'octubre al migdia la seu de la Supercopa d'Espanya femenina, que enfrontarà l'Assolim Mataró, vigent campió de Lliga, i el Sant Andreu, campió de Copa. La Supercopa masculina serà el dimecres 14 a Can Llong, Sabadell, entre els anfitrions i el Barceloneta.
0: En hoquei patins, avui també arrenca la Lliga Catalana femenina amb els partits de la primera jornada.
1: A les 8 del vespre s'enfronten Mataró i Sant Cugat, mitja hora més tard ho faran Palau i Cerdanyola, i a les 9 dos partits més, Vigas i Riells, Manlleu, el Picap Voltregà. És la primera de les tres jornades que disputen abans de les semis i la final pel primer títol de la temporada.
0: Divendres arrencarà la Lliga Catalana masculina, per cert, també d'hoquei patins. I un últim apunt de ciclisme, Paula Blas i Mireia Benito van ser sisenes a la contrarrellotge per relleus mixt del Mundial de Montreal.
1: Les catalanes formaven equip amb la valenciana Sandra Alonso, a més d'Ivan Romeo, Héctor Álvarez i Eñaut Urcaregui. Per davant d'Espanya, que ha repetit el sisè lloc de Ruanda, s'han classificat Austràlia i Alemanya.

0: Dimecres 23 de setembre, 6 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol en la prèvia de l'estrena a la Champions femenina del Barça, vigent campió de la competició i un cop més gran candidat a revalidar el títol. Les blaugranes reben aquest vespre el París Futbol Club, quart classificat ara mateix després de només 3 jornades, això sí, de la Lliga Francesa femenina, segon l'any passat, per darrere només de l'Olympique de Lió de Jonathan Giralet, que va ser finalista, subcampió, recordem, de la Champions. En clau blaugrana, el tècnic Pere Romeu parlava un cop més del favoritisme o no del seu equip en aquesta màxima competició europea.
1: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur.
0: A priori el Barça és favorit per començar la competició avui mateix ja guanyant bé, malgrat la plantilla curta i les baixes que arrossega. Les de Van Asten, Laia Alexandri, Aitana Bonmatí i les dues futbolistes que estan al Mundial Sub-20, Aisha i Carla Julià, se sumen les de Quica Nazaret i Vicky López, que ja no han entrat a la convocatòria. Això sí, Pere Romeu recupera Irene Paredes, una de les capitanes. El tècnic assegurava que aquesta temporada hi hauria moltes jugadores que farien un pas endavant.
1: Cada temporada és una nova oportunitat per jugadores noves o per jugadors que ja estaven dintre de l'equip i han de donar passades endavant. Per un tema numèric i obvi, hi ha hagut jugadors la temporada passada que segurament no han pogut tenir oportunitats en grandíssims partits, tot i ser molt, molt, molt bones, que segurament aquesta temporada se'ls obrirà aquest escenari. I allà ens demostraran moltíssimes coses, inclús més que potser jugadores del passat. Aleshores, crec que estem en un moment individualment parlant on hi ha jugadores que estan demostrant un nivell individual altíssim per estar al mes de setembre. Això crec que parla molt bé del dia a dia, parla molt bé del nostre entrenament.
0: Una d'elles, veurem si juga avui, serà la davantera polonesa Eva Pajor, peça clau en el Barça campió de l'any passat i que ahir també va comparèixer en la roda de premsa prèvia.
2: Sí, hoy me gustaría hablar español y perdón por mis errores, pero sí, para mí es no jugar fútbol es presión o jugar para título es no presión. Para mí es estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions porque es nuestro objetivo, porque estamos un gran equipo y sí, estamos preparada para el primer partido.
0: Avui a les 9 del vespre aquest primer partit a l'estadi Johan Cruyff, aquest Barça-París, primera jornada de la fase de Lliga de la Champions.

Champions per al conjunt blaugrana. També avui juguen un Lovaina Roma i un Servet Olímpic de Lió en el torn de tarda, 3:15, i a les 9, a banda del Barça-París, quedarà l'estrena del Chelsea contra l'Àustria Viena. Una primera jornada que ja va començar ahir amb les victòries de l'Inter de Milà 1-0 contra el Haken suec, el Benfica 1-2 al camp de la Juventus i l'Arsenal 1-0 contra el Koge danès. I empat entre dos dels principals candidats, en principi, ja veurem, a Bayern de Múnich i Manchester City 2-2, i també taules en l'estrena del Real Madrid 1-1 a casa contra el Paris Saint-Germain.

0: Més futbol a la primera federació masculina. Avui es completa la quarta jornada de Lliga amb el partit de la Unió Esportiva Sant Andreu, que rep el Reial Madrid Castilla Can Dragó. Els quadribarrats buscaran la segona victòria del curs contra el filial blanc per sumar 3 punts que els situïn en una zona tranquil·la de la classificació, tot i que només s'hagin passat ja 4 jornades. Ahir en parlàvem aquí a l'enjoc amb el migcampista Pau D'Arbre, un dels capitans de Sant Andreu.
1: Bueno, està clar que ens agradaria haver tret més punts, però bueno, al final ens hem enfrontat a rivals com Huesca i Eivissa, que haurien de ser candidats a l'ascens. I bueno, crec que no s'ha tret els resultats que hem volgut. Sí que és veritat que les sensacions a nivell competitiu han sigut molt bones. I el dia a l'Àguiles crec que vam guanyar amb mereixement. Vam intentar competir un altre cop i seguir una mica la línia aquesta, intentar encaixar menys i marcar més.
0: Un Pau D'Arbre que reconeixia que no era el mateix jugar com a local a Can Dragó que al Narcís Sala, òbviament, i tot i que agraïa el suport de l'afició en tots els partits, i que també va admetre que encara que no vulguin, el vestidor quadribarat també s'assabenten de la situació de l'Europa, que ara explicarem. Ahir va presentar nou entrenador.
1: Sí, bueno, són coses que, encara que no t'agradi, t'enteres, però sí que és veritat que aquí estem centrats en lo nostre. A l'Europa ja que faci el que cregui el millor per ells, però sí, és inevitable enterar-te de tot això. Al final, amb totes les xarxes socials i les notícies volen, i t'enteres. Però bueno, sí, és un rival que tenim marcat al calendari, però sí que és veritat que abans de l'Europa van diversos partits que els hem de treure a tots.
0: Ara parlem de l'Europa, però com dèiem, avui a les 9, a què jugarà aquest Sant Andreu, Madrid-Castilla, ajornat en el seu dia per la disputa de la final de la Copa Intercontinental Sub-20, que va guanyar dissabte passat el juvenil del Real Madrid. I ara sí, pel que fa a l'altre equip barceloní d'aquesta primera federació masculina, el Club Esportiu Europa, i va presentar Luis Blanco com a nou entrenador. El tècnic nascut a Santa Coloma de Gramenet ve d'entrenar a l'Atlètic Balears a segona federació l'any passat, i també a les categories inferiors de l'Espanyol, on va arribar a dirigir, de fet, el primer equip en un parell de partits entre la institució de Vicente Moreno i l'arribada Diego Martínez al maig del 22. Ahir assegurava estar il·lusionat d'agafar les regnes de l'Europa, a més d'agrair la confiança al club, un Blanco que es mostrarà totalment convençut de revertir la situació d'aquest inici de Lliga, en què el conjunt escapolat només ha sumat un punt de 12 possibles.
2: No és que sigui fàcil, està clar que no és fàcil, perquè la competició és molt dura, l'exigència és molt dura. Nosaltres al final som un equip humil, però treballador, que farà bé les coses, que vol també aquesta sinergia amb tothom del barri, de l'afició. Al final, l'Europa té un sentiment especial que és molt bonic, i això és un plus. I anar dia a dia, partit a partit, i estic convençut de que anirà molt bé.
0: Com sentíem, Luis Blanco, que va fer una crida a la calma perquè això tot just acaba de començar, a més de que demanar el suport de l'afició, evidentment, per fer una bona temporada.
2: Portem tan sols 4 jornades. Crec que la Lliga és molt llarga. La sensació és que l'equip ha competit aquestes jornades, que no estem molt lluny de la classificació, que marca la classificació. Són detalls, hem de polir aquests detalls. La meva identitat o la meva forma de jugar, doncs, poder implementar-la dins l'equip i tenir confiança. Anem a revertir aquesta situació. N'hi ha temps, n'hi ha eines, o sigui que en això estic molt tranquil. Confiança, confiança. L'afició és confiança i, clar, i energia i ajuda, no? Està clar que n'hi ha un hàndicap, és jugar amb el Sardenya, però hem de notar igualment aquesta energia.
0: L'Europa, que anunciava l'arribada de Luis Blanco poques hores després de comunicar la destitució de Josep Maria Jané, ahir el president de l'entitat, Héctor Ibar, va agrair la tasca de Jané al club, 5 anys com a director esportiu i aquests mesos com a entrenador del primer equip, a l'hora que reconeixia que podia semblar que s'havia tingut poca paciència, però que assegurava era una qüestió de dinàmica.
3: La gratitud cap al Josep Maria Jané, com també ha dit molt bé el Marc, és total. Ja entenc, doncs, que és contradictori el fet de no haver tingut més paciència, però també és veritat que hi ha experiències recents, ara m'estic recordant de fa uns anys a segona ref, que amb la paciència i anar esperant, quan llavors reacciones, és massa tard. Ens va semblar, bueno, que un canvi era el més escaient, i per tant, a partir d'aquí, doncs, vam prendre aquesta decisió.
0: Héctor Ibar i el club, que també van presentar ahir a Marc Fabra com a nou director esportiu. En aquest cas, ja l'havien anunciat feia dies. L'Europa, que haurà de començar a sumar per sortir quan abans aquesta part baixa de la classificació a la primera federació masculina. Primera oportunitat aquest diumenge a les 4 de la tarda a Can Dragó contra el Rayo Majadahonda. Dissabte tindrem el primer duel català de la temporada a partir del nou estadi entre Nàstic de Tarragona i Unió Esportiva Sant Andreu, que juga avui, com dèiem, recordem, contra el Madrid Castilla. I precisament al filial del conjunt tarragoní, la Pobla Mafumet ha enllaçat un parell de victòries a la tercera federació masculina per fer-se a la categoria després del retorn amb l'ascens del curs passat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
4: La igualtat està sent màxima entre gairebé tots els equips en aquest inici de curs i només la sorprenent Montañés ha estat capaç de sumar els 9 punts disputats fins ara. Per darrere dels de Nou Barris ja hi ha la Pobla, l'únic conjunt amb 6 punts, i a partir d'aquí la resta de rivals han sumat entre 2 i 5 punts. Aquest cap de setmana l'equip tarragoní va haver de tornar a remuntar un resultat advers, en aquest cas al camp del Tona, però ho va tornar a aconseguir amb solvència gràcies al doblet de Nico Agutzi i una altra diana de Joan Martínez. Després del partit del tècnic Xavi Vilagut valorava el triomf, tot i la dificultat del partit, i que l'equip tampoc va oferir la seva millor versió.
5: Al final crec que hem aprofitat també les nostres, hem estat molt efectius, i en un context de partit que era complicat i en el que avui no estàvem massa brillants, crec que bueno, hem tret la victòria, que és per valorar-ho, i bé, content pels 3 punts i també pensant doncs, que hem de millorar moltes coses.
4: El partit del proper cap de setmana, que es jugarà diumenge a les 12, enfrontarà a la Pobla amb el Vilanova, un dels equips cridats a lluitar per l'ascens i que ha sumat una victòria i dos empats en les 3 jornades disputades.

0: Gràcies, Eduard. En bàsquet avui es defineixen a Reus la Lliga Catalana Femenina i la Lliga Catalana Femenina Challenge. Per ordre cronològic, la primera serà la Challenge, amb la final entre el Joventut i el Lima Horta, que arrencarà a les 6 de la tarda. I a 8:45, torn per als dos equips catalans de Lliga Femenina. Esparta Girona i Cadí la Seu buscaran el títol d'aquesta edició número 38 d'aquesta Lliga Catalana. Les gironines hi arriben com a vigents campiones i amb la mirada posada en la prèvia de l'Eurolliga, que juguen d'aquí a just 7 dies. Escoltem el seu entrenador, Roberto Íñiguez.
1: A ver, si nos gustaría que fuese un partido en el que ver una pequeña evolución del equipo en competitividad, evidentemente eso sí nos gustaría progresar. No creo que sea una prueba en ninguna manera porque es un título oficial y queremos jugarlo, pero creo que todos sabemos lo que supone la previa Euroliga no a un partido, ¿no? Y jugar en casa con nuestro público. Tampoco quiero relacionar mucho partido, sino hacer el mejor trabajo posible mañana, porque además sabemos que va a ser difícil y que la SEU siempre nos lo pone difícil, y más en una liga catalana, en una final a un partido.
0: Amb un ull posat, òbviament, també avui en aquest Panathinaikos, amb la Conut, que d'on sortirà el rival de l'Unin en la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent, 30 de setembre. Pel que fa al Cedis, preparant-se per l'inici de Lliga, d'aquí una setmana i mitja, mirarà de recuperar el trofeu de la Lliga Catalana després d'haver-lo guanyat de forma consecutiva entre el 21 i el 24. Com dèiem, també a 8:45 jugarà al Pavelló Olímpic de Reus aquesta final. D'altra banda, en categoria masculina, aquest mateix cap de setmana, insistim, ja arrenca la Lliga CB, amb 5 equips catalans. Abans, demà mateix, el Barça s'estrena a l'Eurolliga masculina amb la primera jornada rebent al Palau a l'Efes Istanbul, i tornant a les lligues catalanes, aquest cap de setmana es disputa la fase final de la tercera FEB, de la Lliga Catalana de Tercera FEB, divendres als quarts de final, dissabte a les semifinals i diumenge a la final, tota Mollerussa. Un dels equips que hi participa és el Club Bàsquet Valls, que divendres a quarts s'enfronta al CC. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Els de l'Alcamp es troben còmodes en aquest torneig de pretemporada. L'11 de setembre es van imposar el Navàs 80-75 al Joan Avallar i diumenge van vèncer la pista de l'Esparreguera 72-75 en un enfrontament que es va decidir a la pròrroga. Són resultats que convencen el tècnic Miqui Larraz, que a més afirma que estan jugant amb molta intensitat.
3: Bastant intensos pel moment de temporada que és, que ara anem molt cansats perquè la pretemporada és molt dura. Les cames fallen, però fallen les cames, el que has de ser és intel·ligent i mirar de saber en cada moment el que toca fer.
2: La propera estació del CE Valls a la Lliga Catalana és divendres al vespre a la pista del César. En cas de superar aquesta eliminatòria, obtindrien el passi en una final a 4 que es disputarà el cap de setmana a Mollerussa. La semifinal està fixada dissabte i la final diumenge.

0: En hoquei patins, avui arrenca la Lliga Catalana Femenina amb la primera de les tres jornades que s'han de disputar abans de les eliminatòries. A 8:45 començarà el Palau Cerdanyola i a 9:00 tindrem dos partits. El primer, el Vigues i Riells Manlleu. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
1: El Club Patí Manlleu encetarà aquesta nit la primera jornada de la Lliga Catalana Femenina. Les jugadores entrenades per Maria Díez es desplaçaran fins a Vigues i Riells per enfrontar-se al conjunt del Vallès Oriental. Les manlleuenques buscaran millorar els registres de la temporada anterior, uns registres que no van ser bons i que van impedir que arribessin a la fase final. Díez tindrà les baixes de Valentina Fernández i Flor Felamini, que es troben concentrades amb la selecció argentina per preparar el Mundial. Les jugadores del planter, Ona Graells, Clàudia Domènech i Maria Albanyil, completen la convocatòria. Enfront tindrà un Vigues i Riells que manté un planter potent amb jugadores experimentades com Gala Soler, Marta Borràs, Utsue Otegi i Aina Serra, que fan d'aquest equip un conjunt temible. En declaracions a Ràdio Manlleu, la portera del Manlleu, Abril Alonso, explica que l'equip arriba amb molta força i amb ganes d'afrontar el primer partit oficial de la temporada.
2: Bé, doncs, l'equip arriba amb molta força i amb moltes ganes pel partit d'avui contra el Vigues. Ja portem 4 setmanes de pretemporada amb moltes hores de patins i gimnàs i la veritat és que ja tenim ganes de començar a competir contra altres equips.
1: Alonso expressa el seu desig per lluitar i assolir el trofeu de la Lliga Catalana Femenina.
2: Tot i que l'objectiu és arribar amb les millors condicions possibles el 31 d'octubre, que és quan comença l'Hockey Lliga, però la Lliga Catalana és una lliga molt xula de jugar i òbviament que la competirem i lluitarem cada partit fins al final i a veure si hi ha sort i podem fer sonar la campana.
1: El partit es disputarà a 9:00 de la nit al pavelló municipal Can Badell de Vigues i Riells.
0: Gràcies, Eloi. I a la mateixa hora a 9:00 es jugarà l'Alpicat Voltregà. UAULLE de ràdio, Sergi Guiu.
3: El conjunt alpicatí disputarà els 3 partits de fase de grups contra el Voltregà, el Manlleu i el Vigues i Riells. I com sempre, la Lliga Catalana serà una bona preparació de cara a la seva segona temporada consecutiva a l'Hockey Lliga Femenina. El tècnic del lleidanet Hockey Club Alpicat, Matt Zilken, ens explicava com l'equip afronta aquesta competició amb to oficial.
4: Afrontem el primer test amb ganes sobretot. És el primer partit oficial, entre cometes, d'aquesta temporada. On ja té un valor perquè te jugues una classificació, jugues contra un equip de la teva categoria, que també ens pot servir molt per veure en quin moment estem. Crec que l'equip ha tornat bastant bé de les vacances a nivell físic i a nivell de ritme i de lectura de joc i tot. Crec que hem començat molt per davant de lo que era la temporada passada.
3: El partit davant el Voltregà es disputa avui a 9:00 de la nit a l'Antoni Raure del Picat. Diumenge a 12:00 del migdia el conjunt alpicatí visita el Manlleu i la fase de grups la tanca a la pista del Vigues i Riells el 3 d'octubre a 8:00 PM.
0: Gràcies, Sergi. I avui el que obrirà la competició serà en aquest cas a 2:15 de... a 8:00 del vespre, volíem dir, el Mataró Sant Cugat. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
5: El Club Hoquei Mataró Femení inicia la Lliga Catalana aquest vespre amb l'objectiu del títol després d'haver iniciat la temporada ja guanyant la Supercopa. Es juguen 3 jornades en la fase de grups i aquest vespre les mataronines tenen el primer enfrontament a casa davant del Sant Cugat. Cerdanyola i Palau seran els propers rivals de grup i d'aquí en sortiran els equips que jugaran la fase final. Les mataronines es van proclamar fa pocs dies campiones de la Supercopa Catalana, aixecant el primer títol després de superar per 3-1 Alcaldes en una final molt disputada i també en la temporada següent després de guanyar la Lliga i assolir l'ascens.
0: Gràcies, Oriol. En waterpolo avui juga un partit de Lliga pendent de la primera jornada, la júnior masculina. A partir de 8:00 PM s'estrena la competició el Mediterrani i el Sabadell, en un partit que jugarà a la piscina Josep Vallès a Sants. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
6: Un partit en què són clars favorits per endur-se la victòria. Tot i això, a llarg termini, el repte gairebé impossible serà evitar la 22a Lliga consecutiva de l'Atlètic Barceloneta. Tot plegat en un inici de calendari molt atapeït que en les pròximes 3 setmanes inclou la primera jornada d'aquesta màxima competició continental davant el Lladran a Montenegro o la Supercopa d'Espanya a Can Llong davant el conjunt mariner. N'ha fet referència al mateix espanyol.
7: Tenim un calendari molt, molt complet i molt ple de partits, no? Aleshores, cada partit per nosaltres és important. És veritat que tenim certes dates que són encara més importants, no? Com pot ser que el partit de Champions, com pot ser la Supercopa, que ve just després de la Supercopa ja tenim Barceloneta, després tenim Barcelona, no? És a dir, el calendari no ens dona descans, i jo crec que cada partit li hem de donar la importància que té. Media a casa seva, doncs, és un partit que hem de guanyar sí o sí, hem de sortir concentrats i que ens serveixi per arribar el millor possible després a les fites aquestes importants que tenim.
6: A les 8 arrenca a la Josep Vallès aquest medi Astralpul Sabadell.
0: Gràcies, Pau. Ahir, en partit avançat de la tercera jornada, golejada del Barceloneta, 18-9 contra el Centre de Natació Mataró. I acabem amb un apunt de pickleball, perquè el tenis Sant Joan d'Espí acull des d'avui fins diumenge la primera prova del PPA Tour Europe de pickleball, el circuit professional europeu d'un dels esports que més creix a tot el món. Ahir, Sant Fruitós de Bages es va fer la presentació d'aquest certamen. Ràdio Sallent, Jordi Gibert.
8: Va ser el Shooter Club Pickleball, la instal·lació indoor més gran del sud d'Europa d'aquest esport i coorganitzadora del torneig. Allà, dos dels jugadors professionals que participaran en aquest esdeveniment van fer un clínic per entrenar i donar consells a un grup de membres de l'entitat. La veneçolana Raquel Amaro és una de les jugadores i es mostrava sorpresa per la qualitat de les instal·lacions.
9: La verdad es que brutal, muy contenta con Shooter, siempre me abre las puertas y las pistas y las instalaciones están geniales. Sí, estaré jugando individuales, mixtos y dobles de género y bueno, ahí hay bastante nivel, así que ver qué se me viene.
8: També va ser present a l'acte una de les estrelles del torneig, Grayson Goldin, l'americà, el número 23 del rànquing mundial, és un dels favorits a Barcelona. Els socis del Shooter Club Pickleball van gaudir de l'experiència. En Xavi Cintes és un dels jugadors amateurs del club.
10: L'experiència espectacular. A més, aquest jugador, el Godwin, és un jugador que aquest any ha tingut dos ictus, i va anar, després de recuperar-se els ictus, va anar a Àsia, al PPA d'Àsia, i el va guanyar. O sigui, és una experiència brutal, un jugador de la... molt top, molt top.
8: El Shooter Club és l'únic espai del país amb 9 pistes cobertes de pickleball que compleixen amb les normatives de competició i com a seu secundària acolliria proves del campionat en cas de pluja. El torneig s'allargarà fins diumenge i els diferents jugadors de la PPA Tour Barcelona que hi participen es podran entrenar a les instal·lacions de Sant Fruitós.
0: Gràcies, Jordi. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Coneixeu la Ignasieta? Va néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
1: Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
2: Això es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
3: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
4: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
5: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena de sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
1: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
6: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
7: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
8: Es maten a totes.
7: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
9: Ara pujarà el preu de la llet.
7: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
10: Queda un any, un mes i 13 dies.
11: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
12: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
1: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant...
13: Bon dia, són les dues.
14: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
13: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Niubó, a qui l'oposició reclama que dimiteixi.
15: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert. He de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
13: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
16: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i s'incorporaran 1 miler de nous professionals.
13: Un mort i 13 ferits a l'incendi d'una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
16: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
17: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
13: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre en protesta per la situació del sector.
16: Que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
13: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla, a Tarragona.
16: Les 4 colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
13: Els esports, al Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. femenina. Joan Barberà.
8: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París. A l'estadi Johan Cruyff torna a la convocatòria Irene Paredes, mentre segueix sent baixa Aitana Bonmatí.
13: I cop d'ull al temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i, sobretot, a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus. I, a més, avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafó. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfeint aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
13: El control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
13: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i també en la transmissió d'informació dins el Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política al Parlament i defensa la consellera Esther Niubó. Aquí els grups li demanen la dimissió. Mon Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
19: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període de publicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
18: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretaria general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
13: De la seva banda, l'oposició ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, com us deia, mitigant el desgavell en les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
21: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
22: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
20: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, líder dels comuns.
23: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
24: Va fallar la transparència. Durant mesos vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
20: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
0: No deixem encara la política, en aquest cas en l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya. L'objectiu, enfortir els serveis socials entre el 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros. Això és un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat avui amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i és per finançar polítiques com l'atenció domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i altres programes de protecció social. Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia, doncs és un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis i significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals d'aquest àmbit i el pacte modernitzarà els tràmits administratius per a les dues administracions, segons el conseller de Drets Socials. Salvador Illa i Raül Moreno han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i amb la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local i estan presidides per Meritxell Budó i David Pote.
3: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
4: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
2: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar fins als 30 euros l'hora al 2030.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El balanç de víctimes per l'incendi a una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides. D'aquestes, dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes del foc. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
5: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectiu dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins a llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les persones.
25: 78 persones que es van sentir afectades, d'aquestes 13 han estat traslladades a 3 hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi ha 2 que romandran ingressades per veure la seva evolució.
5: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
17: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
5: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
0: A l'Alt Empordà, un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre de 74 està en estat lleu per l'explosió d'una canalització de gas. Ha estat aquesta matinada a l'hotel Can Carbó de Vilanova de la Muga, a Peralada. La masia ha patit danys estructurals greus. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
26: L'alerta s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per un quart de 3 de la matinada. Tot i que inicialment es deia que la deflagració s'havia pres a un dipòsit exterior, les primeres investigacions apuntant a que l'origen seria una bossa de gas propà acumulada a la planta baixa i als conductes interiors. La força de l'explosió ha fet enfonsar parets, ha deixat l'interior de la masia a la vista i ha projectat vidres a més de 50 metres de distància. Els serveis d'emergència han evacuat un home de 47 anys en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i un altre de 74 anys han estat lleu al Trueta de Girona. Una clienta allotjada a la propietat i un gos han resultat totalment il·lesos. 9 dotacions dels bombers han aconseguit apagar l'incendi pels voltants de les 3 i han utilitzat l'unitat de drons per avaluar la finca, que ha quedat completament precintada per la gravetat dels danys. A hores d'ara, equips de bombers i tècnics de la companyia continuen a la zona per garantir la seguretat de la instal·lació.
0: I hem de passar avui també per Osona. El desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua de moment al seu habitatge, mentre que 11 famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar als pròxims mesos. El 9FM, Guillem Rico.
6: Prop de les 10 del matí, una comitiva judicial ha arribat als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic per executar el desnonament d'una de les 11 famílies que la plataforma d'afectats per la hipoteca i l'habitatge d'Osona i l'Assemblea per l'Habitatge tenen detectades en situació d'emergència en aquest bloc. Membres de la PA han intentat aturar el desnonament, però en un primer moment no ho han aconseguit. Finalment, al migdia, s'ha confirmat que el llançament quedava suspès. Clara Cusó és de l'Assemblea per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès.
7: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme. Hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer. D'altra banda, hi ha famílies que estan en aquests habitatges abans de que l'agència els comprés i, per tant, s'haurien d'acollir al lloguer social que es va negociar amb totes les promocions abans de l'obra social La Caixa, que eren de protecció oficial.
6: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres són encara en una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
0: Sí que s'ha executat, en canvi, un altre desnonament molt polèmic, en aquest cas a Madrid. Es tracta del de Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui volien apujar el lloguer de 500 euros al mes fins als 1.350.
10: Mari Carmen feia 70 anys que vivia al pis del barri del Retiro. Ha pagat sempre el lloguer, però no podia afrontar la pujada perquè cobra una pensió de 1.350 euros. El desnonament s'ha fet malgrat la pressió veïnal i els intents de l'advocada de la dona d'aconseguir un ajornament. La policia ha esbotzat la porta i ha entrat a l'immoble per la força. Ara l'administració busca una solució habitacional per Mari Carmen.
0: I encara un altre succés de les últimes hores. Renfe apunta les pluges i les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre a l'estació de Fabra i Puig, que ha causat 3 ferits lleus, recordem. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix del sostre.
10: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs, el paviment hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
11: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
10: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
0: I encara en relació a la mobilitat, ja està en marxa des d'aquest migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà, sortint de l'àrea metropolitana, uns 580.000 vehicles. Per evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls amb Carina Bellbé. Bon dia, Carina.
12: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i a evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
14: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
12: Pel que fa a l'operació tornada diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa.
0: Passa un minut d'un quart de tres, entrem en matèria econòmica. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte propi que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
10: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada. 1.063 euros respecte de 1.722. Això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
8: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Però són mesures que feien com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? En la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
10: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
0: Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026. Ho fan al marc de la setmana de la IA i per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món.
10: En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de regulació de la IA sobre sobretot en menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat a la xarxa.
9: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
0: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una protesta a Barcelona per denunciar la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per tal de compensar els costos de producció. Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
13: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
15: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
13: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació del Govern espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor per tal de compensar l'augment de costos de producció.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Junts permetrà aprovar l'ordenança de civisme de Lleida que prohibeix el burca i el niqab.
10: Junts es va abstenir en el tràmit en comissió, però ara l'avalaran, després que el govern del PSC hagi acceptat 31 de les 55 esmenes que han presentat. El suport a l'ordenança, però, queda condicionat a l'aprovació d'una moció de Junts perquè la paeria instal·li lavabos i dutxes públiques.
0: Un treballador del PP admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar avui al Congrés dels Diputats.
10: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
0: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que l'investiga que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
10: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
0: I detinguda la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, investigada per estafa, li atribueixen un frau de més de 2 milions d'euros.
10: La policia xifra en gairebé 400 les víctimes de l'engany que van pagar per unes vacances inexistents o bé que a mig viatge van saber que tota l'estada no estava pagada i que els quedava una part a deure. L'agència que feia servir el nom de Mescapo Viatges va tancar a principis d'agost.
0: És moment per la cultura i hem de passar per Tarragona perquè està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia, com va la cosa?
16: Bon dia, doncs segona ronda ja en marxa, la Diada de Santa Tecla, amb l'ambició i les ganes d'agradar de les colles castelleres el dia de la patrona, a la seva ciutat. La jove acaba de posar per segona vegada 9 pisos a aquesta diada, acaba de descarregar el 3 de 9 en folre, han obert la Diada als castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han fet per primera vegada a la història el 5 i el 2 de 8 en folre de manera conjunta en una mateixa actuació. La jove ha descarregat en primera ronda el 5 de 9 i a la segona, com dèiem, ha aconseguit completar el 3 de 9 en folre, mentre que els xiquets del Serrallo s'han hagut de conformar a encarregar el 3 de 8 d'inici, una estructura que s'ha trencat a la descarregada. Ara seran els següents en actuar, intentaran el 4 de 8. Tanquen les rondes els xiquets de Tarragona, que han sortit de 4 de 8, castell descarregat pels matalassers en una jornada de temperatures altes a la plaça de la Font, en una diada que ha arrencat a 2:15 de 2, un pèl de retard i que té 3 rondes, com marca la tradició del 23 de setembre a Tarragona, dia de Santa Tecla.
0: Gràcies, Teresa Ortega, per ser una retransmissió que està fent Tarragona Ràdio en directe d'aquesta diada de Santa Tecla. I de Tarragona anem fins a Barcelona perquè el Teatre Lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre. A Bovetoia, Julio Manrique recupera una obra estrenada a la temporada alta de l'any 2020 i l'adapta al present per llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. Bovetoia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada a la temporada alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. 6 anys després, el text arriba a l'espai lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura. Bovetoia s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
0: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
19: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París a l'estadi Johan Cruyff. El tècnic Pere Romeu ha hagut de reconstruir part de l'equip amb noves incorporacions i protagonisme per a les joves després de la marxa d'Alexia Putellas i Mapi León, però assegura que té un equip molt competitiu. Per avui torna a la convocatòria Irene Paredes. Aitana, bon matí. Segueix sent baixa. Escoltem Pere Romeu.
21: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
19: A la primera federació de futbol també aquesta nit la Unió Esportiva Sant Andreu rep el Real Madrid Castella a Can Dragó. És un partit corresponent a la quarta jornada. El camp estarà ple de gom a gom. Carlos Blanco, jugador del Sant Andreu.
22: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquest any doncs, que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui, sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus l'any passat, sigui al camp del Terrassa o sigui a la Cisala, i bueno, doncs, l'afició un partit més està al costat de l'equip, i doncs agrair a tothom que vingui demà, i que no hi ha pogut venir, doncs que també estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
19: I a la mateixa categoria, el Club Esportiu Europa va presentar ahir a la tarda va presentar oficialment Luis Blanco com a entrenador del primer equip masculí.
23: Al final l'has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora, crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, han sigut competitius, i que bé, que amb aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador has de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina.
19: I hem de destacar en plena poliesportiva que l'Espart Girona i el Cadí la Seu disputen a Reus avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El partit es disputa a 8:45 del vespre i serà el darrer duel del conjunt gironí abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Abans d'aquesta final de la Lliga Catalana Femenina, la final de la Lliga Catalana Challenge. A les 6 de la tarda, el Joventut Badalona s'enfronta al Lima Horta. I avui hi ha jornada de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei sobre patins.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Això vol dir que nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocava ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, eh? La seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes!
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
12: Bon dia, són 2:15.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
12: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició demana que dimiteixi.
13: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, arribarem fins al final.
12: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
14: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. S'hi incorporaran 1.000 de nous professionals.
12: Un mort i 13 ferits en l'incendi d'una residència a l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
14: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
15: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
12: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre en protesta per la situació que viu el sector.
14: Que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
12: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla a Tarragona.
14: Les 4 colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
12: Els esports, el Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Joan Barberà.
16: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París a l'estadi Johan Cruyff. Ha tornat a la convocatòria. Irene Paredes segueix sent baixa. Aitana, bon matí.
12: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
17: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i, sobretot, a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus. I, a més, avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafo. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfeint aquesta tarda al cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
12: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i així, igualment, volem dir, en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen que dimiteixi. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.

0: fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
1: L'oposició, de la seva banda, ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera Esther Niubó, com us dèiem, i també han titllat de desgavell en les proves PISA, de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
3: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
4: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
2: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, la líder dels comuns.
5: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
6: Va fallar la transparència. Durant mesos vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
2: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
1: No deixem la política, però en aquest cas de l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030, tot plegat per un import de més de 2.300 milions d'euros, que és un 66% més que en el contracte programa anterior. Un acord que s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i que servirà per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
8: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
9: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
7: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El balanç de víctimes per l'incendi en una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides. D'aquestes, dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
11: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectiu dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins a llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les persones.
12: 78 persones que es van sentir afectades, d'aquestes 13 han estat traslladades a 3 hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi ha 2 que romandran ingressades,

0: per veure la seva evolució.
1: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
2: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
1: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
3: Renfe apunta a les pluges i a les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat, recordem, 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitats que han fet augmentar el pes del guix del sostre.
4: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Xavier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
5: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
4: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
3: No deixem la mobilitat, ja que està en marxa des de les 12 del migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà sortin de l'àrea metropolitana uns 580.000 vehicles. Per tal d'evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls, Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
7: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
6: Pel que fa a l'operació tornada diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
3: A Viladecans, al Baix Llobregat, la línia de bus B3 de Viladecans començarà a funcionar demà mateix. Connectarà zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i amb altres sectors econòmics. Una nova línia que oferirà més freqüència de pas als caps de setmana i també estrena serveis els diumenges i els festius. ETB, Paula Marco.
8: Viladecans estrena aquest dijous una nova línia de bus urbà, la B3, que connectarà el nou barri de Llevant i altres zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i els diferents sectors econòmics del municipi. La nova línia comptarà amb 22 parades, 11 de les quals de nova creació, i també facilitarà la connexió amb altres línies metropolitanes i transports com el metro, el tramvia o el tren. L'alcaldessa Olga Morales ha valorat molt positivament aquesta ampliació del servei.
9: Que ens connectarà el barri de Llevant amb el barri del Marratès i també amb Can Alemany, una línia molt necessària per connectar aquest nou barri amb el barri nord de Viladecans i també amb la zona del polígon industrial i l'estació de tren.
8: La posada en marxa de la nova línia anirà acompanyada a partir d'aquest cap de setmana d'un reforç del servei de les línies B-B1 i B-B2, que tindran més freqüència els dissabtes i estrenaran servei també els diumenges i festius, passant cada hora i en els trams compartits cada mitja hora.
10: Notícies en xarxa.
3: Entrem en matèria econòmica, són gairebé 3:45. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte pròpia que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
4: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada, 1.063 euros respecte dels 1.720. I això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
0: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Però són mesures que feien com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? Amb la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
4: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
3: Els camps gironins reclamen més connexions en transport públic a les estacions de l'AVE i a l'aeroport Girona-Costa Brava. Asseguren estar preparats per afrontar els temporals d'aquesta tardor, a més.
4: En el Congrés Anual del Sector celebrat avui també s'ha presentat un estudi que recull que 9 de cada 10 campistes repetirien estada i que de mitjana diàriament es gasten entre 54 i 60 euros.
3: Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
10: El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre, ha reclamat millores urgents en les infraestructures i la mobilitat de les comarques gironines. Concretament, ha demanat optimitzar les connexions entre les estacions de l'alta velocitat a Girona i Figueres, l'aeroport de Girona-Costa Brava i els principals punts d'atracció turística de la zona, com l'Estartit o Cadaqués. Gotanegre considera prioritari redactar un nou pla de mobilitat per facilitar els desplaçaments dels turistes i oferir alternatives de transport combinat.
11: Hem de millorar les comunicacions entre aquests grans hubs, no? Entre l'aeroport de Girona i el territori i entre les estacions i el territori. Això és urgent que Girona faci un nou pla de mobilitat que tinc entès que s'està treballant, però hi ha però hem de posar l'accelerador.
10: En la mateixa línia, Gotanegre ha defensat la necessitat d'anar de la mà dels municipis en un sector cada vegada més desestacionalitzat.
3: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una nova protesta a Barcelona per la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible.
4: El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor, volíem dir, per compensar l'augment dels costos de producció.
3: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
12: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
13: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
12: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació del Govern espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència, amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor, per tal de compensar l'augment de costos de producció.
3: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de l'Ebre. Allà, l'Aldea, Deltebre i la Ràpita posaran a prova un sistema per perfeccionar les alertes i la resposta a episodis meteorològics extrems.
4: La implantació se centrarà especialment en el risc d'inundacions per episodis fluvials o pluges intenses, però tindrà també un plantejament integral amb ventades o incendis.
3: 21 Ebre, Joaquim Domingo.
14: Es tracta d'Argos City, desenvolupat per l'empresa Heights, responsable del sistema Argos, amb què treballa a Alsecat. L'eina permetrà desplegar i perfeccionar el Duprosim de cada municipi. Sobre l'eina ens l'expliquen Javier Royo, alcalde de l'Aldea, i Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
15: Cada vegada hem de tindre més serveis per a la ciutadania i més serveis per a l'Ajuntament per a poder estar més segurs en els episodis estos que tenim de pluja. perquè entenem que això ens donarà una capacitat als ajuntaments de maniobra per poder decidir en tots aquells moments i sempre activant el pla d'emergència municipal què poder fer al municipi perquè la ciutadania, en aquest cas, pugui patir o tindre les conseqüències, les menys conseqüències possibles.
16: Una previsió molt més acurada, no dades només, sinó previsió també de llocs concrets, és a dir, no és un tema de tindre una alerta del que pot ser, sinó de tindre la previsió més fidedigna a l'evolució concreta als llocs, no? Als indrets, a la localització que pot acabar sent.
14: Un projecte que arrenca ara amb una prova pilot d'un any, durant la qual s'integraran les dades i s'ajustaran als protocols d'actuació.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. Un treballador del Partit Popular admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar aquest matí al Congrés dels Diputats.
4: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
3: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
4: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
3: És moment per la cultura. Volem saber com avança la Diada Castellera de Santa Tecla, que se celebra a Tarragona. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia.
17: Bon dia. Ha superat l'equador de la Diada en aquest calorós dia de Santa Tecla. Tercera ronda finalitzada amb construccions de 8 i 9 pisos que ja s'han vist a la plaça de la Font. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han fet per primera vegada en una mateixa actuació el 5 i el 2 de 8 en folre. La jove ha completat el 5 de 9 i el 3 de 9 en folre. Els xiquets del Serrallo han fet història i han descarregat per primera vegada a la plaça de la Font un castell de 8. Ha estat el 4 de 8 després de deixar només encarregat el 3 de 8 a la primera ronda. Els xiquets de Tarragona han descarregat el 4 de 9 d'entrada i ara són els que tanquen les rondes. Han aconseguit carregar, coronar el 3 de 9, tot i que la construcció ha caigut quan el descarregaven. De moment, més d'una hora superada a la Diada Castellera, de màxima ambició per les quatre castelleres de la ciutat. És Santa Tecla.
3: Gràcies. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega i bon Santa Tecla. I de Tarragona a Barcelona, el Lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i també l'amor al teatre. A Bovetoia, Julio Manrique recupera una obra estrenada al Temporada Alta de l'any passat, de l'any 2020, volem dir. L'adapta al present, per tal de llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. Bovetoia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada al Temporada Alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. Sis anys després, el text arriba a l'Espai Lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, com explica Ivan Benet, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura.
19: En la història, els personatges que interpretem, jugant una mica, fent una picada d'ullet al món de l'autoficció, del fals documental, som nosaltres mateixos. Som personatges distorsionats una mica per la ficció, per la realitat i la mentida. Som nosaltres amb el pas del temps, hem passat uns anys en un context diferent.
18: Bovetoia s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
3: I és moment per als esports. Ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
20: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París. El partit a l'estadi Johan Cruyff torna a la convocatòria Irene Paredes. Segueix sent baixa Aitana. Bon matí, escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, Pere Romeu.
21: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
20: Avui també hi ha partit a la Primera Federació de Futbol. La Unió Esportiva Sant Andreu rep la visita del Real Madrid Castell al partit a Can Dragó. Escoltem Carlos Blanco, protagonista, jugador del conjunt quadribarrat.
1: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquest any doncs, que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui, sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus el mes passat, sigui al camp del Terrassa, o sigui a Nassi Sala, i bueno, doncs, l'afició un partit més està al costat de l'equip, i doncs agrair a tothom que vingui demà, i que no hi ha pogut venir, doncs que també estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
20: I en bàsquet avui es disputa a Reus, a la capital del Baix Camp, la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. S'enfronten l'Espart 1 i Girona i el Cadí la Seu. Girona FM, Pau Villafañe.
2: A 2:15 del vespre, les gironines es juguen a Reus la final d'un títol que defensen després de guanyar-lo l'any passat contra el Joventut de Badalona. Roberto Íñiguez recupera gairebé tota la plantilla. Aquesta setmana s'hi ha incorporat Illana Martín, que veurem si té minuts, i Bulgak i Senyorec busquen confirmar les bones sensacions de dijous passat contra el Jairis. Només es baixa Axel Mercerón, encara pendent de l'evolució del turmell. Roberto Íñiguez és l'entrenador de l'Espart Girona.
22: Bueno, como siempre, con la SEU difícil, porque seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Es, al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no?
2: Per damunt del títol català, el conjunt gironí també aprofita el partit per agafar ritme abans de la cita clau dimecres vinent a Fontejau, quan l'Espart Girona jugarà a continuar a l'Eurolliga. De moment, sense arribar al confirmat, i és que avui Panathinaikos i Konut es jugaran-se a Fontejau la setmana que ve.
20: I n'estarem pendents. Gràcies, Pau Villafañe, des de Girona FM. I a les 6, abans d'aquest duel de la Lliga Catalana Femenina entre l'Espart 1 i Girona i el Cadí la Seu, es disputarà la final de la Lliga Challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena de sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes.
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, 107.8. Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La revista La Tortuga tanca demà els actes de celebració dels 50 anys amb una conferència sopar al restaurant Robert de Nola. El protagonista serà l'historiador Josep Maria Soler i Sabater, que farà una xerrada sobre l'efervescència cultural i social que es vivia el 1976 a Caldes i a Catalunya. Coincidint amb els actes de celebració dels 50 anys, l'entitat ha aconseguit una ajuda de la Diputació de Barcelona per tal de poder digitalitzar tots els números que hi ha disponibles d'aquesta revista. Caldes rebrà 168.000 euros de la Diputació de Barcelona per destinar-los a finançar els serveis municipals i les despeses corrents del municipi. Es tracta d'uns diners que procedeixen de la cinquena edició del programa específic d'autonomia local. Caldes és el quart municipi de la comarca que més recursos rebrà gràcies a aquest programa. El PSC de Caldes defensa que els diners haurien de permetre actuar de forma immediata en el manteniment d'equipaments, especialment els esportius, però sobretot en les despeses del dia a dia de la ciutadania. Avui es presenta el cartell del programa de la Festa Major. Serà a partir de les 6 de la tarda en un programa especial de Ràdio Caldes, durant el qual es desvetllaran els detalls del programa d'aquesta edició. Una edició especial del programa La Taquilla amb Jordi Graví i Ferran Devesa, que es durà a terme des de la plaça de la Font del Lleó. Durant una hora explicaran el més destacat de la programació d'aquest any, que a més s'amplia de dies perquè el festiu local serà divendres 9 d'octubre i dilluns també serà festiu, coincidint amb el 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat. Tots els detalls a partir de les 6 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat. Aquesta tarda, a partir de 6:45, a la sala E de les Cases dels Mestres, tindrà lloc la sessió de retorn del procés participatiu Caldes 2032 Horitzó Compartit. Durant la trobada es farà la presentació dels principals resultats del procés de participació, els reptes identificats i l'estructura del pla d'acció que defineix els programes i les accions estratègiques. També s'explicaran els criteris utilitzats per tal de valorar totes les aportacions rebudes i els motius d'acceptació o no d'incorporació en el pla. I acabem amb el temps. El sol i el bon temps seran el protagonista, amb unes temperatures que pugen lleugerament respecte a ahir. Hem passat dels 27 graus de màxima registrada ahir dimarts a fregar els 30 graus avui durant les hores centrals del dia. De cara a demà dijous es mantindrà el temps estable i assolellat amb temperatures encara una mica més altes. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Aquest dijous, ple municipal. A partir de les 7 de la tarda, segueix en directe a través de Ràdio Caldes la sessió plenària de l'Ajuntament. Quins són els projectes, les iniciatives i les propostes de les diferents formacions polítiques? Quins són els principals temes de debat? Estigues al dia de l'activitat política de Caldes de Montbui. Recorda, dijous, a partir de les 7 de la tarda, sessió plenària de l'Ajuntament de Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: A partir d'ara i fins a les 6 de la tarda, gaudeix de la millor música de tots els temps. Arrenca la fórmula de Ràdio Caldes.

0: independent.
1: Si la música es pogués interpretar en colors, la connexió eclèctica seria com l'Arc de Sant Martí, un espai dirigit a l'audiència més inquieta i oberta al món. La vida és efímera, però hi ha moments incombustibles a Ràdio Caldes, divendres a les 9 del vespre. Be good on your radio.

La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions.

0: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 12 a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu, tu.
3: Fórmula Cat, la música quilòmetre zero.
2: No comptaràs hores.
3: Dissabtes i diumenges, de 12 a 1 del migdia, una hora de música en català.
4: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
3: La música en català d'ara i de sempre és la protagonista del Fórmula Cat.
5: I de sobte tot sonrisa, alegria i la pena. Tan amic, un bon col·lega, solucions i no problemes.
3: Dissabtes i diumenges, 60 minuts de música amb denominació d'origen.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
3: Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La revista La Tortuga tanca demà els actes de celebració dels 50 anys amb una conferència sopar al restaurant Robert de Nola. El protagonista serà l'historiador Josep Maria Soler i Sabater, que farà una xerrada sobre l'efervescència cultural i social que es vivia el 1976 a Caldes i a Catalunya. Coincidint amb els actes de celebració dels 50 anys, l'entitat ha aconseguit una ajuda de la Diputació de Barcelona per tal de poder digitalitzar tots els números que hi ha disponibles d'aquesta revista. Caldes rebrà 168.000 euros de la Diputació de Barcelona per destinar-los a finançar els serveis municipals i les despeses corrents del municipi. Es tracta d'uns diners que procedeixen de la cinquena edició del programa específic d'autonomia local. Caldes és el quart municipi de la comarca que més recursos rebrà gràcies a aquest programa. El PSC de Caldes defensa que els diners haurien de permetre actuar de forma immediata en el manteniment d'equipaments, especialment els esportius, però sobretot en les despeses del dia a dia de la ciutadania. Avui es presenta el cartell del programa de la Festa Major. Serà a partir de les 6 de la tarda en un programa especial de Ràdio Caldes, durant el qual es desvetllaran els detalls del programa d'aquesta edició. Una edició especial del programa La Taquilla amb Jordi Graví i Ferran Devesa, que es durà a terme des de la plaça de la Font del Lleó. Durant una hora explicaran el més destacat de la programació d'aquest any, que a més s'amplia de dies perquè el festiu local serà divendres 9 d'octubre i dilluns també serà festiu, coincidint amb el 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat. Tots els detalls a partir de les 6 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat. Aquesta tarda, a partir de 6:45, a la sala E de les Cases dels Mestres, es tindrà lloc la sessió de retorn del procés participatiu Caldes 2032 Horitzó Compartit. Durant la trobada es farà la presentació dels principals resultats del procés de participació, els reptes identificats i l'estructura del pla d'acció que defineix els programes i les accions estratègiques. També s'explicaran els criteris utilitzats per tal de valorar totes les aportacions rebudes i els motius d'acceptació o no d'incorporació en el pla. I acabem amb el temps. El sol i el bon temps seran el protagonista, amb unes temperatures que pugen lleugerament respecte a ahir. Hem passat dels 27 graus de màxima registrada ahir dimarts a fregar els 30 graus avui durant les hores centrals del dia. De cara a demà dijous es mantindrà el temps estable i assolellat amb temperatures encara una mica més altes. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Aquest dijous, ple municipal. A partir de les 7 de la tarda, segueix en directe a través de Ràdio Caldes la sessió plenària de l'Ajuntament. Quins són els projectes, les iniciatives i les propostes de les diferents formacions polítiques? Quins són els principals temes de debat? Estigues al dia de l'activitat política de Caldes de Montbui. Recorda, dijous a partir de les 7 de la tarda, sessió plenària de l'Ajuntament de Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Vols escoltar les millors retransmissions de l'esport calderí? Vols conèixer de primera mà l'esport local? Doncs escolta El Partit que vull, els caps de setmana a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
3: S'ha de comprar entrada? No és gratuït, això?
2: Molt em temo que no, senyor.
3: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
2: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
0: La taquilla.
2: Cada dimarts, de 6:45 a 7 de la tarda,
0: a Ràdio Caldes.
2: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
0: Una temporada més amb el Jordi Graví
2: i amb Ferran Devesa.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre.

Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Molt bé, doncs, vist això... Ah, i té un tema, Jordi.
2: Té un tema, que no s'acabi la festa. Ho anem molt encertat perquè hi ha activitats de tot tipus i grans tòtems com els catarres, entre d'altres, eh?
1: Els catarres?
2: Sí, després farem un repàs de totes les activitats per obrir boca, però... Senyor alcalde, què destacaria particularment?
1: Sempre ens quedem a... Qui ve a Festa Major, no? Sí, qui ve? Doncs sí, aquest any venen els catarres, però hi ha molt més, no? Jo crec que l'especial d'aquest any és que la Festa Major és XXL, que comença ben bé amb el festiu local en divendres, que això és una novetat, perquè el dilluns és festiu nacional. M'atreveixo a dir que a Caldes no fem hispanitat, fem Festa Major.
2: Ah, que sí, home.
1: I realment, doncs, són molts dies de festa. Hi haurà tres nits fortes, la nit de divendres, dissabte, diumenge. Hi haurà l'oportunitat de descobrir molts grups locals, la regidora ara us ho explicarà, no? Fins a 7 diferents grups de talent calderí. També una de les novetats és que començarem amb la festa gran, no? La festa dedicada a la gent gran, que sempre quedava al final de la Festa Major, que és una manera d'explicar que és una festa per tots els públics, no? Aquí tothom s'ho pot passar bé, els joves, la gent gran, les famílies, evidentment. I una festa que estirarem ben bé fins a la capvuitada, que cada vegada està més farcida d'activitats, de dia i de nit, i una festa molt genuïna. La capvuitada és quelcom que hem de reivindicar els calderins i les calderines perquè és molt nostre.
2: Jo trobo a faltar aquells concursos d'arrossos que feien quan era petit.
1: Aquelles arrossades, aquella plec.
2: Bé.
1: Doncs és dia de fer arròs, eh?
2: Sí,
1: jo crec que sí.
2: Bé, això es podria omplir el passeig del Remei, no? Bé, això ja de cara al...
1: Això ho hem fet per la plec de Sant Sebastià, que ha quallat bé, i ens convida a pensar més, anava a dir, guateques, o més activitats d'aquestes.
2: Sí, molt bé. I, senyor alcalde, en tant que l'Ajuntament, com a nivell institucional, què representa per un ajuntament o per una institució pública a nivell de cohesió social, també, no? Què és la Festa Major, en aquests termes?
1: Ho has dit, la Festa Major és una manera d'expressar-nos, els calderins i les calderines, és identitat, perquè expressem com som en el nostre poble a través de les nostres colles de cultura popular, no? A través del correfoc, de la diada bastonera, de la plec d'aquest any, els castellers fan 30 anys, no? També d'aquest dia 12, amb la diada castellera. És identitat calderina, com deia, molt genuïna també a la capvuitada, però és cohesió, és aquell moment que et retrobes amb el teu poble, amb la teva gent, amb aquella gent amb qui vas anar a l'escola, amb aquella gent amb qui comparteixes amb diferents entitats. És la teva gent, és la teva festa, és la nostra festa, i per tant això genera molta cohesió, fa que jo crec que els calderins i calderines ens sentim orgullosos celebrant que som un gran poble, que aquesta és la millor vila del món.
2: I tant que sí. Jo tenia una pregunta per la regidora, però potser me la pot contestar vostè, perquè des de quan es treballa la Festa Major? Just quan acaba l'anterior?
1: És una bona pregunta, perquè aquí hi ha molta feina. Són dues setmanes, però aquí hi ha molta feina. És a dir, els grans grups, com per exemple els catarres, això s'han de treballar justament quan passa allà una Festa Major, perquè si no et queda sense bolo, que es diu, no? Perquè si no, realment, els grans caps de cartell ja desapareixen, ja, és complicat, no? I a més els preus també s'encareixen, es treballa d'una llista. Com l'Escaldàrium, realment, són festes que han crescut, que són complexes, que porten qüestions de seguretat associades que també són molt importants a tenir en compte, per tant, ben bé un any, i aquí agraeixo, evidentment, a tota la regidoria de Cultura, que és qui coordina la festa, però també a totes les entitats que treballen amb molta il·lusió la festa a un any vista, perquè preparen les barres, la seva activitat, el que sigui. Per tant, gràcies a tothom, els patrocinadors, evidentment, que ens ajuden a fer la festa una mica més gran, gràcies a tothom per fer que aquesta sigui una gran festa.
2: Molt bé, i clar, és que, bueno, de fet, no s'ha deixat a ningú, senyor alcalde, repassant a tothom. D'entrada, quina seria l'activitat que vostè, potser a nivell familiar o a nivell del que sigui, no es perdrà segur?
1: On et trobarem? Us diria que no... No me'n perdré gaires, perquè la Festa Major és molt intensa. No em perdo mai la Festa Gran. És un moment que realment doncs, m'agrada molt, perquè veig la il·lusió de la gent gran del poble, amb unes ganes de celebrar increïbles. És un moment molt especial, us recomano. La il·lusió que tenen els nostres avis i àvies és molt especial. I no em perdré segur alguna activitat familiar amb la meva filla, que també és molt xulo viure la festa major en família. Potser la començo per anar a la milla urbana aquest any, perquè ja podria fer-ho. A veure, però avui negociàvem, depèn de com vulgui la petita. I no em perdré, per exemple, i això em fa molta il·lusió, aquesta exposició que faran al Museu Termàlia sobre la història de la festa major, els cartells de festa major, com ha evolucionat. La festa major la trobo molt interessant, la comissariat de Laia Soler, diguem-ne una calderina, que ho ha fet amb molta estima, amb molt de carinyo. Jo us recomano passar pel Museu Termàlia, aquesta festa major, Capvuitada i arreu, perquè també veurem i serem conscients de com ha evolucionat la nostra festa des d'aquesta perspectiva del Termàlia.
2: I què els recomana a aquells calderins i calderines que aprofiten la festa major per fer unes petites vacances del poble i marxen, no?
3: Sí. A mi em fa ràbia aquesta gent.
1: Oh, a veure, tot. Us hauria de dir que respecte absolut per tothom, però no és moment de marxar de Caldes, és moment per gaudir-lo. Perquè, a més, hi ha molt d'esforç de les entitats, i a més és que són dies molt bonics. Retrobem-nos amb la nostra gent, no? Per tant...
2: Mira, ara ens estem retrobant aquí amb la regidora Laia Cuscó, que està molt engrescada, molt engrescada. Laia, crec que hauràs de fer servir aquest micròfon, pot ser? Sí, correcte?
1: Anava a dir, ostres, estava pensant, una activitat que segur que em perdré seran els barçots.
2: Ah, molt bé.
1: No sé, perquè any sí, rere any, no, els diables, sí, no. S'entesten en seguir fent-los.
2: Sí, és d'aquell... Clar, és veritat, no? A nivell institucional ha de posar una mica...
1: És molt divertit, és molt divertit. No te'l pots perdre.
3: I hi ha algun debat intern de si la festa major ha de tirar cap a un altre camí, com per exemple tots aquests pobles que són colles, que si Granollers blancs i blaus, que si Torrats i Morats. Hi ha hagut algun debat que es digui...
1: Mira, aquí li faig, ja, perquè li faig una centrada a la regidora de Cultura, que encara ho respondrà millor que jo. Jo crec que hem de fer la nostra festa major. Si no hi ha tradició de blancs i blaus, no. Aquí hi ha tradició d'entitats de cultura popular, que realment, doncs... ens conviden a sortir al carrer. Hi ha tradició de Diada Castellera el 12 d'octubre. Doncs aquesta és la nostra tradició, la tradició de Plec del Remei. Doncs anem a fer-ho de forma genuïna. Cada poble ha de celebrar la seva festa. Com si a Palau Solità i Plegamans o a Sant Feliu de Codines fessin l'Escaldàrium. No, han de fer la seva festa, nosaltres fem la nostra. No? Aquesta és la meva opinió. Què en penses?
3: Laia.
4: Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
4: Per fi, he pogut seure. Tot i aquest cop que... No porta alcohol, però porta bastant sucre.
3: Sí.
4: I de cop passa això, una mica.
3: És molt bo.
4: Doncs, el mateix que ha dit l'alcalde, tenim la nostra festa major, la nostra essència, la nostra rúbrica, que és això que apareix aquest any en el cartell de festa major. És que la festa major de Caldes la fan les entitats, la fan les associacions. Al final, no hem de crear una cosa nova perquè ja ho tenim ple. Realment, organitzar la festa major té aquesta complexitat de poder quadrar tots els horaris de totes les entitats que presenten un munt d'activitats. Aquesta és la nostra dificultat, amb tot el material i amb tots els espais. Per tant, no cal buscar un altre model si aquest que moment funciona, sí, és el nostre.
3: Molta pica baralla per això dels horaris. Perquè és allò de, bueno, tirem una moneda en l'aire, va, us toca a vosaltres avui.
4: No, realment, sí que és veritat que hi ha un esquelet d'aquesta major que... quan ho veiem molt enllà, aleshores es va respectant i les activitats noves s'han anat encavallant i es mou una miqueta cap aquí i una miqueta cap allà. Però no hi ha un debat molt gran, alguna entitat, però l'anem solucionant. Sí, no hi ha. La gent és molt comprensible, molt amable i com que hi ha moltes ganes de festa, s'hi posen bé.
2: I hi ha alguna novetat aquest any a nivell municipal, tot el que ve a ser espai, per exemple, on es produeix la festa major, perquè sí que és veritat que algun any s'ha fet propostes diferents. Hi ha alguna novetat en aquest sentit de seguretat, de participació dels veïns i veïnes, el punt lila? Hi ha alguna cosa que ha remarcat d'això?
4: Ja que dius del punt lila, sí, el punt lila enguany canvia una miqueta la ubicació dintre del parc, perquè ha donat un paper més protagonista i perquè es puguin fer unes bones atencions. Per tant, el punt lila tindrà un punt de protagonisme dins del parc. Però també augmentem el punt lila o agents del punt lila durant el correbat. També és una nit que val la pena doncs, que tinguem aquest suport durant el correbat. A nivell d'espais no hi ha gran novetat, perquè la novetat ja va venir l'any passat, o fa dos anys, amb aquest mou la festa, que ja vam generar aquest eix festiu des del Bugarai fins al Parc de Can Rius. Per tant, el respectem, seguim fent de soundtrack, que també dona aquest moviment tant en el Correbars com a la Festa Jove Itinerant. Que la diferència de la Festa Jove Itinerant d'enguany és que no farà les parades, sinó que sortirà del Parc del Bugarai i anirà a ritme lent per tot el poble, però no pararà al Parc de l'Estació ni a la plaça d'Església, perquè sí que realment generàvem una mica de molèstia a veïns i veïnes. Per tant, farà un recorregut lent, però des del parc fins a la plaça Taulisset. I després el protagonisme el té l'Embalat, perquè tots els grans concerts que són allà, amb un control de seguretat molt exhaustiu. Després, a nivell de poble, plaça de l'Església hi haurà moltes coses, plaça Catalunya, Parc de l'Estació i Parc del Bugarai, Centre Democràtic i Casino de Caldes. I fins a la plec, que ens trobarem al passeig de Camell.
3: I al recinte de la Firal hi ha les atraccions.
4: Ui, i al recinte Firal, sí. Les atraccions que són... I som sempre, i en principi aquest matí he escoltat que eren les mateixes que l'any passat.
3: Ah, molt bé. O sigui, si et sobren fitxes de l'any passat...
4: No ho sé, no ho sé.
1: Mai no sobren.
3: No, no sobren, eh? I jo tinc un dubte, i és si... no sé si ho teniu detectat o no, de cara a Festa Major i Cap Vuitada, si són perfils d'activitats diferents, perquè potser va per públic o... no sé si ho teniu vist, per exemple, no? De dir, ostres, doncs sí, mira, és més de nit durant la Festa Major, és més de tarda capbuitada, com ho...
4: Fa uns anys enrere que la capbuitada no tenia una programació tan potent, quan va aparèixer a Soul Collective amb una proposta de nit, es va veure un canvi molt gran, i perquè només hi havia l'Octoberfest, aleshores es va veure que la capbuitada funcionava. Tenia. A part de l'embalat, de la plec, de remei, de nit també funcionava i ho hem potenciat. Aquest any hem esponjat cap al matí, comencen les activitats ja dissabte al matí, s'allarguen tot el dia i diumenge matí i diumenge tarda també amb els dos ateneus en funcionament. Per tant, diferència de públic, potser el primer any, per naturalesa, perquè es va generar una festa molt jove, però després ja hem agafat aquest testimoni i ens l'hem fet nostre. Yes. Funciona molt bé la capbuitada.
1: Explico una interioritat. Va haver-hi un dia que la Laia, la regidora de Cultura, va venir i em va dir: alcalde, hem de mantenir l'embalat de Festa Major fins a la capbuitada. I és que què passava? Que realment doncs, l'Octoberfest havia anat bé, hi havia aquestes ganes de programar també de nit i això ens ha fet gran, jo crec que en bon sentit. No? Una cosa que a mi m'agrada molt és que realment pots agafar el llibret, que aquest any hem recuperat el llibret de Festa Major, i fer-te una miqueta el teu programa, no? La teva festa. Llavors, si evidentment busques activitats familiars, ho trobaràs, no? Però si busques festa de nit, també ho trobaràs bé, no? I això està bé, que estigui pensada per totes les edats i tot.
3: Per mantenir l'embalat, fer la capbuitada, suposo que també et dona pas aquest lema que tenim aquest any, no? Que no s'acabi la festa.
4: Sí, de fet, ja hi era l'any passat, la festa de la capbuitada, però el lema d'aquest any ve una miqueta regit pel fet que allarguem el divendres tot el dia i el diumenge a la nit i dilluns, que també té una programació molt densa. Per tant, aquest any, que no s'acabi la festa cap dos dies. O sigui, cada dia és molt llarg.
3: Clar, aquí, llavors, la pregunta és: quin nivell de ressaca penseu que tindrà el poble de Caldes el dimarts, no?
4: El dimarts de capbuitada o el dimarts de... crec que no sé si arribarem sencers a la capbuitada, però sí, la ressaca del dimarts serà interessant, si més no. Però hem d'agafar força perquè ens queda la capbuitada i el dilluns següent de capbuitada no és l'alcalde, potser hem demanat festa.
1: Sí, estem curtits. Som el poble de l'Escaldàrium, aquí...
3: Aguantem, oi?
1: Endavant.
3: Perquè ja. Si no, hem d'anar al cap o hem d'anar al quart?
4: Depèn d'on faci mal.
3: Ja, de fet, de l'Escaldàrium s'ha agafat alguna activitat i s'ha portat aquí, no?
4: S'han agafat els dos concerts, el que hi havia el divendres de la nit i el dissabte de la nit, les Reines del Mambo i el Set de Copes, s'han traslladat a la capbuitada. Les Reines del Mambo seran per l'Octoberfest i el Set de Copes, que és un grup de versions superdivertit, serà el dissabte a la nit de capbuitada també. I el que també hem arrossegat són els grups locals. Per l'Escaldàrium teníem una mostra de grups locals que tampoc van poder tocar per segon any consecutiu. I els vam dir, doncs, aquest any, si heu de tocar per Festa Major, i que hem afegit a la capbuitada. Per tant, tenim fins a 7 grups locals.
3: Déu-n'hi-do, Sabem que el senyor alcalde ha marxat, té una miqueta de pressa, eh? Però així com el programa demà hi trobem, com sempre, les seves paraules, explicant i desitjant-nos una bona festa major, avui volem que ens faci a grosso modo el mateix els micròfons a l'altre, jo. Com si vols llegir el programa, que ho has escrit tu.
1: Calderins i calderines, tiraré de l'eslògan d'aquest any, que no s'acabi la festa. Gaudim-la moltíssim, perquè hi ha molt d'esforç a darrere, perquè Caldes és un gran poble i ho demostrem a través de com més ens agrada, no? Als carrers, amb les nostres colles de cultura popular, visca Caldes de Montbui i visca la nostra festa major.
3: Visca.
2: Molt bé, doncs gràcies, senyor Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui. I ens quedem amb la regidora Laia Cuscó, sí, que anirem comentant una mica la jugada, et sembla?
4: M'encanta.
2: Sí? I de cop i volta has de marxar perquè alguna entitat, això, tu fes,
4: No, el que trobo a faltar és això, que les entitats doncs, també poden dir la seva, eh?
2: Sí, això, sí, ho farem. Un petit atracament.
3: Sí, de moment el que farem és posar una miqueta de música per descansar mentre acomiadem el senyor alcalde i de fet parlarem de la programació de tota la festa major i a veure si enganxem alguna entitat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Capvuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa! Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la Festa Major amb Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: aquí després d'aquest moment musical, musicals que hem sentit a la ràdio, no aquí a la plaça. Una falca, no ens parla tot. Ah, i tant, sí, una falca, de fet, molt xula, molt maca aquesta. Escolteu, doncs, farem en un moment, farem un repàs molt ràpid i molt clar de tot el que ens espera del dia 9 al 12 d'octubre i de la capvuitada del 16 al 18. Però vinga, comencem pel principi. I el principi és dijous 8 d'octubre, que no l'hem anomenat. Tothom diu 9, 10, 11, 12, 7, 17 i 8. No, el 9, i el 8 també.
1: I el 8?
0: 8 d'octubre, perquè a les 8 ja tenim la tronada inicial a Casa Cavall de Diable, que és l'avís oficial que la festa arrenca.
1: Per tant, arrenca la festa el dia 8 i el divendres 9 ja és el dia gran des del matí fins a la nit. Al matí, a la plaça Catalunya, la festa gran a càrrec de la coordinadora de gent gran. A les 11, al parc de l'estació, espectacle familiar amb Ramon. A 11:45, toca matí infantil amb el 49è concurs de dibuix Manol Huguer i una gincama sobre la carta de valors de Caldes.
0: Molt bé, i el mateix divendres, però a la tarda, al parc de Can Riu, hi ha un concert familiar amb Xiula, aquells que ens canten que hem de menjar verdura i peix. Mireu-ho, tot el recordeu?
2: En un menú infantil, per sort, ja ens cuidem. Jo no em quedo tranquil, quan el mercat ja hi ve. No m'agrada jo, la verdura i el peix. No m'agrada, la verdura.
0: Ahà, posa'm uns nuggets. Ahà. Jo, amb aquest cocteu, no he portat ni verdura ni peix. Porta fruita.
2: Jo no em quedo tranquil, quan el mercat...
0: Ja tenim aquí la regidora de Cultura, la Iacusco, els micròfons de Ràdio Caldes, de Cultura, les entitats, aixequeu les mans, estic fent molt ridícul,
3: T'agrada la verdura i peix, Laia?
4: M'agrada la verdura i peix, m'agraden els macarrons i més els canetons.
1: Home, molt bé, molt bé. Jo...
0: Grup local.
1: Sí, exacte, ja tenim un
0: grup local.
1: Un grup local més. Molt bé, a veure, el dia 9, quan enfosqueixi el parc de Can Rius, programa especial de ràdio amb patada al ventre. Home, patada al ventre, Jordi.
0: És una tradició de la Laia.
4: Però tu els coneixes aquests o...?
1: No. Aquests són nous.
4: M'han dit que fan l'última temporada. Sí, acaben abans de que ningú sàpiga qui som.
0: Es veu que sí.
4: És una tradició i és una cosa meva.
0: Sí.
4: Perquè m'agradeu moltíssim.
0: I ens vas enredar tu.
4: I us vaig enredar jo des del primer dia i m'encanta començar així la festa major perquè és amb aquest toc d'humor, amb aquesta energia, amb aquest sucre, no?, que et posa a la sang per aguantar aquesta super mega festa major.
0: Haurem de parlar l'any que ve perquè si és l'última temporada...
4: No sé amb qui hauràs de parlar. Deixem-ho aquí.
0: Bueno, deixem-ho aquí, que s'hagi de parlar i nosaltres, a veure si també som o no.
1: A veure, després d'aquest patada al ventre últim de Festa Major, diguéssim, de Caldes, el tradicional corre bars amb el Ball de Diables i després tres sessions de música, Dem System, Esbatlana i DJ Natura B2B amb Charlie B.
0: Déu-n'hi-do, coneixes a tots?
4: No.
0: Ah, no.
4: Però, és a dir, els he triat a tots, sí.
0: Va.
4: He mirat tots els vídeos, he escoltat tot, però no domino... quin repertori tenen, és a dir, conèixer, però quan dic conec, no, però sé qui són.
1: Jo he de dir que els d'Esbatlana els conec perquè alguns són companys de l'Institut del Teatre.
4: De veritat?
1: Sí, de fet hi ha el Roc, que és un actor de musical boníssim, que és el, bueno, un dels líders de la banda, i després també hi ha...
4: I va estudiar amb tu, Ferran?
1: Era un any, una promo per sobre.
4: Ah.
1: Sí, però estàvem allà, i igual que la Carme... que també està allà, que bueno, canta, balla, la Carme ho fa tot també. Va fer de Petit Príncep, el musical del Petit Príncep.
4: Fantàstic, doncs, gran musical,
1: que... Sí.
4: L'hem de portar.
1: Mira. Vinga, passem dissabte, Jordi.
0: Vinga, dissabte, dia intensíssim, De 10 a 2, gran activitat per als infants amb l'Esplai Grifoll a la plaça 1 d'octubre.
1: A veure, un moment, Esplai Grifoll?
0: Algú per aquí? Sí.
1: Esteu a punt, que després us venim a buscar.
0: Vindrem a atracar. Un escape room de l'agrament juvenil al TOC, que ja comença a ser tradicional.
4: Aquest escape room fa anys que també es fa, té molt d'èxit i el continuaran fent, i tant.
0: De 10 a 12, balla amb l'Esplai de la gent gran al parc de Can Rius.
5: A les 11, la cinquena cursa adaptada i la quinzena milla urbana. De 11 a 1, la mostra de vehicles d'emergència al parc de l'estació. I també a les 11 a 1, visita guiada a l'exposició Records de la Festa Major, que ens n'ha parlat molt bé el senyor alcalde. A vosaltres, Marc.
4: Deixa'm remarcar, si pot ser, el ballem amb l'esplai, sí? Que es fa l'embalat. Són tres estils diferents. Començaran amb ball amb línia, després faran sardanes i acabaran amb sevillanes.
5: Ostres, per tant, barreja,
4: són, és tot. Exhibició i ball de totes les activitats que es fa a l'esplai. Ho fan molt i molt bé.
5: I tant.
4: Molt i després bé. Acabarem amb música i ritme, que també és un ball en línia, que acaben de marxar l'entitat ara mateix.
5: Ai, no.
4: Llàstima, si t'espereu-vos un moment, però tenien classe. Clar, classe. Yeah. I ho fan molt bé, fan coreografies molt difícils. De fet, us convido a venir a ballar perquè és molt complicat. Dius, no és gent gran, no, és molt complicat, la veritat.
5: Ah, per això ens convides a ballar, perquè és complicat. Que fem el ridícul.
4: Com el faig jo, sí.
6: A veure, crec que tenim un missatge que ens ha enviat el grup de vehicles d'emergència, perquè aneu a veure'ls. Escolta, mira, mira. Molt bé, doncs aquí tenim el missatge.
5: Gràcies.
6: Molt clar, sí. Molt, molt amables, veritat. A les 12.
4: La mostra de vehicles es fa al parc de l'estació, com l'any passat, perquè abans es feia al parc de Can Rius.
5: Uh-huh.
4: Ens ubiquem, que es fa allà, i crida molt l'atenció, la veritat. A part del soroll que hi ha, crida molt l'atenció, és molt bonic pels infants.
6: Doncs el dissabte, a les 12 del migdia, concert solidari, dos pobles, una llengua, una veu, amb la coral La Guisla i la coral de l'Horta de Sant Marcelí, a la sala noble de Can Rius.
4: A punt, també, aixeco la mà.
5: Sí, que va, a punt.
4: Enguany, les tres corals calderines, tant xics com la coral Guisla com la coral del centre, porten corals de fora.
6: Per tant, estem parlant que això és una trobada de corals de països catalans?
4: Aquesta exactament no, perquè ja es fan a la capvuitada una trobada dels països catalans.
6: Ah, sí.
4: Però a la festa major, per si mateixa,
6: és aquesta trobada. És tota una trobada.
4: I a la capvuitada sí que es fa la trobada dels
6: països. Allà es farà, molt bé. Doncs de 12 a 3 quarts d'una, ballar és vida amb música i ritme, que és el que has comentat, i a partir de la 1, vermut musical amb George Kaplan and the Spice.
5: Un moment, aquests últims també ens han enviat un missatge. Escolta. George Kaplan.
7: Un grup amb influències 60, 70 i principis dels 80, i estem molt contents d'estar i poder venir aquí amb tots vosaltres a la Festa Major de Caldes i presentar el nostre disc Wanted, que ha sortit fa poc i que du molt bones cançons i molt bones vibracions. Farem compartir-lo amb tots vosaltres i que us ho passeu molt bé. Visca la Festa Major de Caldes. Fins aviat.
5: Doncs fins aviat, George Kaplan, d'Espais.
4: Sabeu com ha anat això dels grups locals?
5: Com?
4: A la Festa Major tenim també una crida a grups locals perquè es puguin apuntar per tocar el divendres de la nit o el dissabte al vermut musical. Es va fer una selecció de grups que encaixaven millor en programació de nits, en grups que funcionaven millor amb el vermut, i d'allà va haver-hi un petit jurat de professionals del món de la música que van decidir quins dos grups havien de tocar i van sortir seleccionats.
5: Perquè tenim molts grups aquí a Caldes i no ho sabem, sí?
4: Però molts vol dir molts.
5: Molts, oi?
4: Sí. De fet, a la Sonateca aquest estiu se'n van apuntar 20.
5: Déu-n'hi-do, 20. Déu-n'hi-do.
6: Ara vaig a fer una cosa que és... Vaig a trencar el guió, Jordi, un moment.
5: Sí, tu també.
6: Perquè saps què passa?
4: Sí.
6: Saps què passa? Que, clar, les entitats estan marxant.
4: Sí.
6: I jo el que vull és anar a parlar amb les entitats. Sí. Per tant...
5: Vinga, jo explico com anirà.
6: Vinga, com anirà això? Ho expliques tu?
5: Sí.
6: Molt bé.
5: Ara volem atracar una miqueta les entitats que tenim per aquí i volem fer a mena de joc com el TikTok que s'ha posat de moda, aquelles entrevistes ràpides que diuen ping-pong, con... I l'altre contesta, doncs, amb tal, de tal entitat. Doncs volem fer el mateix. El que passa que no direm ping-pong, sinó direm una altra cosa. Ferran.
8: La Nunu, de Castellers de Caldes, amb avui.
6: Quina activitat de les vostres no ens podem perdre?
8: Cap ni una.
6: Digue'm una i convença'm amb cinc paraules, va.
8: Una que no et pots perdre. No et pots perdre a la diada del 12, no et pots perdre el Pilar Caminat, i per suposat no et pots perdre la baixada d'Andròmines, que enguany és novetat.
6: La feu vosaltres? Fareu un pilar baixant amb l'Andròmina? Això ho vull veure.
8: Pilar de 5 sobre rodes.
6: Boníssim, boníssim. Això ho heu de portar a concurs. Merci. A veure, aquí, bona festa major amb...
8: Amb Tallipoll.
6: Quina activitat de les vostres no ens podem perdre?
9: la supergran activitat sorpresa que farem el dissabte pel matí.
6: Però em pots dir alguna cosa que sigui sorpresa, però digue'm alguna
9: cosa. També farem l'escape room per petits i grans, que és molt xulo, i tots convidat a venir.
6: Molt bé, i per últim, has de començar amb 5 paraules només, per què hem de venir?
9: Perquè som superoriginals, perquè som superdivertits, perquè ens ho passem molt bé nosaltres també muntant les activitats, i perquè l'Estat Grifoll és el millor i heu de venir a veure'ns.
6: Molt bé.
0: Ets que tenim per aquí. Bona festa major amb...
9: Alba.
0: A veure, podem perdre?
9: Els Bartocs, que enguany tindrem intèrpret de signes, com a novetat.
6: Això està molt bé.
9: Tant dissabte com diumenge al Correfoc Infantil.
6: I m'heu de començar amb 5 paraules. Veniu una miqueta més cap aquí, a veure si arriba. Amb 5 paraules, per què hem d'anar, per exemple, a una de les activitats? Només a una.
8: Al Correfoc, perquè aquest any no hi ha hagut poca Caldes.
6: És veritat, ja està. Molt bé, més clar que l'aigua. A veure, més entitats. Què tenim per aquí? Més entitats. Qui hi ha? Home, a veure, bastoners, no? Qui? Bona festa major amb...
10: Albert.
6: Ah, sí, més fort, Albert, vinga.
10: Albert Rimblas.
6: Fantàstic. Quina activitat de les vostres no ens podem perdre?
10: Home, la cercavila i ni llum i pals.
6: I m'has de començar amb 5 paraules perquè aquesta cercavila i llum i pals no ens ho podem perdre.
10: Ni llum i pals perquè és una novetat i creiem que és molt més festiu, i la cercavila perquè som 5 colles.
6: On fareu el llum i pals?
10: A la plaça de l'Església.
6: Molt bé, fantàstic, merci. Qui més tenim per aquí? Home, policia, a veure, bona festa major amb... Bona tarda, primer de tot.
10: Clar.
6: A veure, anem a parlar amb el cap de la policia.
10: De la policia.
6: Home, exacte, molt bé. Bona tarda.
11: Bona tarda.
6: Bona festa major.
11: Igualment.
6: Quina activitat de les vostres, que vol dir, per exemple, què fareu vosaltres que segur que us portarà problemes?
11: Problemes que feina, quasi tot. Però el problema no ens portarà cap, perquè fa molts anys que la fem, tant nosaltres com la resta d'entitats, com els que organitzen des de l'Ajuntament, i per tant anirà tot rodat. Hi haurà molta gent, tindrem molta feina, hi haurà petits conflictes que haurem de resoldre, però...
6: Quin missatge per la ciutadania podem enviar una mica, doncs, perquè en segons quins moments puguin rebaixar una mica les revolucions?
11: Doncs mira, jo tinc un punt filosòfic i penso que la festa major és per tothom, però no tots els interessos són els mateixos. Per tant, pensem que quan nosaltres estem fent una cosa, hi ha uns altres que aquella cosa no té tant interès o fins i tot pot molestar. Llavors, regular una mica això, pensar una mica amb els altres, ser una mica empàtic i, sobretot, gaudir moltíssim del que estiguem fent.
6: Molt bé, merci. Qui més tenim per aquí?
5: Aimava.
6: Aimava, hombre. Bona festa major amb...
12: Aimava.
6: Quina activitat de les vostres no ens podem perdre?
12: L'Octoberfest per Cap Vuitada.
6: I m'has de començar amb 5 paraules per què no em puc perdre aquesta activitat.
12: Cervesa, festa, música, menjar i ganes de passar-ho bé.
6: Molt bé, vaig a parlar amb la policia i vaig a visitar. Merci. Vale, qui més podem tenir aquí? Fins aquí. Jo? Bueno, clar.
5: Clar, el grup escènic Casino.
6: Exacte, exemple. Em faig una a mi mateix. Bona festa major amb el grup escènic Casino. Fantàstic. Quina activitat no us podeu perdre vosaltres? Doncs art. Art, que és l'obra que fem per festa major.

0: però ho trobo a faltar, eh? Va ser molt divertit.
1: Va ser molt xulo, eh?
0: Molt, molt, sí, molt xulo. Sí. Un gran aprenentatge. Sí. Gràcies, companys.
1: De fet, l'any passat va ser intens. Pel GEC va ser intens i aquest any hem dit, bueno, baixem-ho, anem a fer coses diferents i guais igual, però baixem una miqueta.
0: O sigui, tres homes a l'escenari?
2: Sí, es veu que sí.
0: I es diu Art?
1: Es diu Art. Sí. Sí, no, és... Bueno, de fet, va sobre...
0: És molt bona l'obra, crec que sí que n'és.
1: Sí, sobre l'amistat o la ja no amistat o, bueno, conflictes que generen. I, bueno, al final el conflicte sempre és teatre.
0: Al final les relacions humanes sí que són un art.
1: Sí, sí. I tant, i tant.
2: Molt bé. Ens havíem quedat a la tarda de dissabte. Anem a recuperar els actes que hi ha a la tarda de dissabte a la Festa Major. Que hi ha un concert amb Humphreys Quartet i les corals Vocàlic, el Calderí i Tot Gospel a la plaça de Pont del Lleó.
0: Sí.
2: Crec que ho he dit bé.
0: Ho has dit perfecte.
2: A dos quarts de sis de la tarda hi ha la Cercavila i Ballada Bastonera, que va des de la plaça Catalunya fins a la plaça de la Pont del Lleó. També tenim l'Orquestra Montgrins, el Casino, amb un concert de tarda, i a partir de les 7, un vespreig amb música dels 90, i a dos quarts de 9, els versots i el perrofoc del Vall de Diables.
0: Fixeu-vos que tota la programació està pensada perquè tothom pugui trobar el seu espai.
2: Mm-hmm.
0: Cada franja horària té com que puguis decidir si soc jove, si soc gran, si soc...
1: Ah, jo,
0: com sí, jo, sí,
1: sí, és
0: com siguis, sí, al final, eh?
1: Exacte, perdó, eh? A més, no. Dins d'un mateix dia també et pots... això també fluctua, eh? Flueix. Em puc sentir gran i puc anar, per exemple, a escoltar Havaneres?
0: Correcte.
1: Sí?
0: Jo ho direm.
1: Sí, ho direm. I em puc sentir molt jove i anar a veure el Ramon, per exemple.
0: Sí, no? Que val molt la pena. Clar. Val molt la pena aquest espectacle. Sí.
1: Molt bé. Escolta, a la nit...
2: A la nit de dissabte.
1: A la nit de dissabte, que això és una part que a mi m'agrada molt, la nit, i ho sabeu. No, surto molt poc, però la nit m'agrada.
2: Tu t'agraden els pijames. Anar amb pijama per casa.
1: Exacte. Què tenim a la nit? Doncs balla al casino també amb els Montgrins, la festa jove itinerant amb DJ Marc Navarro, que comença el Bugarai, va per al Pi i Margall i acaba la plaça Townstein.
0: Sí, passant pel carrer Major aquest any. No passem per dins del centre històric, perquè amb el camionet vam tenir un problema amb algun balcó i algun veí. Per tant,
1: canvi.
0: Hem decidit el carrer Major.
1: Val, i una pregunta, a la plaça Townstein, on queda ara?
0: Ara i sempre.
1: Ai, ostres!
2: Han tingut un regal aquí.
1: Ostres!
0: Un colom ens ha deixat una mica de...
1: Ostres, això vol dir merda. En argot teatral, molta merda, molta sort.
0: Tindrem molta sort. Bé, la plaça Townstein, Ferran, és la plaça de... que amb aquella rotonda que vas cap a les Cremades o vas cap al parc de Can Riu.
1: Ah, ara ja sé on està. És
2: la
1: que,
2: porta
1: clar,
2: de Can Riu, clar, i la porta del camp,
1: sí,
2: de futbol.
1: És que, exacte, és que així ubiquem a la gent, perquè saps què passa? Que si no, hi ha gent que, com jo...
0: Hauries anat a Alemanya.
1: Exacte.
0: Ah,
1: clar, clar.
0: Correcte.
1: Molt bé, doncs escolta, això, tindrem el concert de versions amb peluques a Can Rius. Un cop acabin, no para la festa, perquè sabem que el lema és que no s'acabi la festa, i Aimava Music ens seguirà amenitzant fins les 5 del matí.
0: Sí, els veïns del centre històric aquest any...
1: Són un cel, eh?
0: Sí, la veritat és que tenen molta paciència.
1: Molt bé.
2: Diumenge dia 11, canviem de dia, va, dia de cultura popular i de gran concert. Al matí, campanya de donació de sang a la Casa dels Mestres. Això no hi pot faltar perquè és solidari, més no pot.
1: A més, no saps després que si tu dones sang aquell mateix dia, amb menys alcohol que ingereixis, més et puja.
2: Ah, sí?
1: Sí, és consell que dono.
2: Ah, molt bé.
0: Consell o desconsell?
1: Sí. No, és consell perquè la gent vagi a donar sang.
0: A veure, torno a dir, perquè et puja més o et puja menys? Clar, com has de donar això?
1: Sí, amb menys ingesta, o sigui, tu...
0: Ah, gastant-te menys calés, et puja més.
1: Per tant, tothom ha donat sang al matí. I si no funciona, com a mínim haureu donat sang. Fixa't, veus? Això
2: molt
1: és servei públic.
0: Molt bé. S'ha de ser solidari.
2: Exacte. Molt solidari, molt. També hi tindrem torneig d'escacs a Can Rius i a les 11 la trobada de country.
0: Jo he anat mai al torneig d'escacs?
1: Jo hi he anat.
2: Jo he passat per allà.
0: És interessant.
1: Sí. Jo hi he anat 2 o 3 anys, un que es va fer a Can Rius, l'altre que es va fer a la Casa dels Mestres, i sempre hi he anat encara amb ressaca, molt perjudicat.
0: Perquè havies donat sang.
1: Havia donat sang. I no sabeu la ràbia que fa que nens de 7 anys et rebentin amb 5 jugades.
0: No, a mi dos.
2: Sí, a mi també, amb dos.
1: No, és una cosa que... I tu et penses que en saps.
0: No.
1: I no en saps.
0: No en saps. No, els
1: del club d'escacs en saben molt.
0: Sí.
1: Aquesta gent entrena molt.
0: Molt bé.
1: I escolta, a la tarda del diumenge...
2: Espera un moment.

0: perquè sí, l'he deixat que...
1: Els geganters, sí,
2: home. Home, falten gegants.
0: Perquè és la cercavila i la ballada de gegants i capgrossos.
2: Des d'aquí fem una crida a portadors i portadores de gegants i gegantes perquè en falten i hem de treure totes les figures. Per tant, volem fer una festa major ben reixida i que surtin tots els gegants i gegantes i que, per tant, fem una crida a portadors.
1: Ostres, clar que sí. Doncs això està molt bé, eh?
2: Jo... Estalvies el gimnàs.
1: Mira, exacte. I a més, si has donat sang abans,
0: et desmaies.
1: Et desmaies primer.
2: A dintre, fa molta calor, eh? A dintre del gegant.
1: Sí, sí, sí. Jo, a mi portar un cap gros sempre m'he pensat que em faria il·lusió.
2: El cap gros és xulo, però el gegant impressiona.
1: No, no, ja.
2: De fet, també em van fer creure una cap voltada. Jo em vaig posar sota, el vaig aixecar, i jo pensava, ara, doncs no pesa tant, i vaig fer uns metres. Mm. I jo tota cofoia, doncs mireu, sí que puc amb el gegant, eh? No la gegant, els 80 quilos del gegant. I és que tenia quatre persones ajudant-me des de fora.
0: Tu des de dins no les veies.
2: I quan em van ensenyar les fotografies vaig adonar-me'n que vaig fer molt el ridícul, quasi bé com tu amb els escacs, Ferran.
1: Molt bé. Doncs a veure, a la tarda, el diumenge, sardanes amb la Cobla Bisbal Jove a la Font del Lleó, espectacle White Bottom amb Ramiro Vergaz, el pare del Buarai.
2: Preciós.
1: Sí?
2: És preciós aquest espectacle. Sí.
1: És preciós per què?
2: Perquè és molt sensible.
1: Vale, això m'agrada.
2: Sí.
1: Això m'agrada. Enfocat a quin tipus de públic?
2: Ui, familiar.
1: Familiar.
2: Familiar.
1: Ah, veus? Sí, sí. Sensible, familiar, perfecte.
2: Sí, tot.
1: Teatre, art, això em sona, ho hem dit, amb el grup escènic Casino, concert amb Yasmina Prats, al Centre Democràtic, i Versots i Correfoc Infantil i Juvenil del Vall de Diables.
2: Com brincarem,
1: que ho han dit, que ho han dit, que no hi ha hagut foc aquest any.
2: No.
1: Doncs tot concentrat aquí a la Festa Major.
2: Sí.
0: Ai, quina por. I a la nit al Plat Fort. Els Catarres al Parc de Can Rius a les 11. Què he dit, els Catarres, oi? Són aquests?

0: Saps si a la web dels catarres hi han posat que actuen a Caldes?
1: Per... Doncs sí, la setmana passada. Ah. Van començar a arribar a WhatsApp. Ah, la Laia, quina passada, com mola, que bé! Ah.
2: Ja.
1: Ja, però ho presentem la setmana que ve. No
2: sorpresa!
1: Passa res. Sorpresa, em va passar també Mas Batlana a l'estiu.
2: Sí? Ja.
1: Els molt fans ja ho van rebre. Uah, quina passada! I els hi vaig demanar que ho traguessin, que si es podien esperar una micatona. Però Catarres, com que era la setmana abans, ja, vaig pensar, ja, no passa res.
2: Molt bé. I després de Catarres, què tenim, Jordi?
0: A veure, després de Catarres, què toca?
1: Doncs, la Divan.
0: Versions, perquè són versions amb la
2: Divan.
0: DJ Enca també, i un diumenge per recordar.
1: Sí, sí, fins a 5 de matí amb sí. l'Enca, eh? DJ Enca, l'any passat, va triomfar, eh?
2: Mm. Tot aquest any fa pinta que també. I la Divan ens ha deixat un missatget. Mireu.
0: Ah, sí?
3: Hola, hola, soc la Xènia, una de les cantants de la Divan. I res, us volia dir que el diumenge 11 d'octubre ens trobareu a Caldes de Montbui, on estarem tocant després dels Catarres. Si voleu acabar el cap de setmana cantant, ballant i fent una miqueta de festa amb nosaltres, doncs us esperem allà per donar-ho tot. Diumenge 11 d'octubre, Caldes de Montbui i la Divan. Sona estupendo, us hi esperem.
0: Molt bé.
2: Molt bé. De fet, la Xènia sí que és companya de l'institut, directe.
3: Uau.
2: Sí, sí, sí.
0: Has de, contractar el Ferran per fer tota la festa major.
1: No volia dir, però hi vaig trucar. Ferran, amb qui vas estudiar tu?
2: Exacte, sí, jo vaig
1: passar
2: una relació.
1: Sí, exacte.
2: Sí. Molt bé, molt bé.
0: Anem el dilluns dia 12, dia de festa local. Al matí.
1: No,
0: open.
1: Local no. Nacional.
2: Bueno.
1: Vull dir que la local és el 9.
0: Clar, és el 9.
2: Exacte.
1: És el 9.
2: Local, el 9.
0: És el dia de festa major més gros.
1: Ah, exacte.
0: Perquè no tenim res a celebrar amb una altra festa.
1: Clar, tot Espanya, diguem-ho
0: sí,
1: així,
0: sí.
1: Quasi com fa mal dir-ho,
0: sí, no.
1: Fa festa per la nostra festa major.
0: Perquè estan, clar, mirant cap aquí.
1: Van veure que venien les Catarres i van dir, ui.
2: Ui, clar.
1: Vamos a hacer fiesta.
2: Sí.
0: Doncs al matí hi haurà open de tir a Marc.
2: Sempre he volgut tirar amb Marc, Jordi.
0: Doncs mira, ja és el teu moment.
2: Però si jo puc anar allà i tirar?
1: No
0: tu fas, de Diana.
2: Ah, vale.
1: Se't tiren a sobre.
2: Vale.
0: Si et disparen un altre, no és punt. Si et disparen el cor, doncs encara més.
2: Bueno, això és com els safaris humans de Sarajevo. Però deixo aquí el tema. Sí.
1: Verge Santa.
2: Sí.
1: Però hi heu anat mai, no?
0: No.
1: No. Val, perquè si escacs impressiona, tira Marc encara més. Són... unes 300 persones.
2: Què dius?
1: Amb un silenci absolut. Si entres allà i penses que no hi ha ningú. No. Només sent com talla l'aire aquella fletxa.
2: No, clar. Però és que tu imagina't que estan apuntant i algú fa, i et gires.
1: Clar,
2: no.
1: És impressionant. Fins que no para la ronda, no es diu absolutament res. És una concentració màxima. I després has de veure els tipus d'arcs, que són automàtics, els que de competició. No és aquell de Robin Hood o que juguem nosaltres a indis a casa, eh?
0: Sí, aquells que tenen una ventosa davant.
1: Aquests no. I després els tipus de diana, totes són diferents. És tot un món també com el d'escacs, però escacs potser et faig dues jugades amb tiramar, ni una.
0: També tenim les Olimpiades Infantils a la plaça de Catalunya, però també tenim el plat fort amb la Diada Castellera a la plaça del Font del Lleó amb els castellers de Caldes. Anaves a dir alguna cosa de les Olimpiades?
1: Sí, disculpa. Les Olimpiades sempre es feien el dissabte, al matí, i enguany l'hem passat a dilluns, perquè sigui més compatible també amb la milla urbana, perquè bueno, esponja una miqueta les activitats esportives també de públic familiar.
2: Mm. Molt bé. Doncs això ha sigut al matí. A la tarda, què tindrem el dilluns? Espectacle familiar itinerant amb Pentina el Gat. Tindrem també Havaneres amb les Anxovetes i teatre musical L'Arquitecte Prohibit al Centre. I les Anxovetes, que ens han deixat també un missatget. Mireu.
4: Bon dia, sóc la Tona Gafarot de les Anxovetes i el proper dilluns 12 d'octubre a les 7 de la tarda vindrem a Caldes de Montbui a oferir doncs, unes havaneres i unes rombavaneres, balsets mariners, potser algun bolero, amb molta il·lusió. Així que us hi esperem.
1: Em diuen que les anxovetes no són havaneres de veritat.
0: Com que no són de veritat?
1: Però són de veritat. No són potser com tant d'antes.
0: No les tradicionals.
1: Perquè canten les tradicionals també, però també canten més actualitzades. I el fet d'haver-hi tanta dona a l'escenari, el tipus de musicabilitat potser sí que varia una micatona. Però són havaneres. És cultura catalana. I l'hem de potenciar amb igualtat de gènere.
2: Totalment.
0: Clar que sí, clar que sí. Anem a cap a 2:15, que és el final de la Festa Major, la plaça de l'Església, que hi haurà el Pilar Caminat dels Castellers, la Nit de Bastons, l'encesa del campanar i la tornada final del Ball de Diables.
2: Però, Jordi, que no pari la festa, que no s'acabi la festa, perquè arriba la capvuitada després, al cap de setmana següent, i s'engega en divendres, dia 16, amb Històries que ballen a la biblioteca i l'Octoberfest a Maimava, al Parc de Can Rius. Ah, però entremig, també, dos quarts d'11, una mica de versions amb les reines del Mambo. D'aquí tenim també un missatge.
5: Hola, soc la Maria, la teclista del grup de versions Reines del Mambo. El divendres, 16 d'octubre, estarem tocant a Caldes de Montbui a les 12 de la nit. Us esperem per cantar, per ballar i per passar-ho molt bé. Ja saps amb qui vindràs? Que no hi falti ningú. Així que ens veiem allà i fins aviat. Molt bona festa major.
1: De fet, és part de la programació de l'Octoberfest. A partir de quarts de 8 de la tarda ja comencem la festa d'Octoberfest a l'Embalat i ja hi haurà música en directe. Hi haurà una horeta i mitja de música en directe amb un grup que han contractat la pròpia entitat. Després hi haurà uns jocs molt divertits que han preparat. Aquest any també s'han treballat moltíssim, em va cridar molt l'atenció, i després hi haurà aquest grup també de l'Escaldarium i acabarem amb DJ.
0: Perquè recordo que a l'Octoberfest hi havia taules.
1: Això seguirà? Les taules seran igual, només que hi haurà un trosset més de pista per poder ballar qui vulgui ballar.
0: Per tant, dedueixo que els jocs seran jocs de taula.
1: De sobre la taula.
0: De sobre la taula.
2: Bueno, no posarem a la gent a altres punts de la taula. Vinga, canvi. Dissabte de capvuitada. Matinal excursionista contra el càncer de mama amb la gent del SECMO. Que és el centre excursionista, entenc, no?
1: El centre excursionista cada any organitza aquesta caminada solidària en col·laboració amb la Junta contra el Càncer i, us animem a anar a caminar perquè també és com donar sang, eh?
2: Sí, també. És a dir, també
1: després puja una mica més.
0: Però si sues,
2: veus l'alcohol. Sí, és a dir, mira, vas a donar sang, et fots l'alcohol i després vas a caminar. I amb això ja ho tens tot,
1: ja
2: eh?
1: Tens tot.
2: Com nou. I també tenim la Vespada Calderina al parc de l'estació.
1: Hem canviat d'ubicació. Els dos últims anys ha sigut aquí a la plaça i aquest any m'han demanat de fer-ho al parc de l'estació. M'ha semblat una ubicació ben bonica, més fresqueta, que vam passar una miqueta de calor. I, s'està esperant que vingui molta gent.
0: Doncs mira, tenim un missatge d'una vespa explicant-nos això que ens acaba d'explicar la Laia.
2: Molt bé. Doncs a veure, seguim. Espectacle de dansa, eh? Un stage de conte, que això ens ho farà Stage, l'escola de dansa.
1: L'Stage, escola de dansa, aprofita unes coreografies fantàstiques que van presentar per final de curs, perquè és molt a l'inici de curs, i ens faran una miqueta d'espectacle de dansa, i així també la dansa brilla per festa major.
2: Molt bé. I el concert de l'Orquestra Municipal de Caldes.
1: La música clàssica també té el seu espai. Sí que a vegades el públic és una mica més reduït, però no, hi hem d'anar a totes i tots.
0: Clar que sí. A la tarda, passem a la tarda. Primera baixada d'Andròmines dels Castellers. Això és una novetat que...
1: Va lligat una mica amb això. Estarem tan cansats que no ens podem ni desenganxar del llit i baixarem de casa fins a la plaça enganxats al llit. Això és una supernovetat. M'ho van proposar molt... a la capvuitada. A fer la cercavila de la capvuitada de l'any passat em van venir els castellers i em diuen, tenim una idea i ho volem fer per l'any que ve. I vam començar a treballar i espero que sigui fantàstic. A més, ara amb el carrer Vigues asfaltat encara lliscarem més.
0: I hem de baixar per carrer Vallit.
1: Carrer Vigues, esquivar la presó. Sí? Vallit, esquivar el Broquetes.
0: Esquivar el Broquetes.
1: I acabar dintre de la Font d'Alló.
0: A veure, bales de palla perquè hi hagi accidents.
1: Unes quantes. No? Els vaig demanar a la facultat de Sant Antoni. Escolteu, vosaltres disposeu de bales de palla? Sí.
0: Doncs també hi haurà Confins, que és música i dansa dels Països Catalans, amb quatre grups participants al casino. Això ja ho hem explicat, que també hi ha molta gent de fora.
1: És aquesta trobada dels Països Catalans de corals i barregem cultures.
2: Al mateix dia hi haurà el concert de corals a Can Rius, amb la coral del centre, entre d'altres, també que porten el del Perpinyà, em sembla.
1: Sí.
0: I teatre musical.
2: Sí.
0: Amb l'obra Mamma Mia al centre, eh?
2: Sí, que de fet hi surt la Lola Rascón i ens han enviat un missatge, mireu.
6: Ei, sabeu?
2: Sí, és aquest el missatge. Comença dient, ei, sabeu? I llavors continua, un missatge llarg.
6: Ei, sabeu on està la Sofi?
7: I on vols que estigui la Sofi? Que el proper 17 d'octubre és el seu casament.
8: Ai, quina emoció! I qui organitza tot això? Això ho fa la companyia de teatre Punts Suspensius, de la mà de Toc Toc Teatre.
7: Ai, doncs que guai! I sabeu si hi haurà música? Música, ball, espectacle, de tot! Tot a la nit gaudint dels èxits d'Ava en directe. I a més, tot en català. I això no ho perdo. Així que ens veiem el dissabte 17 de Cap Vuitada, 17 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Teatre del Centre Democràtic. Mamma mia!
1: Que guai, tot en català. Per tant, és Mamma Mia. És Mare Meva.
0: Mare Meva.
9: Mare Meva.
1: Quina festa major. Ai, ai.
9: A veure, continuem. A 8:15 fins les 4 del matí, moltes hores això que en rius, hi haurà festa de Cap Vuitada amb grups locals, Matoll, Levi, Set de Copes i Punxadiscos. Voleu saber com sonen els Matoll? És rock termal, mireu.

0: Però abans a les 8, no ens deixem els bastoners a la plaça de l'Església amb la nit de llums i paus, eh? Espectacular, com sempre, oi?
1: Això es feia a l'embalat, però ens van demanar de fer aquest canvi d'ubicació, i per què no? L'Església té aquella sonoritat especial i una màgia, jo com a bastonera ho recordo, eh? Quan actues a davant de l'Església, és com connectessis, com tens una connexió diferent. I ens ho van demanar de provar un guany i hem dit que sí.
0: Molt bé.
1: Gràcies a la policia local, eh? Perquè tallar la plaça de l'Església... És molt complicat, aquí no ho sembla, sí? Però és molt complicat tallar la plaça de l'Església, perquè és un punt que incomunica, si d'alguna manera, diferents artèries, el Font i Güell, has d'entrar en contradirecció, si talles per allà, la sortida del carrer Barcelona.
0: Bàsicament pels turistes, que a vegades venen dels balnearis i no saben passar per allà.
1: Els turistes pobres, per Festa Major i Escaldàrium, que canvien cosetes, van una mica de bòlit.
2: Sí, que parquin a Palau.
0: Sí, i vinguin amb autobús.
1: Correcte.
2: Exacte. Transport públic, a peu i de tot.
1: Amb rodalies. Que vagin venint.
0: Que vagin venint.
2: Sí. Oh. Doncs escolta, fins aquí és aquest repàs ràpid de les activitats. Teniu més informació amb els horaris i localitzacions al web de Caldes Cultura, al programa Demà i a les xarxes socials.
1: El programa Demà el trobareu als diferents equipaments municipals a partir de la setmana vinent i el programa digital el més aviat possible a les
0: Molt
1: xarxes.
0: Bé. I després encara hi havia, encara funciona, no? L'aplicació que hi ha de WhatsApp de l'Ajuntament que et podia...
1: Sí, el canal.
0: El canal.
1: El canal de WhatsApp també estarà...
0: Allà també hi haurà la programació.
1: Sí.
0: Fantàstic, és que portarem tota la butxaca.
2: Molt bé, Jordi, doncs escolta, no ens deixem a cap entitat, però passaríem per totes, eh? Agrupació Sardanista Calderina, IMAV, Associació Cultural de la Dona, Associació de Bombers Voluntaris de Caldes, de l'Esplai de la Gent Gran, Vall de Diables, Bastoners, Country Caldes, Castellers... Segmo, Club Atlètic Calderí, Club d'Escacs, Arquers del Negrell, Club Natació, Caldes, Colla de Geganters, Coordinadora de Gent Gran, Coral del Centre, Facultat de Sant Antoni, el Centre Ateneu Democràtic Progressista, el TOC, Esplai Grifoll, Esplai de la Gent Gran, Fundació Casino de Caldes, Fundació Santa Susana, Grup Escènic, Casino, l'Altell del Centre, Museu Termal, Hi ha Música i Ritme, Protecció Civil, Ràdio Caldes, Low, Collective, Taller d'Art Municipal, Manolo Guedes, Xic, Xarxa Inclusiva Cultural i Solidària de Caldes!
0: És que no s'acaba mai! Oh,
2: són moltes les entitats que participen a la Festa Major de Caldes i, per tant, des d'aquí, doncs, un fort aplaudiment per ells perquè, i per tota la gent que ho fa, perquè sense tota aquesta mobilitat doncs no seria possible una festa major tan gran com la que es planteja.
0: Doncs acaba el temps. Moltes gràcies a tots per venir, l'especial aquest de la taquilla, amb la nostra regidora, que li donem les gràcies. Plàgic, us com, moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres per fer aquest especial. Realment que la taquilla, que és un programa de cultura, parli de la festa major, crec que és indicatíssim. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies. Doncs res, ho deixem aquí. Només dir que gaudiu de la festa major, que sigui una festa major realment, com ha dit l'alcalde, com ha dit la regidora, que sigui una festa major per tothom, que us ho passeu molt bé, que desvariegeu una miqueta, que feu tot allò que us doni la gana, que també està bé, amb cura, com ha dit el cap de policia, però amb el lema que no s'acabi la festa, nosaltres ens agradaria doncs, tancar aquest programa de la taquilla dient que no s'acabi la festa, que no s'acabi la festa major de Caldes de Montbui. Bona festa major a tothom, gaudiu molt i els dimarts ens podeu escoltar sempre a la taquilla.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La revista La Tortuga tanca demà els actes de celebració dels 50 anys amb una conferència sopar al restaurant Robert de Nola. El protagonista serà l'historiador Josep Maria Soler i Sabater, que farà una xerrada sobre l'efervescència cultural i social que es vivia el 1976 a Caldes i a Catalunya. Coincidint amb els actes de celebració dels 50 anys, l'entitat ha aconseguit una ajuda de la Diputació de Barcelona per tal de poder digitalitzar tots els números que hi ha disponibles d'aquesta revista. Caldes rebrà 168.000 euros de la Diputació de Barcelona per destinar-los a finançar els serveis municipals i les despeses corrents del municipi. Es tracta d'uns diners que procedeixen de la cinquena edició del programa específic d'autonomia local. Caldes és el quart municipi de la comarca que més recursos rebrà gràcies a aquest programa. El PSC de Caldes defensa que els diners haurien de permetre actuar de forma immediata en el manteniment d'equipaments, especialment els esportius, però sobretot en les despeses del dia a dia de la ciutadania. Avui es presenta el cartell del programa de la Festa Major. Serà a partir de les 6 de la tarda en un programa especial de Ràdio Caldes, durant el qual es desvetllaran els detalls del programa d'aquesta edició. Una edició especial del programa La Taquilla amb Jordi Graví i Ferran Devesa, que es durà a terme des de la plaça de la Font del Lleó. Durant una hora explicaran el més destacat de la programació d'aquest any, que a més s'amplia de dies perquè el festiu local serà divendres 9 d'octubre i dilluns també serà festiu, coincidint amb el 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat. Tots els detalls a partir de les 6 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat. Aquesta tarda, a partir de 6:45, a la sala E de les Cases dels Mestres, es tindrà lloc la sessió de retorn del procés participatiu Caldes 2032 Horitzó Compartit. Durant la trobada es farà la presentació dels principals resultats del procés de participació, els reptes identificats i l'estructura del pla d'acció que defineix els programes i les accions estratègiques. També s'explicaran els criteris utilitzats per tal de valorar totes les aportacions rebudes i els motius d'acceptació o no d'incorporació en el pla. I acabem amb el temps. El sol i el bon temps seran el protagonista, amb unes temperatures que pugen lleugerament respecte a ahir. Hem passat dels 27 graus de màxima registrada ahir dimarts a fregar els 30 graus avui durant les hores centrals del dia. De cara a demà dijous es mantindrà el temps estable i assolellat amb temperatures encara una mica més altes. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Fresca una miqueta.
2: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Capvuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa. Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la Festa Major amb Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

0: Benvinguts al nostre programa de Portes Endins, amb
1: César Arqué
0: i Montse Pellicer, el programa d'entrevistes en profunditat, de persones interessants, properes,
1: on coneixerem, aprendrem i ens ho passarem molt bé.
0: Perquè ja sabeu, darrere cada persona hi ha una història.
1: Comencem!
0: La setmana passada vam obrir una de les portes de Miró Garden Orgànic i ho vam fer amb el Xavier i amb en Joan. I ens van endinsar en la seva història, en la seva família, en els començaments, en els projectes, en la forma d'observar les plantes i també en part en la manera de mirar la vida. Però com ja sabeu, ens van quedar portes per obrir i avui, gràcies al Xavier, n'obrirem unes quantes més, si ens deixa. Avui, però, entrarem en un món molt més pràctic. Entre altres, com saber quan una planta ens demana ajuda, com conèixer si té massa aigua o si en necessita més. Ens donaran uns petits consells de què podem fer, perquè tres plantes molt habituals, per exemple la poinsettia, una planta d'interior o una orquídia, les puguem gaudir durant molt més temps del que tenim. Però també entrarem en un món que sabem que l'apassiona, els horts, la sostenibilitat, la manera de treballar amb la natura, però hi posarem temps. Eh que sí? Xavier, que li ficarem un temps.
2: És que m'he descuidat les claus de les portes. No sé si em podrem obrir gaire.
0: Sí, eh? Home,
2: o sigui,
0: sí.
2: Ja veurem
0: ja si, t'empujaré,
2: si
0: ja.
2: Fem palanca o alguna cosa d'aquestes.
0: I com dèiem, recuperarem una faceta que l'altre dia gairebé no vam poder tocar. La divulgació, la ràdio i la televisió. Aquesta capacitat de comunicador que té, de fer, ja veieu, de ser entenedor i de forma propera allò que per molts de nosaltres de vegades ens és molt complicat. De fet, crec que aquesta és una de les coses que més m'agrada la seva manera de fer. Que no només ens parla de plantes, sinó que ens ajuda a entendre-les i a veure-les diferents, com a sers vius que són. I com a tals necessiten atenció, respecte, cura, perquè com tan bé, diu ell, mengen, beuen i sobretot, si estan bé, poden combatre moltes coses. Avui torna a ser aquí amb una gran mostra de generositat, en la seva apretada agenda, amb aquella manera tan planera i propera d'explicar-nos aquest món. I jo proposaria una cosa a qui els ens escolten. Tal i com va dir ell, quan entreu en un garden, pregunteu, consulteu, deixeu-vos aconsellar. I si ho podeu, fer-ho a Miró Garden Orgànic de Caldes. Millor que millor, quilòmetre zero, sostenibilitat com a top. Perquè darrere una persona hi ha una història, però darrere cada planta que comprem hi ha un ser viu que volem que ens acompanyi durant molt de temps. Xavier, gràcies per tornar a ser aquí amb nosaltres i per obrir-nos avui unes noves portes.
2: Benvingut. Bona tarda, gràcies a vosaltres.
0: Molt bé. Doncs, Xavier, l'altre dia vas compartir sí. Que et faltava temps per fer tot el que volies fer. Volies començar a tenir temps per aprendre anglès, llegir, fer coses que t'agraden. Per això et volem agrair altre cop que tornis a estar aquí. Però, Xavier, amb aquesta setmana que ha passat, ja has trobat una mica el teu, per dir-ho, equilibrium?
2: No, encara no.
0: No, encara?
2: Això no s'acaba mai, perquè quan el trobes torna a desequilibrar-se, saps? Això és un no parar. Però bueno, bé.
0: Sí? Bé, sí, avui sí. Et veig millor, que no plou. Bé, sí. Abans d'entrar en matèria, escalfar motors, deixa'm treure uns temes que l'altre dia ens van quedar a l'aire. Has pogut esbrinar d'on ve exactament el nom del Negrell? O saps alguna cosa més?
2: No ho sé, no he pogut esbrinar i no, si dic la veritat no hi he pensat.
0: No, passa res, no et preocupis. Ja t'agraïm que estiguis aquí. Escolta, però sí que una cosa molt ràpida. L'altre dia també parlaves del rierol que passa al costat de la finca i que deies que sí. Havia millorat. Quin sí. Tipus de natura creus que hi ha tornat? O quins animalons ara creus que hi trobem ara que potser havien desaparegut?
2: És el torrent de les Arenes, és un torrent que jo sempre dic que de petit, quan vam començar el Garden, jo hi anava a veure aigua allà, o sigui que recordo perfectament, baixava al torrent i veure aigua. És el torrent de les Arenes perquè és veritat, és el seu fons, diguéssim, és molt arenós, és molt sorrenc, no? Hi ha molta sorra. No? Això fa que baixi aigua molt neta, molt clara, no? És una aigua que ve de la zona del Salt de les Bruixes, que en diem, la zona de Regassol, cap allà dalt. I, home, doncs nosaltres, la part nostra que ens toca al Garden, el que vam organitzar ja fa uns anys, va ser una activitat, precisament un voluntariat amb gent d'una empresa i de més, i vam fer una tasca de netejar la riera, el torrent, arran del Garden. No? Llavors el vam netejar, vam fer-lo accessible, vam fer doncs, construir unes petites escaletes, un petit recorriolet, hi ha un petit santuari, hi ha una, i tal, allà pots seure, pots llegir, pots meditar. Carai. I pots tornar a pujar.
0: Molt bé.
2: No? I home, això és xulo perquè d'alguna forma t'endinses a sota d'aquelles alzines que hi ha centenàries, allà hi ha unes alzines guapíssimes, carai, centenàries, molt maques.
0: Molt zen, no?
2: I,
0: tot això?
2: Exacte, i és una forma d'apropar un espai que ja existeix, doncs, a que la gent que va al Garden, a part de comprar les plantes o el que sigui, que tinguin l'opció també doncs, d'anar allà a descansar o a connectar una mica amb la natura.
0: Però sí, no m'has dit el dels animalons. Creus que hi ha alguns altres que abans no hi eren o no?
2: Sí, bueno, el que hi ha ara és el senglar aquest.
0: On hi ha?
2: Aquest ens incordia bastant, pobret. Però bueno, fa la seva feina, va pujant amunt i avall. No, no, el que sí que hi ha són algunes aus aquàtiques que quan plou el riu baixa aigua, llavors pugen, de la riera van pujant cap al torrent amunt i sempre doncs apareix alguna... Llàstima que l'últim, diguéssim, animal interessant que vaig veure va ser una salamandra, i no fa gaire, fa 3 o 4 anys, i això és un indicador de, doncs,
0: de bon estat,
2: de que
0: no?
2: Bon estat de l'aigua.
0: Molt bé.
2: No? La salamandra, i aquesta ara fa temps. Ui, però de totes formes estic pendent també de recuperar una mica la part humida del torrent, recuperant l'aigua que fem servir per regar el garden, que nosaltres no apliquem cap producte químic contaminant, recuperar les aigües i fer-les anar directament al torrent i crear un espai que sempre estigui humit, amb el qual sí que creiem que allà doncs, s'hi establiran una miqueta alguna colònia.
0: Que interessant, Javier. Molt bé. Doncs, escolta, mira, si passem ara a un altre tema, era un tema que també vam passar molt per sobre. Era un dels grans problemes que tenim amb les plantes. Sembla que reguem massa i moltes vegades les ofeguem. Ens vas explicar que necessiten un bon drenatge, que l'aigua no ho és tot, que és un mitjà, perquè també necessiten nutrients, adob, menjar, i aquí hem de recuperar una frase teva en els mitjans, que no ens deixa indiferents i ens treu un somriure. Tu has dit diverses vegades, i si no em corregeixes als mitjans, la pinya aquella que tenen les regadores al final hauria d'estar prohibida. És així?
2: S'hauria llençat les escombraries, sí, sí.
0: Javier, què t'han fet aquestes pobres regadores?
2: No, nosaltres el que expliquem és que l'aigua ha d'anar on ha d'anar, no només a fora del test, sinó... bàsicament ha d'anar dintre el test, no? Llavors, amb la pinya aquesta, una mica el que aconseguim moltes vegades és mullar les fulles i que l'aigua ens vagi a fora del test, no? Per tant, les arrels, que són les que necessiten l'aigua, estan dient, escolta, aquí aigua et llançaràs, però a mi no me'n ve ni una gota, no? Llavors, sempre hem d'intentar regar localitzadament, no?, a la terra.
0: Molt bé. Escolta, si et sembla una altra cosa, imaginem que una planta ens demana ajuda, que aixeca la mà i ens diu, ei, mira'm una mica... per variar, no? I quins són els primers senyals que hauríem de veure? Fulles grogues, taques, fulles seques, insectes... Què ens està dient realment?
2: Bueno, les plantes... diguem que una de les coses que us explico sempre és que les plantes parlen, no? L'altra cosa és que parlin el mateix idioma que nosaltres.
0: Clar,
2: no,
0: per,
2: no,
0: això,
2: no?
0: Per això et dic que sí,
2: per
0: podem entendre-ho.
2: Hem d'intentar entendre l'idioma de les plantes, no? Un dels més evidents és observar, no? O sigui, és la cara que posen, eh? Això és com quan anaves aquí amb el doctor Mirambell, els que ja tenim uns anys, no? I aquell home et mirava una mica sencer, a veure quina cara fa, ui, això no sé què, no? Tens el tal, el fetge, no sé què, tal. O sigui, mirant la cara una miqueta, a vegades determinaves quina malaltia podies tenir, no? Amb les plantes passa igual, no? Observant-les, veus, i quins són els símptomes? Home, això no
0: s'ha... Els més preocupants.
2: No s'aprèn en 2 minuts, però...
0: Però amb 5, ja te'n donaré 5
2: però
0: avui,
2: però sí que... No, un dels primers símptomes és mirar la planta en general. Jo sempre dic, no has de mirar aquella fulla, és que aquesta fulla té una taca... No, aquí no anem bé. Tu has d'apartar la planta una mica lluny i mirar-la en general com està, no? Llavors, mirar una mica el port de la planta, no? El port ha de tenir un port determinat, no? Les fulles cap amunt o un color determinat, no? O sigui, la planta ja té una característica pròpia en condicions normals. Doncs tot el que s'allunyi d'aquelles característiques és el que ens pot començar a indicar alguna cosa, no? Si és falta d'aigua, doncs normalment tens les fulles que es van tirant cap avall i la terra està seca, això és molt important, perquè quan és excés d'aigua, fixa't que les fulles també tiren cap avall, però la terra està mullada i en 3 dies està morta. En canvi, quan és falta d'aigua, les fulles estan penjant, normalment, la terra està seca i la planta la recuperes, la regues i es torna a recuperar. O sigui, això és molt important. Per exemple, després sí que... tot en general, el color de la fulla, que també ho hem dit ara, no? Si uh-huh. veus que el color et va variant, es va tornant més un to més groc, eh? Si és que la fulla és verda i no és groc, uh-huh. hi ha plantes que tenen la fulla groga de natural. Eh?
0: Va, o sigui, ja, ho hem entès.
2: Hem de posar sentit comú. Eh?
0: O que tinguin taques.
2: Llavors, sí, pot ser que estigui groc, que tinguin taques és menys perillós per mi, perquè solen ser fongs, ja solen ser malalties fúngiques, i si té insectes, que veiem que estan enganxats a les fulles, o orugues que es mengen les fulles, també és bastant obvi que hi ha algun insecte. Però bueno, això sempre us dic que no em preocupa a mi, que la planta tingui pulgó, tingui orugues, per mi no és un tema preocupant, ja sé que hi ha molta gent que no hi està d'acord. Això no és preocupant, el preocupant és la salut de la planta. Ja us he dit moltes vegades que si la planta està saludable, que hi hagi alguna oruga que es mengi alguna fulla o que hi hagi algun pulgó que està allà, doncs
0: també
2: penso que
0: tenen dret, no? D'alguna manera.
2: Estar allà, sí.
0: Escolta, Javier, i ara no riguis, les plantes escolten música o és utòpic això? O els agrada la música?
2: Home, el que està demostradíssim és que les plantes desprenen música, o sigui, generen
0: Ostres,
2: música.
0: Ostres, què dius ara?
2: Això és el que sí que està demostrat i hi ha científics molt aficionats a aquest tema i està, doncs això, no? Estan amb aparells electrònics i amb sensors determinats i tal, estan escoltant la música que pot fer una planta, no?
0: Què són? Tipus vibracions o què són?
2: Bueno,
0: ones?
2: Clar, nosaltres emetem ones,
0: clar, però amb una freqüència que no...
2: Estem preparats per escoltar-les, no? La freqüència...
0: Correcte.
2: Doncs pues elles ho emeten amb una altra freqüència.
0: Carai!
2: Llavors, això ara s'està doncs, treballant bastant i a veure, segons la música, el so que emet, doncs també una mica el que et vol transmetre la planta.
0: O sigui, no? El garden allò és un liceu, no?
2: Ah, exactament. Si et poses amb la freqüència que d'allò, sí. No, jo faig broma a vegades, eh? I dic, pobra planta, escoltés la seva freqüència, sentiria uns xiscles en allà que no. Les que s'estan morint, les que no sé què. O sigui que jo m'agrada visualitzar-ho, això, sí.
0: Molt bé. Escolta, i abans de passar a un dels temes teus preferits que hem comentat abans, deixa'm demanar-te fer-ho fàcil i amb 5 minutets, 3 plantes i 3 consells senzills, com hem dit abans, molt pràctics. D'aquests que podem recordar quan arribem a casa i sobretot que podem fer. Un per aconseguir que, per exemple, una poncítia duri més enllà del Nadal. Què ens recomanes?
2: Primer de tot, saber la planta que és. O sigui, la poncítia és una planta subtropical, originària de Mèxic. És una planta que no suporta temperatures per sota dels 2-3 graus positius. Aquesta, a partir d'aquí ja se'ns moriria. Per tant, això ja és una pista. No la podem tenir a fora a ple hivern. És una planta que necessita molt poca aigua. És una eufòrbia, es diu eufòrbia pulcherina. Aquest és el nom botànic d'aquesta planta. Per tant, les eufòrbies, en general, són plantes que necessiten molt poca aigua, rics molt espaiats. Uh-huh. O sigui que tenim una altra pista, regar-la només quan la terra està absolutament seca. Uh-huh. Molta llum, de fet, poden estar al sol, o sigui que ja tenim una altra pista, molta llum, pràcticament sol, i poc més, i quan passa el Nadal, que el dia es comença a allargar, un consell, també una recomanació, és retallar-la un 20, un 30%, tota la part de
0: una
2: dalt,
0: poda,
2: de les bràctees.
0: Poda.
2: Sí, llavors, això no és que sigui obligat, però et ramifica més bé, et puja més... I broten, realment és una planta que moltes vegades es llença o de més, perquè també hi ha una característica que hem de tenir en compte, que és que cau tota la fulla, gairebé a totes els hi cau la fulla, això no vol dir que estigui morta, entens? Deixa caure la fulla, queda el tronc verd, que això també és un altre símptoma que hem de veure, o sigui, si el tronc és verd i tendre, la planta és viva, no la llancem.
0: Clar. O si la talles també pots veure si està verda o no?
2: Sí, però en aquest cas el tronc es veu, perquè és una planta que el tronc ja és verd, és com una branca tendre, llavors veu si és verd, no? Per tant, seguint una mica aquestes pautes, doncs podem aconseguir que la planta torni a...
0: Aviam si aquest any ho aconsegueixo. Mira, m'han aguantat fins al juliol. I el juliol, pom... Però la tinc encara,
2: Ah, sí? Però sí. Seca?
0: Sí, la tinc seca.
2: Llavors pots fer una escultura o alguna cosa
0: d'aquestes. Sí, t'ho dic en sèrio, però la vaig mantenir fins al juliol, eh?
2: Sí.
0: Sí, però es va suïcidar, pobreta.
2: Ai, pobra, no diguis això. No.
0: Sí, va emetre una ona que no vaig entendre.
2: Alguna cosa va passar que no vas estar al cas, això sí.
0: Segurament. Escolta, doncs, una altra planta. Aviam, quins consells ens pots donar? Una orquídia, que també és molt típica. Aviam.
2: Una orquídia, el mateix. Una orquídia, primer de tot, és que clar, hi ha coses que s'han d'explicar així molt ràpid. Una orquídia és una família vegetal que està a tot el món. O sigui, està a tot el món menys a l'Antàrtida i als deserts més secs. O sigui que orquídies n'hi ha a tot arreu, al Pirineu, a tot arreu. Ara bé, tu et refereixes, crec, al Phalaenopsis, que és una varietat d'orquídia, que és la que coneixem més, aquesta doncs, que veiem a les botigues i tal, el garden, no sé què, no? Això és un Phalaenopsis, és un tipus d'orquídia. Aquesta Phalaenopsis és una planta, és una planta epífita, és una planta que el seu lloc diguéssim, d'origen, el seu hàbitat natural, viu a dalt dels arbres. Ell té un sistema radicular, unes arrels que, més que arrels per agafar nutrients de terra, són arrels que les ha desenvolupat, ja us ho explicaré un altre dia, per poder trepar els arbres, per poder-se agafar a dalt dels arbres i estar més a prop de la llum. Llavors, això ens dona pista. És una planta tropical, no aguanta el fred, no aguanta temperatures de menys de 12-14 graus. Necessita molta llum, també. Les arrels no han d'estar enterrades a terra, que a vegades tenim la mania d'anar canviant el test més gros i cada cop més gros i posar les arrels dintre. No, error. L'arrel ha d'estar a fora. L'arrel serveix per agafar l'humitat de l'ambient, sobretot. També fa una mica de fotosíntesi, si té llum. O sigui, agafa l'humitat de l'ambient i s'agafa si és que té algun lloc per agafar-se. I els nutrients, i a més els agafa per les fulles i sobretot per la part central de les fulles, on hi ha l'ull, que diem, allà on hi ha el brot, ella pensa que quan està a la selva, dalt d'aquells arbres immensos, s'alimenta de les fulles que cauen dels propis arbres, cauen, es dipositen a la zona central d'aquesta mena de pinya, el brot de la planta, allò es va descomposar, l'aigua de la pluja, cauen allà també, i allà ella té la capacitat per transformar allò doncs, en nutrients, saps?
0: O sigui que... Són una mica aèries, no?, d'alguna manera?
2: Són plantes epífites. Epífites vol dir... és que una planta aèria seria la tillància. La tillància és una planta que viu de l'aire només. És diferent. Això és una planta epífita, que vol dir que viu a dalt dels arbres.
0: Però en els gardens, perdona que t'interrompeixi, jo he vist més d'una vegada que les orquídies, i si no em corregeixes, que les arrels estan a dins d'un tipus de substracte que no és terra, no? És correcte, això?
2: Les arrels en un garden estan primer en un test molt petitet, que és transparent, normalment.
0: Sí, correcte, és perquè és transparent.
2: I el substracte que hi ha és escorça de pi, perquè ens interessa que hi hagi el màxim d'aire i el
0: llum,
2: màxim
0: no?
2: de llum.
0: Mira,
2: en aquest cas, i per això el test és transparent.
0: I ha de ser sempre transparent.
2: Bueno, és que saps què passa? El test que es ven l'orquídia és només perquè s'aguanti. O sigui, tu podries tenir l'orquídia sense terra. Com us hem dit,
0: i com el posem a casa? Perquè, vull dir...
2: No, amb el mateix test que la compres, la poses dintre d'un altre test de ceràmica que s'aguanti, perquè si no se't tombarà el primer cop que li donguis. Doncs és un tema simplement d'estabilitat. Tu la poses en un lloc que s'aguanti, però tu la podries desmuntar, si mireu algun dels vídeos que
0: he fet. Però queden les arrels sueltes,
2: allò pot quedar l'arrel suelta i tu la podries posar sobre d'un tronc de fusta, que és el tacte que ja els agrada notar, no? Un tronc de fusta, aguantar-la amb alguns clips o amb algun invent, i la podries tenir amb les arrels totalment a l'aire. Ha de tenir una humitat ambiental determinada, que és entre un 80 i un 100% d'humitat relativa de l'aire, entens? I llavors, doncs, a dintre casa, si les tenim a dintre casa, que o bé hi ha aire condicionat a l'hivern, no?, que és calent, o a l'estiu fred, tot això en resseca l'ambient, per tant, hem d'estar molt al tanto. Afegir humitat a l'ambient.
0: Pulveritzar,
2: això ho podem
0: dir.
2: Aconseguir pulveritzant, per exemple, tenint algun recipient a sota d'allò que hi hagi aigua, que s'evapori l'aigua i ell nota aquell vapor de l'aigua. Un cop o dos a la setmana la pulveritzes ben pulveritzada.
0: Però mai regar amb la regadora, amb la pinya.
2: No. En aquest cas, mira, seria de les poques... Seria de les poques que podria regar amb la pinya. Clar, perquè aquesta, com hem dit abans, aquesta agafa els nutrients per les fulles. Per tant, si tu mulles les fulles, aquí sí que fem bé.
0: Mira.
2: O sigui que no hi hem anat a tocar l'excepció.
0: Vale, perfecte. Molt bé. Mira, cada dia te'n vas a dormir sapiguent una cosa més. No ho sabies, tu, això?
2: I les que falten, jo sé molt poquet, tampoc no pensis que...
0: No. Escolta, perfecte.
2: Jo sé molt poquet.
0: Escolta, moltes gràcies. Mira, i com que ho has fet també, passarem a un dels temes que sí que t'agraden tant. Quin és? El dels horts.
2: Hi ha molts, els horts és un tema.
0: Mira, a mi m'agradaria això, que compartissis amb nosaltres aquest tema que t'agrada tant i que en aproximadament 5 minuts no parlessis només del projecte que vas fer aquí a Caldes, que em sembla que fins i tot vas rebre un premi europeu, sinó el que hi ha darrere per tu en els horts. Ens expliques una miqueta? Tot teu.
2: Sí, el que passa és que s'ha de contextualitzar això. O sigui, no és només els horts en si, que sí que els horts m'agraden i jo en tinc un i de més, sinó és el concepte d'hort, no?, que m'agradaria transmetre. No? Primer és el concepte de comunitat d'hort, no? O sigui, comunitat amb el sentit de que és una comunitat de parcel·les que tot el que es produeix en allà, tot el que es necessita, és comunitari, o sigui, és de tots, eh? Simplement és que cadascú s'ocupa d'una parcel·la o és responsable d'una de les parcel·les, però el conjunt de les parcel·les seria el producte final d'aquells horts, no? Amb el qual aquí doncs, hi ha tota una sèrie de valors doncs, a compartir, no? el bé de compartir pròpiament totes les activitats que s'han de fer i repartir els fruits, eh? O el de més de l'or, doncs tot això ja és un valor important. I l'altre valor que, en aquest cas, aquest projecte, que no està executat, és un projecte, és que són horts en els quals es practicarà el cultiu regeneratiu i es practicarà també el cultiu de les plantes silvestres comestibles. Això què vol dir? Que les plantes silvestres que hi ha per aquí autòctones de la zona, no cal portar plantes de les antípodes, plantes d'aquí, hi ha moltes plantes que no coneixem i que són molt nutritives, són molt saludables i molt bones. No? Llavors la idea és de que fomentar, mira, ara una que està ara en plena d'allò i que a més és molt nutritiva, molt bona, és la verdolaga, que l'estem... tothom està arrencant verdolagues per llançar-la i tal, quina mala herba, no sé què. La verdolaga és una molt bona herba, no? Per exemple, no? I moltes altres, faríem una llista molt llarga de plantes que realment són molt, molt interessants, són fins al moment males herbes, tothom les arrenca o amb herbicides o no sé què. I és una pena perquè a més són plantes molt resilients i són plantes que sense donar-los cap cura, no? Perquè al final neixen soles a la natura, simplement que tinguin les condicions que elles necessiten. Ara em ve el cap al blet, per exemple, que el blet és un espectacle, perquè el blet és una mala herba que tota la vida jo de petit arrencant blets com bojos allà, i clar, el blet és una planta que es fa immensa, es fa molt gran i les fulles és com una bleda, de fet, el nom una mica ve de la bleda, o com un espinac,
0: I també es menja.
2: I també es menja, també és una planta molt nutritiva. Però, o sigui, el fet és que el concepte aquest d'hort, el tema de cultivar, quasi bé que ha de sortir del vocabulari, no és ni tan sols cultivar, és deixar créixer, no? O sigui, un tema és deixar créixer les herbes que realment a la teva parcel·la creixeran, i de les que creixen, les que realment no els hi trobem cap utilitat, doncs, aquelles es poden eliminar, no? Però les que sí que són útils, aquelles les deixes créixer. Fixa't bé, o sigui que ni tan sols s'ha de cultivar, no?
0: I tot això voldreu empènyer des del Garden, com allò que deies tu d'un nou projecte, d'intentar doncs, potenciar, doncs, a aprendre tot això que estàs dient tu?
2: Sí, això és un terreny que hi ha annexa al Garden, és un terreny que està al costat del Garden, i com us he dit, el projecte està fet, és veritat que ens vam presentar en un concurs molt interessant, xarculant, i ens falta, doncs, com tot, no? Tenim moltes idees, tenim projectes fets, i ens falta gent que també vulgui participar, o sigui que des d'aquí també animo que si hi ha algú que té ganes de participar, aquestes coses doncs, també compten, la participació.
0: Què necessites, mans o creativitat?
2: Voluntariat, sobretot, i gent creativa també, i voluntària, no? Nosaltres estem fent també un projecte que és crear un espai doncs, per fomentar una mica la biofília, inclús la meditació i de més, i la bioconstrucció, i això ho fem amb tallers de voluntariat, saps? És que si no, no hi ha, o ets algun mecenes d'aquests carregat de quartos, a lo millor vosaltres sou d'aquests, no?
0: No em crec. Vas aquí amb algun... Som dels voluntariats, nosaltres.
2: Dels bitllets. No,
0: estem aquí a Ràdio Caldes, te'n recordes?
2: Sí, per dissimular. No, faig broma.
0: No, escolta, doncs tu demana, tu pidola. O sigui, que qualsevol persona doncs, que estigui interessada, doncs, donar un cop de mà doncs, amb aquests projectes, no?
2: Sí,
0: que contacti amb el Xavier, doncs, que segur que l'atendrà i que, a part de parlar coníferes i de part d'estar al cent a sota les alzines, doncs, treballareu aquest projecte, no?
2: Sí, són interessants, jo crec que sí.
0: Doncs, escolta, i si passem dels horts a una paraula que surt molt en la teva manera de treballar, la sostenibilitat. Tu has parlat de no fer servir productes químics que no contaminin, avui també ho has tornat a dir. Però si passem a la vida quotidiana, Xavier, si avui ens escolta una persona que vol començar a fer les coses una mica millor i ser més sostenible, què pot fer? Coses petites.
2: Sí, però en general, fas bé de dir-ho, perquè moltes vegades ens creiem que jo sóc ecològic i faig una cosa determinada, no? Però és que moltes vegades no és una cosa determinada, és el dia a dia, no?
0: Clar.
2: És tot el que tu pots fer durant el dia que optimitzis l'energia consumida, entens? No sé, un exemple molt fàcil, no? Jo vi com un tercer, no? A mi no se m'acut obrir la llum de l'escala i agafar l'ascensor, no? Jo pujo caminant, no? Per exemple, no, quan estàs conduint amb el cotxe, no? Tu pots conduir amb el cotxe d'una forma, diguem, posant la sensibilitat a com consumir el mínim de combustible amb aquell cotxe, com gastar el mínim els pneumàtics, com gastar, saps? I tot això si ho interioritzes, doncs
0: són hàbits.
2: Això són hàbits, no? Amb el menjar, no? Clar. Jo sempre dic que, bueno, no ho dic jo, això ho diuen els que hi entenen, però les persones, els humans, per sobreviure d'una forma bé, saludable, necessitem molt poc menjar. O sigui, però molt poc, quedaríeu esgarrifats del poc menjar que necessitem per sobreviure de forma sana, eh? No parlo d'allò, saps? I a més ja no et dic si a més t'agafes el que us he explicat abans, que podries viure una part molt important amb les herbes que tenim per aquí. Per tant, o sigui, menjar el que necessites, agafar el vehicle el mínim que necessitis, quan l'agafis intenta no sé què, saps? Quan puges a les cases, doncs tal, o sigui, hi ha una sèrie de coses, les aigües, clar, tot això que diem als nens petits, tanca el llum, hi ha una sèrie de coses que només és posar-hi consciència, no? No val només, jo ara explico, hi ha com una cosa extrema, i no, si no em tallaràs que m'enrotllo molt,
0: sí, però
2: jo sóc pecador, diguéssim, no? Jo sóc pecador amb el sentit aquest de l'ecologia, perquè jo he tingut ho dic en broma, però la desgràcia, com comentava el dia, que m'agraden el motor, les motos, les carreres i tot això, no?
0: Correcte.
2: Que jo inclús, un dels esports que he fet els últims anys, que és fer enduro, no? Que és enduro, vol dir anar amb moto per camins de muntanya i de més. Clar, inclús amb això, jo sempre intentava, primer, que és una moto d'una cilindrada molt petita, i segona, que intentava conduir fent malbé el mínim, tot plegat, el terra, gastant el mínim de benzina, fent el mínim de soroll, minimitzar-ho tot. I això no vol dir que anés molt a poc, podria anar més ràpid que els
0: altres. I els fills han sortit igual o no? Els fills i els nets?
2: Jo crec que sí, que la consciència aquesta la tenen, eh? Potser a vegades amb el dia a dia se'ls escapa una miqueta.
0: Com tothom.
2: Però jo crec que sí, que algú... De fet, quan són petits, fixeu-vos que els nens quan són petits van a l'escola, les escoles s'esforcen, almenys encara que sigui la teoria, perquè ja no entraré en detall, però és igual, però amb la teoria de separar, de reciclar, de no sé què, de tal. Llavors, a aquesta edat que els hi ensenyen, et venen a casa i diuen, no, papa, això va aquí, això va allà.
0: Què has fet, papa?
2: Home, està molt bé, no? Vull dir que és molt important, que llavors depèn
0: aprenem d'ells
2: si ho seguim o no, i depèn dels que els hi donen aquestes instruccions, si ells ho fan o no a l'escola.
0: No, ho deixarem,
2: saps?
0: Aquí, ho deixarem aquí.
2: Per suposat que ho fan.
0: Molt bé, doncs escolta, amb aquestes pinzellades i amb aquests trucs o tips, entrem a fer una petita pausa perquè agafis una mica d'aire.
2: Molt bé.
0: I passem a una altra secció, què et sembla?
2: Molt
0: per
2: bé.
0: Tu, la cançó, que l'altre dia no vas poder gaudir.

0: Xavier, què t'ha semblat? Ara sí que
1: la cançó molt bé.
0: T'ha gustat una mica, no?
1: La cançó molt bé.
0: Que deies que va ser el primer CD que et vas comprar, no?
1: Sí, un long player, un LP, sí. I me'n recordo perfectament. I jo recordo que vam anar amb els meus pares a aquella època a Andorra, que allò era com anar allà...
0: Epa! Era barato.
1: Era tal, i exacte. I a mi ja m'agradava aquesta tal, i vaig veure el disc allà, jo tenia un duro, evidentment, però bueno, suposo que les poques pessetes que tenia, perquè eren pessetes aquella època, doncs les vaig destinar a comprar aquest disc. Sí, que encara existeix, encara és.
0: Quants anys tenies, més o menys?
1: Devia tenir 15 anys o així.
0: Mm. I que vas baixar amb una ràdio o no?
1: No, ja ho donava per tant. Les
0: no?
1: pessetes
0: formatge,
1: que tenia no ho donava per tant.
0: Era el que donava, no?
1: No.
0: Bé, doncs escolta, ara passarem a una altra secció que també no vam tenir temps de parlar. I obrim una altra porta. Perquè, com deia en Joan, tu no només saps fer, també saps comunicar i explicar. I no de qualsevol manera, sinó de forma planera i senzilla, com heu vist. I això, amics meus, és un art. Has passat per als mitjans i no qualsevol, sinó per Ràdio 4, Catalunya Ràdio, TV3, és a dir, tant per la ràdio com per la televisió. I has acabat fent una cosa molt curiosa. Persones preocupades que et truquen i et diuen: Javier, tinc una planta que està fatal. I tu en directe obres la consultoria, l'hospital de plantes, aliviant, comprenent, ajudant i sobretot donant un escalf a la gent. Javier, quan en directe entra una trucada, què fas? Com ho portes, això?
1: És que...
0: Què et sortirà?
1: Si et dic la veritat és que intento que no fer res. O sigui, intento simplement... O sigui, sí que si pots, intentes fer una mica planer, si pots fer escapar algun somriure, doncs el que t'escolta també m'agrada, no?
0: No fer-ho tan dramàtic,
1: no? Sí, jo intento fer-ho com ara, si estic aquí amb vosaltres, o sigui, intento no. Però ja et dic, trencar una mica el gel, una mica de sí, fer-ho més suau, sí que m'agrada, sí.
0: I escolta, de tot aquest món de la comunicació, què és el que més t'agrada, ensenyar o el contacte amb la gent, resoldre?
1: Jo segueixo sent una persona molt tímida, o sigui que encara que
0: sí,
1: no ho sembli,
0: ja se't veu.
1: Jo sóc molt tímid,
0: sí,
1: i a mi si em poses davant de molta gent segurament em costa, ja ho he fet i tal, però em costa. Per tant, és molt diferent estar davant d'una càmera, que hi ha una càmera i els quatre tècnics de càmera i tal, no? Que al final miro la càmera que no em diu res i m'imagino qui hi ha darrere, no?
0: Sí.
1: Que està davant de molta gent. Per tant, ja et dic,

0: ostres, portin un problema a entendre'ls, no? D'alguna manera, sí. Ostres, t'entenc, no? Estan preocupats per una planta, no?
1: Sí, sí, jo els entenc, eh? I això, pensa que jo, o sigui, el que dius d'empatitzar és una paraula i que la pateixo, eh? O sigui, quan...
0: Què vols dir, pateixo? Veure...
1: Sí, perquè jo veig aquella persona, aquella planta, que per ell és molt important i de més, i se li està morint o tal.
0: Ja.
1: Ostres,
0: és que sap greu,
1: saps?
0: Clar.
1: I dic, per la persona i per la planta, o sigui, per les dues.
0: Ja no li vens.
1: Per les dues. Per tant, sí que intento saps? Posar-me a la seva pell i com puc explicar-li de forma que sigui fàcil, no?
0: Clar.
1: Que a vegades no ho és, eh? Però, i de vegades és com tan obvi que dius, bueno, si això ja ho sé, però què més? I no, és que és això. O sigui, moltes vegades és les qüestions fàcils són les que... Això és com ho deia una vegada un fisio, no? Fa molts anys un fisioterapeuta. A mi la fisioteràpia també m'agrada molt, perquè l'he viscut de molt i de petita, i amb mi i amb persones de casa. Però hi havia un fisio que em deia, diu, en castellà em deia, diu, los pequeños movimientos provocan grandes soluciones, no? Mm-hmm. I amb les plantes és molt així, eh? Mm-hmm. Les petites coses, els petits canvis que t'ho facin provocaran grans solucions a la planta. No és una gran cosa i posar no sé quants productes i no sé què. No. Escolta'm, dic a la gent, tu escolta'm el que t'estic dient. I després d'això, si vols, ja farem més coses, però primer lo fàcil.
0: Molt bé. Escolta, permeta'm entrar una mica al principi dels mitjans. Com vas entrar en aquest món? Com va passar tot això? Perquè, clar, estàs tu allà, et dediques a la jardineria, després al garden... Sí. Com arribes a la ràdio i a la televisió?
1: És que fa molts anys. Jo, no sé, jo recordo les primeres intervencions... devien ser a la tele, TV3, justament...
0: Ah, vas començar per la televisió?
1: Vaig començar a TV3, a l'Espai del Medi Ambient, amb el Xavi Duran... I vols que et digui, clar, jo sempre he estat ficat molt, doncs, jo què sé, el gremi de jardineria, les entitats i de més... I en aquella època no recordo com va anar, però sí que sé que em van buscar, em van trucar, jo no recordo anar allà a dir, escolta, que vull parlar de planta, jo crec que no ho he fet mai això, però em van venir i allà vam començar a col·laborar amb el programa aquest del Medi Ambient, que em semblava més un programa molt interessant, vam fer reportatges amb escoles, al Garden, vam començar a parlar de la sostenibilitat, aquella època, et parlo fa 30 anys,
0: i ara ets pioner.
1: Estic parlant fa 30 anys, del compostatge, no?, de fer compostatge amb les escoles i de més. I a partir d'aquí van sorgint, eh? La ràdio, va haver una època que vaig fer bastanta formació, feia bastants tallers, bastantes xerrades, i suposo que això pues, va anar portant. Per exemple, TV3 va ser un canvi molt important quan em van oferir participar en el programa, si us en recordeu, que es deia l'Espai Terra. Era un espai molt interessant.
0: Sí, és veritat.
1: Que el feia justament jo estava amb la Cori Calero i estava amb el Molina, no?, amb el Tomàs. I allà va ser un programa molt interessant. Allà va ser un punt d'inflexió important, perquè jo sé que era un programa que em van donar la llibertat. Al principi es van espantar perquè on vaig arribar allà.
0: Per què t'han espantat?
1: Clar, perquè es van espantar ells, perquè vaig anar allà i... No, això, la càmera s'ha de posar aquí, tu et poses aquí. I van dir, perdona, que nosaltres som els que venim. Ai, perdona.
0: Tu vas dir allò de la càmera.
1: I pues, que em sortia de natural. Dic, no, et poses aquí, així sortirà el Roser, després tal, no sé què. I tinc, hòstia, que tot va, no? Però va, després em van fer cas, la veritat. I allà era xulo perquè fèiem els reportatges nosaltres, ens anàvem amb el càmera, amb la report, amb la Cori, i anàvem a voltar a fer reportatges diversos, i si no, fèiem directes allà al plató també. I allò va ser tot un any sencer, i va ser molt interessant. Llavors, per temes polítics el van deixar de fer de més, no? Però bé, després aquí doncs, sí que és veritat que he estat a Televisió Espanyola, que hem col·laborat amb el programa Bada Verd, hem fet diversos capítols en aquest
0: carai,
1: programa.
0: Escolta, m'has de signar, eh? M'has de fer la dedicatòria,
1: que va,
0: eh?
1: Que va. I bueno, jo quan són coses que veig que poden ajudar a gent i que... Al final, un dels objectius meus és aprendre, és el que et deia l'altre dia.
0: No? Donar,
1: a mi,
0: no?
1: A mi em falta,
0: no?,
1: molt per aprendre, per tant,
0: imagina't,
1: tinc
0: nosaltres
1: ganes d'aprendre i compartir-ho. Sí,
0: escolta,
1: sí,
0: no te me'n vagis, perquè ja, si no se me'n van els temps, el tempos... Escolta, recordes el primer dia que vas entrar a la televisió? Entres a l'estudi, no? Entres a l'estudi, et fiquen el micròfon, et fiquen la càmera, vas a maquillatge.
1: Sí.
0: Explica'ns una mica com va anar aquell dia.
1: Hosti, aquell dia...
0: Fer cosa entre l'estudi? Com era això?
1: Jo
0: entre bastides,
1: jo suposo
0: no?
1: que sí, no? Perquè, clar, tot aquell

0: Muntatge, no, no? Cuida, espera't, no, ara passa aquí, espera, una persona que t'acompanya, maquillatge, estàs allà, a veure aquí al costat, ui, si aquest és aquell...
1: Deixa'm estar.
0: Aquell, no, que és un d'aquells que veus a la tele sempre, l'altre no sé què, dius, ui, estic aquí. Una miqueta sí, no? I clar, quan és un directe, pensa que quan és un directe, okay, és un directe, o sigui que no és allò que vas allà. Imagina't. Ai, però que m'he equivocat, un moment, que no, allò és en directe, ja no pots fallar. A més, després amb el temps et vas acostumant.
1: No era el Gerari.
0: Són pocs minuts, i amb aquests pocs minuts has d'espavilar-te que no se't mengi el periodista, clar, perquè clar, el periodista normalment vol xerrar ell, també, saps?
1: Clar,
0: no?
1: Clar, clar, clar. Com jo, Javier, com jo.
0: Per això no et deixo xerrar, saps? Perquè si no... Doncs és una mica això, no? Però sí, però és una experiència que la veritat és que m'agrada, anar, sí? A fer el directe. Sí.
1: Què t'agrada més, la ràdio o la televisió?
0: A la ràdio estàs com, saps? Com,
1: més còmode, no?
0: Sí, no? Tal, i a la tele és com més intens, curt i, sí? I no et pots equivocar, saps?
1: I les càmeres com... molesten o què?
0: No. No. L'únic que has d'aprendre...
1: Tu parles de plantes ja com un peix a l'aigua, no?
0: Sí, jo intento parlar com ara amb vosaltres, sí? Mirant els periodistes i sí? Tal, llavors, perquè ja no et deixen mirar gaire la càmera, si la miro és perquè quasi m'escapo.
1: Ah, sí?
0: Si no, tu mira'm a mi. Sí, sí.
1: Ah, mira.
0: Bueno, almenys la meva experiència és aquesta, no, mira'm a mi. Llavors, jo de tant em dirigeixo la càmera, que són els que m'escolten i els dic algú allà, sense, ja veuen que no passa res ells mateixos i tal. Però sí.
1: I alguna anècdota divertida que t'hagi passat? Alguna, jo que sé, alguna pregunta que t'hagi entrat que no hagis, dius ara què li dic a aquesta persona, aquest home o aquesta dona, o algú que t'hagi passat
0: mira,
1: que es
0: vegada...
1: pugui compartir sense dir noms.
0: No, però per exemple amb la Cori vam anar una vegada a fer carrer, no? A fer un reportatge al carrer i vam dir, escolta, aquest balcó, veus aquest balcó que està ple de flors? No truquem, a veure qui hi ha. Clar, m'intentava averiguar, doncs el segon, tercera, pim, piquem el timbre en allà, si la brava, pim, piquem, escolti, vostè és d'aquest balcó d'aquí? Sí, us va sortir una senyora, sí, no sé què, que podem pujar, és que ens han agradat les plantes i volem fer un reportatge, tal. I allà amb el càmera, amb la Cori i jo, tots allà, vam pujar dalt, aquella senyora, una senyora allà, tot allò, i se'ns posa allà davant de les plantes a parlar-li, i la senyora es posa a fumar, saps, allà una senyora, fumar allà amb el seu cigarro, fer el fum, i va tirant les brilles allà al mig de les plantes.
1: Dic, què dius, senyora?
0: Dic, però llavors vaig dir, mira, doncs hi ha una cosa positiva amb això, i és que la nicotina d'aquests cigarrets, d'aquestes cigarretes, la nicotina mata els pulgons i de més. Per tant, escolti, tan mal no li farà les plantes,
1: fumi.
0: No pateixi, fumi, vagi deixant. Llavors va ser una cosa simpàtica, no? O sigui, trucar un timbre així a la brava, que ens deixés pujar la senyora, i a més vam estar xerrant allà al balcó,
1: ai,
0: la mare de tranquils,
1: bo,
0: i veure
1: bo,
0: què feia amb els geranis, i com els cuida, com els no sé què, això és interessant també.
1: Escolta, hi ha algun consell que tu te'n recordis que sigui... que hagi sigut el més estrany que t'hagin demanat?
0: Un consell
1: sí,
0: de,
1: que t'hagin dit d'una planta que dius, però senyora, ja el té mort aquesta planta, o jo què sé, no sé.
0: Hòstia,
1: com li dius, no?
0: Estàs,
1: ja li reposo la planta.
0: Consell, no, però jo faig una broma, sí? Si em permets, que
1: sí,
0: és que clar, em ve algú, clar, és que se m'ha mort la planta, dic, hosti, dic, i no m'has avisat per anar a l'enterro? Com és això? Home, m'has d'avisar d'anar a l'enterro, i així una mica treus una mica de ferro el tema, no? De manera tranquil·la, no pateixis, ja en plantarem una altra i ja ho farem més ben fet, no? Miqueta, això, aquestes bromes a vegades sí que se m'escapen.
1: Escolta, i el tema aquest també que dius molt de la herba de llimona per antimosquits? És veritat,
0: mira,
1: això?
0: L'altre dia et vas
1: és
0: quedar,
1: veritat,
0: eh?
1: És veritat, això, sí, senyor.
0: Ai.
1: Vull dir, però tu proves tot això? Perquè, clar, tu quan a la gent li dius, la gent com en respon quan ho sents per primer cop? Aquest home m'està prenent el pèl o què?
0: No, ja me la menjo davant d'ells. Mira els reportatges i veuràs, mira
1: sí
0: la hemeroteca.
1: Aquesta no l'he vist.
0: I ho pots buscar amb la...
1: És veritat, va, explica'ns-ho. Encara hi ha mosquits.
0: Sí,
1: encara hi ha mosquits. Explica'ns-ho, això.
0: Amb la Lisenda me'l vaig menjar davant d'ella, sí. No, hi ha una planta que es diu Cimpopogon citratus, i que aquesta planta els anglesos en diuen lemon grass, no? Lemon grass. I està aquesta planta, és una planta que no és d'aquí, és asiàtica, d'origen asiàtic, però o sigui, la planta com a tal no espanta els mosquits, que això també és un error, i a vegades ho he vist, no, planta aquesta planta que espanta els mosquits. Mentida, la planta no espanta els mosquits, espanta els mosquits la sàvia que té dintre, les molècules que porta a dintre la planta. Llavors aquesta planta o te la pots menjar, o la pots fer una infusió, o la pots fer per cuinar, a més és que és una planta nutritiva, o sigui, té nutrients i té propietats digestives molt interessants. Per tant, jo, per exemple, què faig? Jo me la menjo, molt cuidado, perquè et pots ennuegar amb aquesta planta, l'has de mastegar bé, però la mastegues bé, com un xiclet, vas menjant, i al cap de 15-20 minuts no em piquen els mosquits, us ho asseguro. No em piquen els mosquits.
1: Però tu
0: et
1: piquen a vegades o no, si no te la menges? Perquè igual ens fas trampa, eh?
0: A mi em devoraven els mosquits. És més, el dia que no tal, no sé què, em piquen un altre cop. Dic, punyeteros, ja veuràs, espera't un moment.
1: Perquè diuen que és la citronel·la, també, no?
0: Però citronel·la és un nom genèric. O sigui, citronel·la seria la substància que s'extreu d'aquesta planta.
1: Mira, cada dia.
0: M'entens? Hi ha espelmes que contenen citronel·la, això, no sé què, citronel·la. Pues la citronel·la seria la substància d'aquesta planta.
1: O sigui, que ens comprem aquesta planta i ja està.
0: Però
1: no?
0: Ens l'has d'utilitzar.
1: Tu en tens encara? Sí, tu en tens encara
0: encara
1: el garden?
0: Alguna, sí, sí.
1: Escolteu, ho escolteu, perquè encara hi ha mosquits, eh?
0: Veniu, que encara en queda alguna. No en queden gaires, però veniu, veniu.
1: Molt bé, doncs escolta, mira, ja gairebé se'ns està tirant el temps, com sempre, i ara entrem a la secció del César amb la seva mirada. Endavant, César, quina pregunta els hi vols fer?
2: Tant de bo que està la IA, la intel·ligència artificial, s'està aplicant a les plantes i al món...
0: Ai, la IA.
2: La IA.
0: I ara què, amb la
2: IA? I ara IA? Què?
1: IA.
0: No, clar, al final és com tot, no? Si al final és com tot. Jo suposo que les coses a aprendre... Jo la IA, en quant... Jo la utilitzo també, jo tinc el meu diguéssim, la meva IA, el Gemini o qui sigui, doncs, i quan convé li pregunto coses i m'ajuda, i jo ho contextualitzo, intento treure les meves conclusions, va? Però el que sí que és cert, ja ho explico ara en 30 segons, que tinc pendent també d'explicar-ho en algun dels vídeos. Clar, el que crec que no pot ser, això és una reivindicació, o sigui, jo no puc anar al traumatòleg, ja em si m'enteneu, jo no puc anar al traumatòleg i dir, escolti, senyor traumatòleg, m'he trencat aquest os i sap què? Que és que jo he vist a la IA que m'haig de posar aquí una fèrula de no sé què, amb dos cargols i aquest antibiòtic i aquest altre, perquè... Clar, el doctor, que a sobre li ha pagat 100 euros de la visita, dirà, escolti, estalvisa els 100 euros i vagi a la IA i ja està, i s'ho arregla i llestos. Entens? O sigui, el que no podem fer, crec jo, és anar amb un professional del que sigui, el pintor de la pintura o el fuster, i donar-li tu lliçons de lo que t'ha dit la IA, o lliçons o anar per davant amb lo que t'ha dit la IA, o el veí de sota o el d'allà. Jo ara amb els anys també em torno una mica més taxatiu, no? Escolti, perdona una cosa. Jo li diré el que jo crec, li faré unes preguntes oportunes i en funció de lo que jo cregui li diré el que penso. A partir d'aquí, vostè vagi el que li doni la gana. Vagi amb la IA, amb el veí de sota, o amb el que sigui, i faci el que vulgui. Però clar, perquè és que si no és com que desgastes energia, tu expliques, no, jo faria això, crec que és això, ja, però és que la IA m'ha dit que, no sé, això t'ho guardes per casa i després fas les teves conclusions.
2: Correcte.
0: Aquesta és la meva opinió.
1: Molt bé.
2: Molt bé.
1: Molt interessant. Escolta, bueno, doncs fins ara hem parlat de moltíssimes coses, el jardiner, el passatgista, el divulgador, el de la ràdio, el de televisió, el de les plantes, el dels hospital de plantes, el de més hospital de plantes, etc. Hem parlat de moltíssimes coses, però realment, Javier, ara que no ens escolta ningú, que m'agrada molt dir-ho, com et defineixes tu?
0: És que...
1: En tres paraules.
0: Encuriosit, empatitzant i discret.
1: Molt bé. I què és el que et fa riure de veritat i què és el que et treu de polleguera?
0: Em treu de polleguera les...
1: Hòstia, la regadora, que ja ho sabem.
0: No, això no em treu de polleguera, però que t'obliguin a fer coses que tu creus que no... O sigui, està parat amb un stop i que hi ha cotxes i que al darrere et piti perquè a veure si... És, per exemple, no em sol... Però vull dir, m'entens? Coses que t'obliguin... Dic, escolta, em treu de polleguera, deixa'm fer l'estop, haig de fer l'estop, o... No? I això, doncs, extrapolar-ho a altres coses, no? Que t'obliguin a fer coses, persones...
1: Que no toquen.
0: Que no toquen, és que no toca. I què més em deies?
1: I el que et fa riure de veritat? Et treu un somriure i una carcajada, que ara no surt en català. Com es diu una carcajada en català?
0: Una... Ostres, no ho sé.
1: Bueno, una riota.
0: Mira, ara m'ha vingut al cap un flash de veure la pel·lícula de Mortadelo i Filemón, que jo els llegia.
1: Ostres,
0: de petit.
1: Ostres, no serà perquè m'has mirat a mi.
0: La pel·li aquella, no, però m'ha vingut un flash que me'n recordo que em reia que em moria veient aquella pel·li, per exemple. O sigui, veure coses simpàtiques, innocents, jo què sé, el Pepe Rubianes a mi em feia riure molt, per exemple, no? Pues, jo què sé, no? Coses així.
1: Molt bé. Escolta, i què t'anava a dir? Quan les coses a vegades no trontollen com a tothom li passa, no? Que en algun moment determinat, doncs, ostres, t'esperes una cosa i no surt, Què fa el Xavier? Pares a reflexionar, vas a caminar, vas a llegir, comparteixes la història amb algú, prens distància per relativitzar-ho. Què fas, Xavier?
0: Que em passa moltes vegades, m'ha passat moltes vegades al llarg de la vida que les coses no han anat com jo
1: com
0: voldria
1: tothom,
0: o creia que hauria d'anar,
1: passa,
0: no?
1: Xavier.
0: Sí, sí. Mm-hmm. Suposo que cada, jo sempre dic que cadascú pateix pel que pateix, no? O sigui, n'hi ha que pateix perquè ha perdut aquest paper que li ha hagut a terra, que era molt important que hi havia alguna cosa, no? I això és el drama del dia, i n'hi ha que pateix per una altra cosa, no? Jo pateixo més pels temes més emocionals, més personals, més emocionals, i jo crec que movent-me molt, jo és al revés, hauria de parar, hauria de reflexionar, hauria d'anar a caminar, i com que no ho puc fer o no ho sé fer perquè la pròpia dinàmica, doncs, em tiro a la feina, saps? A córrer, a fer més coses, per exemple, fer alguna cosa més física.
1: Tenir-te ocupat, doncs, d'alguna manera, no?
0: Sí.
1: Per pensar i treure't el que tens al cap d'una altra manera,
0: sí,
1: no?
0: El que equivaldria a fer esport, no? Que seria el més correcte, dir, mira, però, me'n vaig a córrer, i així que això seria molt saludable, ho sé, ho reconec i tal, però jo en aquest cas esport no puc anar tal, però sí que igual em lio, mira, però, em vaig a esporgar aquests arbres.
1: Molt bé. I escolta, i de què és el que et sents més orgullós del que has fet fins ara, on ja viem?
0: Professionalment.
1: Sí. I personalment?
0: Home, t'he dit que no diria totes
1: ja
0: les claus.
1: Preguntes...
0: M'he descuidat claus a casa i no puc obrir totes les portes.
1: Acepto pulpo. Vinga, doncs
0: no,
1: professionalment.
0: No, no, professionalment suposo que és... que és haver creat un espai, no? Com deia una persona una vegada, haver creat una entitat que no és ni tan sols meva, sinó que és de tota la gent que vulgui participar, en la qual, en aquesta entitat, que és tot el que envolta el Garden i de més, doncs que tothom pugui participar, pugui compartir, pugui aprendre i això, i pugui ensenyar també. O sigui, jo sempre dic, ostres, és que clar, jo el que necessito és aprendre molt, per tant necessito també gent, llibres,
1: clar, tu demanes,
0: i de més,
1: clar,
0: no?
1: Que sí.
0: Sí, sí,
1: i
0: sí,
1: tant,
0: sí.
1: Que maco.
0: I és això, crear un espai i és aquest intercanvi, no? D'això, no? I si a més és còmode i podem, doncs, empatitzar, no? Allò que dèiem abans, o passar-ho bé, o fer content a les persones, doncs millor que millor.
1: Mm-hmm. Molt bé. I escolta, Xavier, si ara poguessis asseure't davant d'aquell Xavier petit, d'aquell nen de l'or, a la finca del Negrell, quin consell li donaries? Què li diries?
0: Va, li diria, potser li diria, escolta, tot això, perquè en aquella època ja era molt imaginatiu aquell nen, no? ja tenia molta imaginació i feia coses així molt esbojarrades i tal, li diria, escolta, em seny i tal, però deixa anar la imaginació i diguéssim, posa en pràctica el que et passa pel cap, no? Mentre no facis mal a ningú, o no sigui una cosa contraproduenta,
1: no?
0: Però tot el que passi pel cap, mira a tirar-ho endavant.
1: Que maco. Doncs escolta, Xavier, ara sí que ja hem arribat al final de l'entrevista, de la segona part. Què t'ha semblat i com t'has trobat?
0: Molt bé, estic molt còmode, estar amb vosaltres, aquí amb tot l'equip, i estar a Caldes, com et deia l'altre dia, doncs, inclús em fa una mica com estrany, ostres, estic a la ràdio, que he estat a moltes ràdios, però és que clar, és la ràdio del teu poble,
1: casa,
0: no? O sigui que també, doncs encantat d'estar aquí amb vosaltres. Sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies un altre cop. I què és el que t'emportes?
0: No, mira, m'emporto pues, a part del tracte personal, que em tracteu molt bé i de més, m'emporto pues, el regal de poder-me deixar expressar, que és una cosa que m'agrada, que em sento còmode, no poder expressar això, els pocs coneixements, i a vegades dic jo que no només de plantes i de més, no? M'agraden molts temes, m'agrada diguéssim, compartir coneixement de molts àmbits, no? Llavors, poder-ho expressar, doncs ja és un regal per a mi. Sí,
1: doncs,
0: sí.
1: I també escoltar-ho per nosaltres ho és. Moltíssimes gràcies per compartir-ho.
0: A vosaltres.
1: I res, si no vols afegir res més, que no et deixo. Jo sí que m'agradaria afegir alguna cosa més, si em permets. Javier, avui hem tornat a obrir les portes i aquesta vegada hem parlat de plantes, d'os, de sostenibilitat, de divulgació, però també un xic més de la persona que hi ha darrere de tot això. I com hem vist, i va dir en Joan, hi ha una cosa que m'emporto de tu, la generositat en què comparteixes allò que has après. Perquè explicar el que saps també és una altra manera de donar. I potser això és el que ens fa que una trajectòria tingui sentit. No només el que has construït, sinó el que deixes i comparteixes amb els altres, el que els has ensenyat i el que els has ajudat a veure, i fins i tot el que els has ajudat a cuidar. Avui hem parlat molt de créixer, però créixer no vol dir fer més. A vegades vol dir observar, entendre, cuidar, i sobretot saber quan toca intervenir o quan toca deixar espai. I això serveix per les plantes, els projectes, les persones, els equips i també per la vida. Javier, gràcies per haver tornat, per haver donat i per haver-nos explicat tant. I per suposat, per haver-nos deixat entrar una mica més en el programa de Portes Endins. Ha estat un plaer, Javier, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, sempre.
1: Bé, doncs us deixem, com sempre, amb la nostra Nina Simone i el seu Feeling Good. Perquè
2: ens agrada acabar amb un bon gust de boca.
1: Bona setmana i us esperem el proper dimecres a les 19 hores. Per seguir descobrint i conèixer un nou personatge amb la seva història, us esperem.
2: Propostes al deportesendins@gmail.com.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La revista La Tortuga tanca demà els actes de celebració dels 50 anys amb una conferència sopar al restaurant Robert de Nola. El protagonista serà l'historiador Josep Maria Soler i Sabater, que farà una xerrada sobre l'efervescència cultural i social que es vivia el 1976 a Caldes i a Catalunya. Coincidint amb els actes de celebració dels 50 anys, l'entitat ha aconseguit una ajuda de la Diputació de Barcelona per tal de poder digitalitzar tots els números que hi ha disponibles d'aquesta revista. Caldes rebrà 168.000 euros de la Diputació de Barcelona per destinar-los a finançar els serveis municipals i les despeses corrents del municipi. Es tracta d'uns diners que procedeixen de la cinquena edició del programa específic d'autonomia local. Caldes és el quart municipi de la comarca que més recursos rebrà gràcies a aquest programa. El PSC de Caldes defensa que els diners haurien de permetre actuar de forma immediata en el manteniment d'equipaments, especialment els esportius, però sobretot en les despeses del dia a dia de la ciutadania. Avui es presenta el cartell del programa de la Festa Major. Serà a partir de les 6 de la tarda en un programa especial de Ràdio Caldes, durant el qual es desvetllaran els detalls del programa d'aquesta edició. Una edició especial del programa La Taquilla amb Jordi Graví i Ferran Devesa, que es durà a terme des de la plaça de la Font del Lleó. Durant una hora explicaran el més destacat de la programació d'aquest any, que a més s'amplia de dies perquè el festiu local serà divendres 9 d'octubre i dilluns també serà festiu, coincidint amb el 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat. Tots els detalls a partir de les 6 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat. Aquesta tarda, a partir de 6:45, a la sala E de les Cases dels Mestres, es tindrà lloc la sessió de retorn del procés participatiu Caldes 2032 Horitzó Compartit. Durant la trobada es farà la presentació dels principals resultats del procés de participació, els reptes identificats i l'estructura del pla d'acció que defineix els programes i les accions estratègiques. També s'explicaran els criteris utilitzats per tal de valorar totes les aportacions rebudes i els motius d'acceptació o no d'incorporació en el pla. I acabem amb el temps. El sol i el bon temps seran el protagonista, amb unes temperatures que pugen lleugerament respecte a ahir. Hem passat dels 27 graus de màxima registrada ahir dimarts a fregar els 30 graus avui durant les hores centrals del dia. De cara a demà dijous es mantindrà el temps estable i assolellat amb temperatures encara una mica més altes. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM. Un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallar i Lluís Brugalla, on la música és el més important.

Avui parlarem d'un trompetista que va viure pocs anys, però que va deixar una empremta profunda dins del hard bop. De fet, va ser una de les pedres angulars de la companyia Blue Note, per la que va enregistrar gairebé tots els seus discos. Lee Morgan va néixer a Filadèlfia el 1938. Als 14 anys el seu pare li va regalar una trompeta i al cap d'un any d'estudiar la seva tècnica, en 15 anys, ja dirigia les seves primeres bandes i era considerat un jove promesa pels clubs, on s'apuntava a totes les jam sessions que podia. Abans dels 18, ja participà en enregistraments amb Horace Silver i Hank Mobley, i el 1956 Dizzy Gillespie el contractà per a la seva big band, on també treballà el seu amic Benny Golson. El 1958 deixà en Dizzy per entrar als Jazz Messengers de Art Blake. És a dir, en 20 anys ja és al capdamunt de l'èlit del bebop, que està en plena transformació cap al hard bop, estil amb el que Morgan va confessar sentir-se plenament identificat. Començarem escoltant una peça molt interessant anomenada Raged Ann, del disc Take 12, del 1962, on Lee va acompanyat del saxo tenor Clifford Jordan, el piano de Barry Harris, el contrabaix de Bob Crouch i el bateria de Louis Hayes.

El 1963, Lee Morgan va publicar el que seria el seu disc més venut, Sidewinder, del que ja us van posar algun tema fa uns mesos. Per això avui ens el saltarem i anirem per un disc que la companyia Blue Note li va encarregar després del gran èxit d'aquest Sidewinder, seguint la mateixa línia que aquest. Aquest es diu The Room Roller i es va publicar l'any 1966. Escolteu aquest gran tema anomenat Desert Moonlight.

Joe Henderson, el gran saxo tenor, el que li vam dedicar un programa a finals de la temporada passada, acompanya Lee Morgan en aquests dos exitosos àlbums, igual que Billy Higgins a la bateria. Ara escoltarem una altra peça d'aquest disc anomenat Eclipso.

Entre aquests dos èxits, Side Wonder i Room Roller, Lee Morgan va registrar dos àlbums més amb altres músics, però Blue Note els va congelar per aprofitar la tirada d'aquests dos grans èxits. Un d'aquests àlbums, publicat també el 1966, es diu Search for the New Land, on hi trobarem en Wayne Shorter, a Herbie Hancock i a Grant Green, entre d'altres. No us perdeu aquest extraordinari tema anomenat Mr. Kenyatta.

El disc Tomcat va haver de dormir fins al 1980 per caprici de Blue Note, però conté excel·lents peces, com la que ara escoltarem. Es diu Exòtic.

0: Espero que estigueu gaudint tant com nosaltres d'aquests temes que us esteu posant del Lee Morgan, però clar, és que la companyia que porta és brutal en tots els temes.
1: Avui ens fa portar el programa.
0: Sí, sí, sí. És que, a més, com que són molt llargues, tenim poca oportunitat de parlar.
1: Aquí està.
0: Millor que soni la música, que és el més important, diem, no? En fi, per anar acabant, escoltarem una peça que es diu Cornbread, que dona nom al mateix al disc d'aquest any del 1965. Va, continuem una estona més.

0: Lee Morgan va morir el 1972 amb 33 anys, quan la seva companya li va disparar un tret durant un descans d'un concert a les Lutz Salon de Nova York. No va morir a l'instant, però degut a una gran nevada l'ambulància va arribar massa tard. Tot i ser tan jove, ens va deixar 31 discos com a líder, 27 discos amb Art Blake i els Jazz Messengers i 55 amb altres músics. Ens acomiadem amb un tema del disc de Gigolo del 1968 anomenat Trapped. Bé, fins aquí. Això ha sigut tot.
1: Us deixarem fins que arribin les notícies i la setmana que ve us portarem més música encara, eh? I parlarem del Japó.
0: No hi falteu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La revista La Tortuga tanca demà els actes de celebració dels 50 anys amb una conferència sopar al restaurant Robert de Nola. El protagonista serà l'historiador Josep Maria Soler i Sabater, que farà una xerrada sobre l'efervescència cultural i social que es vivia el 1976 a Caldes i a Catalunya. Coincidint amb els actes de celebració dels 50 anys, l'entitat ha aconseguit una ajuda de la Diputació de Barcelona per tal de poder digitalitzar tots els números que hi ha disponibles d'aquesta revista. Caldes rebrà 168.000 euros de la Diputació de Barcelona per destinar-los a finançar els serveis municipals i les despeses corrents del municipi. Es tracta d'uns diners que procedeixen de la cinquena edició del programa específic d'autonomia local. Caldes és el quart municipi de la comarca que més recursos rebrà gràcies a aquest programa. El PSC de Caldes defensa que els diners haurien de permetre actuar de forma immediata en el manteniment d'equipaments, especialment els esportius, però sobretot en les despeses del dia a dia de la ciutadania. Avui es presenta el cartell del programa de la Festa Major. Serà a partir de les 6 de la tarda en un programa especial de Ràdio Caldes, durant el qual es desvetllaran els detalls del programa d'aquesta edició. Una edició especial del programa La Taquilla amb Jordi Graví i Ferran Devesa, que es durà a terme des de la plaça de la Font del Lleó. Durant una hora explicaran el més destacat de la programació d'aquest any, que a més s'amplia de dies perquè el festiu local serà divendres 9 d'octubre i dilluns també serà festiu, coincidint amb el 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat. Tots els detalls a partir de les 6 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat. Aquesta tarda, a partir de 6:45, a la sala E de les Cases dels Mestres, tindrà lloc la sessió de retorn del procés participatiu Caldes 2032 Horitzó Compartit. Durant la trobada es farà la presentació dels principals resultats del procés de participació, els reptes identificats i l'estructura del pla d'acció que defineix els programes i les accions estratègiques. També s'explicaran els criteris utilitzats per tal de valorar totes les aportacions rebudes i els motius d'acceptació o no d'incorporació en el pla. I acabem amb el temps. El sol i el bon temps seran el protagonista, amb unes temperatures que pugen lleugerament respecte a ahir. Hem passat dels 27 graus de màxima registrada ahir dimarts a fregar els 30 graus avui durant les hores centrals del dia. De cara a demà dijous es mantindrà el temps estable i assolellat amb temperatures encara una mica més altes. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
2: De dilluns a dijous, de 9 a 12 de la nit, 3 hores de música per acabar bé el dia.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: De 9 a 12 de la mitjanit, la millor selecció musical per anar a dormir ben relaxat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: De dilluns a dijous, de 9 a 12 de la nit, 3 hores de música per acabar bé el dia.

0: De dilluns a dijous, de 9 a 12 de la nit.
1: Ràdio Caldes. Són les 12.
0: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes. Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes. Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: Molt bon dia, Caldes. Som dimecres i obrim una nova edició del Fòrum. Ja sabeu, l'espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat. I que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant 3 hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que importa, que ens importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I què hi trobareu avui en aquesta plaça? Doncs ara, a la primera hora, de 9 a 10, després de la presentació del sumari, obrirem amb l'editorial, les paraules del dia, aquelles que ens surten de dins i que ens connecten amb la comunitat i amb el món que ens envolta. A continuació, i amb qui parlem avui, obrirem l'espai de conversa amb Jaume Coll, president de la Penya Blaurana, i amb ell recorrerem 50 anys d'història d'aquesta entitat que forma part del batec esportiu i social del nostre poble. Seguidament, a l'hora del cafè, de 10 a 11, conversarem amb Antoni Font, president de l'Associació Cultural de Caldes de Montbui i membre de la redacció de La Tortuga Avui. En ell repassarem mig segle de vida de la revista i aquest any de celebració, podríem dir, que culmina demà dijous amb un acte al restaurant Robert de Nola. Una segona hora plena d'història, de vincles i de complicitats comunitàries, al igual que la primera, i que ens permetrà entrar dins la memòria viva del nostre poble a través de les persones que l'han fet i la fan possible. I a la tercera hora, de 11 a 12, a l'entrevista, ens acompanyarà Eva Til, filòsofa que ha dedicat tota la seva vida laboral a l'ensenyament i que ara inicia un període vital apassionant, continuar fent camí activament però d'una altra manera. Amb ella viatjarem per més de 40 anys de trajectòria educativa, pels canvis viscuts, per les transformacions del sistema i per la mirada que té avui sobre les noves generacions de la comunitat educativa. I ara, com fem cada matí, és moment d'aturar-nos un instant, de deixar que la paraula prengui el seu espai i que la mirada s'enfili una mica més amunt. Obrim l'editorial. Les paraules del dia, les que ens connecten amb el que som, amb el que vivim i amb el que ens envolta. I avui, 23 de setembre de 2026, és moment de pensar en veu alta.
0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.
2: Mirals, confusions i realitats que no sempre coincideixen. Avui dimecres, el país es mira al mirall educatiu. I ja sabem què passa quan ens mirem al mirall. Ell no menteix, però les interpretacions sí. Aquest matí, el president Illa comparteix al Parlament compareix al Parlament per explicar els resultats de les proves PISA. I mentre ell parla de diagnòstics, de tendències i de responsabilitats, milers de docents, com la convidada que tindrem a la tercera hora, Eva Til, podrien explicar sense informes ni gràfics què passa realment a les aules, perquè l'educació no és una estadística, és una respiració col·lectiva. I és curiós, avui també és el Dia Internacional de les Llengües de Signes, un dia per reivindicar la comunicació, la comprensió, l'escolta. I paradoxalment és un dia en què les institucions del país continuen sense entendre's entre elles. També és el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones, una jornada per recordar que hi ha realitats que no haurien d'existir i, curiosament, coincideix amb un altre fenomen que tampoc hauria d'existir, la desinformació, aquella que circula per les xarxes a la mateixa velocitat que les fake news que han provocat crides per entrar a Ceuta, per exemple. Avui és un d'aquells dies en què el calendari ens diu una cosa i la realitat ens diu una altra. I enmig de tot això, Barcelona acull avui el simposi Convivir 2026, una jornada que parla de viure i de conviure, amb un diagnòstic tan complex com el carcinoma de les vies biliars. Un espai que reivindica la informació rigorosa, la nutrició, l'exercici, el benestar emocional i, sobretot, la necessitat de no caminar sols. I potser aquesta és la paraula que avui ens falta en molts àmbits, conviure. Conviure amb les dades educatives sense convertir-les en armes polítiques. Conviure amb els dies temàtics sense que quedin reduïts a un hashtag. Conviure amb la informació, però també amb la responsabilitat de verificar-la. Conviure amb la complexitat, amb la diversitat, amb la fragilitat. Perquè sí, avui el país es mira al mirall, però el mirall, per molt que reflecteixi, no interpreta. Som nosaltres qui ho fem. I potser ha arribat el moment d'aprendre a mirar-nos amb més honestetat i amb una mica menys de soroll.
0: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.

0: I després d'aquestes paraules, que sempre acostumem a dir unes paraules especials i que encaixin amb el dia, no? Doncs passem a parlar amb. I avui és el moment de posar els peus a terra i escoltar allò que sempre ens ajuda en el dia a dia, parlar, dialogar, i durant el temps que ens portarà fins a les 10 del matí parlarem sobre una entitat calderina que celebra 50 anys d'història. I aquí parlarem d'aquesta entitat, doncs, a una persona, doncs, que de fet porta, crec que més de 36 anys en aquesta entitat, que és la Penya Blaugrana.
1: Sí, sí.
0: Jaume Coll, bon dia.
1: Moltes gràcies, molt bon dia. Gràcies per haver-me convidat i poder parlar amb vosaltres.
0: A veure, una celebració d'aquest tipus, 50 anys de la Penya Blaugrana, com 50 anys de qualsevol altra entitat, s'ha de parlar. I, evidentment, a la persona que està més... I d'un-hi-do, eh? Per dir que el bagatge també, aquesta trajectòria de gairebé 40 anys, podríem dir, a l'entitat, perquè són 36, però que pot ser que abans ja estaves dins de la penya.
1: És cert. Vaig estar durant 2 anys que estava de company a la Junta de Francesc Torres, el de Calldong, i 2 anys abans amb el Pere Prat, amb la Junta del Pere Prat. O sigui que quasi bé podria dir que porto 40 anys.
0: I tant. Doncs mira, per fer aquesta presentació, jo ja m'he agafat dades, no? Dic que la Penya Blaugrana compleix, com hem dit, 50 anys i ho fa amb una trajectòria que és molt més que futbol. És comunitat, és poble, és vida associativa. I si parlem de trajectòria, hem de parlar, com hem dit, del seu president, amb aquests 35 anys que porta, i a més, doncs, amb els altres que ja estaves, o que estaves dins de la penya, o també com a soci,
1: sí, sí.
0: O de la Junta també. De podríem dir que ets el 6è president de la història de l'entitat, hereu de noms com Nicolás Serrano, si m'equivoco, m'ho rectifiques, eh?
1: No.
0: Nicolás Serrano, Francesc Termes, Quico Termes, Pere Prat i Francesc Torra, o Francisco Torres. Sota la teva presidència, la Penya Blaugrana s'ha consolidat com una de les més potents del Vallès i ha mantingut un local propi al carrer Montserrat, que és un privilegi que molt poques penyes conserven. I ara, a les portes del 50è aniversari, que de fet seran a partir de, o sigui, podríem dir, els dies 1, 3, 4 i 5 d'octubre, doncs és que ens arriba aquest programa. I d'aquest programa i de tot, i de moltes més coses, no?, parlarem. Però sobretot també voldrem que ens expliquis a sorpreses, que a lo millor fins ara de les quals no has parlat. Però bé, anirem fent, ¿vale?
1: Val, perfecte.
0: Doncs mira, 36 anys de presidència, una trajectòria que podem dir també excepcional, perquè són molts anys, podríem dir 36 anys, representa que si ens anem enrere, doncs érem bastant joves.
1: Sí, és cert, perquè i com veus, recordo en fotografies quan vaig estar als inicis i em veig molt jove. I ara puc dir que, bueno, a l'edat que
0: tenim... Els anys passen.
1: Ens mantenim.
0: Sí, sí. Com vas arribar a la presidència i què et va portar justament a assumir el càrrec?
1: Val, tot és...
0: Ens anem 36 anys enrere,
1: Hasta 40. Va haver-hi un moment que la penya, després d'uns canvis que hi van haver-hi, de junta i de llocs de reunions i això, al final hi va haver-hi un moment, doncs, que el Nicolau Serrano va buscar una sèrie de gent, que per exemple va ser el Pere Prat, el Josep Maria Ventura, el Fumat, era el Lluís Casasalat, el Jordi Font, el Melitón Canals, el Jaume Codina i jo, i ens va vindre a buscar perquè en aquells moments doncs, semblava que la penya es tenia que tancar. I es van posar al davant, el que passa que aquells anys no hi havia èxits de futbol i es va la gent cansar o va veure que no hi havia sortida, que no hi havia prou motivació per estar allà, i va haver-hi una altra vegada canvi de junta. El moment del canvi de junta va ser quan va entrar el Cisco Torres de president, després va estar el Bonaventura Pla de secretari, el Miquel Rifà de tesorer, va continuar de la penya, de la junta anterior, el Jordi Font, el Melitó Canals i jo. I després es va incorporar el Pepet Benús, el Josep Benús, un crac en tema de futbol i en tema de sortides amb el Barça. I gràcies a ell, i al el que era jefe o president de la fundació de, perdó, de fundació de la Masia, que era jefe,
0: de la Masia del Barça.
1: Del Barça, sí, que allà on es formaven tots els jugadors. Tots els jugadors anaven allà, o van i continuen anant, però ara ja no van a l'antiga, van a Sant Joan d'Espí. Aquests eren xicots joves que s'anaven formant, estudiant i podien jugar a futbol. Gràcies a ells dos que t'he dit abans, el Benús i el Joan César Ferrés, que era el de la Masia, vam aconseguir que posessin jugadors del Barça en els, tots els aniversaris. Podria dir que va vindre el Guardiola, va vindre el Guillermo Amor, va vindre el...
0: Totes unes històries, ja, també, podrien dir, perquè, perquè en aquell moment molt jovenets, però d'unidor,
1: No, però que ja jugaven amb el Barça i que ja després han sigut grans figures. I gràcies a ells també, va vindre, si recordo, el Nadal, el Nadal també va vindre... el Busquets, que era el porter, que just aquella vegada va vindre amb el seu fill, el Sergi, que després ha sigut migcampista del Barça famós, que tots coneixem, va vindre, i l'Stoikov, que també va vindre de la mà del Francesc Ventura, que el Francesc Ventura va estar molts anys vicepresident del Barça, que per cert, aquest senyor és descendent de Caldes. No sé, els més antics, els més veterans com jo, per exemple, sabeu on era Cal Vermell o a Cal Baix Madella, que és tot de família d'aquest senyor. I gràcies a aquest també, també han vingut jugadors aquí a Nostrega. Però les enveges de moltes penyes van fer que després a les altres penyes no hi anava ningú i es va tindre que tallar la relació aquesta.
0: Això de sí, enveja, o sigui, que penses que tot anirà bé, fluït entre totes les penyes i sempre hi ha...
1: No, sí, perquè l'enveja de que a Caldes venien molts jugadors...
0: I que funcionava molt bé.
1: I anava molt bé i els altres no. Bé, i després, en el moment que ens va deixar el Cisco Torres, parlant de la Junta Val, hi va haver-hi la reunió dels components que érem a llavores, i vam mirar a veure si trobàvem algú a fora que pogués entrar com a president, perquè els que hi havíem allà no volia ser-ho ningú. Però no sé si va ser una jugada dels companys que em van triar a mi. En 30...
0: Bona tria, no? Perquè d'unidor,
1: Si en 35 anys...
0: Si després portes 36 anys, vol dir que la feina està ben feta.
1: I també vull dir que gràcies, però gràcies, de tots els companys, perquè... No, si no recordo malament, aquest dia vaig comptar-ho, he tingut durant tots aquests anys 22 companys a la Junta. Vull dir que han anat passant de tesorers, han anat passant secretàries, han anat passant... Però jo he anat continuant de president perquè cada 4 anys se'n renovàvem i sortien alguns i entraven nosaltres. Però gràcies a ells hem pogut arribar i gràcies a tots els que he anat dient i gràcies a la primera Junta que hi va haver-hi, que també va tindre la seva feina d'iniciar la penya blaugrana amb el tema de buscar, fer més socis per la penya, per mantindre la penya, per buscar moltes coses. La gent que van ser els primers, que no podia deixar-me ningú, però tots van ser molt bons, perquè si no hagués sigut un bon inici... i una bona continuïtat, no arribaríem ara als 50 anys.
0: Déu-n'hi-do. Què ha significat per a tu, justament, estar tot aquest temps al capdavant de l'entitat?
1: Bé, com que sóc molt culer, començarem per aquí, doncs m'agrada el Barça i he intentat viure'l, i així em semblava a mi que ho vivia més a prop i procurant fer... totes les activitats que s'han anat fent, que n'hi ha hagut moltes, pues, cap al poble de Caldes també, i a part, doncs, pels socis, hem fet moltes activitats, moltes sortides, excursions, hem fet partides, hem fet quintos, hem fet moltes coses, i com que m'agrada, pues, i he estat ben envoltat de companys, pues ha anat tot molt bé, tot rodó.
0: Vull dir que de fet podríem dir que tot flueix amb tu al davant i les persones que t'acompanyen, amb l'equip, no, podríem dir, i després també, doncs, amb els socis. Per cert, quants socis té actualment la penya?
1: En aquests moments un 200.
0: Més, sempre ha estat igual?
1: No, hi va haver un moment que va ser un auge que vam arribar fins a 240, però no sé per què va desapareixent gent, va morint o se'n van...
0: No, i que les entitats passa igual, eh?
1: I a part d'això, pues, que a la millor ens falta tindre un ganxo perquè vingui joventut. Hi ha jovent que ve a veure futbol a la penya, perquè teníem, com has dit
0: tu... Sí, tenia el local al carrer Montserrat i una bona pantalla.
1: Sí, com has dit tu, que hi ha un local propi, donem el partit i no s'ha de pagar ni 5, però, que això també ens costa calés, però que pot vindre tothom, però el jovent ens ve amb partits claus, que també ens agrada, però ens agradaria que vinguessin més i fer més soroll. No sé, potser ens falta trobar aquell enganxa, aquell... allò perquè el jovent se faci tot plegat, vull dir, a aquests moments paguem 25 euros a l'any de soci per mantindre la televisió, per mantindre el local, per mantindre l'assegurança, per mantindre la llum, vull dir,
0: les despeses, vull dir, més les necessàries despeses, no?
1: Exacte, i que vulguis o no vulguis, creiem que està bé. I a part d'això, pues, que també hi ha un carnet de soci que amb el Barça té la possibilitat de poder treure les entrades més barat, vull dir, per anar aquí a la Lliga Espanyola i a fora a la Champions, vull dir, hem d'intentar buscar la solució perquè vingui més jovent i que se'ns facin socis, perquè també vull demostrar que ara el Barça, que a part que hem sigut una penya molt activa durant tots aquests 50 anys perquè no hem estat un dia parats, volem dir-los al Barça i a tot el món, pues, que tenim molts socis. Sempre, com més socis tinguem, més podem recollir. Per exemple, si jo li vaig al meu Barça i dic som 500 socis, a lo millor em dona, ara no et dona res, però a lo millor em dona algú. Si són pocs socis, potser no em donaran res com fins ara, però si fossin més socis seria millor.
0: Home, aquesta donar vol dir, per exemple, dir, vaja, ja, som 500 socis i a lo millor agrada tant que vols dir que algun regal que us poden fer és entrades.
1: Per exemple, que
0: són ben cares, no?
1: Per exemple.
0: Quins han estat els moments més intensos i memorables d'aquestes, podrien dir, 4 dècades en les que tu estàs o 5 dècades de la penya? O sigui, des de que tu les coneixes el que estàs a la penya blaurana. Abans de com a president i des d'evidentment aquests 36 anys de president.
1: Sí, jo també sou soci des de quasi bé dels inicis de la penya. Però jo recordo ara mateix, però com has dit, no venia preparat, però a mi el que m'agradava molt eren les manifestacions que hi havia en el Canaletes, quan arribàvem amb els autocars, que llavors baixàvem per la part del Remei i arribàvem allà al Canaletes i hi havia la multitud de gent allà amb una festassa.
0: Però això, per exemple, quan era algun partit important.
1: Sí, quan havia guanyat
0: el Barça.
1: Per exemple, això m'encantava, això era una cosa que vivies, que ara ja no es pot fer, ni existeix, ni res.
0: Mira, te diria també que aquí, qui porta aquí el control, és un culer també, eh? I a lo millor seria d'aquests, com un nen petit, que és que estaria a lo millor mirant aquests autocars quan arribava i tot plegat.
1: Segur. I poder inclús a la plaça Moreu, com vam fer una festa d'haver guanyat lligues i això, que que, bueno, que hasta sortia, vam sortir amb un camió per tot el poble amb la senyera, amb quantitat de jovent donant la volta al poble. I també recordo coses guapes com per exemple finals guanyades quan vam fer-ho en el centre cívic. El centre cívic, pantalla gegant, al centre cívic.
0: Això seria finals, per exemple, Champions o Lliga, no? Sí, vull dir que tot això ho veu celebrat i molt bé.
1: Mai tant. I després també moltíssim la vegada que vam fer, quan va vindre l'Stoikov, que a la sala de plens de l'Ajuntament no hi havia ni una agulla. Estava a tope, que inclús la Guàrdia Urbana es va tindre que posar a baix en el consistori antic. No parlo del modern, l'antic va posar la Guàrdia Urbana que no podia pujar més gent, perquè és que no
0: hi... El consistori antic, abans de... Que sí, abans si de que... el recordi, sí, el recordo,
1: que, es pujava unes
0: que el poble ha canviat.
1: Es pujaves les escales, arribaves a dalt, allà a la sala de plens, impossible. Un record molt guapo també, molt, perquè n'hi ha molts, de la Vicenteta, quan va vindre la famosa Vicenteta amb un programa de ràdio que es deia De part d'aquí. La Vicenteta que va fer un... Bueno, la sala de plens...
0: Quina era la Vicenteta? Que jo me quedo una mica així.
1: Sí, bueno, no sé com explicar-te.
0: Era
1: un xicot...
0: Una...
1: No, vale. era un home que, per cert, no fa gaire que es va morir. Era un home que feia programes de ràdio i sortia per la tele, però estem... Esclar, amb aquests 50 anys, esclar, tu també ets molt jove.
0: No, bueno, m'agradaria que fos veritat, però...
1: Moltes coses d'aquestes que puc explicar.
0: A veure, Jaume, tots són joves, eh?
1: Ah, val, gràcies.
0: D'aquí, d'esperit, d'esperit tots.
1: Doncs va vindre també la sala de plens a barrotar, i aquell dia feia un xàfec d'aigua, però la gent ple, va vindre la gent ple a veure aquest programa que es deia, un programa de ràdio, per cert, que era Ràdio Barcelona, que es deia De part d'aquí, del Miquel Armengol. I, bueno... a tope. Una altra de moltes vegades els aniversaris, els famosos aniversaris en què venien tots aquests jugadors que he dit abans i molts més, molts jugadors més que en el llibret que hem fet, alguns en surten, que ens hem deixat algun més de posar, dels aniversaris amb tota la gent culer que doncs, omplíem el Termes Vitòria de gom a gom amb celebrant això. Per exemple, el dia de l'Estoico van tindre que ampliar sala i sala perquè... I això que ho vam saber, això... Bueno, ho vam saber-ho un dia abans, però no ho vam dir-ho fins al mateix dia perquè és que estàvem desbordats.
0: Home, imagina't que ara tu diguéssiu, mira, portem el Jamí.
1: Ara, per exemple...
0: I Marín, com ho sé? Segura que s'ompliria.
1: La mi. Però això ja ha canviat tant...
0: Sí, que és difícil.
1: Ha canviat tant que això ja és impossible.
0: Sí.
1: Alguna petita sorpresa que puc donar no és justament aquesta.
0: Home, podria ser també una gran sorpresa que diguessis, mira, vindrà Josep Guardiola. Això també ompliria moltíssim.
1: També us haig de dir que en el seu moment va venir, i ara, a part de tema social i tema familiars i tema això...
0: Bueno, i que tampoc estan, és aquí.
1: Estan tots més que buscats i més que...
0: Sí.
1: Més que sol·licitats, i això és el que t'he dit abans. Si la penya Caldes aconsegueix que el Guardiola ve, per què no pot aconseguir-ho? Per exemple, la penya, què et diria jo, de Montmeló, de Terrassa, de Mollet, d'altres poblacions que tenen penya.
0: És això, vols dir que, per exemple, des de l'entitat més alta, que seria... o sigui, el Barça, no? Des de la Fundació, no? Que el fet de donar-li... o que pugui venir una persona aquí s'ha de tenir en compte també les altres? Vull dir, és per això motiu
1: és
0: de
1: això.
0: Que... Com definiries l'esperit de la penya després de tants anys?
1: Ostres, no sé, l'esperit és...
0: És la manera de com ho sentiu,
1: No sé si el culer o els d'abans són més retinguts o amb l'eufòria o tot això, o només explotem el moment de que hi ha una victòria, però jo crec que en aquests moments la penya gaudeix de molt barcelonisme, de molt de Caldes, de molt de viure un moment de molt. Està molt bé.
0: Tenint en compte aquests 50 anys d'història, no? Què ha portat la penya a Caldes durant al llarg d'aquest temps, 50 anys?
1: Bé, a veure, a Caldes, ja t'he dit abans que el que hem fet és, per exemple, un campionat de dòmino que es va fer, s'han fet diverses coses. Pels socis hem fet moltes sortides, però, per exemple, per Caldes tenim, a part d'un equip de futbol sala que fa molts anys que està jugant, a la Lliga de Caldes, parlo dos de que hi ha jugadors que ara ja tenen poder 45 i 50 anys, que ja van començar a fer els inicis del futbol sala, la penya té aquest equip, i que ara continuem lluitant i bé. Després també hem tingut la sort d'estar aquí a Caldes fent dues vegades la trobada de penyes dels dos vallesos, del Vallès Oriental i Occidental. Van fer aquí dues festes grans, molt grans, amb tema de les penyes del Vallès, una trobada que hi havia més de 20 penyes, amb tot això el que es va fer doncs, de participar doncs, al poble de Caldes, i que va ser molt guapo i molt lluït, va estar molt bé. I estic segur que em deixo alguna cosa per dir.
0: A la que recordis, tu dius,
1: Ho deixo anar.
0: Com ha evolucionat precisament el perfil d'ara del soci? O s'ha quedat una mica en stand-by, tenint en compte que això que has comentat abans, de que falta jovent?
1: Falta jovent. Uh-huh. Falta jovent perquè, vull dir, tenim algun jovent, però en tenim pocs. Ara mateix la mitjana d'edat ja està als 60 anys, i això ja va preocupant amb el fet de que n'hi ha més de 70 que de 15, n'hi ha més de 80 que de 20, i això va...
0: I no podeu estirar precisament dels socis que ja teniu una edat, podeu estirar justament del jovent propi, del jovent familiar?
1: A veure, podem posar com a socis...
0: No, imagina't, fills, o que podrien dir que ja estarien en una edat pues, també dels 30-35, o fins i tot abans, de nets en algun cas, no? de 15, sí. A partir de 15, 20...
1: Sí, a veure, ja hi ha alguna persona sòcia que, igual com fa des de que neix el seu net o el seu fill el fan soci del Barça, també hi ha algú que també es fa soci de la penya, perquè ja t'he dit que l'import és, creiem que és molt barat i que se'n pot fer més, i que m'agradaria trobar una solució, a veure, que podria, la pràctica seria és posar gent jove a la junta, i que ells també tinguin la seva, no feina, sinó les seves idees, i mirar de portar-les a terme, per veure si un jove implica un altre, aquest implica un altre, i al final podem ser més. Buscarem...
0: També seria una altra, això se m'està acudint ara, que el fet de ser socis de la Penya Blaugrana de Caldes, no sé si en el vostre cas o en el teu cas també ets soci del Barça. Clar, ser soci del Barça, el cost és molt més elevat. Si a través de ser un soci de les penyes, com en aquest cas és la Penya Blaugrana de Caldes, doncs poder tenir algun incentiu, alguna diferència per part del Barça, que potser el teniu, Vull dir, en algun moment determinat que diu, mira, us regalem tantes entrades per venir a veure avui el partit.
1: A veure, les juntes, inclús l'anterior i la nostra, sempre hem intentat demanar 50 entrades perquè el club de futbol d'Alcaldes pugui anar a veure un partit. El que passa que cada vegada és igual com per exemple anar a veure un partit de hockey o un partit de... És que després et trobes amb que els equips o juguen els seus propis partits, això, però sempre hem aconseguit, i ho hem fet entre una junta i l'altra, almenys aconseguir 4, 5 o 6 vegades el que alcaldes de futbol anés a veure un partit al Barça, amb 50 entrades de franc. Només era el tema de l'autocar, que això ja era part.
0: O sigui, això seria
1: això és una part.
0: Als jugadors.
1: Els jugadors d'aquí, del cadet o de l'infantil, anaven...
0: Però i els socis?
1: Els socis de...
0: De vosaltres, de per exemple, també, doncs, que us donessin entrades com a socis.
1: Sí, sí, a veure, el que és soci de la penya, ara jo, per exemple, puc dir que hi ha... Per exemple, el Jordi Teixidor, aquest xicot és soci de la penya, no soci del Barça, però aquest xicot, i té un altre company que és el Manel, Manolo, Manel, que i n'hi ha més, que el fet de tindre el carnet de penyista, ell pot demanar una entrada al Barça per anar allà on vulgui, a la Lliga, i això. Sé que hi ha prioritat, per exemple, primer pels que són socis, però després, el que són socis d'una penya, que aquests dos casos els he viscut cada any, van a veure partits, han anat a Bayern, a Múnich, han anat a Anglaterra, han anat a París, i si estiguessin aquí ens ho podrien dir. Gràcies a que han sigut socis de la penya.
0: Uh-huh.
1: Tenen la possibilitat aquesta. Si no ets soci del Barça ni ets soci de la penya, no hi ha manera de trobar entrada.
0: O sigui que això d'alguna manera també és un benefici,
1: sí,
0: ser soci de la penya. Mira, ara passem a aquest 50 aniversari,
1: sí,
0: que és celebració això, i és
1: això,
0: memòria.
1: Això.
0: Com heu preparat aquest programa d'actes tan complet?
1: Per nosaltres ha sigut molt complet. Portem molts mesos, quasi bé diria un any, i ens ha portat bastanta feina perquè costa pels tràmits. I vull agrair aquí a l'Ajuntament, al Valle, al senyor Isidre, a la regidoria d'Esports, a la Meritxell, a la regidoria de Cultura, a la Laia, perquè s'han portat amb nosaltres molt bé. Ens han ajudat amb tot i més. A part d'això, voldria agrair a tots els col·laboradors, a tota la gent que ha fet possible que sortís un llibret amb què hi ha fotografies de tots aquests 50 anys. El llibret no ha pogut ser més gran, perquè de fotografies n'hi havia, però no teníem prou espai ni prou sponsors perquè ens poguéssim tirar endavant. Però vull agrair-los la seva ajuda. I a partir d'aquí també alguns socis que també ens han ajudat a portar el treball endavant. I la festa comença, doncs, com has apuntat tu,
0: el dia 1.
1: El dia 1 a la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament hi haurà la presència de 4 periodistes, que surten 3 al programa 11 de TV3, que són molt coneguts, com el Joan Poquí, el David Bernabéu, que sempre està enfrentat amb el Víctor Lozano, i després la Mireia Germán, que és periodista també, que va estar a l'època de TV Barça, que ara no hi és, i que resulta, doncs, que està amb els esports de TV3 i ara està destinada a Girona. Bueno, aquests portaran el programa endavant. El dissabte al dematí hi ha un torneig de quadrangular.
0: Sí, el torneig de futbol sala,
1: sí,
0: no? A les penyes del Vallès.
1: Sí, com que resulta que la penya de Caldes tenim aquí, hem buscat penyes del Vallès que tinguin aquí i n'hi ha hagut dues, perquè al final hem tingut de buscar l'ajut del Club Natació Caldes perquè féssim el quadrangular, perquè hi va haver-hi una penya que, com que he apuntat que això fa mesos que ho estem preparant, i va haver-hi una penya que al final ens va dir que no podíem venir. I després, a la tarda, a partir de les 4, hi ha una batucada que venen els nomatabalis, que ens faran una passejada per al poble, acompanyats, jo vull dir-ho ben gran, per un grup de geganters de Caldes que són els capgrossos, els cabeçuts, que no sé què és la paraula exacta, i amb el lleó de Caldes.
0: Capgrossos, ja ho has dit bé, eh?
1: Sí?
0: Que jo sàpiga.
1: El millor capgross, no? Que sí?
0: Millor capgross no sé qui és.
1: No sé, no, millor dir capgross que cabeçut? Va.
0: No, són capgrossos.
1: Capgrossos. També tindrem, que ens ho cedeix la Federació Mundial de Penyes, el cap gros de l'avi del Barça, que està, quan va per altres trobades i això, i bé. i donarem la volta per tot el poble, baixarem carrer Montserrat, Pimar Gall, Encens de Vega, Foc i Torres, no, Foc i Torres, no, Foc i Boet, a plaça Catalunya, Rector Alemany, tornarem al carrer Montserrat fins a la plaça Moreu. Allà hi haurà l'actuació d'una parella molt guapa, que ens faran passar una estona ben guapa, que és el Sergi Príncep. I ens farà, després donarem xocolata per tota la canalla. Des d'aquí vull aprofitar que tot l'infant, tota la canalla, tot el jovent que vinguin vestits del Barça, que a la batucada volem fer-la a la volta amb una senyera del Barça, amb tots agafats, com fa 15 anys ho vam intentar, ho vam fer-ho, passar per tot el poble. I acabarem amb la col·laboració dels Diables, ja a quarts de vuit, amb una mica de ball dels Diables, que ens faran una actuació infantil i una de grans, i després hi haurà una mica de pirotècnica, o sigui,
0: de foc, d'aquest foc pirotècnic.
1: De tirar petardos en l'aire, i s'acabarà a les 8, bueno, s'acabarà. A les 8 hi haurà la missa per tots els socis difunts
0: d'aquests al llarg d'aquests 50 anys.
1: I el diumenge, al dematí, a les 10, ja a la plaça Catalunya, tot això era el dissabte a la plaça Moreu, i ara a la plaça Catalunya hi haurà l'actuació del cor del Calderí i acompanyat del Volcànic.
0: Vocàlic, de fet Vocàlic és tota la gent que forma part el Calderí forma part de Vocàlic,
1: vull dir
0: que és així.
1: És així mateix. I després hi haurà l'actuació de l'agrupació sardanista de Caldes, que ens ballaran alguna sardana. També hi haurà un grup de ball que ens ballarà l'Estep Estep. Després hi haurà uns tres guapos de la ràdio Caldes, que són els de la patada al ventre. Ens vindran a fer una mica de xerrada allà. I després acabarem amb l'himne de la penya.
0: Molt bé.
1: Amb l'himne de la penya. I després tots anirem cap al dinar a la bota de Caldes amb tots els companys.
0: Una celebració completa.
1: Exacte.
0: Això, però... crec que hi haurà més sorpreses. Podries avançar-nos algunes?
1: Bueno,
0: sobretot aquí és que s'està molt al darrere de les sorpreses.
1: Jo vaig dir que hi hauria alguna sorpresa, perquè una de les tals és que hi haurà el president Joan Gaspar Solbes, que va ser durant uns anys vicepresident del Barça i president del Barça. Vindrà el dematí del diumenge, estarà allà veient tot el festival del dematí i podrà participar, si els del petar del ventre volen, podrà participar amb el programa.
0: Ui,

0: Estava tocada, vingui gent, jovent, canalla, tots amb el Barça i passejar per Caldes i cridar ben bé. Estem de sort que aquest any, aquesta temporada, de moment pinta molt bé.
1: El temps pinta bé també,
0: pinta,
1: no?
0: Bé. I, a veure, el temps no sé de la setmana que ve. Ojalà, demanem bon temps. També volem gent que vingui a veure els espectacles del dematí. Aprofito per felicitar també a la Tortuga.
1: Oh, tant.
0: Perquè també fa 50
1: seguida,
0: anys, també
1: de
0: fa 50 anys com nosaltres.
1: Sí, sí.
0: També els
1: precisament,
0: felicito.
1: Precisament avui anava una mica tot així, seguit, no?
0: Ah, sí.
1: 50 anys de la penya i després 50 anys de la tortuga, que estic segura que la tortuga ha seguit molt la història de la penya.
0: També estic molt agraït al Toni Font perquè és una bona persona i una bellíssima persona i a part... Pues que el felicito, igual que els 70 anys del Connotació Caldes,
1: també,
0: igual,
1: també.
0: Igual que els 10 anys del Calderí, igual que, o sigui, hem de procurar aquí a Caldes continuar sent activa, continuar treballant pel poble, continuar fent coses, continuar celebrant.
1: I mira, i aquesta ràdio de moment va per al 46 anys, vull dir que també va cap amunt.
0: També, felicitats.
1: Sí. I mira, anem ja cap a la recta final, que queden pocs minutets.
0: Sí.
1: Com imagines la penya d'aquí, per exemple, a 10 o 20 anys?
0: Home, jo me l'imagino igual i millor, perquè hi haurà entrat jovent, haurà entrat gent refresc, gent amb empenta, i jo continuaré. I com que el Barça cada any serà campió de Lliga, de Champions, i tot, cada vegada hi haurà més alegries i més d'allò, que conto que la penya existirà i molt, i molt, i molt.
1: De fet, com ja hem parlat en un principi, però estic segura que relleu generacional hi haurà, i a més tenint en compte això. Res, unes preguntes molt ràpides, molt ràpides, que jo li dic ping-pong. Un president del Barça.
0: Ostres.
1: Que tu vulguis destacar, eh? Vols dir que a tu t'hagi agradat.
0: Tots.
1: Vale. Un jugador.
0: Ostres. Tots.
1: Tots els jugadors del Barça? És que tots. No vols mullar-te, no, no vols mullar-te,
0: no, no,
1: eh?
0: No, perquè, per exemple, en el seu moment ho va ser un, l'altre. Vull dir, no, tots.
1: Un moment.
0: No.
1: Un moment blaugrana. Un moment de furor, no?, d'èxit.
0: Bueno, jo penso que ha de venir.
1: Ah.
0: Però hi ha hagut. Uh-huh. Hi ha sigut, segur.
1: I un d'aixís pels propers 50 anys.
0: Que els que estiguin en el lloc que estic jo i a la Junta, que ho facin millor que nosaltres.
1: Mira, Jaume, ara estem escoltant una cançó de fons, que és una cançó que va tenir, es porta, diguem, amb una, perquè ara estem, podríem dir, en una època daurada, tal com està anant el Barça, penso que us està donant moltes alegries.
0: A 125.
1: Ara, actualment, us està donant moltes alegries el Barça, aquest Barça d'aquesta temporada.
0: Sí.
1: Bueno, de fet, però... va primer en Lliga, va primer en Champions.
0: Sí, sí.
1: Vull dir que... Però estic jo, amb aquesta cançó ens porta a una altra època daurada, que era l'època, doncs, de... Bueno, que també va ser campió de tot, no? Vull dir, i a la TV3, doncs, sempre posaven a aquesta cançó de Viva la vida de la Goldplay. Doncs, mira, Jaume, gràcies per aquests 36 anys de dedicació per mantenir viva una entitat que és història, identitat i comunitat. Felicitats de debò per aquests 50 anys de la penya Braugrana i que aquesta celebració sigui només el pleruri de molts anys més de vida associativa. I moltes gràcies per ser avui aquí al fòrum.
0: Gràcies a vosaltres, una forta abraçada, i vull estar d'aquí 50 anys aquí amb tu.
1: A veure. Doncs aquí estarem.
0: I esperar a tothom que ens vingui a participar de la festa.
1: Molt bé.
0: I
1: doncs,
0: visca el Barça i visca Catalunya.
1: Exacte.
0: I visca Caldes.
1: I visca Caldes. I a més que aviat també ens arriba la festa major. Ara fem una pausa per deixar pas a les notícies i de seguida tornem a la segona hora del programa.
2: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
3: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.

0: I després d'aquest temps de diàleg, recordant la història d'una entitat, com és la Penya Blaugrana, no? Passem a la segona hora, l'hora del cafè, que també va de celebracions. Doncs continuem celebrant mig segle de vida, però ara des de la cultura i la memòria. La revista La Tortuga, avui, com de fet és al llarg d'aquest any. Durant aquest any, vull dir, s'ha fet la celebració, perquè és el 2026, que ha fet 50 anys, mig segle, explicant poble, recollint la vida associativa, reservant la memòria i fent comunitat. I per això ens acompanya Antoni Font, que és president de l'Associació Cultural de Caldes de Montbui i membre de la redacció, o podríem dir dins de l'equip directiu de La Tortuga avui, perquè jo crec que la redacció i l'equip directiu sou els mateixos?
1: Sí, pràcticament, sí. Bé, està conformat com a consell de redacció i ja està. Sí, som una associació una mica típica, però bueno.
0: Pues això, sota la teva presidència de La Tortuga avui, o sigui, sota la teva presidència de l'entitat de l'Associació Cultural, La Tortuga avui ha combinat el format digital i el paper per continuar arribant a tot el municipi. De fet, ara és el digital, tot i que crec que també una de les celebracions d'aquests 50 anys era que sortia en paper.
1: Sí, evidentment. Bueno, abans de tot,
0: bon dia. I que no t'he dit benvingut,
1: bon dia,
0: eh?
1: Bon dia. Gràcies per haver-me convidat i donar-me l'oportunitat, doncs, de parlar una vegada més de La Tortuga i de l'Associació Cultural. Sí, bé, aviam, l'inici de tot és l'Associació Cultural. L'Associació uh-huh. Cultural, que es crea per donar suport legal a una escola, el que seria l'Acadèmia Montbui,
0: sí.
1: I això així, que va ser per allà als anys 60, entre els 64 i el 69.
0: I crec que una persona històrica d'aquella època era Andreu Canals. No sé si estava també...
1: Sí, era,
0: també
1: era les... un dels... Sí, hi havia el senyor Riba Guixà, que era l'alcalde en aquells moments, l'Albero, l'Eugeni Albero,
0: sí,
1: que era tenen d'alcalde, i sí, hi va haver tota una sèrie de gent que van tenir aquesta iniciativa de muntar una escola de batxillerat mixta, a més, aquí a Caldes, perquè només hi havia comerç, el que es deia abans, que es feia comerç, i prou es va fer això. I aleshores, esclar, per donar suport legal a aquesta iniciativa de crear una escola, es va crear una associació cultural, vull dir, com els de la Penya van aficionats al Barça, van crear la Penya del Barça, que ara en parlàvem, no? Doncs l'associació va crear l'associació cultural i va començar a fer alguns actes. Primer, el bàsic i el més important era el tema de l'escola, no? D'arrencar el tema de l'escola. Però després va començar a fer alguns actes, concurs de dibuix, cosetes així i tal. I després, més endavant, el 76, un grup de joves d'aquí Caldes, amb inquietuds, liderats i acomboiats per mossèn Miquel Reventós, van crear La Tortuga. Que era, en certa manera, un fulletó, el butlletí de l'Associació Cultural. Aleshores, el juliol, si no vaig dir el juliol del 76, va sortir el número 0 i al setembre hi ha el primer número. Aleshores, en aquella època, el 76, va ser una època d'efervescència, en certa manera. Hi ha forces entitats i forces aconteixements que celebren o commemoren enguany el 50 aniversari, no? La Marxa de la Llibertat, per exemple, fa 50 anys,
0: sí.
1: L'11 de setembre
0: de
1: Sant Boi, de Sant
0: sí.
1: Boi, tota una sèrie de coses.
0: A més, gairebé el primer 11 de setembre que se celebrava, no sé si més que el 76 era el 78, potser, no? Vull dir, és aquella... Que va ser una multitud...
1: No sé, però la multitud... No, allò va ser
0: a
1: Sant Boi, va ser el 76.
0: El 76.
1: Sí,
0: però el que era la zona cèntrica de Barcelona penso, sí, no sé, bueno, si va ser una, poc, de, poc després, eh?
1: De desubicar de Barcelona perquè encara sí, era, sí, però era poc, mig...
0: No
1: mig...
0: sé si era el 77-78 que ja hi surten aquelles imatges, doncs, que ja és vull dir, en un llibre, en un llibre que també, de fet, s'ha perdut una mica perquè... Bé, vull dir, són d'aquestes que trobes o que te regalaven, sí, o el que sigui, exacte, des de la caixa, sí, sí, sí, no sé si ho recordes.
1: I per exemple, doncs, ja que parlàvem del futbol i així, també la primera retransmissió de futbol en català del Joaquim Maria Puyol va ser el 76.
0: Sí.
1: I bé, doncs aquesta revista va començar, era una revista mensual, s'editava evidentment en paper i així va anar tirant des del... feia 12 pàgines, vull dir, va passar... Perdó, ja tinc la veu una mica...
0: És que comença a haver, o sigui, aquest canvi de temps, estem a la tardor, aquest canvi de temps també ens afecta i és quan venen aquests refredats
1: sí,
0: i sobretot
1: una cosa així,
0: i, els, i les grips, no?
1: I vespre estava fònic i avui encara tinc la que respira, doncs. Vull dir, de la mateixa manera, paral·lelament a la associació cultural, que cada vegada, a part de tenir el comandament, per dir-ho d'alguna manera, de l'escola, doncs es va dedicar a fer moltíssimes activitats culturals. En aquella època hi havia molts espais a cobrir, es van fer moltes xerrades polítiques a l'època de la mal anomenada
0: transició. En aquesta transició.
1: Ah, exacte. Moltíssimes coses, no? I la Tortuga, doncs, a més, primer amb força entusiasme i d'això així, però a còpia dels anys, suposo que les tortugues ja són d'anar poquet a poquet i d'això així.
0: Bueno, però és anar poquet a poquet sense aturar-se. Vull dir que això sí, també
1: exacte,
0: és important.
1: Bueno. Bé, això no és del tot així, podem dir una miqueta de trampeta, perquè, a veure, per exemple, la Tortuga...
0: Mira, si vols, això anirem, perquè o sigui, jo ja m'he preparat una pregunta. I si me lo prepares, me lo explicas tot així, me quedo sense res. No? Sí, però ara passaria a dir que aquest 2026, en el marc del 50 aniversari, doncs ha estat, podríem dir, en el teu cas, ponent a la Setmana dels Arxius, compartint taula amb fundadors i redactors històrics. Això va ser un acte que es va fer abans,
1: no?
0: La biblioteca,
1: sí.
0: I va ser un acte, doncs, així històric per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. I justament aquest dijous, el 24 de setembre, la revista tanca l'any de la celebració en un acte especial al restaurant Robert de Nola, en el que també hi haurà una conferència, no? En el que participarà Josep Maria Soler i Sabatet.
1: Correcte.
0: I també estarà Lupe Prades, que és són persones com que ella també coneix molt la història de Caldes.
1: Sí, sí, en certa manera, permís, l'idea és de que en Josep Maria Soler i Sabatet ens faci una pinzellada de la situació sociopolítica i cultural d'aquella època, des del seu punt de vista com a historiador
0: i
1: gran coneixedor de tot això. I aleshores, amb la Lupe,
0: que coneix la Lupe, molt,
1: sí,
0: també
1: que,
0: la situació
1: en certa manera era una benvinguda a Caldes en aquells moments, pels anys 76-77, i que es va incorporar a la societat catalana, vull dir, per la seva feina...
0: A la societat i catalana i calderina.
1: Exacte, sí, sí.
0: Sí, sí, totalment.
1: I calderina, em volia dir. Doncs que ens faci el mateix també una visió del punt de vista d'una persona que ve de fora, a Caldes, de com veia, com va veure i viure la situació cultural de Caldes en aquells moments. I ja per posar-hi el colofó final i la cirereta, hem aconseguit que ens acceptés la invitació a venir-nos a cantar unes quantes cançons en Jaume Arnella.
0: Molt bé. Vull dir, aquesta seria sí, una part més de sorpresa.
1: Exacte, perquè en Jaume Arnella, de fet, està vinculat amb la Tortuga i amb l'associació, en certa manera, per en bona part per l'amistat amb mossèn Miquel.
0: Doncs mira, jo ja dic que començo així a fer preguntes.
1: Pregunta.
0: Vinga, no. Com resumiries aquests 50 anys de la revista? perquè 50 anys és tota una història, eh? És tota una vida i és tota una història. I de fet, com tu ja has dit, hi ha hagut canvis, no? Imagina't, estem parlant des de l'any 1976 cap aquí. Exacte. Any de la transició, el 75 ja va morir aquell senyor, el dictador, no? I a partir d'ahir, doncs, comencen, però sobretot és a partir del 76 que es veuen, comencen a veure petits canvis.
1: Sí, sí, mira, jo et diré que he portat uns 4 punts per servir-me una mica de guió, que el número, el primer número, ara no sé si és el número 0 o el número 1 de la tortuga, una de les coses que deia l'editorial era qui vulgui participar que aixequi la mà. I en certa manera es va buscar oferir un mitjà perquè la gent es pogués expressar, es pogués manifestar, pogués compartir les seves inquietuds, no? Això era important. Després tinc aquí, per exemple, que l'any 1977 la Tortuga va dedicar l'editorial al setmanari Montbui perdó, donar-li la benvinguda a la renovació.
0: A la renovació. És que això en el setmanari també hi va haver aquesta, i a més ho deia, no? L'època abans que tenia jo
1: el llum i les fletxes,
0: i després l'època de la transició. Això sempre ho han dit els que han estat a les juntes.
1: Precisament la Tortuga, durant un cert temps, es repartia encartada dintre el setmanari Montbui.
0: I ja són coses. Era abans, el setmanari de Montbui, en l'època de la, de, com hem dit, de l'Aljú i les fletxes, no?
1: Sí,
0: o del moviment. Era això, l'època del moviment, no? I doncs, però ja era revista, crec que, del 1944 i abans al 1900, perquè havien hagut uns números abans, el 1920 i pocs, crec que era la Primera República, això ho explicava Camil Torres, no? Que també havien hagut, no sé si eren 20 i pico de números, ja passem al 1944, que comença, doncs, eren jo podria dir que tenia al millor 4 fulls, a partir d'ahir doncs anava pujant, no?
1: Sí.
0: I va començar justament crec que era per donar informació, temes agrícoles i coses d'aquestes.
1: Pot ser. Això.
0: Yeah, ja a partir de la transició, que ja comença a tenir més pàgines al setmanari, doncs clar, en aquest sentit sortia encartat
1: la veritat tortuga. És que no ho recordo això, però evidentment durant aquest any que hem hagut de cercar informació i arxiu i això així, va sortir això de que durant una temporada la tortuga es repartia encartada dintre del setmanari Montbui, no? Aleshores, diguéssim, la tortuga va anar fent, ja dic, mensual, algun mes sortia amb més pàgines, algun altre amb menys, i així. Fins que, diguéssim, en el moment en què l'any 1987, quan l'escola es va integrar dintre de la xarxa d'escoles públiques de la Generalitat, esclar, la tortuga es nodria de les quotes dels socis de l'associació per tema de l'escola, no? I van anar minvant els ingressos, amb la qual la tortuga va passar ja de mensual a bimensual. I fins i tot alguna vegada quatrimensual, sortien 4 números en un, i així.
0: Sí, perquè la despesa d'impressió i tal anava a càrrec de vosaltres mateixos, que no hi havia una subvenció en aquest sentit.
1: En el moment en què, primer, diguéssim, de la quota de socis que pagaven els pares dels alumnes de l'escola del Montbui, doncs una part cobria les despeses d'edició de la revista. Però, és clar, en el moment en què l'escola va passar a ser escola pública de la Generalitat, es van acabar aquests ingressos. Vull dir, no hi havia ni ingressos externs, no? Aleshores, doncs, amb la mica que hi havia i això així, es va continuar fent la tortuga, perquè, aviam, és el fet aquest, jo ho he comentat moltes vegades que he tingut ocasió, és abans que et deia que era una associació típica. Amb el fet aquest de que els portar els nens i les nenes a l'escola al Montbui era, havia de ser condició sine qua non ser socis de l'Associació Cultural. Aleshores, en el moment que l'escola va passar a pública, ningú es va donar de baixa, simplement que es van deixar pagar les quotes i va acabar. Vull dir, aleshores es va...
0: És com si la com a entitat, o sigui, com el que és l'associació, desapareix.
1: Aleshores, en certa manera, no desapareix, perquè l'associació hi era igualment i tal, però els socis, les aportacions no hi eren, no? I aleshores, doncs, per exemple, el 1990 es va estrenar una segona època de la Tortuga, que es va canviar la capçalera, va passar de valdre 150 pessetes a 500 pessetes.
0: Que això estem parlant de... És que les pessetes eren 160, són equivalent a 160, ai, perdó, un euro, són 166, doncs pues 2 euros.
1: No, bueno,
0: 500,
1: sí, 2 euros
0: i poc, poca cosa
1: sí,
0: més.
1: Exacte, i així. I aleshores sortia amb unes 35 pàgines i tal.
0: Que
1: però
0: està molt bé, 35 pàgines.
1: No va passar dels 3 o 4 números.
0: Ah.
1: I el 1962 es va deixar de publicar en paper. I aleshores, vull dir, sempre...
0: Quin any es va deixar?
1: Cap allà al 92. I aleshores, doncs, sempre ens hem regit, ens hem acontentat amb el fet de la Tortuga, que la Tortuga, precisament, ara faig un incís, amb la taula rodona aquesta que es va fer a la biblioteca, uh-huh, també motiu del 50 aniversari, mossèn Miquel va dir la raó de la Tortuga. I era perquè, a part de ser una font d'aquí Caldes, doncs era un nom que tant s'escriu com es llegeix en català com en castellà. Per la qual, pels temes de censura i això...
0: És veritat. La tortuga és tortuga.
1: Anava molt bé, no? Vull dir, ser una manera de poder
0: aprofitar
1: la d'això, que no hi haguessin problemes per aquesta banda, no?
0: Sí, perquè qualsevol altra, vull dir, pot canviar. Imagina, papallona, mariposa. Sí. No, tortuga, tortuga.
1: Tortuga, sí. I aleshores, doncs, va estar aquests danys a la targada, no? Diguem, no va morir, simplement estava hivernant, i la vam fer revifar
0: justament en el moment que internet comença, bueno, internet
1: no, ja està internet, diguéssim, va ser una manera de poder-ho tirar endavant, perquè
0: digitalitzar-la
1: sense ingressos d'això, ja en certa manera ja es va acabar pel tema de costos, vull dir, l'edició en paper és costosa i això així, i aleshores es va poder tirar endavant en format
0: però
1: digital.
0: Imagineu vosaltres en aquell moment, però és que avui dia una gran majoria de revistes, diaris, però sí, diaris, te parlo per exemple, com és el Público, com només es fan digital. Per què? Pues perquè els costos no...
1: Sí,
0: perquè la gent ja s'ha acostumat també a tenir-lo de manera digital, i és això, clar, el paper cada cop queda
1: sí,
0: com
1: potser
0: més
1: encara costa una mica de llegir, però la gent s'hi va basant, i sobretot suposem que el jovent, doncs molt més, tot i que abans he escoltat en Jaume Coll, president de la Penya Blaugrana, que parlava de la renovació, no? De gent
0: costa,
1: jove i tot això.
0: Que costa.
1: I és que realment el que costa, no? Nosaltres, vull dir...
0: Vosaltres, que és tot el que teniu, el Consell de Redacció, sou tots els... vull dir, el que esteu, podríem dir, de tota la vida de la Tortuga?
1: Gairebé, sí. No tota la
0: no
1: vida,
0: hi ha
1: perquè,
0: hagut alguna incorporació de gent jove?
1: Quant a col·laboradors, sí. Escriure la revista, sí. Però diguéssim, el que és el Consell de Redacció...
0: És a dir, que el que costa la feina de que surti la revista, que això és el que porteu al Consell.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Una cosa és escriure...
1: Bueno, exacte, que... esclar, nosaltres molt agraïts als nostres col·laboradors que fan i tothom fa la feina desinteressadament i gratuïtament i tal, sense cap cost de cap despesa de personal ni de res, però vull dir, clar, tenim les despeses dels dominis d'internet, tenim la feina del maquetador, que no la cobra, i amb això sol hi ha l'important que és, vull dir que ho fa en Quim Descens, i és això, i és d'agrair que pugui ser d'aquesta manera. Per exemple, doncs ara, a motiu d'aquesta cloenda d'això, que hem fet alguna altra vegada, farem extraordinàriament una edició en paper.
0: En paper.
1: També, a més, i tal, i d'això així. Però, esclar, vull dir, nosaltres...
0: Però no teniu, o sigui, com l'entitat, l'associació cultural, teniu una subvenció?
1: No tenim subvenció, i els que estem en aquests moments al capdavant tampoc no tenim intenció de
0: demanar-la.
1: No, aleshores anem tirant... Anem tirant amb el que... No, en el moment en què l'escola va passar a escola pública, la Generalitat, esclar, va pagar per l'edifici, pels terrenys, per la infraestructura, i de tot això un petit percentatge es va decidir amb assemblea, en junta i això, que va anar a la part de l'associació cultural. I d'allò anem tirant encara.
0: Ah.
1: Allò i alguna coseta que puguem vendre per les fires de Sant Jordi, alguna cosa així. I anem fent, perquè, esclar, vull dir, entre els dominis d'internet no perdonen, aquests cauen cada mes i d'això així i tal. No sé com farem. Per exemple, el tema de propaganda, tampoc tenim alguns quants anunciants, però no cobrem per als anunciants ni per res. Tot és totalment gratuït. I si amb els anunciants, podríem dir que pràcticament tots els anunciants que tenim a la revista són gent que té comerços o establiments oberts de cara al públic, oberts al públic. Aleshores, és amb intercanvi. Nosaltres fem publicitat d'ells i ens afegim de nosaltres, simplement... És això la cosa, no?
0: Toni, què ha portat la tortuga avui a Caldes pel que fa, o sigui, si tenint en compte la memòria, identitat i comunitat?
1: Bé, aviam, en el moment que mentre es feia en paper i així, podríem dir que era més local, més tractava més de temes
0: del poble.
1: Del poble, reivindicacions, recordo que es va fer una campanya, per exemple, pel tema de les pedreres, no sé si ho recordaràs, que hi va haver un conflicte amb, la pedrera
0: sí.
1: I això així. Doncs així...
0: amb la pressa, també.
1: Exacte, amb el parc de l'estació, precisament el que parlàvem del Jaume Arnella, jo el recordo personalment d'haver vingut a un foc de camp organitzar per l'Associació Cultural als principis del parc de l'estació, que s'estava reivindicant i en temes polítics. Després has anomenat en principi, per exemple, l'Andreu Canals. Andreu Canals havia sigut un gran col·laborador de la revista i parlava de catalans il·lustres, de carrers, d'històries de Caldes, de temes de pagesia i molts altres. En el moment en què ho vam fer digital i ho vam obrir més, amb més facilitat a tothom, els temes són potser més genèrics, no? I aleshores basat sempre, vull dir, això sí, en català, evidentment, i en plan cultural, però diguéssim, tenim col·laboradors de diferents menes.
0: A més, això sí, tenint en compte la cultura, però des de, com tu dius, els col·laboradors, doncs l'article que facin, no?
1: Sí, sí.
0: Que és obert,
1: exacte,
0: vull dir.
1: Exacte, sí, sí. Hi ha algunes seccions fixes, hi ha
0: que segurament habituals. El fareu vosaltres, aquesta
1: no,
0: secció.
1: No, no, de tot, no, també n'hi ha algun de col·laboradors, vull dir, tenim una secció de cuina que la fa en Joan Dalmau, que ha sigut un gran cuiner.
0: Una persona també històrica.
1: Sí, i en part també havia estat president de l'Associació Cultural, ell, i també ens col·labora amb la revista i fa receptes de cuina. Tenim la secció d'herbolari, tractada per parlar
0: de
1: plantes.
0: D'herbes...
1: Sí, així. Els no sé, hi ha un de contes, el Carles Montpar fa una secció de llibres i de literatura, vull dir, molt acurada, cada mes comenta i tracta a fons un autor en concret, amb tota la seva bibliografia i tot això, i el Ramon Duran, que també és del Consell de Redacció, doncs fa una secció sobre llengua i costums i hàbits de la terra, catalans. En Pere Puigdomènech, que també és i sent del Consell de Redacció.
0: També podríem dir que forma part del Consell,
1: sí,
0: no?
1: Sí, el Consell de Redacció, actualment som el Carles Bompart, el Ramon Duran, el Pere Puigdomènech i jo. I després hi ha la maquetador i il·lustrador i això, en Quim Descans. Aquest és el nucli, no? I, per exemple, el Pere ja havia sigut també dels antics col·laboradors i en l'època de paper feia una secció que era notícies breus i continua amb aquesta mateixa secció.
0: Aquestes notícies breus són de Caldes o de tot arreu?
1: De tot, ja de tot. Sí.
0: Dóna
1: sí.
0: molt. Notícies breus, vull dir que cridi l'atenció, sí. Avui dia n'hi ha moltes sí, per
1: sí.
0: explicar,
1: oi? I, a veure, jo amb el temps, per exemple, personalment amb el tema informàtic i aquestes coses així, no hi entenc res, estic molt negat, però diguéssim, pels tècnics que ho han mirat, tenim un seguiment bastant ampli mensualment, no? Sent digital, i a més, no només en l'àmbit local, sinó molt, fins i tot a l'estranger, no?
0: Home, és precisament la part positiva que té fer-lo digitalment i estar en internet, és dir, que no te quedes aquí, sinó arribes a tot arreu.
1: És això, sí,
0: el paper
1: sí, sí.
0: es quedaria només en l'espai que tu estàs, però en canvi podríem dir que és això, la part positiva que té avui dia la digitalització i sobretot estar en internet i a més a la xarxa.
1: Sí, sí. A veure, passa que costa fer-ne difusió, perquè trobes, nosaltres això fem, per exemple, per Sant Jordi, per la Diada de Sant Jordi, posem una paradeta i posem allà per certa manera, promocionar una mica la revista. I dius, sí, ja me'n recordo de la revista aquesta, la torneu a fer? Sí, ja fa des del 2012 que l'estem tornant a fer, i tal, i costa per això, vull dir, que i el que dèiem, el jovent, potser li costa més entrar-hi, tot i que ho pot fer a través de la pantalla, que realment ja està visualment, ja en quant estèticament, és molt maca la revista, està molt bé, i hi han escrits molt variats i alguns de molt interessants. Vull dir, val la pena de fer-ho, i a més és una oportunitat de poder, algú que tingui inquietuds per escriure o d'això així, és un mitjà que
0: mai tant.
1: L'únic que les limitacions que posem són purament les més assenyades de tot, sense limitació de
0: sense limitació d'espai, perquè precisament la digitalització no és com el paper, oi?
1: Exacte, sí.
0: Mira que, com ha evolucionat la revista? O sigui, justament és aquest format de paper al digital, però també quan a continguts i manera d'explicar el poble i el món.
1: Sí, és clar, ha anat variant en certa manera el que et dic, en un moment era molt més de tractar temes locals i això així, i ara són més amplis, tot i que continuen incloent-hi algun tema reivindicatiu, temes de Caldes que preocupen, i avui en dia ja no ens podem limitar només aquí. Vull dir, el que afecta el poble afecta pràcticament a tota la societat, no? I una de les dels objectius principals, a part de que els articles siguin molt variats i tinguin diferents temàtiques, és la lluita i la reivindicació de la llengua i de la identitat catalana.
0: No, això està molt bé, perquè, o sigui, justament quan hi ha moments per reivindicat, ho feu.
1: Sí, no, mira, una cosa anecdòtica, amb això que et deia, per les dues bandes, una el tema de difusió, de que arriba a diferents llocs i tal, vam contactar, no sé ben bé com, amb una noia argentina que escrivia poesia, havia publicat diversos llibres de poesia, escrivia poesia, i el seu pare es veu que havia sigut una persona molt compromesa políticament, i era locutor de ràdio, i a través de la ràdio tenia un programa, vull dir, havia tingut molts problemes de repressió i d'això així per la seva manera. Es veu que era molt conegut al poble. Doncs no sé com va ser, vam contactar nosaltres i vam publicar-li poesies d'aquesta noia. Però imagina't tu, Argentina, i vam arribar a l'acord de que ens va donar autorització per poder-li traduir les poesies. Uh-huh. I les publicàvem en català. Ja, era la poesia, no era, era de rim, de rima lliure, diguéssim, no comportava molta problemàtica, però fins i tot això ho publicàvem en català, no? D'una argentina que malauradament, molt jove, amb 30 i pico d'anys, va morir. Carai. Aquesta noia, sí. I a part d'això, doncs, hem publicat també en altra llengua que no sigui la catalana, hem publicat en occità, en la llengua d'oc. Alguna cosa, i l'hem fet en algun cas en les dues, en català i en llengua d'oc.
0: Pot ser que fins i tot ara, mentre estem parlant, tu ja me l'has comentat, però jo te torno, és això que t'he dit, no? Quan comences i me parles de tot el que és la revista La Tortuga i tal, que després jo me preparo, tinc el qüestionari,
1: però per això
0: crec que sí que ho has comentat, però bé, tornem a fer-ho, no? Què significa mantenir una revista mensual gratuïta, justament en un moment en què molts mitjans locals desapareixen de manera, de lo que és el paper,
1: Sí, no, suposo que som uns romàntics una mica, o uns babaus, no? Però no, la veritat és que ens agrada, ens ho passem bé i creiem que el com s'ha de fer, tots hi hem de posar de la nostra part amb els recursos i els mitjans que tinguem, i aleshores això és magnífic, és oportunitat de compartir, d'expressar-te i de comunicar-te amb tothom, i està molt bé, a part, doncs, que tens persones, tots ens agrada molt llegir, ens agrada escriure, i ens ho passem bé. Realment és molt, molt entretingut i molt divertit. Uh-huh. Tot i els mal de caps que també comporta, no? I sobretot quan has de trencar i tot plegat, però bueno.
0: Justament, quan tanqueu una edició avui dia, o sigui que la revista que ara continua com és digital... Uh-huh. Teniu aquest fet de dir, bueno, periòdicament, sortim cada dos mesos o cada mes?
1: No, sortim cada mes. Normalment tanquem la recepció d'originals sobre el 24 o 25 de cada mes.
0: De cada mes.
1: I després la intenció és que a primers de mes, ja no diem el dia 1, a primers de mes, doncs que surti la revista. És això de que no té una data fixa de sortida, perquè així és com els que t'he dit del Consell de Redacció, tots som jubilats, vull dir, tenim molta feina, doncs...
0: Bueno, és que és així, així de clar i de
1: evidentment, coincidir. Evidentment, no, depenem, evidentment, de la composició, de la maquetació...
0: Maquetació no està... Qui porta la maquetació no està jubilat.
1: Ah, exacte, aleshores depenem una mica d'això. A part, és una persona que
0: viatja... Que està molt actiu, sí.
1: Està molt actiu i viatja molt i això, i a vegades, doncs, en algun cas en lloc de sortir l'1 ha sortit el 5 i fins i tot alguna vegada ha sortit el 15, però bueno, no podem, evidentment, no, al contrari, agrair-li i estar molt contents de poder-ho fer. Tampoc no tenim cap compromís d'establert ni escrit de que tingui de sortir en data concreta, no? Vull dir, de moment, tret del mes d'agost, que reposem, ha anat sortint cada mes durant anem pel 150 o 60 i pico, ja.
0: Uh-huh. Però això que deies de la publicitat, que també està dins de la revista, com és que no cobreu la publicitat? Perquè la publicitat normalment es cobra, vull dir, o és que és un tipus de publicitat que és també fer difusió cultural?
1: No, a veure, perdó, el que t'he dit, els que estem al Consell de Redacció ja estem tots jubilats, i no volem mal de caps. Cobrar una publicitat comporta, doncs, evidentment, portar una comptabilitat, haver de fer unes declaracions d'IVA, d'IRPF i coses així. Aleshores, deixem-ho estar. Aleshores, el que t'he dit, la majoria dels que ens anunciem, ara em ve al cap, per exemple, el Termes Victòria, em ve al cap la Vallesana... la cooperativa 70.
0: Clar, són històrics també de Caldes, i a més que fan bé, que d'alguna
1: sí,
0: manera
1: exemple,
0: també...
1: Per exemple,
0: potser fins i tot en un moment determinat decidiu de fer una activitat concreta i tal, i ho demaneu al Termes Victòria, i el fet de que els, si els, vosaltres feu publicitat també els col·laborarien...
1: Sí,
0: amb,
1: bé,
0: amb
1: no,
0: alguna,
1: no és el que hem fet,
0: manera.
1: El que passa que amb això... A veure, amb el que ens ho passem bé i d'això és escrivint i fent la revista. De... Però, per exemple, cuidar-nos d'aquestes coses de màrqueting i de tot això així, ja no ens ve tant això. Però el que els hem fet en aquests, com que ja et dic, són, que tenen, estan encara al públic, portar-los uns expositors amb punts de llibre o fulletons de propaganda de la revista. Mm-hmm. Els hi deixem allà al seu local i ara anem de reposar. Aprofitarem la vinentesa del 50
0: Home,
1: aniversari
0: clar,
1: per portar-ho. Ja et dic, aquests espais. I en concret, per exemple, de la Vallesana, el Joan Grinyó, sí. Doncs ja també havia estat a l'Associació Cultural, havia sigut un membre molt actiu i tal, la seva filla, la Maria Fontcoberta, doncs quan vam començar la revista en format digital, ens feia una col·laboració que ens parlava de vins, de denominacions d'origen i tot això així. Vull dir, en certa manera, sempre hi ha hagut alguna relació o altra, no? Havíem tingut també el Tot Música, que és això, nosaltres els hi portàvem allà de tant en tant propaganda nostra i nosaltres hi publiquem una propaganda d'ells. És un intercanvi, sí.
0: I pel que fa, diguem, el que és el contingut de la revista, no? Quins són els continguts que avui defineixen justament la tortuga? Sí, has parlat tu de que hi ha unes seccions fixes i tal, però parlem més, o algun que parla de, per exemple, el Montparc que parla doncs, de temes literaris i tal, però els continguts, per exemple, que us arriben dels col·laboradors...
1: Sí, ja dic, n'hi ha...
0: El continguts, vull dir que...
1: Hi ha de temes de contes, tenim després una noia que és catalana, ara viu aquí fa molt temps, però d'origen és balcànic, de Rússia, no sé si és Bielorússia o de per allà, ara
0: sí.
1: No d'això per la memòria i tal, però aquesta ens parla de, a vegades, temes de contes d'allà o comenta coses d'allà del seu país... hi ha una secció que és dels abominables, diguéssim, repassa en Greugés, que fa una repassada cada mes d'un personatge miserable i abjecte, no? Normalment del panorama espanyol.
0: Del panorama polític.
1: De tots els temps, sí. Així, què més? El tenim també... recentment hem fet una mena de cort i això així amb el Santuari Ecològic de Gallifa.
0: Uh-huh.
1: I també ens han
0: que
1: fet
0: també té,
1: algunes...
0: És molt bona història, i a més el mossèn Dalmau, crec que era,
1: sí.
0: Que ho portava, que farà, no sé, uns 2-3, bueno, el temps passa molt ràpid, no? Però que tampoc fa tants anys que ens va deixar, vull dir que era qui feia aquestes celebracions.
1: Sí. Doncs ara, a través de també un col·laborador de la revista, que és en Jordi Salat, que defensa i escriu i ha publicat diversos llibres, i a la Tortuga va ser on va iniciar tot aquest camí, és sobre vernaclisme. El que ell, diguéssim, la llengua natural de cada lloc.
0: Uh-huh.
1: No la llengua materna, sinó la llengua vernacle, la llengua inspirada per el do de veu o de llengües de l'Esperit Sant, de certa manera,
0: sí.
1: Això així, que va enfundar a cada lloc i cada regió. Doncs a través d'això es va fer una jornada vernaclista aquí al Santuari Ecològic de Gallifa, i arrel de tot això doncs, també han publicat i l'idea és de que regularment facin una publicació dels diferents membres que tenen a la Junta, perquè també és una cosa una mica típica, perquè un santuari que gairebé té moltes coses que en diríem paganes, per dir-ho d'alguna manera, això, i cap està sota el bisbat d'això, de la tutela del bisbat.
0: És que,
1: no?
0: És que cridava molt l'atenció precisament per aquesta forma lliure de...
1: Sí, jo no la diria pagana.
0: Però sí, perquè era molt oberta.
1: Ara dic això per ser molt barruer, sí. No? Però per dir,
0: no, però era una manera. No? Era, quan estàvamos en Dalmau, és que era molt obert.
1: Sí.
0: Una persona molt progressista, sí, podríem dir.
1: No, i en aquest...
0: Va morir que ja tenia una edat. Vull dir, no és això que tenia més de 90 anys, per això que era una persona... superprogressista, doncs avançada, dic, no?
1: En Jordi Salat tenia molt bona amistat amb mossèn Dalmau i d'això així, i bueno, tenim aquesta secció també. Uh-huh. Jo particularment acostumo a fer-hi alguna secció de misteris. Uh-huh. Bueno, l'englobem dintre de misteris, de que és històries així.
0: Home, els teus llibres també estan relacionats amb misteris, I suposo que aquest tema també t'atrau bastant.
1: Sí, exacte, és això.
0: I aleshores, doncs, és el fet... Sí. Bueno, en aquest sentit, que pot ser que a la revista incorpores relats, no? Relats de misteri.
1: Sí, exacte, algunes coses, sí. O estudio, no? A veure, m'agraden un tema i em poso a furgar amb allò que hi trobo i després potser se'n va cap a un altre cantó i surt una altra cosa, no? Tant d'això com d'història, per exemple.
0: No, i aquí a Caldes és molt fàcil de posar-te a escriure i treure un... o trobar un d'això que sigui misteriós, no? Parlem de la memòria històrica. El fet de que, com ja heu fet una celebració, no?, de la primera d'aquest 50 aniversari, que va ser amb un acord amb l'arxiu, no? Com veu arribar a aquest acord amb l'arxiu? O qui va ser cosa vostra de dir, bueno, mira, hem de celebrar-lo d'aquesta manera?
1: No.
0: Va ser a través de l'arxiu que es va posar...
1: L'arxiu, sí.
0: L'Esther Sánchez,
1: sí.
0: No? Que es va posar, exacte, a vosaltres.
1: A veure, suposo que la cosa va coincidir en que no feia molt... es va completar l'entrega de la tortuga físicament a l'arxiu de Caldes. Ja en el seu moment nosaltres hi havíem aportat revistes, però la veritat és que no les teníem totes, perquè, esclar, hem estat com ara, vull dir, no tenim local per tenir i l'arxiu, doncs... Vull dir,
0: I mira, ara que dius això, si ho tenia en ment, no? Com feu les reunions? On les feu? A casino o...?
1: A casa d'algú altre
0: No, que diu, com també hi ha alguna relació d'algú de vosaltres amb el casino, no? Diu que potser us presta...
1: No, a veure, no, diguem, com que tampoc no som tants, el consell de redacció...
0: Que en l'espai de casa particular...
1: Ho fem online, si d'això així, o de tant en tant doncs ens trobem a casa d'un o l'altre i d'això així, i per si s'ha de tractar alguna cosa amb més profunditat. Però ara no sé...
0: Sí, estàvem parlant d'aquesta, que va sortir la idea de l'arxiu, no? De l'història.
1: Ah, això, de que, diguéssim, nosaltres ja havíem aportat revistes a l'arxiu de municipal, la Marta Barceló també en havia fet, i després la família Canyameres va fer una altra aportació de tots els números, tant de la Tortuga com del Setmanari Montbui. I suposo que arrel d'això després en faltaven uns números en concret, ens els va demanar, vam estar en contacte aquests dies i ella després, posteriorment, es va plantejar el fet aquest de la possibilitat de fer la taula rodona entorn de la revista, pel motiu del 50 aniversari.
0: I que va anar molt bé.
1: Molt bé.
0: I què representa preservar tots els números, justament, amb aquest acord, o que vosaltres us veu adreçar a l'arxiu, dels anys 70, 80 i 90, doncs que mira, són els que 50 anys.
1: Exacte, amb tot això, i amb motiu dels 50 anys, es va presentar a través de l'arxiu municipal la sol·licitud a la Diputació, i ens ha estat aprovat, que digitalitzaran tots els números, des del número 1 fins al número que sigui.
0: Tot el que és en paper està tot conservat i, per tant, es pot digitalitzar.
1: Exacte. I això, doncs, ja ens...
0: Home, de cara a la història de Calda també és molt important, clar, perquè és una aportació important.
1: Poder consultar i d'això així és molt més fàcil, clar, perquè no sé quan estarà, vull dir, ens van aprovar la sol·licitud i d'això, i després diu que ho penjaran en una xarxa pública que hi ha de la pròpia Diputació, però que és accessible a tothom per poder consultar.
0: Ara passem ja al tancament, no? Vull dir, perquè és aquest tancament de la celebració, sempre hi ha a l'any, tot l'any, i es fan activitats, vull dir, quan és una celebració d'aquest tipus, com és el 50 aniversari.
1: Sí.
0: Com es viu aquest acte de tancament del 24, que serà justament demà, el 24 de setembre? De fet, bé, tot i que hem explicat en un principi qui estarà, etc, però tornem-hi.
1: Sí, no, en certa manera serà una cosa senzilla. Vull dir,
0: bueno, veure, el fet de fer-se al restaurant Robert de Nola representa que també hi ha un àpat allà? Aquest acte es fa en el...
1: No hi ha recursos, per tant...
0: Al soterrani. Sí, aquella sala que hi ha molt.
1: Sí, al Salvart i això així. No, en bona part és perquè, primera, pel que dèiem, de que, com amb el tema de les subvencions i coses així, quin local ho fem, no saps com. Per exemple, amb l'acte aquest, amb la taula rodona aquesta que vam fer a la biblioteca, vàrem anar a Vilafranca a buscar mossèn Miquel, perquè ell conduïa fins aquí, no, per allà sí que es veu que es mou un cotxe, però per venir un trajecte així llarg, no, d'això, el vam anar a buscar, i mentre venien cap aquí, estàvem amb la... Hosti, i si arribem allà i som quatre? D'això, no, perquè a vegades, malauradament, passa aquestes coses.
0: Sí, no? Però no, en l'acte, precisament, quan és un acte d'aquest tipus, només que sigui entre vosaltres, que us coneixeu, sí, i que tots teniu coneixedors o coneixeu molta gent de Caldes, això només que sigui boca a orella.
1: Sí, però esclar, un dia cada dia, no sé si era un dijous també, un divendres.
0: Crec que era un divendres, sí. Quan es va fer allò de l'arxiu a la biblioteca.
1: Sí, estàs amb allò l'inquietud de que ja si serem quatre gats, no? I realment va anar molt bé.
0: Afortunadament va omplir.
1: I ens vam deixar d'optimisme i vam dir, ostres, potser si ho fem allà mateix serà petit allò. I d'això sí, i va ser. I a més, en Pep Riu, el propietari del Robert de Nola,
0: s'ha ofert, no? També havia estat.
1: També havia estat a la redacció de la revista. I ens va oferir el local i d'això sí, i en què tal, aquests dies hem anat allà a acabar-ho de preparar.
0: Home, és un espai que també és un espai maco. Vull dir que, a més, tal com està, vull dir que el fet d'estar allà, i a més també convida a qui és que vulgui, doncs, prendre alguna cosa, també ho pot fer.
1: Exacte.
0: Què simbolitza, parlem una mica ara del contingut, estarà Josep Maria Soler i Sabater, estarà Lupe Prades, i vosaltres que estareu que també com a moderadors, no? Però els que parlaran a la conferència, en aquest cas seria Josep Maria Soler i Sabater, fent el que s'hagi preparat sobre a la història, no?
1: Sí,
0: de la transició.
1: Sí, la situació sociocultural i política d'aquella època, del 70 i pico, del 76,
0: el
1: 80 i tal. I el que t'he dit abans, la Lupe també, però amb la visió més calderina, per dir-ho d'alguna manera, d'algú que ha vingut de fora i s'ha incorporat...
0: Però que s'integra totalment a Caldes.
1: I veure la visió, que com s'ho va trobar i com ho va viure, i ja està.
0: Uh-huh. I a partir d'ahir, doncs...
1: Una cosa senzilla, en certa manera, vull dir, hem intentat ja per tot aquest temps i tot aquest any, ha estat intentar contactar amb el màxim nombre d'ex-col·laboradors que hem pogut.
0: Perquè puguin assistir també.
1: Perquè puguin assistir. En principi, primer els hi vam fer saber això, recordar que fèiem 50 anys, de demanar-los alguna col·laboració, si volíem fer una nota d'una anècdota, d'un record, i d'això així, per publicar-ho, i a part, doncs, convidar-los a aquest acte.
0: La revista en paper també estarà present,
1: sí,
0: aquell dia.
1: Sí, farem la presentació allà de la revista en paper, també.
0: Home, ja que té un cost econòmic, tampoc podria estar, no estaria gens malament que haguéssiu posat un preu, vull dir, precisament per cobrir aquest cost econòmic.
1: Malauradament, sí, vull dir, que sigui un preu simbòlic, però ens veiem obligats a
0: home,
1: això,
0: és que
1: no?
0: Ha de ser així, és que ha de ser així, és una feina. És una feina, vull dir, i a més el paper és un esforç.
1: Exacte, és una petita col·laboració de tenir, en certa manera, i tenir un record important i tangible, no? Aleshores,
0: I la gent ho farà, vull dir, pots això, estar segur.
1: Ens ha costat molt de contactar amb alguna gent, ha estat impossible, sobretot en els primers números de la revista, molts o no estan signats, o estan signats amb inicials o amb pseudònim, amb la qual hem perdut la possibilitat de poder, però vaja, Déu-n'hi-do, vull dir, amb els que hem pogut contactar i alguns han fet molta carrera amb el món de la comunicació de la literatura, no?
0: Parlem ara del futur i dels reptes. Bueno, primer, precisament, desitjar que demà doncs, anirà molt bé i que totes aquestes persones doncs, estiguin allà presents. No? Això serà molt bonic. Doncs, quins reptes té la Tortuga avui per als pròxims anys?
1: Nosaltres, de moment, mentre el cos aguanti, diuen, no, doncs, tenim l'intenció de seguir. L'únic que és això, vull dir, arribarà un punt que ens haurem de plantejar el tema de com obtenir recursos, potser, i d'això, però bueno, d'aquí 50 anys potser ja en tornarem a parlar, no? No, i el que ens, evidentment ens agradaria és d'incorporar gent nova, vull dir, o fins i tot aquests excol·laboradors, doncs potser n'hi haurà algun que esperem tant de bo que s'hagi tornar a sentir el coquet d'això així i torni a fer col·laboracions o que hi hagi gent, evidentment, seria una meravella que fos jovent, no? De que pogués entrar i fer i expressar-se, vull dir, a veure, els escrits poden, avui en dia el jovent estan molt fets a la vinentesa, no? Vull dir, a la immediatesa. El TikTok, el d'això així, que sí, poques paraules...
0: Està a la xarxa, està a la xarxa.
1: Però bueno, pot escriure coses ben breus i d'això així, i és una manera d'expressar-se, no?
0: Toni, com imagines la revista? Jo no te parlo de 50 anys, però d'aquí, per exemple, 10 o 20 anys.
1: No, espero que continuem al peu del canó i això, que vagi millorant, si es pot anar augmentant i guanyant en qualitat encara més, doncs perfecte.
0: I quin paper hauria de tenir la cultura local, com per exemple en aquest cas és una revista com aquesta, en el futur del... o quin, més que... no que hauria de tenir, que pot tenir, no?, el paper, una revista com aquesta, en el futur del municipi, culturalment parlant, eh?
1: Sempre vull dir, qualsevol cosa, qualsevol moviment, qualsevol acció cultural és positiva tenim el cas de que algun dels col·laboradors, per exemple, a part del Carles Montpart, hi ha algun altre que és professor d'institut i fins i tot treballa a classe la revista, alguns articles de la revista i tal. Jo tinc els dos nets grans, algun cop amb algun li he brindat l'oportunitat, coita, Arnau, llegeix-te això que té, i realment ho troba interessant, no? Vull dir, tot és provar-ho, no? És entrar-hi, és el que costa, suposo que evidentment no a tothom enganxarà, però sí, és enriquidor, és com una exposició. Jo em trobo amb el caire a pintar i trobes una exposició i encara la gent costa d'entrar a veure una exposició, a veure...
0: Perquè a vegades llavors... pensa que havia, igual me vendran alguna cosa.
1: Exacte.
0: I no, sí, i justament sí, es tracta de que entris, exacte, miris i admiris, perquè es tracta d'això.
1: I a més, vull dir, això és una cosa... cap esforç, vull dir, obrir la pantalla i mirar, vull dir, ni un cor, ni una subscripció, ni res, vull dir, està oberta a tothom, un dia llegeix una cosa, l'altre llegeixes una altra, no?
0: Mira, unes preguntes final, perquè ja estem al final del programa. D'aquestes que són ràpides, un redactor històric que recordes de la revista, eh?
1: Ara, potser el primer que em ve al cap és l'Andreu Canals.
0: Vale. Un article imprescindible.
1: Això sí que...
0: Si no, pots dir, passo paraula.
1: Sí. N'hi ha molts, molts de molt interessants.
0: Una paraula que defineixi la revista.
1: Ai, voluntat de cultura i catalanització.
0: Molt bé. I un desig per als propers... Això sí que t'ho dic, per als propers 50 anys. Doncs
1: poder-hi continuar sent i poder-nos tornar a trobar aquí. Sí.
0: Sí, quan, trobar-nos
1: perquè,
0: serà difícil.
1: Perquè no?
0: Bueno, per demanar, no?
1: Exacte,
0: que no
1: sí.

0: D'acord.
1: Doncs amb aquesta conversa tan rica, deixem ara, marxem, res, fem una pausa. Deixem pas a les notícies de la ràdio i de seguida tornem a la tercera hora. Però has triat aquesta com una part principal.
2: Aquesta és la meva especialitat. Jo soc llicenciada en filosofia. En aquell moment, quan la carrera eren 5 anys, sempre m'havia interessat molt el fenomen religiós i ja treballant tot el tema dels rituals i aquestes coses conèixer, ja treballant em vaig matricular a l'ISCREP, que és l'Institut de Ciències Religioses, i vaig estudiar història de les religions, incidint sobretot en judaïsme i cristianisme. Això vaig començar l'any 2000 i vaig acabar el 2006 perquè feia mig curs per any, llavors perquè ja estava treballant. Bueno, en part també perquè com estaven reduint les hores de filosofia, pensava doncs, si no que donaria altres matèries, més de socials, i que això doncs, complementaria molt el meu coneixement i les possibilitats de donar més classes, no? La veritat és que van així. Mm. I pel que deies de la Vall del Tenes, doncs
1: sí,
2: mira...
1: Sí, el que ha significat precisament per tu treballar 38 anys, és que 38 anys és tota una vida també, eh?
2: Sí, però mira, a l'Institut de la Vall del Tenes no sóc la única. Hi ha hagut altres docents.
1: Bueno, és com heu fet com una família, podríem
2: exacte,
1: dir, no?
2: Exacte, és que a veure, un dels objectius d'aquest centre, suposo que com a molts abans, era que el claustre fos estable. Llavors, bueno, però no a canvi de res, sinó que funcionés, que nosaltres estiguéssim a gust treballant i que donéssim resultat, no? Jo he crescut aquest institut perquè he vist passar generacions de joves. És que ara ja tenia fa molts anys que ja tenia els fills d'alumnes, saps? I bueno, jo he ajudat, m'imagino, amb els meus companys a créixer nois i noies i ells m'han ajudat moltíssim a créixer a mi, perquè jo era una persona... timidíssima, encara ara, sóc molt tímida. Puc fer això perquè estic aquí amb tu sola, puc parlar. Però a les classes no, veus? A les classes sí que em puc llançar.
1: Amb els alumnes?
2: No,
1: amb els alumnes toca estar com el toca, com a professora.
2: Sí.
1: Moments de flexibilitat, és a dir, ser amistat, i moments, si s'ha de ser durs, doncs també és el que representa,
2: no? La veritat
1: no?
2: És que sí, sí. Sí, sí, has de ser capaç també de mostrar certa rigidesa, no és la paraula, però perquè hi hagi rigor en el que estàs fent, doncs sí.
1: No,
2: sí.
1: No, i per això jo t'he dit que
2: però
1: una cosa...
2: Però jo he rigut
1: cosa...
2: molt, Conchi, sí. Oi, a mi em fan molt riure els alumnes.
1: I segur que és això que jo t'he dit, moments d'obertura, moments en el que... Perquè hi ha de tot, i hi ha alumnes que, com tu dius, són molt macos, no?
2: Sí.
1: I tal.
2: Però, la majoria, eh? Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Però hi ha moments que has de demostrar que per aquí no es passa.
2: Són adolescents i llavors és un rifirrafe, no hi ha qui pot més.
1: Mm-hmm. Sí. Ahí està. I ahí és on un bon professional de l'ensenyament ho demostra.
2: Jo he tingut sort
1: sí,
2: perquè
1: ho demostres precisament perquè, per una banda, saps estar on toca al costat de l'alumne, quan
2: sí,
1: bueno, necessita també.
2: Intentem, ho he intentat, no sempre m'ha sortit bé, però he intentat.
1: Sí, però perquè és que hi ha moments i cal, bueno, ja anirem veient no, tot el
2: sí.
1: que comporta el sistema educatiu. Quin és el fil conductor que ha guiat la teva manera d'ensenyar no? al llarg de 4 dècades, podríem dir?
2: Doncs mira, el diàleg, la humanitat... O sigui, més enllà dels exàmens i dels currículums, que suposo que per les meves assignatures també ho podia fer, crear un espai còmode d'aprenentatge. I de vegades, des de l'assignatura de filosofia, sobretot a primer de batxillerat, de resistència, els deia, nosaltres hem de pensar diferent, hem d'aprendre a pensar de resistència, no? I que la paraula de tots els alumnes tingui valor, mentre siguin respectuosos, que sàpiguen escoltar... Doncs aquest ha estat el meu fil conductor, ensenyar això, no? A crear un ambient d'aprenentatge i a saber escoltar. I el repte de pel mig introduir coneixements, que és un repte, perquè clar, són adolescents amb moltes ganes de jugar, de moure's, i nosaltres els docents els hem de marcar i els hem d'obligar a estar asseguts 7 hores. Uf, és una paradoxa.
1: I també d'igualtat, és a dir, no hi ha ningú que és més que un altre.
2: Això.
1: Perquè tu ja saps que hi ha, i això ja ho coneixes molt bé, que hi ha uns alumnes que són

0: de Déu, és a dir, personatges que són, o sea, la intel·ligència real. i que amb unes notes, pues lo que t'he dit, de Déu o de més, no?
1: Gent que té moltes facilitats.
0: I d'altres en canvi que no ho són. Clar, és el fet de incentivar, o sigui, estar al costat tant d'un com els altres.
1: Clar.
0: I de, en aquest cas precisament, ajudar més als que més ho necessiten.
1: Home, educant la diferència, si tractes a tothom igual, ja estàs fent diferències perquè cadascú té les seves necessitats.
0: Clar.
1: Però has d'aparentar que tractes a tothom igual. Això a la Vall del Tenes he tingut molta sort perquè s'ha treballat sempre amb els equips docents fent una tutoria molt potent que ha incidit molt positivament amb els alumnes i molt amb les famílies i tal, i això jo penso que els ha ajudat moltíssim, saps? De vegades aquest alumne, doncs mira, per què no li van bé aquestes matèries? A veure, mirem què és i en què seria més bo, perquè de tot alumne es pot treure alguna cosa.
0: Mm-hmm.
1: De tots nosaltres.
0: Així com parlant de, precisament d'aquesta, de l'estar al costat dels alumnes, de parlar, del dialogar, hi ha moments o anècdotes, canvis de, o sigui, que tu en aquest moment recordis i vulguis destacar una mica així justament de tot aquest temps que has estat i que també ja has remarcat que alumnes d'ara són pares,
1: sí.
0: o alumnes que has tingut són pares dels alumnes que ara potser al final podries tenir.
1: Sí, sí, si hagués durat més temps hagués tingut nets ja, i això és, és massa.
0: Sí.
1: Hem de deixar pas als joves, sí. Sí, mm-hmm. Sí. No, tot molt bé, la veritat. Anècdotes, doncs mira, jo vaig viatjar molt amb l'institut perquè vaig començar en un moment que es feien molts viatges pels Països Catalans, en aquell moment que dèiem, i després també a Estats Units, intercanvis, a Alemanya, a Irlanda, Anglaterra...
0: Això, diguem, són viatges
1: d'intercanvis
0: com a tutors amb els alumnes.
1: Sí, mm-hmm. O jo a vegades anava una mica com de paquet, perquè anaven les professores d'idiomes, els professors d'idiomes, tutors, però de vegades el nombre d'alumnes era més elevat i jo sempre m'apuntava.
0: Clar, per ajudar més. Vull
1: sí.
0: Dir, és, home, clar, és que s'ha de tenir...
1: També he après molt i m'ho he passat bé, o sigui, és molt cansat perquè la responsabilitat és immensa, però quan els treus de casa són les 24 hores i això és una cosa que s'ha de valorar molt, no? Amb els docents que ho fan, moltes vegades de manera voluntària, però bueno, forma part de la nostra vocació, però això s'ha d'entendre. Tantes vegades que la gent diu és que feu moltes vacances, sí, però les hores ja les hem fet, jo no em
0: però
1: queixo.
0: Vacança, és això que molta gent diu, és que feu molta vacança i no saben posar-se en el que representa totes les hores de
1: sí,
0: d'estar.
1: Són moltes hores
0: i a més el
1: no em
0: que
1: queixo,
0: no només,
1: eh?
0: No, però que no és la feina, que moltes vegades no és la... I això passa molt, eh? La feina que en tu estàs desenvolupant a l'escola.
1: Clar.
0: Sinó la feina que hi ha darrere.
1: Darrere a casa, les reunions,
0: els
1: preparatius, les correccions.
0: Els exàmens que s'han de corregir, les preparacions de les classes. Vull dir, i a més, doncs, sabem que tens també doncs, una família, etc, però que moltes vegades no hi ha el temps suficient per dedicar-li a aquesta família perquè només estàs pendent i una classe doncs, és amb no sé quants alumnes, doncs, si són 30, 40, imagina't, no?
1: 30,
0: que,
1: és però que ara
0: el
1: la
0: que
1: mitja
0: representa,
1: sí, 30, 32.
0: Representa, o sigui, aquesta preparació d'aquesta classe que va dedicada a persones que bé, sabes que tenen un nivell, uns estan molt bé en el nivell, altres no arriben al nivell, però bé, va per tots.
1: Mm. Sí. Doncs mira, no sé què més em voldries preguntar per seguir una mica a la teva entrevista, si no, jo ja em vaig enrotllant.
0: No, si a mi ja m'agrada que t'enrotllis. 4 dècades de canvis, és a dir, l'aula d'abans i l'aula d'ara. Com ha canviat l'aula des de que tu vas començar? Imagina't, ens posem només en la Vall del Tenes. Des de que vas començar, a com has sortit, com ha canviat aquesta evolució que ha tingut l'aula?
1: A veure, Jo ja vaig conèixer un altre mètode al treballar a l'institut, però vaja, sí que estava molt més basat en la memòria, en la presa de punts, en fer resums, el silenci, el llibre de text. I avui en dia, poc a poc, però d'una manera així com ràpida, també, encara que sigui poc a poc, però s'ha extès com una taca d'oli i és inevitable vivir en un espai hiperconnectat. Llavors la tecnologia ha inundat tot, saps? Llavors, és clar, aquest ha estat el gran canvi. Hi han coses que no han canviat, que no té res a veure amb el fet de fer les classes, però que és preciós, és una cosa molt bonica. Jo vaig pel carrer i els alumnes, després d'anys antics, que de vegades no me'n recordo, i actuals, sempre em saluden, em diuen alguna cosa, em volen parlar, em fan alguna broma, alguns em recorden algun moment positiu, altres de negatiu que els havia renyat, i això és això no canvia. O sigui, el professor, el docent, moltes vegades és un referent i moltes vegades és un referent bo. Però aquí està la nostra responsabilitat. Hem de ser els referents bons. I el canvi doncs, ha estat aquest, no? És un canvi de pares que no participaven gaire a pares que participen molt. Després, llibre, silenci i ara hiperconnectivitat. Però també aïllament per part dels alumnes. No ens pensem que és tot positiu.
0: Mira, això que em dius, podríem pensar amb això que jo tinc ara amb la mà, en el mòbil.
1: Sí.
0: El mòbil. Això és algo que suposo que lluiteu bastant perquè no hi hagi mòbils a les classes.
1: Sí, però aquesta és una paradoxa, perquè primer s'han inundat les cases de mòbils. Cada vegada l'edat de tenir el mòbil és més baixa i llavors ara donar marxa enrere quan a les classes s'havia permès és una tasca molt difícil. És una tasca difícil, a més, què es fa? Doncs es penalitza l'ús del mòbil si no estava permès en aquella classe, càstigs, o sigui que el nivell d'incidències en aquest sentit ha augmentat. No hem gestionat bé les coses perquè la societat de consum amb la que vivim ha implementat l'ús d'aquestes tecnologies, llibres també digitals, i ara hem de donar marxa enrere. No
0: clar,
1: sé.
0: Perquè les pantalles, és veritat, durant un temps han estat les pantalles.
1: Clar,
0: l'ordinador dins de la classe.
1: Què ha passat amb això? Doncs que l'alumne, immediatesa constant. Fixa't que els continguts, per exemple, que hi ha a internet, TikTok, etc., només poden durar molt pocs segons, perquè si no tot els hi cansa, ha de ser una altra cosa. Doncs això dins de l'aula també. Clar, ha de ser un alumne hiperresponsable. No, és que no, perquè tot demana una immediatesa constant. Què els hi passa, en conseqüència? Que costa molt llegir textos complexos, fer resums, clar, prendre punts. Treu el bolígraf. Sí, home, clar, és molt més fàcil teclejar, més còmode, de pas veuen imatges, de pas si es poden comunicar amb algun company. Per tant, els elements de dispersió que hi ha avui en dia a les aules, a casa, pel carrer també, són tremendos. Jo vaig pel carrer moltes vegades i consulto el mòbil perquè m'acaba de sonar. Ostres, això no em sembla bé.
0: Això us ven tots. És que no podem evitar-lo, perquè ja estem, que ja no és cosa, ja no és un problema dels alumnes, no? És de tots, perquè ja se'ns ha ficat tant a dins, no? I ara perquè dius tu, mira, intentaré ja no estar tan amb el tema del mòbil, però és que quan estàs a la feina et pot venir qualsevol trucada justament relacionada a la feina.
1: Exacte.
0: Que no sé, ja ens hem acostumat tant que...
1: No podem prescindir.
0: Aquest és el problema, que no podem prescindir. I això a vegades doncs, representa que quan no el tens és com un descans, no? Perquè per un motiu o per l'altre dius, ostres, no tinc cobertura. I després te n'adones que passen unes hores i tal, dius, ostres, doncs no estem tan malament, no?
1: No, potser però... jo imagino un futur en el que potser hi haurà hotels on podrem anar i sense mòbil i diran, vinga, va, 3 dies sense mòbil, autèntic descans, si passa alguna cosa i avisaran la recepció. T'imagines?
0: Que bé, no?
1: I gaudir del temps.
0: Gaudir de tot el que tens allà endavant.
1: De les bones companyies, sí. Del que tenim davant, que dius tu, és això.
0: Mm-hmm.
1: no sé, potser és una mica utòpic, però...
0: No, per una banda, per una banda aquesta, el fet de tenir, o sigui, dona molts beneficis també, clar. Vull dir, el fet de que tu rebis una informació necessària, urgent... Clar, això amb el mòbil és una cosa que hem guanyat molt, no?
1: Home, jo, sense anar més lluny, aquest matí m'he confós per aquí amb els passadissos i escales i he vist el teu missatge i ja dic,
0: recorda,
1: ja sé on són.
0: On has d'estar. Sí. Com ha evolucionat la relació precisament amb l'alumnat? Justament de com quan tu estaves en un principi a la relació que normalment hi ha ara.
1: Jo, quan vaig començar a treballar l'any 1989, ja era molt propera, amb els docents.
0: I podríem parlar una mica...
1: Una cosa és quan jo anava a l'escola.
0: Ahí està. Com ha canviat de com quan tu anaves, o quan tots anava a l'escola, a com és actualment l'educació?
1: Sí, jo recordo, jo havia estudiat la primària a una escola que a Benifallet, a prop de Tortosa, perquè el meu pare llavors era metge allà. Després vam venir a Caldes i vaig venir aquí a les Monges. Quan anàvem allà era una escola que anàvem tots en una pila. O sigui, el meu germà...
0: Tots en la mateixa classe.
1: Tots anàvem junts. Hi havia un mestre i una mestra. I eren una autoritat. Una autoritat. Clar, no sé, m'imagino que els hauríem tractat de vostè, no me'n recordo, però sí... Llavors, quan vaig venir a Caldes, allà anàvem nens i nenes, aquí nenes soles, les monges també, una altra autoritat. Clar, tot això, doncs, mira, sí, ha canviat moltíssim. Després jo ja vaig anar a l'institut, però ja era una cosa com més democràtica per entendre'ns, i quan vaig començar a treballar jo ja vivia amb els alumnes d'una manera força propera, pel tipus de centre on anava també, i m'imagino que els centres de Caldes també. Sí, ja era una època molt professor i alumne, una relació una miqueta més horitzontal.
0: Clar, quan tu entres podríem dir que és als anys 88, 90, vull
1: sí,
0: dir, clar,
1: sí, sí, sí, el 88, havia... sí, sí, sí,
0: I,
1: sí, sí.
0: I és una època, doncs, clar, és molt més oberta.
1: O sigui, no és... clar, una mica el docent has de trobar l'equilibri entre certa autoritat i també, doncs, si en algun moment mostres la teva vulnerabilitat, com m'ha passat a mi... O sigui, aquesta part doncs, autèntica de la persona, doncs l'alumne també ho agraeix, no deixen de ser personetes també. I sobretot si els tractes per separat, home, en grup és una altra cosa. En grup, el docent, sempre és el profe que vaya pal, no? Què ens dirà aquesta avui? Jo ja ho veia amb les cares, els de l'última fila. Però després parlant amb ells per separat, doncs molt bé, saps?
0: Quin ha estat... o sigui, què ha passat, per exemple, amb el pensament crític? Perquè tu amb això sí que ho has notat, perquè una persona que és filòsofa per estudis, no? Per sí. estudis i també per convicció.
1: Sí,
0: els joves
1: sí.
0: Entenen més, menys o simplement diferent?
1: Entenen
0: de,
1: diferent.
0: De pensament crític.
1: Perquè avui en dia reben molts estímuls. Clar, la dificultat està en pair-los. Tu reps molts estímuls de tot arreu, no? Una sobreinformació, llavors depèn... no sempre tenen pensament crític, sinó el fanatisme, els partits d'extrema dreta, extrema dreta, esquerra, qui els d'alguna manera s'alimenten de gent molt jove, perquè és més fàcil manipular. Sense voler ofendre ningú, això ens ha passat a tots, quan un és molt tendre, és molt jove, és més fàcil que li cridin l'atenció, coses extremes, no? Home, jo crec que està una mica en perill el pensament crític, crec que està una mica en perill, perquè, clar, la informació està tan processada, ho rebem tot amb algoritmes... hem de treballar molt el pensament crític, sobretot per evitar la manipulació. L'hem de treballar molt, hem de saber llegir entre línies. Rebem unes notícies de la televisió... Bueno, però per què passa això? Deu haver alguna cosa que jo desconec. Sempre quedar-nos amb això, seguir-nos preguntant. Això és el que jo he intentat ensenyar. Seguir-nos preguntant per què. Per què es diu això? Perquè no es pot dir tot. No? Si està una miqueta en perill el pensament crític.
0: Doncs aquesta podríem dir que és una funció molt important o un deure que té precisament de cara als alumnes per aquest tema, el que seria per part vostra, no? per part dels educadors.
1: Clar, nosaltres, el nostre repte, doncs, ens han imposat treballant per competències, però el repte seria més treballar la concentració, sobretot, no? Lluitar contra el que he dit,